Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves

0: un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
1: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

pues que vomiten gente, els cotxes que ja no hi caben, influencers cercant likes, pervertint racons preciosos.

3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: i Betràs Música.
1: Who am I?

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

Com avança la investigació per Alzheimer? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: El pròxim 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, un esdeveniment propulsat per l'Organització Mundial de la Salut i l'Alzheimer's Disease International. La malaltia és una patologia neurodegenerativa i la primera causa de demència. Es caracteritza, entre altres processos, per l'acumulació anormal de proteïnes, com la beta-amiloide i la tau, al cervell, i actualment afecta gairebé 60 milions de persones arreu del món. Avui parlarem d'aquesta malaltia amb Arcadi Navarro. Ell és director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center, entitats que des de fa més d'una dècada fan feina per aconseguir un futur sense Alzheimer. Avui mateix també ens visitarà Virginia Moll i amb ella repassarem el més destacat de les xarxes socials, les tendències més virals i tot allò que la nostra especialista ha copsat durant aquest mes a internet. Abans de començar, però, anem a veure si xorba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una nova moda promulgada per alguns influenciadors, beure llet crua.
1: La leche cruda es medicinal. ¿Vale? Tiene un montón de probióticos, de prebióticos, de...
2: O sea, sin pasteurizar.
1: Sin pasteurizar, sí. Vale. Y digo, oh, qué locura. Hay vídeos de los jugadores de fútbol de la Premier League que antes de cada partido se metían leche cruda. Porque sabían, porque te da... O sea, es lo que digo, es medicinal, te activa, te revitaliza. Entonces, bueno, y ahí en Inglaterra, ¿no? Además, que hasta hace poco se podía ver leche... Yo me acuerdo que fue un intercambio y estaba el lechero que te ponía todos los días la leche fresca en la puerta de casa. Eso es leche de verdad.
0: Leche de verdad o no de verdad, no me veure. Des de maldita punta es desmenteixen en un article, i ho fan des de la mà d'experts, aquests suposats beneficis de la llet crua. En primer lloc, s'ha de tenir clar que no hi ha aliments que per si sols suposin beneficis concrets que millorin la salut o siguin útils per curar una malaltia. Sí que sabem que l'alimentació té un paper imprescindible en la salut, però s'ha de tenir sempre en compte en conjunt i no en base a productes o nutrients aïllats, allò que sentim molt sovint dels superaliments. És a dir, no té cap sentit científic parlar d'aquests superaliments amb una empremta que alguns perfils en xarxes socials intenten donar també a la llet crua. Així mateix, aquests influenciadors defensen que la pasteurització modifica i fa desaparèixer els nutrients, i des de Maldita especifiquen que aquest tractament tèrmic modifica el valor nutricional, però d'una manera molt residual, que a la pràctica no repercuteix en la nostra salut. Per això parlar dels beneficis d'aquest tipus de llet davant de la llet tractada és una estratègia una mica tramposa, perquè a nivell de qualitat tots els beneficis de la llet crua també els conserva la llet tractada tèrmicament. De fet, consumir llet crua pot suposar riscos per a la salut que es poden materialitzar en infeccions causades per bactèries com Campylobacter, Salmonella o Listeria, entre d'altres. Així mateix, els defensors de la llet crua parlen de llet viva i llet morta i sostenen que la llet crua conté probiòtics beneficiosos que enforteixen la nostra microbiota, per la qual cosa aquesta llet sense tractar seria superior. No obstant això, no només la quantitat de probiòtics a la llet crua és insuficient per suposar els beneficis amb els quals se'ls associa, sinó que l'evidència disponible sobre els avantatges derivats del consum de probiòtics ni tan sols és concloent.

0: que encetem ara la nostra secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, avui ens parla d'un tema que està molt d'actualitat, la regeneració amb IA.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, en la secció dedicada a aquesta part més estètica de retro internet i totes aquestes coses que varen passar en el món més cultural de la red, de videojocs, de llibres, de còmics, tot el que s'interessa a que estem al món de la imatge i de les històries. I avui us duia una informació crec que bastant important, no? Perquè ja darrerament tothom comenta el tema de la IA i com està creixent sense aturar-se i que comença a ser un poquet preocupant. I jo, hi ha una cosa que personalment, que potser és molt més petita que tota aquesta grandiloqüència de que exterminarà la humanitat, no? Que sona més a ciència-ficció que una altra cosa, però sí que hi ha coses que sí que hem de començar a preocupar-nos i de mirar molt bé el que fem, no? Perquè ja quan jo estudiava fotografia i imatge, l'any 2003-2000, xerràvem de que tot el que pujava en internet i totes aquestes imatges que tenien una qualitat limitada per els píxels, pues, com seria en el futur, no? I el futur ja ha arribat. I el futur és aquí i hem de pensar com posar totes aquestes imatges en internet. No només perquè la qualitat se pugui imprimir, perquè sempre ens va preocupar, sobretot en els que estem en el món de la fotografia o del cine o de creadors de vídeos, pues que agafin les nostres imatges i facin negoci amb elles, no? O sigui, que les puguin vendre o que puguin fer còpies o tota aquesta part que ens preocupa en els artistes de que agafin la nostra obra i la reproduesquin i facin dos bés amb ella, no? Però sí que, bé, sempre hem tingut en compte això, que una imatge té una quantitat de píxels i aquesta quantitat de píxels que té, pues va, lo que farà és permetrà reproduir o no a una impressora o fer una còpia o fer una impressió molt gran o només intercanviar-la per internet, no? Que és el cas dels memes. Quan agafem una imatge d'un meme que qualcú ens va enviar, pues l'agafem i la fem nostra, diguem, i l'enviam a qualcú per fer aquest tràfic d'aquesta imatge que la majoria de vegades no té una autoria, no? I la imatge se va desgastant perquè és un arxiu que normalment té una extensió de JPG i és un arxiu que està comprimit i quan el descomprimim perd informació, no? I cada vegada que obrim i tancam, pues aquestes imatges se van pues desgastant. Pareix que no, però és quasi un efecte físic que tenen, no? I tota aquesta cosa que abans vèiem com, vale, pues no podrem reproduir un meme amb un paper o fer un pòster de tal perquè té molt baixa qualitat, no? Aquest concepte de pixelat, no? De tenir una imatge pixelada que si l'imprimíem o si l'imprimim tenim pues una imatge molt borrosa. De fet, i ja xerrarem un altre programa, l'estètica del píxel és una estètica que és quasi com el renou de la fotografia analògica, no? I també compta, i també és una estètica que hem de tenir molt en compte els que comptem amb imatges. I pues aquesta cosa de pèrdua de qualitat està arribant en el seu fi, perquè ja han sorgit molt de programes i molt d'agents d'IA que ens fan molt fàcil aquesta millora de la resolució o aquesta definició d'una imatge molt pobra. I si nosaltres havíem posat la nostra vida a internet, fotografies personals, el que sigui, i ja han perdut molta qualitat, doncs podrem recuperar-les i fer que se vegin molt bé.
0: Fins aquí tot sembla positiu, però Pato Conde també destaca altres elements a tenir en compte que potser no ho són tant.
1: Això té una part molt positiva que té a veure amb la nostra història personal i que podem recuperar imatges de càmeres antigues o de mòbils que també tenien una càmera molt, molt dolenta, i sí que podem pues, donar-li qualitat en aquestes imatges, no? Però també hem de pensar que tota aquesta vida nostra que hem volcat allà a la xarxa, pues, qualcú, qualsevol, pot agafar les imatges. Sobretot hem de tenir molt en compte en els menors que no ens donen consentiment per posar les seves fotos, no? Si tenim fills o nebots o que sigui, pues, hem d'anar molt en compte perquè així com hi ha una part molt bona, pues, hi ha una part molt, molt dolenta que fa servir les imatges per qualsevol cosa. I penseu que tota la generació d'imatges envia pues, permet fer des de fotografies a millorar la qualitat com canviar les cares o canviar cossos o canviar ambients o que sigui, i no només això, agafar una persona d'una fotografia i convertir-la en un vídeo. O sigui que ja podeu imaginar totes les aplicacions que té, sobretot dolentes. Així que aquesta informació d'avui és pot ser un poquet pessimista. Jo som d'aquells que no creuen en la IA. Sí que crec que té molt bones aplicacions i tal, però hem d'anar molt, molt alerta perquè no és una eina com totes les que varen tenir fins ara. És una eina molt perillosa i hem d'anar molt alerta. Així que quan més informació en rebrem, molt millor. Així que aquest programa, a més d'informació i de cultura, intentant fer un poquet d'informació de labor personal i més que res perquè tingueu que esteu al dia de tot el que se pot fer. Així que disfruteu d'aquestes recuperacions d'imatge. Hi ha moltíssim de programes que podeu agafar, però sempre teniu en compte que hem d'anar molt alerta amb les nostres dades i informacions personals.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
0: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
0: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, un esdeveniment propulsat per l'Organització Mundial de la Salut i l'Alzheimer's Disease International. Un dia en què entitats d'arreu del món aprofiten per compartir les principals preocupacions i necessitats sobre aquesta malaltia que actualment afecta uns 57 milions de persones arreu del món. Tot i que actualment sembla que hi ha un canvi de paradigma, amb més d'una vintena d'assajos clínics arreu del món també relacionats amb el tractament de la malaltia, es preveu que cap a l'any 2050 se superin els 150 milions de persones afectades d'Alzheimer. La malaltia és una patologia neurodegenerativa i la primera causa de demència. Es caracteritza, entre d'altres processos, per l'acumulació anormal de proteïnes com la beta-amiloide i la tau al cervell. Les seves manifestacions més habituals inclouen deteriorament cognitiu i la pèrdua de memòria de manera inicial, amb una afectació posterior de l'orientació, problemes en el llenguatge, i arriben a afectar les activitats de la vida quotidiana. Des del 2008, a la Fundació Pasqual Maragall fan feina per aconseguir un futur sense Alzheimer, en el qual, diuen, envellir estigui associat a experiències positives. Ho fan des del foment de la investigació, la divulgació i la conscienciació amb el programa privat d'ajudes més important de l'Estat, dedicat al suport de projectes de recerca d'excel·lència sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat. I avui, per parlar de tot plegat, ens atén Arcadi Navarro. Ell és doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic de Genètica i professor investigador i crea en el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. S'ha dedicat a l'àmbit de la recerca de la genètica de poblacions, l'evolució molecular, les relacions entre genomes i fenomes i la medicina evolutiva, i actualment és el director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center. Benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui vespre, Arcadi.
1: Hola, Anna, bon dia, gràcies.
0: La malaltia d'Alzheimer es caracteritza per aquesta progressiva pèrdua de funcions cognitives, ara ho explicàvem una miqueta, per aquesta acumulació de proteïnes al cervell. Els mecanismes exactes, i això és en el que imagino que aneu fent feina, no estan completament definits, coincidint amb aquest Dia Mundial de l'Alzheimer. En quin punt podem dir que es troba avui la malaltia? No sé si som realment davant un canvi de paradigma en el seu tractament, si ja podem parlar d'això.
1: Som a un canvi de paradigma perquè la ciència ha anat avançant tots aquests anys i, sobretot, en els últims 4-5 anys s'han registrat canvis realment molt espectaculars, tant respecte al coneixement sobre la malaltia, sobre la seva fisiopatologia, com també sobre les seves causes, sobre la seva detecció, sobre el seu tractament. Estem realment en un moment de canvi. Abandonem aquella certa desesperança que hi havia fa uns anys, que semblava que no s'hi pogués fer res. Un cop més, la ciència està responent.
0: Ara parlàvem de causes, de major coneixement de la malaltia, però quant al tractament, que segurament és allò que més desitgen les persones afectades, així com els familiars, recentment hem sentit que s'ha posat en marxa una teràpia gènica que podria revertir la patologia. Això ha arribat a fase clínica a Navarra. Fa uns mesos també parlàvem en aquest mateix programa d'un altre assaig que es va dur a terme a l'Hospital Germans Trias. Què representen realment aquests fàrmacs? Quines són les seves limitacions? I no sé si també hi ha hagut polèmica, perquè sembla que hi ha alguns tractaments que podrien funcionar però no arriben a la població.
1: Vejam, el que representen primer aquests dos assajos clínics que mencionava fa un moment. El primer de tot, el que representen és una grandíssima esperança, perquè sobretot són teràpies molt innovadores i sobretot són només dues de gairebé 200 possibles teràpies que s'estan assajant ara a nivell global. Uh-huh. Estem mirant gairebé 160 estratègies terapèutiques diferents, més de 200 assajos clínics. En l'última revisió de fa uns mesos, aquestes xifres són les que surten i són les més altes que hi ha hagut mai. I no només hi ha teràpies antitau o antamiloide, que són les que es coneixien més, aquestes que estan aprovades, sí, són antiamiloides, sinó que n'hi ha moltíssimes més, per exemple, teràpies gèniques, teràpies que van sobre el metabolisme, teràpies que van sobre la gestió de l'energia, teràpies que se centren en la neuroinflamació. Hi ha cada vegada més desenvolupada una panòplia de possibles estratègies terapèutiques que, més aviat que tard, ens permetran donar a totes les persones aquell tractament que necessiten, que segurament serà diferent en cada cas, segons les circumstàncies de cada persona, segons la seva edat, segons el seu sexe, però també segons el seu edat de salut, segons l'avançada que estigui la neurodegeneració o la malaltia. Per tant, el primer de tot, anem bé, perquè vostè mencionava dos assajos, dos possibles estratègies, i són només la punta de l'iceberg. I llavors, quan aquests dos que ja estan aprovats a nivell global, doncs certament hi ha molts països europeus que, tot i que els han aprovat, doncs no els financien en el sistema públic. I això és el resultat d'una sèrie de càlculs de cost-benefici. Però, insisteixo, el focus no és aquests medicaments concrets, perquè al final aquests estan indicats per només un 1% de les persones que pateixen la malaltia. El que nosaltres no deixem de reivindicar ni deixem d'explicar és que estem treballant cada dia perquè el 100% de les persones que pateixen la malaltia i el 100% de les persones que estan en risc puguin tenir una teràpia. I la ciència, com deia fa un moment, ens està ajudant. La ciència, un cop més, no està fallant, està donant respostes.
0: La ciència dona respostes, evidentment necessita una inversió constant, i en aquest cas, des de la Fundació, ho dèiem, teniu un programa privat d'ajudes dels més importants de l'Estat, dedicat precisament a aquest suport de projectes de recerca, i feis una aposta molt clara per la prevenció i la detecció precoç. Per què és tan important estudiar l'Alzheimer abans de que apareguin aquests primers símptomes?
1: Perquè l'Alzheimer és una malaltia que té una fase preclínica molt llarga. Quan apareixen els símptomes de la malaltia, ja hi ha un nivell molt alt de neurodegeneració. S'han perdut aproximadament el 30% de les connexions sinàptiques en el cervell. El que passa que això, nosaltres, les nostres famílies, no ho notem durant tots aquests anys, aquests 10, 15 anys, 20 anys que anem perdent. En accions no ho notem, perquè el cervell és un òrgan molt plàstic i es va adaptant. Quan arriben els símptomes clínics, ja és molt tard. Ja ha passat una mica com quan s'ha cremat el bosc. Aquells arbres ja s'han mort. No sabem ressuscitar les neurones. I si les sabéssim ressuscitar, tampoc sabríem donar-los el mateix contingut que tenien. Per tant, cal actuar abans. I l'Alzheimer també ens dona una oportunitat, perquè aquesta fase silenciosa, aquesta fase que no és demència, que les persones estan, no tenen ni la baixa laboral, estan perfectament sanes, operatives, són ciutadans totalment funcionals, en aquesta fase, si som capaços de detectar el risc, les persones que estan ja acumulant proteïnes de manera patològica i som capaços d'intervenir, arribarem, potser, a un món on ningú tindrà el diagnòstic d'Alzheimer. De fet, aquest és el somni de la Fundació Pasqual Maragall. Nosaltres tenim un somni que és un món sense Alzheimer, cert, però no per qualsevol mètode, sinó pel mètode de la detecció precoç i la prevenció, perquè no hi hagi ni una sola persona que rebi el diagnòstic. Que detectem com detectem el sucral, com detectem la hipertensió, i ho puguem controlar abans que això tingui cap mena de conseqüència. I, de fet, moltes de les teràpies que es fan assajant-se van en aquesta línia.
0: De filtrar, no?, una miqueta aquesta quantitat de proteïnes, perquè de fer net una miqueta el cervell, podria ser l'explicació, diguéssim, pel públic general.
1: Perfecte, efectivament. Aquestes proteïnes que fan la seva feina i que, en comptes de llançar-les a les escombraries, que és el que fem els humans cada dia amb aquestes proteïnes que ja han fet el seu cervell, doncs a les persones que acabaran patint la malaltia d'Alzheimer s'acumulen de manera patològica en el cervell. És aquesta acumulació la que hem de netejar, efectivament.
0: Perquè quan podem dir que comença realment l'Alzheimer? En aquesta fase silenciosa que mencionava ara, en aquesta fase prèvia en què no hi ha símptomes, ja se podria parlar mèdicament d'Alzheimer?
1: A veure, aquí hi ha un gran debat, però al final és un debat sobre els noms de les coses. I no sobre les coses. Anem a aclarir un parell de punts. Primer, quan una persona rep un diagnòstic d'Alzheimer perquè ja té símptomes clínics, aquesta persona no té una demència. La demència és una fase de la malaltia que arribarà després, potser al cap d'uns quants anys. Sobretot avui en dia, quan els diagnòstics són cada vegada més primerencs, les persones que reben un diagnòstic d'Alzheimer són persones que encara mantenen les seves capacitats i que volen participar en les decisions que els concerneixen i que volen contribuir a ajudar altres persones. I de fet, tenen el dret de fer-ho i poden fer-ho. Per tant, el diagnòstic d'Alzheimer és un diagnòstic d'una malaltia neurodegenerativa que ara per ara sempre acaba amb demència, però que no comença amb demència. Primera part aquesta. Segona part, quan a una persona se li detecta el risc de la malaltia, se li detecta això, se li detecta un risc concret. I poder, el nom correcte del que se li detecta és proteïnopatia. És un risc de patir la malaltia d'Alzheimer, però encara no hi ha una entitat clínica que diguis això és la malaltia d'Alzheimer. Saps que hi ha un risc? Saps que determinats biomarcadors indiquen que arribaran els símptomes clínics si no hi fem res? I, per tant, potser sí que hi ha una mica de debat i de confusió, però no hem de pensar que una persona que se li noti, que noti, no ho sé, el sucre alt, li podem posar l'etiqueta de diabetis. Se li posa, per exemple, l'etiqueta de risc o l'etiqueta de prediabetis. No ens hem de preocupar tant per les etiquetes com per allò que realment passa. Una persona en risc és una persona que té totes les seves capacitats intactes i que pot fer una vida normal. Simplement s'ha d'intervenir sobre aquest risc.
0: Un risc, i com dèiem, aquesta èmfasi en la prevenció, en la detecció precoç, això fa anys que ho feis des de la Fundació. Seguiu persones per entendre aquestes fases preclíniques de la malaltia. Quina informació, però, cercau i què heu descobert fins al moment?
1: Anem parlant de persones i jo vull agrair molt tant a les persones que participen en els nostres estudis com en els socis de la Fundació Pasqual Maragall, que financien la nostra activitat i que contribueixen tantíssim a la causa d'acabar amb l'Alzheimer per la via de la prevenció. Aquestes persones són un autèntic tresor, són cada un d'ells individualment herois. I singularment, les persones que participen en els nostres estudis el que fan és regalar-li a la ciència el seu temps. Aquestes són persones sanes, que no tindrien per què anar al neuròleg, perquè no tenen res, no tenen cap malura. O quan van començar no tenien cap malura, perquè els vam seleccionar cognitivament sans. I aquestes persones ens donen el seu temps i ens donen la seva sang, literalment. I algunes d'elles es deixen fer neuroimatge, PET, puncions lumbars. I amb totes aquestes dades, amb totes aquestes dades clíniques, resultats de les visites i dels tests neurològics que els fem, i de moltes hores que contribueixen de manera altruista a la ciència, amb totes aquestes dades nosaltres veiem com evolucionen. I si una persona avui, a l'any 26, aquest vespre, una anàlisi que fem li dona que està desenvolupant una mica de biologia de la malaltia, una mica de proteinopatia, la nostra feina és anar a agafar la màquina del temps, per dir-ho així, i anar 10 anys, 15 anys enrere a la mostra biològica que l'hem agafat en aquell moment, a les dades que l'hem agafat en aquell moment, i veure si hi havia ja alguna pista que ens permetés classificar les persones que ara veiem que estan en risc, que comencen a desenvolupar la malaltia, de les persones que no. I això és el que ens permet fer una classificació molt, molt primerenca, i a més, ens permet veure com evoluciona la patologia. I amb això, amb aquest coneixement detallat de l'evolució, podem contribuir a dissenyar quines teràpies funcionaran i quines teràpies no funcionaran. Tot això és gràcies a la feina voluntària i altruista d'aquestes persones que tenen un mèrit fabulós.
0: Això, per una banda, és aquest estudi alfa. Podem dir que se centra en aquestes fases preclíniques de la malaltia, però des de la Fundació feis molta feina, molta incidència en la recerca i enguany, de fet, heu creat un nou grup d'epidemiologia molecular i de ciència de dades liderat per Natàlia Vilor-Tejedor. També heu incorporat una línia de recerca en intel·ligència artificial i dades de salut, i precisament per aquesta intel·ligència artificial volíem demanar-li, pot la intel·ligència artificial ajudar-nos a identificar aquests patrons que ara parlàvem de risc d'Alzheimer que d'alguna manera podrien arribar a ser impossibles de detectar analitzant les dades una per una?
1: Sí, sí, i de fet no és que pugui arribar, és que de fet ja ho està fent, perquè tota aquesta gran munió de dades, tota aquesta quantitat enorme de dades absolutament multimodals, perquè no és el mateix una dada de neuroimatge que una dada d'expressió gènica, que una dada d'un test cognitiu. Tota aquesta gran quantitat de dades que tenim ara a disposició, la millor manera d'entomar-les, d'analitzar-les, és fent servir tots aquests algoritmes extremadament moderns basats en intel·ligència artificial i en aprenentatge de màquines. No només els models d'aquests de llenguatge tipus ChatGPT, Gemini, etc., sinó altres algoritmes molt sofisticats que permeten abordar dades massives de manera sistemàtica. I això està començant a donar els seus fruits ja.
0: Una altra línia recent d'estudi relaciona factors amb la història reproductiva de les dones i aquestes fases preclíniques. Heu trobat diferències entre homes i dones en el risc de desenvolupar la malaltia?
1: Sí, sí, de fet això fins fa uns anys s'havia detectat que de les primeres 15 causes de mort, l'única que està feminitzada, la que afecta més a les dones que als homes, és la malaltia d'Alzheimer. I es pensava que això era una conseqüència de que les dones vivien més, i esclar, si vivien més temps, doncs es detectava més Alzheimer en dones. S'ha vist fa relativament poc que això no és així. S'ha vist que realment hi ha una qüestió biològica que fa que les dones tinguin un risc major de patir la malaltia d'Alzheimer. I comencem a veure que això està relacionat amb com individualment arriba etapes de la vida que passen per la menopausa, que passen per la cria dels fills, etc. Això no és singular de l'Alzheimer. Hi ha moltes malalties que tenen una relació clara entre fertilitat i el risc de la malaltia. Sabem, hem publicat nosaltres fa relativament poc, que les variants genètiques que incrementen el risc de determinades malalties també incrementen, ho dic bé, incrementen la fertilitat humana, tot i que baixen la longevitat. I en el cas de la neurodegeneració, sembla que hi ha mecanismes molt clars de diferència entre homes i dones. Sí, tot això només, tot just ho començam a entendre ara, però clarament és una línia de recerca a la que cal aprofundir, perquè si estem parlant de medicina personalitzada, hem d'incorporar una cosa tan personal com el sexe. No farem segurament les mateixes teràpies a uns i altres quan hi ha diferències tan notables en el risc de desenvolupar la malaltia i segurament en les cadenes causals que provoquen la malaltia.
0: Una medicina personalitzada que també va més enllà perquè feis feina des d'un altre vessant amb les persones que ja conviuen amb aquesta malaltia i amb les seves famílies també. Com s'aconsegueix equilibrar, d'una banda, aquesta recerca a llarg termini amb aquestes necessitats més urgents de les persones que avui ja conviuen amb l'Alzheimer?
1: Sí, aquest és un punt realment importantíssim. Nosaltres, com a Fundació Pasqual Maragall, però també com a ciutadans d'aquest país, nosaltres hem de fer èmfasi en que cal invertir en recerca. I això és molt important, perquè és l'única solució a llarg termini. Però també cal treballar en el dia a dia, perquè cal cuidar aquestes persones i cal cuidar de qui cuida aquestes persones. Aleshores, nosaltres com a Fundació fem una feina colze a colze amb les administracions per intentar portar la realitat de la malaltia a la vida ciutadana, per mirar d'adaptar el nostre entorn social a la realitat de que els recursos per transformar la societat. Cal fer que aquestes persones puguin sentir-se bé, puguin fer

0: benestar i la qualitat de vida. Jo penso en molts vídeos que surten per xarxes, no?, de persones amb un punt de demència o amb Alzheimer i que senten una música en concret i reaccionen i reconnecten, no?, d'alguna manera.
1: Sí, deixa'm dir dues coses perquè són importants. La primera és que, en el fons, i això ho sabem, a l'art, la socialització beneficien a tothom, no només a les persones que tenen una malaltia. I tot allò que puguem fer perquè aquestes persones que tenen, a més, una malaltia, no quedin excloses d'aquestes fonts de benestar, és extremadament important. Fins fa ben poc, una persona amb la malaltia d'Alzheimer una mica tendia a ser aparcada per la societat i fins i tot a vegades per la seva família, que encara que els cuidessin molt bé, doncs no els privaven de determinades experiències. Nosaltres volem fer arribar aquestes experiències a tothom. La segona cosa, que és un tema que menciones, és extremadament peculiar de la malaltia d'Alzheimer, efectivament. La música és una força grandíssima. Per la manera en què la música es magatzema al cervell, la música és una de les últimes coses que es perd. I les persones que pateixen la malaltia, fins i tot en fases molt avançades, encara reaccionen positivament davant de determinades músiques i clarament són feliços, estan contents, perquè la música no la guardem d'una sola manera, a un lloc concret del cervell. La música són records de lletres, són ritmes i, per tant, és moviment. La música és emoció. La música té moltes formes de memòria que interaccionen i que es conserva més enllà de que s'hagin perdut moltes altres memòries, molts altres records.
0: I ja per acabar i per intentar fer una miqueta més de prevenció, si és que es pot fer, podem reduir el nostre risc de desenvolupar Alzheimer modificant hàbits de vida? No sé si amb certesa se sap ja què se pot fer, què afecta i què no, o si encara hi ha hipòtesis en aquest sentit.
1: Un dels descobriments dels últims 4-5 anys és precisament aquest. S'ha vist a nivell demogràfic, per tant, encara no a nivell individual, però sí a nivell demogràfic, que hi ha tota una sèrie de factors de risc que són controlables. Què vol dir això? Vol dir una cosa molt senzilla. Vol dir que la població general avui en dia sap que, per exemple, el càncer de pulmó es pot prevenir. I si un fa una enquesta, tothom contestarà que sí. I et diran, sí, jo previnc perquè no fumo. O jo no vull estar a espais on hi hagi gent que fumi. I tothom tindrà clar que, per exemple, prohibir fumar a les terrasses no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de salut. Això, en canvi, no està assumit per part de la societat en el cas de l'Alzheimer. L'Alzheimer es pensa que toca o no toca, però no. L'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir. I hi ha, com deia, una pila de factors de risc que comencen amb el nivell d'estudis, allò que aprenem, allò que ens ensenyen a l'escola, entrenar el nostre cervell els primers 10 anys de vida, disminueix el risc de la malaltia i comença, per tant, tant d'hora com a la infantesa. I llavors hi ha mesures de prevenció que un pot fer a la mitjana edat, fer exercici, fer vida social intensa. El que és bo pel cor és bo pel cervell, també. I, a més, hi ha etapes més avançades de la vida. La sordesa no controlada és un factor de risc. Per tant, si estem perdent l'oïda, ens hem de posar un audífon. Tots aquests factors es calcula que permetrien endarrerir o fins i tot evitar un 40-45% dels diagnòstics d'Alzheimer que hi ha cada any a nivell global. Per tant, sí, hi ha activitats, coses que podem fer que ens ajuden a prevenir. I, de fet, hi ha coses que podem fer que fins i tot quan tenim un diagnòstic ens ajuden a mantenir capacitats durant un temps més llarg, que ens endarrereixen la dependència. I, per tant, l'Alzheimer és una malaltia que no només és prevenible, sinó és una malaltia que un cop arriba també podem gestionar si sabem si tenim la informació correcta i si sabem fer-ho.
0: Per tant, per saber fer-ho millor, ben important la feina que feis des de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Arcadi Navarro, director d'aquesta fundació, així com del Barcelona Beta Brain Research Center. Moltíssimes gràcies per atendre.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol.
6: Tèntol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: I en aquesta hora és moment de tornar a saludar la nostra col·laboradora mensual, Virginia Moll. Com estàs? Ben tornada.
1: Moltes gràcies. Com estàs, Anna?
0: Bé, anem fent.
1: Bé?
0: Sí.
1: Vos he enyorat, no?
0: I nosaltres a tu.
1: És que no puc més amb aquesta vida que mos atropella. Ja estem pràcticament a l'octubre. No ho sé.
0: No sé
1: què està passant.
0: Ha passat l'estiu i ara ja ve Nadal.
1: Exacte. Tu creus que és que mos estem fent grans i el temps passa d'una altra manera?
0: Sí, pot ser.
1: Ah, pot ser. D'acord.
0: Bé,
1: així,
0: no ho sé.
1: Així, sentenci. Anna, de la Salut, sentenci. D'acord.
0: Sí.
1: A mi m'agradaria contar-vos, que segurament ja ho sabeu, que aquest estiu he desbloquejat un nou personatge.
0: Ah.
1: Tu saps que jo m'agrada molt...
0: Un nou cim.
1: Un nou cim, això mateix. M'agrada molt els cims. Llavors, el meu nou personatge, en aquestes altures de sa vida... Tu te'n rius del mètode Stanislavski, però aquest estiu una Virgínia s'ha fet DJ.
0: Imagina't, jo ja ho sabia. No sé si les persones, si mos escolten, ho sabien, però us ho recomanam.
1: Bueno, és que ser DJ avui en dia és probablement la cosa més cool que se pot ser.
0: Sí.
1: I, a més, que pràcticament tothom que mola una mica ho ha de ser.
0: Sí.
1: Tots els de la Isla de las Tentaciones...
0: I tu moles molt.
1: Clar, jo molt, moltíssim. Ara xerrarem de lo que és molar o no molar. Perquè de vegades creure-te que... Ja, jo crec que la paraula molar...
0: Ja no mola.
1: A priori, ja l'hem d'agafar una mica amb pinces.
0: Ja,
1: això,
0: ja.
1: Això és així. El problema de ser DJ, estimats i estimades, és que a mi m'ha agafat ja aquesta estela una mica major.
0: Ja.
1: No vos enganaré. A mi això me passa fa 10 anys i jo m'hagués tornat pràcticament boieta. A lo millor això m'ha passat per qualque cosa positiva per sa salut. Podríem dir que sí. A mi m'hagués connectat fa 10 anys amb una Virgínia des 2005, que només somiava amb el Primavera Sound, quan era un festival normal i corrent.
0: Correcte.
1: D'acord? I jo només volia ser acceptada en el grup dels indis més grans que anaven en el casino, per dir qualque cosa.
0: Sí.
1: A ca Joan Cabot. No? Que m'estimassin. A ser una persona vista és el que jo volia. A tu te passa? O no?
0: Jo, per aventura, m'ha passat durant una temporada com a tu. Ara és bastant igual, eh?
1: Ja, és que això...
0: M'agrada molt estar aquí meva.
1: És que d'això vull xerrar. És que el que m'està passant és que jo ja tenc unes altres vibes i que si jo m'aperto un esdeveniment estic contenta.
0: Clar.
1: Tenc antifomo.
0: Sí, a joy of missing out, no?
1: Joy of missing out, estic de dins, perquè si m'ho he perdut estic superfeliç. Sincerament, me fa una peresa terrorífica sortir de ca nostra i, claro, quan surt per poder fer aquestes sessions de DJ, estic rodejada de què? D'un terme que m'he inventat que se diu New Divorced People. Val?
0: Sí, és personatge, sí, és personatge. De fet, em vareu parlar d'aquest tipus de personatge, mamarratxa, en el podcast, que, per cert, ja s'ha estrenat aquesta setmana
1: la nova temporada.
0: Convidam a tothom que després d'escoltar Codi Beta,
1: primer Codi Beta,
0: vagin
1: no?
0: a Spotify a trobar el primer capítol d'aquesta nova temporada. Em vareu xerrar d'aquest New Divorced People, no?
1: És que New Divorced People és un modus vivendi que a mi m'agrada, vale? Lo que passa és que, pinxant en aquest tipus de festes, encara no m'ho hagut de patir ridícul d'haver d'engrescar a un públic més juvenil.
0: Ja.
1: De moment només tenim divorciats i divorciades, molta cana...
0: Sí.
1: Molt de personatge canallita,
0: sí.
1: Una mica de botox... Mm. Això és una mica...
0: El perfil, no?
1: El perfil. Anava a dir sa fauna, gràcies per no dir-ho. Per sort, la meva amiga Anaïs m'acompanya en aquesta aventura. Oh, no.

0: Ai, aquesta cançó, Sofia Lisbextor, la varen posar l'altre dia.
1: Veus, és que jo crec que he de venir més en aquestes festes, tot i no està divorciada.
0: No passa res, estàs convidada, estàs convidada. A més, sap què passa? Que quan arribem a la discoteca se produeixen dos moments que mos fan retornar a la infància, pràcticament, perquè són dos moments ben humils, que mos col·loquen allà on hem d'estar, en el pàrquing, pràcticament. Sí. Primer, arribam i no mos demanen el carnet, ni res. Tu t'ho pot creure. Ja no dissimulen que som senyores.
1: Ofensa.
0: O sigui, ja m'ofen una mica. Però jo què sé, és que el manco t'ho podrien demanar com en es bingo, no?
1: Sí.
0: Per comprovar que no ets una divorciada, que està una llista de dictes en estardeo.
1: Correcte.
0: Que també n'hi ha, no? El manco, per tenir una mica de dignitat. Hauria d'haver una blacklist de penya massa sortidora.
1: Ja. Sí.
0: El manco per això, perquè te faina un poc de cas.
1: Com ja has complit el cupo d'aquest mes, ja no pots sortir més, no?
0: Ja no pots. I el segon moment, que és gairebé a sa vegada, és quan mos diuen són 12 euros, són 20 euros, o els dobbers que siguin, i els hem d'explicar que són set DJs. I no mos entenen, el senyor de seguretat. Mos diu, no t'entenc, i tu li dius, són set DJs. I ell, dic, què? I sempre acab dient, perquè me surt més barato, venim a fer feina.
1: Clar.
0: Enfadada, ja. I me sent com una mica Paquita Salas, perquè me'n miren amb una cara aquest de seguretat, com que dir, massa major per ser una cambrera, B, massa lletja per ser una ballarina, i se queden com estranyats, i jo no puc més, perquè darrere han anat tenint persones que mos estan escoltant. És un públic difícil, i jo només vull una mica de glamour, un poquet una red carpet, quatre fotos, que el senyor de la porta mos digui benvinguda, però estem esperant,
1: ja.
0: Aquesta festa sense valdre no té cap sentit.
1: Ja, no, això és vera. Home, un poquet de reconeixement.
0: Una mica?
1: Res.
0: Un pot de validació? És que quasi que han d'entrar pel quarto de la fregona. No m'agrada. No me representa. Total, que amb això, amb tot això de viure aquesta renovació dels divorcis, aquesta new age de les custodis compartides,
1: sí.
0: Estic reflexionant molt sobre allò que compartim a xarxes, aquesta generació millennial, i ja una mica boomer.
1: Sí, total.
0: Anna, perquè he descobert que tu creus que això a les generacions va per anys i després te n'adones que en realitat són les característiques que vas adquirint que te van deixant fora del sistema. Men, si m'explico, perquè ara jo, cultismes.
1: Sí.
0: Jo crec que, vale, som millennial,
1: sí.
0: Però començam a fer coses de boomer.
1: Va.
0: M'entens?
1: Sí.
0: És una mica aquest el problema.
1: Ja. És que, bé, a mi me passa quan faig entrevistes i demans any. I dic, com pot ser? No pot ser. No pot haver nascut en el 2002.
0: Ja.
1: Com pot ser?
0: Va.
1: I sí,
0: a mi me passa quan veig First Dates, que veig cada personatge que dic, aquesta persona té 73 i té un any menys que jo,
1: ja.
0: Després.
1: Ja.
0: I dic, lo millor és que jo tenc pibonèxia, no?
1: Jo crec que sí.
0: La veritat és que sí. Per això, avui vos duc llenguatge actual, que segurament ja estarà passat la setmana que ve,
1: sí.
0: Que és el que té contactar una senyora, Anna, lo millor hauries de canviar de perfil, perquè quan aconsegues que entendres concepte, ja ha caducat.
1: Ja, això passa, va molt ràpid. Avui en dia la cosa va molt ràpida. No arribes a aquest tarres.
0: Sí.
1: Mem, conta-mos. Que...
0: Avui vos duc fermejar aura.
1: Ah, sí, això ha estat molt famós aquestes darreres setmanes d'estiu.
0: Has perdut l'oportunitat de dir això, ha estat molt fermós.
1: Fermós?
0: De fermear aura. Bé, fermear aura és fer coses que te donen punts imaginaris de joquets, vale? El llenguatge gamer.
1: Sí.
0: Te donen punts imaginaris de carisma. Com més aura tens, més moles, sense que aparegui que estàs intentant molar.
1: Mm-hmm.
0: Però la joventut, com sempre, ha fet una passa més enllà i ara fan com unes batalles, unes posturetes, per veure qui mola més que l'altre.
1: Sí.
0: El Jarvi, no?
1: Evidentment.
0: En part de les estacions, sí. De Palma, per exemple.
1: Sí, vaig veure també un vídeo amb una senyora en contra d'un adolescent, m'ha fascinat, perquè la senyora guanyava fermejant aura molt.
0: Clar, és que pots fermejar aura o una altra cosa que ara vos explicaré, és que alerta, perquè la línia és molt fina.
1: Molt fina.
0: Però a mi el que em preocupa és que ara critiquen molt, molt, molt aquests atlotets amb això de fermejar aura. Qui els critica? Nosaltres, els boomers. Però jo vos record, carinyos, que anaven vestits de raperos, anaven vestits de skaters. Pareixia que veníem de Guantánamo i no hem patinat en la nostra vida. Vos record que vos he vist fent batalles de galls de corral, no. De rap, carinyes, a sa feixina. I ara vos escandalitzeu perquè els nins fan posturetes.

0: i passarellets. Jo, que imitava en Pepe Gafet, i me faltava Resimanco per començar a parlar en Chiquito.
1: Ah, sí.
0: Que ja xerrarem d'en Chiquito un altre dia.
1: Vinga.
0: Que és el que més m'agradava del món. I ara mos fan vergonya aquests nins. Mirau, l'única diferència entre aquests nins i nosaltres és que nosaltres no teníem proves del delicte.
1: Totalment, perquè no hi havia mòbils.
0: No ho gravàvem. I segurament si nosaltres, Anna, tu i jo, tinguéssim arxius de tot allò que fèiem, no estaríem aquí segudes.
1: Segurament estaríem enfonsades en la misèria.
0: Segurament sí. Total, que quan arribes a certa edat poden passar dues coses. Pots convertir-te en una icona perquè segueixes farmejant aura,
1: sí,
0: o pots intentar farmejar aura que te surti exactament el contrari i acabar fent el ridícul, que en això li deim aurear farma. Exemples?
1: Sí.
0: Vols exemples?
1: Sí.
0: Vale. En Chayanne.
1: Sí.
0: En Chayanne, carinyos, ho és tot. Les seves xarxes són tot allò que haurien de ser. Ho fa beníssim. Connecta amb la joventut, amb les senyores, amb el llenguatge, amb les boomers, amb les nines. L'altre dia va pujar un post fent un altre símbol que s'ha estès entre el públic juvenil, que és aquest de fer escoret amb els dos ditets.
1: Sí.
0: Saps quin t'he dit, no?
1: Sí.
0: I Don Chayanne va publicar un post fent aquest gest, assegut a un carrito d'aquell de golf, i posava: «Cuando te dice que no tuvo tiempo para contestarte, pero yo paré de jugar al golf para enviarte estos selfies». Farmejar aura, 100%.
1: És que és un capo.
0: És que quan el veig sent tan...

0: Cançó de quasi per excel·lència.
1: Bueno, és que clar. Chayanne, t'estim. Per contra, perquè sempre vos duc sa...
0: Una cara bé.
1: Exacte. Mm. Sa cara bé tenim en Rosana, ja. Carinyo. Que, perdoneu, però nobody's driving. Però és que la meva tia Antònia publicant en els seus estats de WhatsApp és intentar fer-ho bé i no arribar. Carinyo, estimada, titona. L'altre dia va publicar una espècie de retorn d'ella fet en via, que és que se nota molt, t'estàs esforçant, i què passa? Que tu el que fas és aurear farma.

I aquesta, estimada, és la diferència principal, perquè hi ha una línia molt fina entre farmejar aura i aurea farma. Aurea farma és quan tu intentes molar, però el cor ja te demana omeprazol, te demana un almat abans de sortir de casa teva. I això és així, sí. I l'excés d'IA provoca una mica això. Intenta't ser guai i acabes provocant exactament l'efecte contrari.

0: I darrerament estic molt preocupada. Estic preocupada, oh, i tu que te dediques en això i que et xerrau molt d'aquest tema. Sí. Veig que hi ha hagut dimissions de no sé quin enginyer de Saïa, que només me surten notícies de la rebel·lió, de la intel·ligència artificial, que si serem morts d'aquí 15 anys... Però, amores, és que com no s'han de revelar ses IA? Si li estem dient cada dia 200 milions de persones que mos posin a totes una foto d'estil any 80.
1: Amén, vull dir, que no. Jo també me revelaria.
0: És que t'ho estic dient. Tu no te revelaries si na Rosana te demana que li facis el videojuego i que la posis dins una habitació blanca fent veure que pinta l'aire.
1: Sí, jo sí.
0: Tu no te revelaries si na Maria te demana 200 vegades que analitzis un missatge del seu ex. Que creus que vol dir amb aquest ok? Creus que aquest punt final és un punt final agressiu? Analitza-m'ho una altra vegada, però ara tenint en compte que és Capricorn. Per favor, me pots fer un vídeo de dues fruites que tenen un fiques, una patata? És que, clar, tenim por, però és que jo estic en saïa.
1: Ja, ja, pobreta, si realment si mos posem en el seu lloc, jo tampoc no voldria.
0: Jo tampoc.
1: Jo tampoc no voldria.
0: És que se rebel·lin.
1: M'importa molt poc quins suplements has de prendre, les teves imatges i les teves imatges antilles i tot aquest rotllo.
0: Me la sua, perdó, però és que... Tu, des look des 80, o sigui, ja és el que m'ha parlat. Mirau, mirau, basta, eh? Estem assustades, però seguim demanant a Saïa que mos faci postres horrorosos per als ajuntaments.
1: Àngel de Maria.
0: Per favor, què voleu que vos digui? Per això, si Saïa se revela, jo estaré amb ella. I el meu eslògan serà més IA i més fantasia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it.
1: Idoi, més tecnològiques que mai, acomiadam na Virgínia. Moltíssimes gràcies, fins a més si bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres també acomiadam el programa d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui començarem en la secció de l'especialista parlant sobre retardar l'entrega del primer mòbil. Si decidim retardar l'arribada de l'smartphone durant l'adolescència, com ho gestionem quan la majoria de companys ja en tenen, sense que afecti el dia a dia ni les relacions del nostre fill? És un tema complicat que avui abordarem amb un dels nostres especialistes. I també tindrem tertúlia intergeneracional. En un moment en què cada vegada més adults veuen en els jocs de taula una forma d'oci, mentre infants i adolescents creixen envoltats de moltes altres opcions d'entreteniment, avui ens plantejarem com jugar les diferents generacions i quins espais tenen els jocs de taula en l'educació, dins la família i en el nostre temps d'oci. També, com sempre, descobrirem diferents iniciatives relacionades amb criança i propostes educatives. Avui aquesta missió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim amb Manual a la redifusió de diumenge matí i també al Servei a la Carta. Preparats? Idò, arranca el programa d'avui.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs,
6: ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: cada vegada hi ha més famílies que opten per retardar l'arribada del primer smartphone. Però quan bona part dels companys ja en tenen, sorgeix una pregunta molt pràctica. Com se fa compatible aquesta decisió amb el dia a dia d'un adolescent? Com podem evitar que el fet de no tenir smartphone acabi afectant la seva manera de relacionar-se amb els amics? Avui volem parlar sobre aquest tema amb Nanna Ramis, que és mestra i pedagoga, formadora i divulgadora, a més amb una llarga trajectòria acompanyant famílies i professionals de l'educació, reflexionant sobre criança, educació i ús de pantalles. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Molt bé. Idò, anem a parlar d'un tema que és complicat, perquè ens trobem cada vegada amb nous reptes.
1: Sí, no és fàcil.
0: No és fàcil. Anem a entrar en matèria, idò. Per començar, si una família decideix retardar el primer smartphone, què creus que hauria de preveure abans de fer aquest pas? És a dir, quins són els principals reptes que hauria de pensar que se podrà trobar amb el seu fill o la seva filla?
1: Mira, jo crec que donar un smartphone és dir una paraula que no diu tot el que podem donar. És dir, no tenim per què donar un smartphone igual que el que estem utilitzant els adults. Aquesta és la primera. Dos, s'ha de tenir en compte que un mòbil, un smartphone, és una eina que els pares deixen al seu fill. No és propietat del fill. Ni si li han regalat els predins, ni... No, no, el mòbil és d'un adult. Legalment és així, eh? Un menor no pot tenir. Per tant, no és el meu mòbil, diria l'adolescent. No, no, és el que t'hem deixat perquè tu comencis a entrar en aquest món digital a través d'una eina que progressivament anirà tenint més funcions i més aplicacions. I això, punt dos, serà en funció de la seva responsabilitat i del respecte que tingui per unes normes, uns límits que hem establert. Direm, doncs, el mòbil es fa servir aquí, però allà no. Per exemple, es pot fer servir a la sala d'estar, però a l'hora de dinar no es pot tenir a la taula. O no et pots tenir el mòbil a la nit a la teva habitació. Per tant, hi ha unes normes. I tres, els adults que estaran acompanyant l'entrega d'aquest mòbil i que sabem que condicionarà en part la vida del seu fill, han de ser bons models de referència i s'han d'implicar molt des del moment en què el donen, no abans. Bueno, abans han d'haver estat bon model sempre, però donar el mòbil i dir ja està, a l'aventura, no, no. Vol dir que a partir d'aquell moment estem fent una tasca d'acompanyament i de supervisió que és imprescindible.
0: Molt bé. Són molts aspectes que s'han de tenir en compte abans de donar aquest primer mòbil, però, clar, si decidim no donar-lo, també podem tenir altre tipus de reptes, no? Com pot ser els referents, no? Aquests referents compartits que de vegades tenen els al·lots. Com podem fer, si no donam un smartphone, que un adolescent continuï compartint referents amb els seus amics sense tenir un smartphone propi?
1: Clar, l'smartphone és un instrument, no una eina, que hem assimilat que cadascú, cada persona humana té el seu, on tenim dos, un per la feina i un privat.
0: Fins i tot, sí.
1: Però, sí, o gent que té diversos, no? De fet, diuen que hi ha més smartphones al món que persones humanes. Doncs el que podem fer és tenir diversos estris que són compartits fins que no arriba l'smartphone. Un adolescent pot compartir a través de la tablet, pot compartir a través d'un PC, un portàtil que tenim a casa, pot compartir a través de l'smartphone del pare o la mare. És a dir, no és allò de, com que no té un smartphone propi, no pot ni escoltar la seva música, ni veure els seus vídeos, ni saber res del que fan els altres adolescents del món. No, no, ho pot saber a través d'altres dispositius que tenim a casa i que es comparteixen, doncs això, amb uns horaris, amb unes condicions, i fins i tot són dispositius, un dispositiu de joc que pot tenir connexió en línia, és a dir, que poden compartir-se coses si està normativitzat i limitat.
0: D'acord, és a dir, que poden formar part del món dels amics sense tenir un smartphone perquè poden accedir a través d'altres aparells digitals, no?
1: Correcte, sí.
0: Anem a un altre repte que de vegades se plantegen també les famílies si no donen aquest telèfon intel·ligent, que és la comunicació amb els amics. Quines alternatives poden cercar perquè un adolescent continuï mantenint aquest contacte sense necessitat de tenir un mòbil propi?
1: Mira, jo, pel que he conegut, hi ha com dues solucions. Una és tenir a casa un mòbil d'aquells que ja no fem servir perquè ens el vam canviar i que tingui un número concret, una targeta concreta, i que sigui el WhatsApp que s'està a casa perquè l'adolescent pugui contactar amb els seus amics, amb la colla, perquè no quedi absolutament despenjat. I aquest mòbil només té aquesta app. I és un mòbil tonto, però que té aquesta app i el tenim a casa. I l'adolescent sap que el pot fer servir perquè es queda a casa. I aleshores pot saber què passa el dissabte amb un amic que ha quedat, si arribaran tard, si han canviat el lloc que han quedat, si el que sigui. Això és important perquè segueixi connectat. Però aquest mòbil és de casa. És un mòbil que es queda de fons. L'altra, que he estat fent recerca, és una app que es poden instal·lar als pares i que fa un cert seguiment del WhatsApp del fill. Però això s'ha de dir. Hem instal·lat aquesta app que fa un seguiment del teu WhatsApp. Aquest seguiment, pel que jo conec, però no l'he vist, no l'he fet servir, no llegeix els literals de les comunicacions del teu fill, sinó que a través de la IA i d'un equip de psicòlegs que l'han muntat, et poden advertir a tu, mare, pare, a través d'un informe setmanal, de si s'està parlant de temes de sexe, però a un nivell molt complicat. O si aquest adolescent està patint perquè està rebent bullying, o el que sigui. De manera que tu, a través d'aquest informe, podries intervenir. Sé que existeix. No sé si seria la solució més apropiada, però l'explico per si la gent vol saber-ho.
0: Toca investigar, Aida, no?
1: Sí. Es diu Xoul, X-O-U-L.
0: D'acord.
1: Però no l'estic donant per bona, Dic que existeix.
0: Van sorgint cada vegada, amb intel·ligència artificial, també noves possibilitats, també nous reptes, també, però també noves possibilitats. Abans comentaves que tenim la sensació moltes vegades de que el mòbil és de la nostra propietat. Tot i que és vera que legalment pertanyen als pares, els gelós moltes vegades el tenen molt, molt gelós i no volen compartir informació del que fan a través del mòbil o que miren per damunt. Pot ajudar en qualsevol cas, ara que ens estan plantejant tot aquest ús de l'smartphone, compartir amb ells experiències digitals, per exemple, mirar una pel·lícula, jugar un videojoc junts, comentar continguts, perquè ells després no acabin vivint el mòbil com una parcel·la exclusivament seva, de la qual nosaltres hem de quedar al marge.
1: Clar, això torna a ser un progrés. És a dir, si abans de donar aquest primer mòbil, des de que la criatura té 6 anys, estem veient unes pel·lícules junts, o veiem unes sèries, o juguem junts digitalment, o estem veient un canal de YouTube que ens interessa perquè el tema ens fa il·lusió a tots els que estem a casa. I això ho podem comentar. Estem fomentant un vincle de confiança entre pares i fills, i els fills estan veient que hi ha un oci sa, que hi ha una manera de divertir-se, d'estar distret o de treballar o de fer les coses fàcils, que val la pena. Però també estarem fent comentaris de dir, mira, aquesta sèrie la deixem de veure perquè ens afecta que es maltracti aquesta persona i no volem veure escenes d'aquest tipus. Ja estem fent una educació que després, encara que sembli que els adolescents passen, se l'emporten posada. De manera que aquest jugar junts crea una confiança i que nosaltres els hi puguem ensenyar, mira quin meme m'han enviat més divertit, però tampoc els hi ensenyes tot el teu WhatsApp. És a dir, que l'educació pel compartir s'ha de fer alhora que l'educació pel preservar la teva identitat i la teva privacitat, que la mare tampoc ensenya tot el que té en el seu telèfon i a la llarga el fill tampoc t'ensenyarà tot, però pot parlar de tot amb la mare. És a dir, la consigna és sempre que t'arribi o vegis alguna cosa que et sorprengui, que et fereixi, que et faci mal, que et molesti, que t'inquieti, vine i digue-m'ho.
0: Tornem una miqueta en el tema que comentàvem a l'inici, que és quan tots els companys tenen mòbil i el nostre fill no en té. Clar, és fàcil que quan bona part dels seus amics ja tenen mòbil, l'adolescent ho associï, el fet de tenir mòbil, a tenir un espai propi i a tenir una intimitat que ell, per no tenir mòbil, no la té. Com podem ajudar a entendre o que entengui que tenir intimitat i un món propi no passa necessàriament per tenir un mòbil? De quina manera li podríem explicar que el fet de tenir espais propis se pot aconseguir d'una altra manera que amb un aparell.
1: Més que explicar-ho seria viure-ho. És a dir, cada vegada que en família fem qualsevol activitat, des de netejar junts el menjador o la sala, que després puguem parar un moment mirant-nos i dir ostres, ens ha quedat molt bé, som genials netejant. És a dir, que totes les experiències que no impliquen res de digitalització o fer una carrera en bicicleta o fer un extraescolar que t'ho passa genial. És a dir, que hi hagi aquest moment de prendre consciència de que xulo això que he fet, que bé m'ho he passat fent això, que maco aquesta estona que he tingut aquí. Perquè si no li anem donant valor a la vida presencial, com és lo quotidià i ens passa de llarg, sembla que el més valuós és el que es recull i és digital. I en canvi que puguem dir, ostres, que bé aquesta suada que ens hem pagat fent aquesta bicicletada fins aquí dalt. I ja està, i deixar-ho aquí. I no dir, com que no portem el mòbil, ens hem pogut centrar més. Jo crec que això ja vindrà després.
0: Clar, valorar els moments que compartim plegats, no? En el final.
1: Clar, la vida compartida, la vida, o fins i tot la vida en solitari, de dir, ostres, he estat a la meva habitació fent aquesta feina i per fi me l'he tret de sobre. Pues que bé, perquè escolta'm, si no t'has distret i l'has pogut acabar amb el temps que tenies previst, a que estàs satisfet de tu mateix. Sí, enhorabona. Llestos, és això.
0: Anem un poc a coses pràctiques, com el que estàs explicant ara, donar eines a les pares i mares que ens escolten i potser han pres aquesta decisió de retardar l'entrega del mòbil, però se troben en que potser el seu fill és dels pocs que no en té. Si hi ha altres famílies, imagina, és més fàcil, no?, anar tots en conjunt a l'hora de retardar aquest primer smartphone, però com ho podríem fer per cercar complicitats, podríem dir, o crear aliances entre famílies d'una manera realista, sabent que no tothom prendrà les mateixes decisions i ni les mantindrà sempre, perquè és difícil arribar a acords.
1: Sí, ja, i això és una cosa que per mi és molt satisfactòria, moviments d'AFES o de PIMES que es posen d'acord, grups classe o grups de pares d'extraescolars o de l'esplai o del que sigui, que es posen d'acord amb no donarem el mòbil fins a tal època o no instal·larem el WhatsApp fins a tal altra o no deixarem que entrin en certes xarxes socials. I encara que siguin 5 o 6, doncs els que van junts a fer música o van junts a l'esplai, doncs com que ja són els amics, ja estan creant un petit cercle. Si poden ser més, estupendo, perquè tots compartim una prevenció, una precaució, que és important que hi sigui. I si no hi és, perquè sempre hi ha qui diu jo ho faria, però ja he fet tard, perquè li ha regalat el mòbil sempre a dina, o el que sigui, entendre i compartir també amb els nens i nenes o amb els adolescents que viure en societat té una part que ens ajuda i una part que ens decepciona sempre. I que hem de lidiar amb el que ens ajuda i amb el que ens està decepcionant, perquè ens encantaria que tot el món, hi ha gent que diu que prohibeixin el mòbil fins als 16, i amb això creieu que tots els pares i mares farien cas? No. Per tant, hi ha una part de convivència comunitària que està bé que els que retardem l'arribada dels mòbils la compartim, la diguem, que busquem altres persones que s'hi puguin ajuntar, però que entenguem que hi ha gent que té vides molt diferents de les nostres i que no poden ajuntar-s'hi.
0: Anem a més pràctica. Retardar l'smartphone, creus que també implica que les famílies s'han d'implicar més? És a dir, han d'assumir que probablement hauran de facilitar, no ho sé, més trobades presencials, crear més oportunitats perquè els adolescents se relacionin d'una altra manera si no tenen el mòbil, cara a cara, per exemple.
1: Sí, sí. O sigui, la responsabilitat parental, abans que existissin els mòbils, consistia en això, en facilitar que els teus fills i les teves filles, quan volien començar a sortir o quedar-se després de l'esplai del dissabte o quedar després de la sortida de l'extraescolar, que anaven junts, que hi hagués algú que els seguís, que pogués ajudar-los a tornar, que els repartís a casa. I això ho fèiem sense mòbils. Doncs, si tu no entregues aquest dispositiu, vol dir que seguiràs fent el que fèiem els pares de fa 20 o 25 anys, que és estar més implicat.
0: Més sí, pendents, això és així. Clar, i gestionar pendent, una mica, organitzar
1: nosaltres. Gestionar altres. Una mica més, correcte, correcte. Però això no és sobrehumà, això ho fèiem fa 20 anys.
0: Interessant. Sí. Una altra reflexió. Com poden distingir, això és important a vegades fer una mica així d'introspecció, com poden distingir si realment estan retardant el telèfon intel·ligent, el smartphone, perquè pensam que encara no és el moment. O si en el fons també ens costa assumir que el nostre fill o la nostra filla, una vegada tingui el smartphone, guanyarà autonomia, quedarà més amb els amics, voldrà fer més plans... És a dir, com podem evitar que aquesta decisió respongui més a les nostres pors que a les seves necessitats?
1: Ah, això és la clau. És a dir, si nosaltres com a adults ja ens fem aquesta pregunta, això és fantàstic. Perquè que un pare o una mare reconegui quin grau de por, de patiment, conté l'educació que està fent amb el seu fill, és molt important. Perquè és normal que quan t'estimes el teu fill hi hagi una part de patiment, que no li passi res, que no li passi res dolent, i volem protegir-los. Però és que el risc zero no existeix. Per tant, hem de donar aquesta confiança en funció del grau de responsabilitat que suposem que té i parlar-ne i saber que aquesta confiança no està vinculada al zero supervisió. Jo confio perquè et dono aquesta eina, hem posat unes normes, confio que ho seguiràs i em menjo la meva part de por, perquè sempre que estic donant una mica més d'autonomia he de retenir aquesta part meva de por. Que això vol dir per sempre més i passi el que passi em mantindré amb aquesta part d'autonomia que he donat? No, la puc revisar en funció de si el meu fill fa un mal ús d'aquest dispositiu, d'aquesta autonomia que li permet. En podem tornar a parlar i dir, com que no ets major d'edat, i això en última instància és responsabilitat meva, et retiro això, et tanco aquesta app o es queda el mòbil a casa o el temps que faci falta. Per tant, està bé que controlem les nostres pors, que hi són, però ser-ne conscient és el primer grau, és importantíssim.
0: Començant per aquesta revisió, idò. Sí. I ja per acabar, una pregunta que també és important. Quins senyals ens poden indicar que la decisió de no donar el mòbil s'està gestionant bé i que ens hauria de fer pensar que el cost que està tenint en la seva vida social és massa elevat? És a dir, si han decidit no donar un mòbil als nostres fills i volen revisar quin impacte té sobre el seu dia a dia, en què ens hauríem de fixar? Com ho podríem revisar?
1: Clar, si no donem el mòbil, però hem fet tot això prèviament i tenim un fill o una filla que té bona connexió amb els seus amics, té colla, està feliç amb el que fa, ens anirà donant la llauna de dir el vull, tots el tenen, jo no el tinc. Però si ho diu d'una manera llaunosa però no amargada, ho podem tolerar tots. El que sí hem d'observar és si no hem fet abans de donar-li alternatives i de fer-li entendre que hi ha coses que es poden compartir d'altres maneres i senzillament la nostra por fa que no li donem el mòbil i ja està, i no ens movem de fins als 16, res de res, hem d'observar certes reaccions perquè o està molt feliç i no ens diu res, això vol dir en té un d'una altra manera, o es connecta des de casa un amic, des de casa una amiga, o clar, o ens està mentint, o si el veiem que realment no surt, no queda, i tu dius que bé, perquè no es posa en perill, bueno, també és un perill no socialitzar gens. Per tant, hem d'observar, quan hem dit no mòbil, quines conductes està tenint el nostre fill i el nostre fill adolescent que no van d'acord amb la vida d'un adolescent. Educar un fill o una filla és un test constant de la nostra coherència. Per això és tan cansat tenir fills, no? Perquè és un contrastar contínuament que això que tu dius i fas sigui coherent amb el que li estàs fent fer amb ell o amb ella. És superenriquidor. Jo crec que un pare o una mare estan creixen com a persona contínuament. I quan han superat l'adolescència d'un fill, haurien de tenir com un premi.
0: Una medalla.
1: Una medalla.
0: Idò, moltes gràcies, Anna, per reflexionar amb nosaltres sobre aquest tema, que no és senzill, però seguirem fent nous capítols en aquest manual sobre aquesta convivència en la tecnologia i amb els fills a mesura que van creixent. Moltes gràcies.
1: Vinga, a tu. Adéu.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Els jocs de taula han canviat molt en els darrers anys. Molts varen créixer amb uns quants jocs que pràcticament tothom coneixia i tenia a casa seva. Però avui l'oferta és enorme. Hi ha jocs d'estratègia, cooperatius, narratius, de cartes, de rol, jocs ràpid, educatius i propostes pensades pràcticament per qualsevol edat i tipus de jugador. També ha canviat qui juga. Cada vegada hi ha més adults que han incorporat els jocs de taula com una forma habitual d'oci, mentre infants i adolescents creixen envoltats també de moltes altres opcions d'entreteniment amb els videojocs ocupant un espai important. Avui volem aprofitar aquesta tertúlia per saber com jugam avui, com han canviat els jocs, què cercam quan jugam i quin espai pot tenir els jocs a l'educació dins la família i en el nostre temps d'oci. Per parlar-ne ens acompanyen Llucia Serra i Marc Cantallops, creadors de jocs i fundadors de Dino Ludens. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, va
2: bé. Bon dia.
0: Bon dia. També tenim en Adori i la seva filla Emilce, que té 14 anys, i les dues són gran aficionades en els jocs de taula i en els jocs de rol. Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: També tenim en Antònia, professora universitària.
4: Bon dia.
0: Bon dia, que tu fas servir el joc, entre d'altres coses, com a eina educativa.
4: Exactament.
0: Molt bé. I també tenim la mirada dels joves. Tenim en Eduard, que està en el principi de la vintena. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I en Joel, de 13 anys. Bon dia.
6: Hola.
0: Molt bé, tots benvinguts. Estau preparats per xerrar de jugar?
4: Sí,
5: sí, sí. Sí.
4: Sempre.
0: Vinga. I de començar amb en Llucia i en Marc, que són els experts. No? Com dèiem abans, és que tenim una certa edat, varen créixer amb jocs que pràcticament tothom coneixia, no? Qui no coneix és Parxís, Soca, S'Operació, no? Tots aquests jocs que tothom coneix. I l'oferta era bastant limitada en aquell temps. Vos volem demanar què ha passat des de llavors? Com ha canviat el món dels jocs de taula? Quin tipus de jocs se creen actualment? I quines són les principals diferències respecte dels jocs en què jugàvem fa 20 o 30 anys?
1: Idò, hi ha com a dos punts d'inflexió molt importants en el darrer segle, que són a principi de segle o a final de segle passat, el Catan. Quan sorgeix el Catan, és com que el renaixement del joc de taula modern, i allà sí que se crea una gran indústria, un gran interès per el joc de taula, i després hi ha un segon punt d'inflexió molt important, que és la pandèmia. La pandèmia fa que el fet de que els jocs de taula siguin entreteniments de baix cost que se puguin fer a un interior, la gent els adopta massa, i allà comença un gran interès, no? I se pot veure els números de ventes cada pic van en augment, perquè l'interès del públic cada pic és major. I efectivament hi ha una diferència respecte al joc que ens feien antigament, perquè els jocs antigament moltes vegades simplement les feien i ja està. I en canvi, actualment l'enfocament és diferent, perquè és una indústria molt potent i tu t'has d'enfocar en el públic concret i tu ja fas el joc molt pensat per aquell públic.
0: Ha canviat també qui crea els jocs, no? Perquè abans sonaven les grans marques de jocs, però avui hi ha editorials petites, creadors independents, projectes nascuts aquí mateix com el vostre, com a Dino Ludens, que a més vosaltres apostau per crear projectes vinculats a la cultura de les Illes Balears. Quines possibilitats ofereix el joc com a eina de divulgació?
4: Doncs nosaltres des del primer moment vàrem pensar que era un espai molt bo per divulgar qualsevol aspecte que d'alguna manera hagués quedat penjat. És a dir, sabíem que a la gent li agradava jugar a jocs de rol, o sabíem que hi havia gent que estava jugant a jocs de cartes, però clar, la gran majoria d'oferta que hi havia eren jocs fets a Estats Units, amb models americans, o si voleu també n'hi ha d'europeus, però no n'hi havia de jocs que fossin mallorquins. I ara que teníem en el nostre abast la possibilitat de fer un joc, pensàvem que en lloc d'anar folklore genèric, podíem aprofitar tots els nostres coneixements, tant lingüístics com culturals, per fer un producte que apel·lés a la identitat cultural. És a dir, que fos un joc nostre. I a partir d'aquí, doncs, vàrem començar amb un joc que si iràs i no tornaràs, que és de rondalles, però després hem continuat amb aquesta línia perquè hem vist que té una acollida molt bona. Passa el mateix en la literatura infantil. No és el mateix que jo llegeixi un conte en què hi ha cérvols que no que hi aparegui una cabra. Aquest simple detall fa que jo, com a persona mallorquina, pugui sentir aquell conte o aquell...
0: Més proper, no?
4: Exacte, com una cosa més meva.
0: D'acord. Clar, hem de parlar també d'educació, perquè en els darrers anys se parla molt del joc com a ineducativa. Antònia, abans ho comentaven, tu ets professora d'institut i també dones classe a la universitat, a futurs professors.
2: A futurs professors.
0: Tu com empres el joc? Perquè crec que fa els teus alumnes també creen jocs, fins i tot.
2: Creen jocs. I bé, jo com a professora motiva que s'utilitzi el joc a totes les edats, infantil, primari, secundari, batxillerat, fins i tot a la universitat, perquè els beneficis són infinits. Ràpidament, n'apuntaria quatre. Primer, la motivació. Jugant a l'aula se crea un ambient, un clima, una companyonia entre alumnes, professors, participants, convidats, que és una cosa extraordinària. Això que afavoreix la cooperació entre ells, la implicació, afavoreix que han de trobar estratègies per anar tots a la una. De cada vegada hi ha més jocs que són cooperatius i no tan competitius com era abans, i na Llucia i en Marc i Dan són uns abanderats, no?, d'aquests tipus de jocs. Després, el joc afavoreix una educació transversal. Podem jugar fent matemàtiques, fent llengua, fent història, afavorim molt la comprensió lectora, les eines de comunicació, no? I finalment, una altra cosa que és extraordinària, que és jugant eixamplar amb la nostra creativitat, la nostra imaginació. Per tant, el joc és extraordinari per dur a l'aula.
0: Ara ja tots tenim ganes de jugar. No? Anem a la vessant més lúdic, a part de tota aquesta vessant educativa i divulgativa que comentàvem, el joc com a forma d'oci. I aquí ens hem d'aturar una característica que hem comentat en el principi, que és que els adults d'avui també juguen, i molt. Dori, sí. Anem cap a tu. Tu ets molt aficionada en els jocs de taula, en els jocs de rol.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Tu sempre has estat jugadora?
2: A mem, sí.
0: O t'hi has tornat de gran?
2: Sí i no. O sigui, tu pensa una cosa, que nosaltres, quan som petits, jugam a rol sense donar-nos compte. És a dir, no ets un indi, no ets un vaquer, però ho interpretes. O sigui, fa rol en viu des del primer moment. O sigui, ja està. Aquí ja s'ho comença tot. I sí que és vera que quan m'he tornat més major...
0: Li has agafat el gust.
2: Tot el tema de joc de taula, rol, tot això...
0: Quin paper
2: enamorada.
0: Quin paper té avui en dia en el teu oci? És a dir, tu jugues cada setmana, per exemple, o cada 15 dies?
2: Sempre que podem, sí.
0: Quedau per jugar? Setmana,
2: sí, exacte. Tenim un grup d'amics que juguem a rol, alguns juguem a jocs de taula, sí...
0: Tu veus que, en general, encara s'arrossega la idea que jugar és cosa de nins? O veus que, a part del teu grup, ha canviat aquesta idea i pensam que els adults també poden jugar? Ja em dic que hi ha molta gent que juga, però creus que la idea, en general, està canviant també?
2: Jo crec que està canviant, bàsicament perquè els de la nostra...
0: Generació
2: ja no hem deixat de jugar mai. I això jo crec que és un canvi de paradigma, no? I jo crec que de cada vegada juguem més. Però és això, que som els adults, i els adolescents no tant.
0: Anem en aquest
2: jo
0: tema.
2: Jo crec que tira més que cap a una altra banda.
0: Anem en aquest tema, perquè anem una mica de generacions. I Milce, tu comparteixes aquesta afició amb la teva mare. Tu jugues més a jocs de taula que la majoria de gent de la teva edat, creus?
3: A ver, yo tengo bastantes amigos que... A veces sí juegan a juegos como el Trivial o juegos así. Uh-huh. Pero sí es verdad que yo juego a juegos de mesa que, por ejemplo, mis amigos no conocen. Como viene a ser el HeroQuest.
0: Per exemple, ¿tú jugues més amb adults que amb gent de la teva edat?
3: Sí.
0: I què t'aporta jugar amb ta mare?
3: Pues, a ver, al final... aparte de que somos personas diferentes y tenemos edades diferentes, eso nos hace hacer como pensar diferente. Y entonces es como más divertido.
0: Tens més opcions, no? Opcions d'entreteniment diferents, també.
3: Sí.
0: Clar, però anem a entrar en el tema d'adolescent, ja ho ha comentat ni Milce, juga més amb adults que amb gent de la seva edat. Què passa amb els adolescents i els joves i els jocs? Joel, tu tens 13 anys... Tu, pel que veus entre els teus amics i companys, els jocs de taula formen part del vostre temps d'oci?
5: A ver, yo diría que se ve, a mi edad se ve más como hacer algo con la familia, con tus padres, con tu hermano. Pero si tú quedas con tus amigos, mis compañeros no piensan, vamos a jugar a Magic, vamos a montar Warhammer, no se les ocurre nada de esto. Es, vamos a mirar el móvil o, como mucho, vamos a jugar a algún videojuego, que ya es como... algo como extraordinario, ya también cuesta.
0: D'acord. És a dir, que la iniciativa de fer una partida junts a qualsevol cosa no surt.
5: No.
0: Eduard, a la teva edat comença a canviar això? Comença a canviar la relació amb els jocs de taula?
6: Wow. Jo crec que a la meva franja d'edat sobretot se juguen jocs de cartes. O sigui, el típic que tens una baraja de cartes, sigui francesa o sigui espanyola, i jugues a truc, jugues a jocs inventats que sempre canvien el nom però són el mateix joc. Però és veritat que joc de taula n'hi ha mango. He de dir que en el meu grup sí que jugam a altres jocs de cartes, com ha pogut dir en Joel, de Màgic, i algun altre joc de taula, però no tant com m'agradaria.
0: D'acord. Anem a xerrar de videojocs, perquè quan parlem de jugar hem de parlar també d'aquest món, dels videojocs. Amem, Joel, quin lloc ocupen els videojocs davant altres formes de jugar? És a dir, què troben els adolescents en un videojoc que potser els hi costa més trobar en un joc de taula?
5: A ver, yo diría que lo que más les gusta es la validación de los demás. O sea, si tú juegas un juego en línea que está de moda, con rangos, competitivo, skins exclusivas, si tú eres bueno en ese juego o tienes cosas que las demás no tienen, es como, ¡buah, qué suerte tienes! Te da como un rango dentro de la clase. O sea, es como, eres el más bueno en una cosa. O sea, te da validación. Claro, esta edad...
0: D'acord. I si comparant jocs de taula i videojocs, creus que els adolescents juguen de la mateixa manera? Que canvien la manera de jugar si jugues a un videojoc?
5: A ver, los juegos de mesa, yo diría que la esencia se ha mantenido desde hace muchos años. Es pasarlo bien, estrategia, juegos de rol, pero con los videojuegos antes era también ir a ganar y pasarse una

0: tot això que ens contava en Joel, és molt diferent també els recursos que s'utilitzen per atreure en el jugador i mantenir el seu interès en un joc de taula o en un videojoc?
1: Sí, bé, aquesta pregunta sempre és polèmica, no? Perquè està enfocat en el gacha, no? Les mecàniques d'enganxa, que tant existeixen tant a videojocs com a joc de taula, i sempre he considerat que èticament no és gaire correcte, perquè fan un ús d'això, de l'aleatorietat, de no sabre, de l'emoció de que el que te pot tocar...
0: Se recompensa molt ràpid.
1: I, de fet, ja s'ha legislat en contra d'aquest sistema. O sigui, a videojoc ja s'ha aconseguit a Europa, segons quin país, ja tenir lleis que prohibeixen les loot boxes. Se podria dir que en el joc de cartes també hi ha aquestes mecàniques, com per exemple en el màgic que han comentat, en els sobrets. Tu estàs allà pendent de que te... I això, jo ho he vist, jo mai he entrat en aquest tipus de mecàniques d'enganxament, perquè sempre les he trobat molt poc ètiques, malgrat que m'agradin molt el joc, m'agrada molt el màgic, m'agrada molt... No me compraré mai un sobre, o no me compraré mai una loot box, perquè no... No m'agrada
0: gens. Estan entrant altres mecanismes diferents en el de simplement jugar i gaudir, no?
1: Efectivament, no és el joc, sinó l'emoció de lo que te pot tocar. I això és un mecanisme mental. En aquell moment, abans de saber lo que te tocarà, tu tens tota aquella pujada d'adrenalina, d'això, i després se te passa tot d'una que has obert a sobre, però prèviament utilitzes aquell mecanisme d'enganxa perquè el nen, l'adolescent, te compri.
0: Clar, i a part d'això, vivim en un món en què tot va molt ràpid, no? Estem acostumats a immediates, ens costa esperar, mantenir l'atenció durant molta estona. Imagino que això també potser se reflecteix d'alguna forma en la manera com jugam. Amem, Emilce, Joel, Eduard... Vosaltres, per exemple, a la manera de jugar a videojocs, això que comentava en Joel, tu has notat, Emilce, que se reflecteix aquesta necessitat d'anar ràpid?
2: A ver... A veces, por ejemplo, en videojuegos que jugamos a veces en las quedadas de mis amigos, quieren pasarse el juego más rápido o se cansan de una modalidad de juego y quieren pasar a otra. Y es como...
0: Dura un poc temps, ¿no?
2: Sí.
0: Eduard?
3: Jo no sé si és que arribo un moment a la vida on tots tornem a Minecraft i tornem a jugar de manera més tranquil·la. És a dir, jo el que estic veient a gent del meu entorn és que tornen a jugar a Minecraft i fan una partida més pausada, fan les seves construccions i juguen d'una manera més relaxada.
0: Això en 13 anys no, Joel.
4: Hay miedo a no hacer nada dentro del juego.
0: A mi m'explica un poc aquesta idea.
4: Es como un poco como en la vida. Si tú no estás viviendo experiencias, si no estás haciendo nada, te estás aburriendo. Y hoy en día aburrirse es como algo malo. Entonces, en los videojuegos lo mismo. Si no haces misiones consigues trajes, en 2 horas de juego, si no haces nada, has perdido el tiempo. O sea, te compras un juego que te cuesta 60 euros, que pesa 140 gigabytes por las texturas, y luego vas corriendo por todo el mapa y no miras nada, ni te paras a mirar el mapa, y mapa, punto, misión, teletransporte, y ya está, no haces nada más. O sea, no te puedes quedar caminando un minuto.
0: No, pasando yo de taula, Dori, que no Dori riu, també influeix aquesta immediatesa, tu creus, en els jocs de taula? O els jocs de taula han quedat un poc al marge de tot això?
5: És que el joc de taula també hi ha un abanic tan gran, un ventall tan gran que pots jugar a cartes molt bàsiques, per exemple, pots jugar a Fantasma, que és molt bàsic, i pots jugar fins i tot amb nins, o ja coses més d'estratègia que ja necessites posar-te de veres i no te pots despistar, perquè si no, no dones una. O sigui, jo crec que qui vol jugar a jocs de taula s'ha de posar en sèrio. Perquè també pots jugar a Monopoly, si m'entens, o en Esparxís, i superbé, però tens un ventall molt gran i pots jugar a moltes coses.
3: Jo crec que, potser sona molt tòpic, però estem a la poca de la immediatesa. I si ja mos costava fa anys, quan hi havia altre joc de taula...
0: He de dir que el Monopoly és llarg,
3: eh? Ah, té final, el Monopoly. Quan s'acaba el sopar de Nadal. Llavors, si abans ja mos costava haver de posar-nos a llegir les normes, aprendre-les i començar rodant el joc... Imagineu-vos ara que estem a l'època de TikTok i scroll infinit. És a dir, no tenim paciència per aprendre unes normes.
6: Ben cert.
0: Clar, per aquí, com encaixam

0: aquests ritmes dels jocs de taula que hi ha tot un procés, t'has de llegir, has de transmetre als altres les regles, t'has d'enterar tu primer, per explicar-ho bé, t'has d'assabentar tu primer d'acabar aquell joc. Com ho fem? O sigui, com encaixem aquests ritmes amb una generació que, com dèiem, va molt ràpid, se fixa molt també en les tendències... Amem per aquí.
1: Idò, bé, això se pot veure, per exemple, en la nostra trajectòria editorial. A la nostra trajectòria editorial jo vaig començar com a autor a fent el lloc que jo me feia més il·lusió, que bé, és un lloc complex, és un lloc rolero, és un lloc de seure-se, d'entendre-lo, de passar una hora. Què passa? Que això a la gent li costa. Els nostres següents llocs, la filosofia ja és molt diferent. Ja és un pensament ja no tant d'autor, sinó més d'editor, enfocant-ho en el públic objectiu. I el públic objectiu vol jocs senzills, vol jocs ràpids, i doncs nosaltres fem jocs senzills, fem jocs ràpids, accessibles, que en un minut s'explica les regles, i així va.
0: T'adaptes.
1: T'adaptes.
0: Vinga, idò, què pensau fer ja un poc anant arribant a conclusions entre tots? Per començar, què penseu que se pot fer, a més del que ja s'està fent, que es crea molta oferta, adaptar-se a diferents públics, perquè el joc tingui més presència entre els infants i adolescents? També sabem que els pares juguen més i fan jugant els al·lots, però no sé si se vos acut alguna idea més. I sobretot també perquè siguin ells mateixos els que prenguin la iniciativa de jugar. No només juguin amb els pares, sinó... I Lucía, aixeca sa mà. Sinó que els hi... tinguin la iniciativa de dir, ai, mira, quedam, i doncs anem a jugar ara en un joc de taula. Vinga, Lucía,
2: sí,
0: tu
2: tens els trucs. Vull parlar molt d'optimisme, perquè Venga. Som molt optimista amb això. Bé, jo, com que també som professora de secundària, m'he trobat que tot això que deies, d'alguna manera, hi estic d'acord, perquè jo també ho visc a les aules. I pens que, tot i que en general hi hagi certa reticència, que sol ser allò de...
0: Professor,
2: sí, el professor proposa un joc i els alumnes posen cara de... ara què madurà? Què serà aquesta professora que madur una cosa nova i de més? Però jo sempre he pensat que amb els jocs de taula és essencial tenir un... És un poc secte, ja t'ho vaig dir, no?, per telèfon. És un poc secte que necessites algú que t'inicia. Clar, la primera passa sempre fa por, perquè... Si jo estic refugiat en uns aspectes que sé que són segurs per mi, jo jugo en aquest videojoc i m'agrada, o jugo en aquest joc i ja m'agrada, jugo en els virus i ja està, i ja d'aquí no en surt. Però quan algú t'acompanya i te dona sa mà i t'obri nous espais, es van incorporant dins de les rutines. I ara, per exemple, enguany, la meva tutoria, que feim mensualment, feim una festeta, ells ho han demanat. Durem jocs de taula. I dic, molt bé, durem jocs de taula.
0: O d'anar cercant adeptes, idò. Eh?
2: Sí, exacte. I després ells repeteixen això fora de tant en tant. I penso que l'adolescència és una edat una mica d'impàs, però que si es van creant aquests espais en què es normalitza l'ús del joc i que es fa de sa mà de qualcú que per tu és un referent, sigui ta mare, sigui un professor, sigui un youtuber que t'ho mostra...
0: O un amic que li ha agafat el gust, també.
2: Exacte. O els amics entre ells, doncs després... És més fàcil que a poc es vagi incorporant a dins de l'hàbit jugador, no?
0: Molt bé. Alguna suggerència més per aquí?
3: Jo, per exemple, som super a favor de la gamificació a les aules. O sigui, hauria de ser una assignatura, vamos...
0: Ja estan aquí les dues professores, contentes.
3: Y yo creo que va a pasar un poco lo mismo que pasó con el anime hace unos años, que antes había algo más así como friki, Y de repente pegó como un boom y todo el mundo empezó a mirar anime.
0: També una mica en la pandèmia, no?
3: Y yo creo que con los videojuegos, si no ha pasado ya, ya está.
0: Amb els jocs de taula. Sí. Interessant. Vinga, idò, que vam en consells. Demanant-vos un consell. Aquí heu de xerrar tots, eh? Vinga, quin consell donaríeu a les famílies i a els infants i joves que ens escolten perquè, atenció, puguin gaudir més del joc i de tot el que ens pot aportar? Vinga, començam amb Antònia.
4: Vinga, un consell podria ser, per exemple, que entre tots decidissin un joc que els agrada i se dedicassin uns minuts, una estona, la setmana, a seure la família junta, concentrat, sense mòbil, sense pantalla, sense res, i si pot ser amb moltes edats diferents de la família, a passar aquella estona plegats i a jugar un joc llarg, com el Monopoli, a passar Venga. 5 hores, 6
0: això
4: hores plegats, predins i nets i tot.
0: I sense trampes.
4: Bé, les trampes són vegades, divertides.
0: També són educatives, de vegades.
4: Sí.
0: Vinga, i Milce, tu quin consell dones? Pot ser per jocs, pot ser per videojocs, qualsevol forma de joc.
5: Yo creo que podría dar como el consejo de que se tomen un momento para disfrutar, o sea, que no vayan a toda prisa.
0: Exacte.
5: Que vayan con paciencia, que sé que cuesta, pero que tengan más paciencia para resolver las cosas y disfrutar.
0: Molt bé, Dori.
6: Ment oberta i totes les famílies haurien de jugar, perquè això te fa lliure.
0: Eduard.
7: L'objectiu dels jocs de taula no és el que poses a capsa, és mentira. L'objectiu és passar temps junts i aquest moment que un ha de repartir les cartes i tu estàs esperant, no és un moment de dir ai, que lento que va, sinó de dir ah, mira, a menys si me fa trampes. És a dir, intentau trobar aquests petits moments de dins del joc perquè realment això és el que te fa disfrutar del joc, no guanyar una partida.
0: Molt bé, anem, Joel, cap a jocs o videojocs?
3: Para videojuegos, que si un día juegas, dite, bueno, di, voy a jugar 15 minutos sin correr, solo caminar. No puedo ni coger el caballo ni teletransportarme, solo puedo caminar y verás la cantidad de detalles que no estabas mirando y que te van a encantar. Y luego, que no mires tantos vídeos, que luego dirás, me he pasado un juego al 100%, yo solo y sin ayuda.
0: D'acord, també com un objectiu personal. Els experts, Lucy i Marc...
2: Que provem i cerquem allò que encaixa amb la nostra família o amb el nostre grup d'amics. Hi ha tants de jocs i de tant de tipus que potser penses que no t'agraden els jocs de taula perquè encara no has trobat aquells que són per tu. I que en aquest cas estic amb Nadori, ment oberta, perquè segur que hi haurà algun joc que encaixi amb els temps que tens i amb els teus gustos i interessos.
1: Jo anava a dir el mateix, la curiositat, que si hem de ser curiosos. I no et de tenir por a equivocar-nos. O sigui, no tots els jocs que juguis t'agradaran, però si no ho proves, no ho saps.
0: Ja. Molt bé. Podríem acabar amb aquella frase. Ah, jugar! Ah, jugar. Moltes gràcies a tots.

0: I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació, de criança i divulgatives. Avui començam parlant de trobades per a famílies a l'espai neurodivergent. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
1: Bon dia. Dislèxia, altes capacitats, TEA, TDAH... Te són familiars aquests termes? I no te perdis les trobades mensuals per a famílies de l'espai neurodivergent que organitzam a l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, on compartim experiències, recursos, informació... Si te fa ganes d'afegir-te, pots consultar les dates de les trobades al nostre perfil d'Instagram Espai Família. Vos hi esperam!
0: Seguim amb una proposta relacionada amb contacontes científics. Ens ho conta Juanmi Rivera, professor i investigador en didàctica de la matemàtica a la UIP.
2: La Nit Europea de la Recerca se celebrarà al Molibé de Palma, en diferents espais on podrem acostar-nos a la ciència d'una manera molt participativa. I un d'aquests espais està especialment pensat per a xiquets i famílies, els contacontes científics. El que volem és aprofitar una cosa tan pròxima com són els contes per despertar curiositat i descobrir que la ciència també està present a les històries. Hi haurà contes que parlaran de genètica, de virus, de bacteris, de mar, d'eclipsis i també de matemàtiques. En el meu cas, amb quatre petites cantonades de no res, jugarem amb els cercles i els quadrats per parlar de geometria, d'orientació espacial i de resolució de problemes, però també per descobrir d'una manera molt visual que de vegades la solució no és canviar qui és diferent, sinó transformar allò que ens envolta.
0: I ara passam a un concurs de microrelats que té categoria juvenil. Ens dona més detalls Anna Corraliza, bibliotecària de Peguera.
3: ¿Alguna vez has querido escribirle a tu bibliotecario o bibliotecaria? ¿Contarle un recuerdo? ¿Agradecerle un momento especial, su ayuda o simplemente compartir una historia? Pues desde Bibliotecas de Calviá te invitamos a participar en Cartas a mi bibliotecario, un concurso promovido por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y por el Ministerio de Cultura. Si eres joven o adulto, tienes una historia que contar y unas pocas palabras para hacerlo, esta es tu oportunidad. Escribe tu microrrelato, deja volar la imaginación y conviértelo en una pequeña carta para esa persona que, desde la biblioteca, te ha acompañado a lo largo de tu vida entre libros e historias. Consulta les bases i participa. Tu carta puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas.
0: Encara tenim més propostes, ara relacionades amb els jocs de taula. Ens les fa arribar na Llucia de Dinoludens.
4: Bon dia! Us duim un pla per aquest dissabte, dia 19 de setembre. Celebrarem la Fira de Pina, des de les 6 de l'hora baixa a les 10 de la nit. Dinoludens, volem convidar-vos a venir-hi i especialment a aprofitar el dia per fer-hi activitats en família. Nosaltres hi durem els nostres jocs de taula i els prototips de tres projectes que publicarem aquest Nadal. Es tracta de jocs que s'inspiren en la cultura mallorquina. Hi trobareu dimonis, herois de rondalla, pirates, bobotes, caparrots i moltes més criatures fantàstiques. Pensam que és una activitat ideal per fer en família, però que també podem gaudir molt com a adults, ja que tenim propostes de tot tipus i per a totes les edats. A la Fira de Pina també s'hi ofereixen artesanies i l'actuació del DJ Nogales, entre altres activitats que podreu consultar al programa, tant a la pàgina web de l'Ajuntament d'Algaida com a les xarxes socials de Dinoludens. Així que aquest dissabte, dia de 9 de setembre, de 6 a 10 de l'hora baixa, tenim una cita a la Fira de Pina.
0: I acabam amb la nova proposta d'esmercadet friqui de Blanquerna, el primer open d'escacs al carrer escolar i per adults.
5: Hola, molt bones, estimats radioients. Soc en Xisco Fernández, de Locos Cultura, del Mercader Friki de Blanquerna. I, bueno, comentar-vos que el pròxim 24 d'octubre tornarem a estar en el centre de Palma, en el dia 16, Mercader Friki de Blanquerna, on farem el primer open d'escacs al carrer, d'ajedrez en la calle, escolar i adults. L'organitzam junt amb l'associació d'escacs Sant Ferriol i de l'escola d'escacs de Campos. I, bueno, serà un sistema suís de 7 rondes i amb 3 mestres per jugada. Si voleu informació i inscripcions, escacs.santferriol@gmail.com o al telèfon 663-951-330. A vos esperam.
0: Moltes gràcies a tots per la informació. Nosaltres, recordeu, avui acabam ja aquesta emissió per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents, a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Començarem a la nostra secció de rutes arqueològiques en família per continuar amb un test per conèixer més els nostres participants habituals. No faltarà un dels audiocontes de la nostra biblioteca, avui relacionat amb els viatges pel món, ni la nostra tertúlia infantil. Els infants reflexionaran avui sobre com viuen el setembre. Encara tenen un peu dins l'estiu o ja comencen a estar en mode tardor? Ho descobriran d'aquí a una estoneta. També tindrem propostes d'oci, reportatges fets per infants i un taller musical que ens fa molta il·lusió perquè avui torna Cucorba. Preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: tornem a tenir la nostra secció de rutes arqueològiques, que és una secció que ens agrada molt i que fem amb la nostra arqueòloga, la Núria Jiménez. Hola, Núria.
1: Hola.
0: Que ve acompanyada pel seu ajudant, Néctor, que ha fet moltes excursions.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Avui, Núria, quina excursió ens duis?
1: Pues en esta ocasión nos vamos a ir a Els Calderers, que es una antigua posesión mallorquina, que creo que es un sitio muy interesante, ya que bueno, es como una casa de tenida en el tiempo para entender un poco cómo se vivía, cómo se trabajaba y organizaba el
0: mundo interesante.
1: Rural, ¿no? En esa isla.
0: ¿Y qué puedo encontrar?
1: Pues realmente lo que vamos a encontrar es una casa musealizada, aparte de todo lo que es su externo, sí, y donde bueno, lo que representa el museo es una vida cotidiana de una familia, pues en la posesión, con todos sus, bueno, se representa muy bien los oficios tradicionales, como puede ser pues el del herrero, cocineros, los dormitorios, la tafona, establos, ¿no? Y realmente es un lugar perfecto pues, para conocer un poco esa parte más social, más etnológica de nuestro patrimonio.
0: Molt bé. I, a més, Héctor, tu no hi has anat en aquesta excursió, però te fa moltes ganes, ens has dit.
2: Em fa moltes ganes anar perquè... Bé, he estat en algunes possessions mallorquines de manera anterior, però aquesta me pareix realment interessant perquè és de les millors conservades que hi ha a Mallorca. I realment és molt interessant veure el costumbrisme mallorquí o la cultura que teníem aquí, que seguim tenint, encara que cada vegada costa més conservar-la, aquí a Mallorca.
0: Molt bé, eh? És un viatge en el temps, que deim nosaltres. I tenim alguna curiositat d'aquesta excursió, Núria?
1: Bueno, sí, quizá la mayor curiosidad es ver una casa como que se ha quedado conservada en el tiempo, ¿no? Y en ella realmente se puede encontrar incluso maniquíes que representan pues esas personas que allí estaban.
0: Las todo de como significación.
1: Sí, todo como muy real, ¿no? Esa quizás es la parte más interesante, ¿no? De cómo se hacen, bueno, utensilios originales, las recreaciones que hay, y hace que torne todo como un sentido mucho más realista, que te permite didácticamente, pues sobre todo de cara a los niños, entender un poco pues que lo que están viendo, verlo con otros ojos, ¿no? Claro. Me parece súper curioso y bastante interesante.
0: Molt bé, i com sempre vos demanam algun consell pràctic per aquesta excursió?
1: Pues, como volvemos a irnos a una zona rural, pues lo que siempre decimos, pues que ropa, calzado como toca, y nuevamente, pues como consejo es que vemos pero no tocamos. Importante. Si tenemos recreaciones, si tenemos un lugar muy importante, pues que se cuide y que se conserve, ¿no?
0: ¿Y algún consell més, Héctor?
2: Bé, com sempre dic, sempre anar amb berenar.
0: És molt bona idea.
2: Perquè mai se sap quan t'entra la fam. I bé, sempre duc una peça de fruta perquè les vitamines són molt importants, sobretot plàtan, taronja. I poc més bé anar còmode, això és el més important, i sobretot disfrutar.
0: Molt bé.
1: Bueno, referente a eso último que ahora acabo de pensar, justamente una de las cosas que ellos también ofrecen en esta casa museo, que también parece interesante la propuesta, es que al mismo tiempo que estás viendo una payesía, la vida en el mundo rural y todo, ellos ofrecen una degustación también de productos locales, que creo que también es muy importante, que no solamente estamos viendo, sino que estamos probando y estamos viviendo, como a mí me gusta tanto, con los sentidos.
0: Una experiencia inmersiva.
1: Claro, totalmente, ¿no? Muy sensorial. Entonces creo que es un sitio que es una buena propuesta para
2: ir. Y sobre todo
1: apoyando
2: el comercio local, que es muy importante hoy en día.
0: Molt bé, idò, moltes gràcies. Tornem a apuntar aquesta excursió a la nostra llista de rutes i vos esperam un altre dissabte. Adeu!
2: Adeu!
3: IB3 Ràdio és música.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Cora.
6: I en puga et sí.
7: Sí, digueu.
8: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
7: Què saps?
8: No has de venir a presentar el programa.
7: Quan?
8: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
7: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
8: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
7: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
0: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. I avui és el torn de Nugo, que a més de ser programador i amant dels videojocs retro, és pare de na Paula i na Marta i experts ja en fer teatre d'improvisació i tot tipus de veus i coreografies. Hola, Hugo!
9: Hola, bon dia!
0: Com estàs?
9: I bé, aquí preparat per l'entrevista.
0: Molt bé, volem saber més coses sobre tu. Així que anem a començar pels inicis. Quines eren les teves aficions de petit?
9: De petit m'agradaven molt els videojocs i les videoconsoles. La primera consola que vaig tenir va ser una Nintendo NES i crec que d'aquí me ve aquesta afició que encara tenc pels videojocs retro. També m'agradava molt l'astronomia. Tenia uns prismàtics i un telescopi petit i record que els vespres pujava al terrat de casa nostra per mirar la Lluna i els planetes. Era una cosa que me fascinava molt i que encara me fascina.
0: Molt bé. I te vas fer programador perquè...
9: Perquè sempre m'havia agradat rastrejar amb ordinadors, saber com funcionaven les coses per de dins. I va arribar un moment que jugar amb els ordinadors no m'era suficient i vaig voler aprendre a fer jo les coses. I al final, una afició que es va convertir en la meva professió.
0: Que bé, vocacional. Idò, ara van preguntes relacionades amb el programa. Tu recordes quan i com vas començar a participar en Venim en Manual?
9: Uf, sí, ten bon record d'això. Sí, tot va començar perquè una amiga meva, na Eva Barceló, que també col·labora en el programa, me va cridar per participar a una tertúlia sobre videojocs retro. I, ostres, vaig anar a l'estudi amb un parell de consoles portàtils i acompanyat de na Marta, la meva filla gran, i, bueno, m'ho vaig passar molt bé. I un pot de rebot, doncs, va-ho fixar na Marta, que va encaixar molt bé per participar a les tertúlies dels petits, i a partir d'aquí, doncs, una cosa va dur l'altra, i al final hem acabat participant tots.
0: I després vareu tenir una altra filla, na Paula, que també participa, que ja han passat 10 anys, és de les petites, però aquí la tenim. Va néixer pràcticament a No Venim en Manual.
9: Sí.
0: Tu quines sessions recordes haver fet amb les teves filles?
9: Amb elles ha fet un pot de tot. Hem participat junts a la secció retro, a concursos de pares contra fills, a tertúlies temàtiques de tota casta, com les de Halloween, d'Escape-Off, darrerament també.
0: Sí. Molt bé. I a quin contingut del programa t'agrada més participar?
9: Jo m'agraden molt els tortells. És molt divertit fer el concurs dels tortells, perquè no en cert cap, però bueno...
0: Ho intentes,
9: però és molt divertit, sí. I, evidentment, també la secció retro, perquè és un tema que m'encanta. Darrerament també m'ho passa especialment molt bé quan hem d'interpretar situacions, improvisar o imitar veus conegudes, com la de Darth Vader. Crec que amb el programa he descobert una faceta meva, més interpretativa, que no sabia que tenia, i m'ho passa molt bé fent-la sortir.
0: Jo recordo una actuació teva estel·lar en la veu de Scooby-Doo. No sé si ho recordes.
9: Exacte.
0: Anem, i ara t'hem de demanar per dos moments, a veure si en pots triar dos, més divertits a la ràdio.
9: Uf, n'hi ha molts. Si n'he de triar dos, record especialment que vàrem acabar cantant i ballant Michael Jackson, que a casa nostra fa furor, vull dir, és increïble encara. I una cosa que imagines que fer mai a la ràdio. I també més recentment, quan vàrem fer la coreo de Soda Pop de Saya Boys. Crec que en aquest moment és quan més m'ho pas bé, perquè en el final me fa sortir completament de la meva zona de confort.
0: Sí, és vera que els pares vos posam a ballar una mica. I ara ve una cosa molt important, que és el consell. Quin consell donaries a pares, infants i adolescents que un dia comencin a participar a la ràdio?
9: Que venguin sense por ni vergonya. amb ganes de passar-s'ho bé, de deixar-se dur. No fa falta preparar-se gaire ni pensar si ho faran bé o malament, perquè al final el més important és ser un mateix i gaudir de l'experiència. I sobretot als pares els diria que s'animin a participar amb els seus fills, perquè compartir aquests moments amb ells és molt divertit i després te queden uns records molt especials.
0: Ai, molt bé, ens ha agradat molt aquest consell, ens l'apuntam i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte per fer Descobidú, per ballar Chaja Boys o el que vengui, eh?
9: Tot el que vengui, fantàstic.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, Hugo. Adéu.
9: Moltes gràcies, adéu. Adéu.

0: Hi havia una vegada uns amics de 9 anys, en Joan i en Miquel, que tenien moltes ganes de viatjar. Havien anat a Barcelona i a Madrid un parell de vegades, i fins i tot a França. Però ells volien més. Tenien ganes de viatjar per tot el món.
1: A mi m'encantaria viatjar a la Xina.
2: Jo seria superfeliç viatjant a Austràlia.
0: Però, clar, ho tenien un poc complicat, això d'anar tan enfora.
1: Com ho podríem fer?
2: Si tinguéssim alguna manera de viatjar en el temps i l'espai...
1: O a través dels contes, com les tres bessones.

0: Joan, no es pot viatjar al futur. A més, aquella pel·li, el futur, era l'any 2015.
1: Idò, espera, deixa'm pensar. Ja està, ja ho tinc, amb una porta màgica com la d'en Doraemon.

0: Joan.
1: Ja ho sé, Andrà és molt real. Uf, i de què podem fer per viatjar molt? Alguna idea?
2: No se'ls acudia cap idea per viatjar, quan de sobte en Miquel va dir...
3: Joan, ja ho tenc. Una vegada, un amic em va contar que el seu tiet li va mostrar una figura de Nete, aquell l'extraterrestre, amb un botó, i que si el tocaves i cantaves una cançó, et deixava viatjar als 80. I acabo de recordar que els meus pares tenen a l'estudi una figureta de Willy Fogg, el de la volta al món en 80 dies. I si funcionàs?
2: Dit i fet. Tots dos van anar a l'estudi i van trobar la figureta.
1: I ara què fem?
3: Tu canta, a veure què passa.
1: I què canto?
3: No sé, el que vulguis.
2: Va saltant d'un cap a l'altre amb un estil propi dels polls. Fora del meu cap, ja no es pot suportar. Aquesta pico ja és història. I quan em torni a pentinar, tots hauran marxat. Aquest cop meva és la victòria.
3: Joan, crec que no funciona. No sé, canta una menys moderna.
1: En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada.
3: No, no, tampoc funciona. I això que és ben antiga.
1: A veure si ha de ser inventada i demanar-li el que volem. Vinga, anem a cantar tots dos, tu primer.
3: Jo? I què dic?
1: No sé, que volem anar de viatge.
3: Volem anar de viatge, per favor.
1: Tampoc funciona. A veure si així... Jo vull anar de viatge.
2: Però res de res. No hi havia manera. Quan de sobte van trobar que la figureta tenia un botonet i vas a tocar-lo i va sonar aquesta cançó.
4: Som 80 dies, som 80 nada más para dar la vuelta al món.
1: I ara què fem?
3: Canta, canta.
4: Mumbai, Hawaii, Tijuana i Singapur.
1: Singapur. 80 dies són 80 nada más para... Ah, no. Del món de...
2: I de sobte tot es va cobrir de fum. Alguna cosa havia passat.
5: Primer final.
3: On estem?
2: En Joan i en Miquel varen aparèixer... allà mateix?
1: Ai, no ha funcionat.
2: Però de sobte van sentir una veueta.
6: Hola, hola, hola. Heu contratat el viatge? Això era i no era l'home. Jo seré el vostre guia.
2: Allà davant tenien una espècie de robot amb el cap d'en Doraemon i el cos de la bruixa avorrida que conduïa el cotxe de regreso al futuro.
1: No és real, no és real. I ara què?
2: En Miquel no s'ho podia ni creure.
6: Entreu al cotxe. Preparats pel viatge supersònic. Comença en 3, 2, 1, 0!
2: No us podeu imaginar la pressa que feia aquell cotxe. En un minut varen viatjar pels segles de la història.

0: Ui, mira! Acaben de descobrir el foc!
1: Una piràmide.
0: Som a Roma!
1: Mira, mira, els cavallers.
0: Ui, quines robes duen.
1: Quina marxa!
2: En un minut, exactament en un minut, varen recórrer tota la història i van tornar a la casa d'en Miquel.
0: Han viatjat en un minut?
3: Ja, però no et queixis, que has vist en Doraemon, la bruixa avorrida, el cotxe de regreso al futuro i tot en un mateix dia.
4: Segon final.
2: I de sobte, l'habitació es va omplir de llum i va aparèixer una pantalla gegant.
5: Tria el teu destí. A on vols viatjar?
0: Genial! És una màquina teletransportadora!
5: Comprova les teves opcions. A on vols viatjar?
3: Dóna-li el botó.
5: País, Cambodja, continent, Àsia, clima, tropical, animals, tigre, menjar típic, taràntula fregida.
3: Ui, aquest menjar no, a mi no m'agrada.
5: País, Islàndia, continent, Europa, clima, tundra, animals, balena, menjar típic, carn de tauró, fermentada.
0: Aquí fa molt de fred.
5: País, Brasil, continent, Amèrica, clima, tropical, animals, cocodril.
3: Però si ens trobam algun animal perillós?
5: País, Tunísia, continent, Àfrica, clima, Mediterrani, animals, xacal, menjar típic, tangent.
0: I aquí no farà massa calor?
2: I així va ser com van descobrir que tal vegada encara no estaven del tot preparats per fer una volta al món.
0: Tinc gana. Millor anem a berenar, no?
3: Tu guarda bé en un Willy Foc i el posa en marxa d'aquí uns anys.
4: Tercer final.
2: I de sobte, de la figureta de Willy Foc van sortir dos vals.
0: Però què és això?
3: Aquí diu que són dos vals per participar al concurs Sabes Viatjar i que els guanyadors s'emporten un viatge al món. I el concurs és avui mateix.
2: Els amics no podien estar més contents. Varen demanar permís als seus pares i se'n varen anar directes cap als estudis de televisió per participar al concurs.
6: Hola a tots i benvinguts al concurs Saber és viatjar! Sabeu molt sobre els jocs del món? Tenim avui a una parella de concursants, en Joan i en Miquel. Si encertau moltes preguntes, us portau un viatge per al món. Preparats?
7: Sí!
6: Bé, primera pregunta. A on mengen sushi?
0: Aquesta me la sé. A Japó.
6: Molt bé!
7: Bien!
6: I bé, i on és l'estàtua de la llibertat?
3: A Nova York.
6: Sensacional! I ara una un poc més difícil. A on es troba el Taj Mahal?
0: Uf, a Madrid?
3: No, a Barcelona.
6: Oh! Ai. Cap de les dues és correcte. A l'Índia. I acabam amb idiomes. Ens heu de dir quin idioma parlen les persones que escoltareu ara.
8: Wat is uw naam?
9: Mijn naam is Anneke.
3: Japonès.
0: No.
7: Jope.
6: Oh, no hi ha hagut sort, amics. Us esperam a un altre programa.
2: I sabeu què? En Joan i en Miquel no es varen desanimar. Van estudiar molt durant mesos i van tornar a presentar-se i van guanyar el concurs. I ara som viatjant pel món.

0: ara arribes a la nostra tertúlia infantil.
1: Ué!
0: Que esteu preparats per fer tertúlia?
1: Sempre!
0: Molt bé. I d'avui vos volem fer un test molt ràpid, perquè som en el mes de setembre i aquest mes és una mica estrany, perquè l'estiu s'acaba, començam a entrar dins la tardor, però encara fa calor i hi ha dies que no sabem ben bé a quina estació som. Així que avui volem descobrir de quin costat esteu vosaltres. Teniu un peu dins l'estiu o ja esteu en mode tardor? I de sabeu com ho descobrirem? Heu de dir no!
1: No!
0: I d'on un test?
1: Uéééé!
0: Vinga, idò, heu de contestar el més ràpid que pugueu entre aquestes dues opcions. Amem, farem aquí un test ràpid. Amem, per beure aigua ben freda de la gelera o aigua d'estems?
2: D'estems.
3: De la gelera!
4: De
0: la gelera. Aquí hi ha més freda que d'estems. La llet pel matí, freda o calenta?
5: Freda.
0: Encara estem a l'estiu. Per berenar, encara vos mengeu un gelat o ja no vos fa tanta gana?
6: Gelat, inclús a l'hivern, eh?
0: Ah, també. Amem, ara unes sensacions. Quina és la primera cosa que vos fa pensar ai, ja s'acaba l'estiu?
7: Comença l'escola.
0: Per exemple.
6: Sí.
0: Què més?
6: Comença la lliga.
0: Comença la lliga. Eh? Comença a fer fred pels matins.
7: Ah, sí. Oh. Bueno, que això
0: extraescolars.
7: També és bo.
0: Extraescolars. Vinga, per sortir de ca vostra, sandàlies obertes o sabates tancades?
8: Sabates.
0: I els calcetins, encara no en voleu ni sentir parlar o ja heu recuperat els calcetins?
7: Ja, sí, ja va fer la compra de calcetins. A ca nostra sempre desapareixen.
0: Sí, per què passa això? Algú té sempre els calcetins allà on toqui i li surten els dos calcetins, o no?
9: No.
0: No, és un misteri.
7: No.
0: Vinga, ara que fa fosc més prest, vos agrada o voldríeu que les 9 encara fos de dia?
7: Encara fos de dia.
6: M'agrada així.
0: Vos dona nostàlgia, vos agrada?
6: Sí, a mi m'agrada perquè, clar, jo sóc de... Vamos, de levantar-me muy pronto.
0: Ah, d'acord. I així sí. Te vas a dormir també prest.
6: Sí.
0: Molt bé. A ca vostra hi ha algú que sempre té calor i algú que sempre té fred?
1: Sí.
0: Amen, qui són els de tenir calor?
10: Fred i calor.
0: Fred i calor. I per aquí?
11: Calor.
0: Fred.
7: Jo sempre tinc calor.
11: Fred.
12: Calor i fred.
0: Ah, mira, tu tens de tot, segons el moment.
6: Jo sempre estic bé.
0: Molt bé.
6: Faci fred o estigui calent.
0: Això és ideal. Vinga, si aquest cap de setmana fa bon dia encara aniríeu a la platja o a la piscina o per vosaltres ja s'ha acabat.
7: No, encara. Clar que sí.
0: Serà
11: encara,
0: difícil triar encara. En quin mode estàu, eh? És a dir, que heu fet el darrer bany de l'estiu encara en queda algun?
6: Queda encara moltíssim.
7: Però
6: a la
7: piscina encara queden un parell de cap ficos.
12: I a mi me queda anar a la piscina de la meva padrina.
0: Ah, oh. I a mem, ara en aquesta època sou dels que entraríeu de cop dins aigua o a poc a poc?
7: No,
6: de cop.
0: Aquí no hi ha dubte, molt bé. Quin és el mes més tard que recordeu haver-vos banyat a la mà?
7: Les 9 i mitja.
0: No, és més de l'any.
7: Ah.
0: Setembre, octubre, novembre.
11: Setembre.
6: Bueno, un any, la meva
7: octubre.
6: Germana es va ficar dins aigua a principis de novembre.
0: Uau. I què tal, Amanda?
11: Bueno, luego salí de la piscina y me tuve que poner una manta de pies.
0: De tot una, no? Vinga, ja anem acabant. Per dormir, ventilador encès o ventilador ja jubilat fins l'any que ve?
7: Encès a
6: sa
7: cara.
6: Jubilat.
0: I dins el llit, dormiu destapats o ja en sa manta?
10: Destapats.
7: Tapada, però amb un llençol prim.
0: Bé, jo no tenim veredicte, perquè no sabem molt bé, és un més complicat. Vinga, anem a acabar amb una pregunta. Què és el que més vos costa deixar enrere quan acaba l'estiu?
7: Els gelats. Sa roba fresca.
0: Posar-te qualsevol cosa.
12: Anar a sa qualant.
0: Ah, ser vacances.
7: Ser vacances.
6: Sí.
7: I sobretot.
0: Què és el que més vos agrada quan torna a començar a fer més fresqueta?
12: El Nadal.
0: Estau d'acord tots, no?
7: Sí.
0: Molt bé, i ja tenim els resultats. Setembre és un pot de tot. Un dia ventilador, l'endemà manta, avui sandàlies i demà sabates. Un bon variat. Adéu!

0: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb una nova edició de Matemàtiques al carrer. Ens ho explica Susana Morell, de la Societat Balear de Matemàtiques.
1: Bon dia a tothom. Des de la Societat Balear de Matemàtiques, XEIX, vos volen convidar a la tercera edició de Matemàtiques al carrer. I vosaltres direu, i què és això de Matemàtiques al carrer? I doncs es tracta d'una activitat oberta a tothom, des d'infants de 5 anys fins a gent adulta, que li agradin el joc de taula, els enigmes, el joc d'estratègia, construir mosaics o fer una cúpula de Leonardo tot plegats. I com ho heu de fer? I doncs, només heu de venir, no fa falta inscripció ni res, i mos poden trobar dissabte, dia 3 d'octubre a Inca, entre les 10 i la 1 i mitja, en el carrer Miquel Duran, que està molt a prop del mercat.
0: Ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves, començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
2: Hola, som Amanda. Jo avui vos duc molts plans per a infants joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Dia 23 de setembre hi haurà un taller de foto i històries a la Biblioteca Infantil del Nou Llevant. I per les més esportistes tenim dues propostes. Dia 26 de setembre hi haurà una diada ciclística lúdica oberta a tothom a Esporles. I dia 27, una jornada d'activitats aquàtiques familiars en esport d'endrats. I pels amants de la nit de les ànimes i Halloween ja comencen plans com aquest. Som Llevant Pal. Convida'ts adolescents a crear disfresses i decoracions amb altres joves per preparar un Halloween de bones barres. I fins aquí, la meva agenda de plans. Adeu!
0: Gràcies, Amanda. Plans ben variats. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents. Avui dues germanes ens han enviat consells perquè els germans facin plans plegats, tot i tenir gusts diferents.
3: Hola, som la Irene
4: i la Marta.
3: Tenim 12 anys i som germanes bessones. Molta gent pensa que tenim els mateixos gustos, però això no és així. De fet, quasi mai coincidim en el que volem fer.
4: Com es posen d'acord? I de tenim alguns trucs per triar el pla que farem i així no discutir. Normalment ho fem de dues maneres. La primera és que un adult pensi d'un número de 1 al 5 i que adivini és que triï què fer. I la segona manera és amb el lloc piedra, papel o tijera. És vera que si volen que sigui més just, ho fem per torns, és a dir, tria un pic cada una.
3: De totes maneres, ara que ja som una mica més grans, ens hem donat compte que el més important és passar temps juntes, sigui quin sigui el pla que tinguem.
0: Gràcies, Marta i Irene. I acabam aquest bloc d'iniciatives amb un reportatge que ens ha preparat na Isabela, que després de ser durant anys la nostra corresponsal de Nova York, ara recorre Mallorca preparant-nos tot tipus de reportatges. Avui ens n'ha preparat un sobre sa verema. Escoltau.
5: Hola, amigues i amics del programa No venim al manual. Avui va ser Isabela Mangual des de Sant Roig del Lleida, a Camp Majoral. Hem vingut per viure la verema des de dins. Però és només terra o hi ha algun secret? Com se fa el vi? Farem unes preguntes a alguns participants a veure com nos expliquen. Hola, Joan Antoni. Quant de temps se tornarà aquest rem d'avui en convertir-se en vi?
6: Hola, Isabela, com va? Mira, ara aquest raïm, que el que polarem i traurem el suc, primer ha de fermentar. I fermenta pintura durant una setmana i mitja, dues. I després ha de reposar i pintura d'aquí dos mesets ja serà vi. Però el seu és que el deixem reposar més temps. I pintura de cara a la primavera ja serà un vi molt bo.
5: Com sabeu exactament quin dia s'ha de tallar?
6: Depèn d'un parell de coses. Mira, el més fiable són les analítiques que fem. Si tu tastes el rem i veus que ja ha madurat, que és dolçet, llavors m'ho assegurem i fem una analítica de la quantitat de sucres que té el gra de rem, el suc, i així sabem exactament quan l'hem de vermar. Però també, clar, hi ha d'haver disponibilitat de vermedors. Per exemple, avui, durant aquesta setmana, hem anat analitzant les diferents varietats i hem reservat per avui dissabte la varietat que era més madura per poder vermar.
5: Hola, Núria. Què li diries a un amic per convencer-lo de venir a vermar l'any que ve?
7: Jo li diria que és una experiència que no se viu molt de pics, perquè aquesta part pues, més agrícola no se coneix tant de Mallorca, i troc que és una experiència que pot agradar, que és nova i que pots aprendre molt.
5: I com li explicaries que és una vermada a algú que mai ho ha fet?
7: El rem se tracta i se cuida durant tot l'any a la vinya, per el del celler, i una vegada està madur, l'hem d'agafar, i com hi ha molta vinya, pues, el que fem són quedades amb gent voluntària que ve a ajudar-nos a tallar el rem, amagatzar-lo i dur-lo cap a el celler per fer el vi després. I després hi ha berenar.
5: I fins aquí la verema a Can Majoral. Hem après que amb calor, un bon capell i un bon berenar, la feina pot ser també una festa. Adeu!
0: Gràcies, Isabela, per aquest reportatge i a tots per les recomanacions i propostes interessants. N'hi ha moltes i ara en tenim una altra que seguir escoltant No Venim amb Manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un taller en Cucorba. Avui ens tornen a visitar i duen moltes proves musicals per pares i mares.
8: I de tres ràdios, un món.
9: Notícia d'última hora. No Venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio, No Venim amb Manual.
15: Som una ràdio.
14: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí, amb Regina Cortés.
16: Aquest programa de ràdio legendari.
17: És un facto.
8: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris.

0: posar-nos a prova una miqueta. I hem de dir que els protagonistes seran els nins i nines que un dia varen créixer i que avui són pares i mares. Hola, pares!
1: Hola! Hola.
0: Com esteu?
1: Muy bien!
0: Que esteu emocionats?
2: Sí!
0: Que teniu bona memòria de cançons?
2: Sí!
1: Sí, però mala memòria.
3: Hi ha dubtes, hi ha dubtes.
0: Bé, ho donareu a mi, els nostres joves, en Eduard i en Margarita, per si han de participar un pot també, que esteu vosaltres també preparats?
1: Preparadíssim!
0: Sí! Sí! A mi, els nins del públic, esteu preparats?
4: Sí!
0: Els hem posat de públic i no els agrada tant, però ho donaran tot. Eh? Amem, i de, com començam, Amem?
3: Començarem amb una prova de memòria.
0: Uh-huh.
3: Vos direm, es tracta d'una lletra d'una de les nostres cançons i vosaltres l'haureu de continuar.
0: Molt bé, molt bé. Els nins podreu ajudar, també.
3: És fàcil, s'entén, no?
0: Sí. Idò, vinga, anem a posar una musiqueta així de tensió. No miris, Lida. La Lida sempre vol guanyar, és un pot tramposa. Lida, posa't aquí, no miris. Tapa-li els ulls, Eduard. Vinga, idò, la primera lletra.
3: La primera lletra diu... I la pobra mosca...
0: Vinga, pares.
5: Va quedar les fosques.
6: I la pobra mosca va quedar volar.
0: Molt bé, molt bé. Seguim, seguim. La següent. Aquesta és fàcil, oi?
7: Amb el dit, dit, dit.
8: Així balla l'home petit.
0: Molt bé. Però això és nivell senzill, oi?
3: Sí,
0: anem a complicar-ho.
3: Perquè se pensin que en saben molt.
0: Exacte, exacte.
7: Compliquem.
3: És un gros animal...
9: Que en bicicleta va.
0: Molt bé,
10: Partido que vols...
0: Encara no, després ja cantareu, no passeu pena. Sí, sí, ja ho veig.
7: Vinga, que següent. Plou i fa sol...
11: Ses bruixes serpentinen.
0: Ai, molt bé. Amen, què més?
3: I el teu germà petit...
0: Ah, molt bé, molt bé. Anem-se darrere, Mem.
7: Arròs amb tomàtica
12: i preva vermell.
0: Ai, fort aplaudiment, molt bé. Bé, de memòria anant bé, eh?
3: Sí,
0: per ara.
3: Molt bé.
0: Amem, vinga, i ara com continuarem, Amem?
7: Ara toca una prova d'agilitat. Agafarem una cançó, que segur que tot coneixeu, en Joan Petit, quan balla.
0: Sí.
7: Però ara no la cantarem, només la direm. I ho haureu de fer entre tots. Com? I de cadascú només podrà dir una paraula de la cançó. Una. Quan vos avisem, les direu de dues. De dues en dues. I després de tres en tres. Val?
0: Sí, anem a fer una prova. Per exemple, on...
1: Joan
13: Petit.
14: Quan?
13: Balla.
0: Això està
7: balla,
0: bé. Molt bé, molt bé.
7: Exacte, quan diguem dues...
0: Anem a provar-ho, vinga. Començam amb una, vinga.
1: Quan?
0: En.
1: Perdó.
0: En.
13: Quan?
15: Petit.
13: Quan?
16: Balla.
7: Balla.
15: Balla.
1: Amb?
0: Balla. T'ha faltat un balla. Vinga, ara de dos, vinga, de dos. De dues paraules, vinga. En Joan.
1: Ah, vale, t'ho hem començat.
0: Sí.
1: En Joan.
15: Petit, quan?
13: Balla. Balla.
16: Balla, balla.
7: En Joan.
15: Petit quan?
1: Balla, balla.
13: Balla amb...
15: So, dit.
0: Molt bé.
7: Hi ha feina aquí.
0: Ho provàvem en tres, ho provàvem en tres. Vinga, començam. En Joan, vinga.
7: Tres.
13: En Joan Petit.
16: Quan balla, balla.
7: Balla, balla, balla.
0: Vinga.
15: Balla amb
3: en
15: so.
3: Joan.
0: En Joan.
15: En Joan Petit.
0: Petit.
7: Quan
1: balla, balla, balla, balla, balla, balla.
0: Acabam aquí, que això són bruta. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Tenen memòria, tenen agilitat, tenen cara també, una mica. I quina és la següent prova, Mem?
3: Ara entrarem en sa veu i sa interpretació amb una altra cançó que la coneixeu de sobres. Una mosca.
0: Aquesta una mosca volava.
3: Que volava per la llum, pobret, i li pagava.
0: No? Sí.
3: Val. Primer començarem un clàssic, no? Canviarem totes les vocals de la cançó per la lletra A.
0: Absolut.
3: I després ja vendrà recta. Però ara, de moment, mos entrenarem cantant una mosca en la lletra A.
0: Amen. Tots preparats, així a capella, ho farem tots. Dins també podreu cantar, vinga, a la una. A les dues i a les tres.
17: Anna.

0: Molt bé, molt bé, aplaudiments, molt bé. Ara ja m'he entrenat, això està fàcil. Ara ja no ho serà tant. Què ens heu preparat?
1: Ara comença el joc, ara comença. Continuarem cantant la cançó, però ara no només canviarem la vocal, sinó que també canviarem la manera de cantar. Així és que passarem...
0: Diferents.
1: Poden començar,
0: sí, anem a començar, que sigui sorpresa. Anem a posar la musiqueta.
1: I doncs cantarem en la lletra E com si fóssiu robots.
0: Vinga, començam. Un moment.
2: L, M, S, E. L, E, P, L, E, M, G,
0: M, G. Només canten a l'ida.
2: L, P, L, P, M, S, E.
0: Canviam, amem.
1: En la I, com si vos acabàssiu de despertar. Ara, en saó, com si no vos poguéssiu aturar de riure. I finalment, en saó, com si fóssiu estrelles de rock and roll. Rolling Stones.
0: Estem fent com a risoteràpia. Vinga, com acabam?
1: I per acabar, en la lletra original, com si fóssiu cantants d'òpera.
0: Hola.
3: Pobra mosca va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar.
1: Aquí hi ha una soprano que m'ha deixat.
0: Fort aplaudiment, molt bé. Molt bé, molt bé. Han cantat molt, no sé si massa bé, però ho hem intentat, eh?
2: Amem,
0: següent proposta, amem. Quina és ara?
4: Ara farem una mica de percussió corporal. Amb una altra cançó que també coneixeu, que és l'elefant.
0: Mireu-me
4: allà dalt, tal. Però no vos preocupeu, perquè és molt fàcil. Abans de començar la cançó, practicarem els quatre gestos que haureu de fer.
0: Amem.
4: Primer, en la boca farem...
0: Men, tots, vinga.
4: Molt bé.
0: Molt
4: segon,
0: bé.
4: Segon gest, picam damunt les cuixes, eh? Perfecte. Tercer, picant de mans. I per acabar, picant de peus. Oh, fantàstic, això sona beníssim. Ara cantarem l'elefant una vegada tots junts i a partir de la segona vegada, cada vegada substituirem dos versos de la lletra per un d'aquests gestos, val? Començarem pel final de la cançó.
0: Molt bé, doncs penseu que hi haurà quatre canvis, eh? Començarem pel final, eh? Té una coa per darrere i una trompa per davant, serà amb xx, amem?
4: Xim-pom ho podem fer, però en xim-pom, i així acabarà més
0: bé
4: la cançó.
0: Després picarem cuixes, després mans, i després peus a terra. Ho aconseguirem, penseu. Vinga, i d'anem a posar la música, primer, sencera, la cançó. Vinga, un, dos, tres, quatre.

0: Chimpón.
1: Chimpón.
2: I via trampa, i via trampa.
1: I via trampa. Ai. Bé, com ha anat, eh?
0: Bueno, per la meva part, un desastre.
1: Està difícil. He de confessar una cosa, ja ho, ja ho havia practicat abans. Ai, bé, i com acabam aquest taller, Mem?
0: Acabarem amb un dels grans clàssics de Gugorba, en Joan Petit quan balla, evidentment. La cançó que més vegades han cantat en diferència.
1: Sí.
2: Vàrem intentar llevar-la, però el públic al final de... No, Joan Petit, jo de... No, vinga, Joan Petit.
0: Bé, repassat la lletra abans, ara toca repassar la coreografia, però hi haurà un petit repte, i és que cada vegada una persona diferent, infants, pares, el lot, serà l'encarregada de posar-se davant de tots i fer els moviments.
1: Allo.
0: I la resta només l'haurà de mirar i seguir.
1: Molt bé.
0: A veure si aconseguim fer la coreografia sencera.
1: Vinga, Lida, tu seràs la primera, que te fa il·lusió. Posa't dreta. Posa't dreta. Mira, ja anaven els micros sense fils, que estan Eduard i na Margarita. Posarem la cançoneta i ala, mem. Que soni, va.

0: Que bé, divertit. Que bé, passat. Sí, vos ha encantat, eh, que sí. Com estàu, pares? Ja, estàu bé?
1: Això com venir d'una classe de zumba.
0: Eh? Això està com una classe de zumba, exacte.
1: Ja t'ho dic.
0: Què tal, ho han fet bé, pares?
2: Ho han fet beníssim, a més han tornat com 15 o 20 anys.
0: Que sí. Aquí en aquest programa això ens passa molt. Els nens tornen com a grans i els pares tornen com a petits. Eh? I doncs, moltíssimes gràcies, Francesc i Gabriel, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Venia a fer-nos aquí una classe, anava a dir, d'espinning, no? Però que vos heu passat bé, pares, que no dius res, que estàu respirant
3: sí,
0: encara.
3: Molt bé, molt bé.
4: Com estan recuperant.
0: Encara, no?
2: I això que no han ballat de rol,
0: no? No. A més, si ens dona temps que torneu una altra vegada en guany i ho poseu encara més difícil.
2: Val.
0: Sí?
2: Sí. Ben difícil.
0: Els farem cantar a l'inrevés, en Joan Petit, quan balla. Eh? Molt bé. I així acaba el nostre programa d'avui. Adeu!
5: Adeu!

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i l'Associació de Joves d'Eivissa, juntament amb la resta d'entitats socials que s'hi han sumat, fan una crida a la participació a les dues manifestacions convocades avui a Baixa Palma i a Vara de Rei en senyal de rebuig per les intencions que té AENA d'ampliar la capacitat operativa dels aeròdroms. Per la seva part, el Partit Popular de les Illes demana que el president del gestor aeroportuari comparegui al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre el que consideren una gestió sense sentit i que va en contra dels interessos de Balears. N'hi ha molt per explicar, ho farem tot d'una, abans però, titulars. Amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona de 64 anys en estranyes circumstàncies a l'Hospital de Can Misses, a Eivissa.
2: Segons fonts del centre, es descarten causes naturals o relacionades amb la medicació.
1: El govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar els pescadors i agricultors de les Balears per l'encariment del gasoil.
2: Els dos sectors agraeixen les ajudes, però reclamen manco burocràcia i més agilitat per rebre-les.
1: La nit de l'Art de Palma triomfa en el seu 30 aniversari.
2: Una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries membres de l'associació Art Palma Contemporani, que va motivar i vespre que milers de persones sortissin al carrer a Palma per contemplar les creacions dels artistes.
1: I en clau estatal, a Pamplona, una resident ha mort i 18 persones han resultat ferides a causa d'un incendi, una residència psiquiàtrica.
2: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, de 62 anys, es troba ingressat a la UCI.
1: En els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Mallorca guanya el seu primer partit com a visitant aquesta temporada a la Reial Societat B per 0-1 amb gol de Fuentes. L'AU d'Eivissa perd per 2-1 a Jaén, un partit que anava guanyant per 0-1. En futbol sala, l'Illes Balears goleja el Pozo Murcia per 8-3 i en motociclisme, avui el Gran Premi d'Àustria a Moto2, el mallorquí Izan Guevara sortirà 5è des de la graella de sortida.
1: Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui s'espera una jornada de diumenge que vendrà marcada per l'arribada de núvols baixos cap al sector nord, que si tenen prou empenta podrien deixar ruixats puntuals i de caràcter dèbil que afectarien principalment el llevant de Menorca i també el nord de Mallorca. Aquests posteriorment es retiraran per donar pas a un cap vespre en general més assolellat, amb una temperatura màxima que pujarà lleugerament i que es mourà entre els 27 i puntualment 31 graus, amb un vent que continuarà bufant del nord i també del nord-est, amb algunes restes de maror a primeres hores de la jornada cap a les costes del llevant de cada illa.
1: Gràcies, Margalida. Més informació de servei. Per la celebració d'un triatló, des de primera hora del dia està tallat el trànsit al passeig marítim de Palma, des del camí de l'Escollera i fins al Portitxol, en tots sentits.
2: Exactament, i també de busos de l'MT amb ruta en aquesta via que variaran els recorreguts. A partir de la 1 es reprendrà la circulació normal.
1: Són les 8:03, Ivan López, el control tècnic. Començam.
0: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: El Partit Popular de les Balears vol que el president d'AENA, l'economista i exalt càrrec socialista català, Maurici Lucena, doni explicacions sobre les actuacions previstes als aeroports de les Illes. Unes actuacions, recordem, que han de permetre, entre d'altres objectius, gestionar un flux major de passatgers. I vol que ho faci davant els representants públics de les Illes, a Madrid, al Congrés i al Senat, com a citat a compareixer a la Comissió d'Insularitat.
2: El PP Balear passa així a l'acció del control parlamentari en un assumpte que du dies criticant, amb l'argument que el pla de l'Associació Nacional d'Aeroports, que depèn del govern central, contradiu la seva línia d'actuació cap a la contenció en el creixement turístic a les Illes. La intenció és, per tant, demanar explicacions sobre les inversions i ampliacions anunciades en els aeroports de les Illes, sense el consens del govern balear, Consells Insulars i Ajuntament Vicent Maribosó, senador eivissenc.
5: Preocupados por el caos de gestión en los aeropuertos de les Illes Balears, preocupados por la falta de sentido común del presidente de AENA en la gestión de los aeropuertos de les Illes Balears. Ampliaciones de aeropuertos sin sentido y sin consenso con las administraciones territoriales en dirección contraria a las propias políticas de contención que estamos haciendo.
1: Tanmateix, les darreres hores el Partit Socialista ha reivindicat el coneixement previ i fins i tot l'interès del govern autonòmic en les actuacions als tres aeroports illencs.
2: Ho ha desmentit rotundament l'executiu de Margalida Proens, que ha publicat la carta que es va enviar a AENA per demanar millores i modernització, no defensa més creixement. El senador eivissenc que pels populars explica que també demanaran comptes sobre la gestió present.
5: Han convertido los aeropuertos en cajas registradoras, en stands publicitarios. Nosotros estamos en contra es de que no haya límites a la publicidad, de que no haya límites a poner discotecas en los aeropuertos, ¿no? Los servicios básicos aeroportuarios han perdido una calidad increíble, con problemas laborales, falta de personal de pista, falta de personal en los aeropuertos y conflictos laborales permanentes.
2: En concret, el Partit Popular de les Illes reclama a AENA explicacions sobre les avaries als serveis sanitaris denunciades pels treballadors de l'aeroport d'Escodolà, sobre els plans també per dur a terme de manera remota el control aeri a Mahó i sobre el vessament d'aigües residuals de la depuradora, igualment de l'aeroport eivissenc, a l'àrea natural d'Escodolà i Set Salines.
1: Una petició feta hores abans de les dues manifestacions convocades per avui a baixa a Palma i Eivissa en contra dels plans d'inversió d'AENA als aeroports. En el cas de Mallorca, convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, mentre que la protesta d'Eivissa és a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa, tot i que en ambdós casos s'hi han sumat diverses entitats socials.
2: Els convocants sostenen que les actuacions permetran continuar augmentant el nombre de passatgers i reclamen, en canvi, iniciar un procés de decreixement turístic. El portaveu de la plataforma mallorquina, Pere Joan Femenia, assegura que les previsions de creixement de passatgers als aeroports ja es varen complir amb les inversions anteriors i que ara es torna a plantejar un nou augment.
6: Tenim aquesta certesa perquè ja tenim l'experiència de l'any 2019 que varen fer també aquests projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
2: A Palma, la mobilització començarà a les 6 de l'hora baixa davant la delegació del govern i acabarà davant el Consolat de Mar. A Eivissa s'iniciarà a la mateixa hora a Vara de Rei.
1: Sobre les opcions de reduir les places turístiques o fer minvar la capacitat de l'aeroport, com a solució, és un debat que dura de fa anys i els experts defensen que són dues mesures complementàries. No obstant això, l'aeroport de Palma ha crescut des que es va inaugurar el 1960.
2: Han passat 66 anys des que el tràfic aeri mallorquí, el trànsit aeri mallorquí, volen dir, passar de Son Bonet a Son Sant Joan. De llavors, sense el ritme de creixement de vols i passatgers no ha aturat. I als anys 70 ja es va inaugurar la Terminal B i es van allargar les pistes de vol. Aquesta obra, però, va quedar insuficient ben aviat perquè Mallorca esdevingué un referent per al turisme alemany i anglès i als anys 90 ja rebia de vers 15 milions de passatgers. El 1997 se'n va inaugurar una reforma integral de l'aeroport palmesà per gestionar aquest volum massiu de visitants. El professor de Geografia de la UIB, Macià Blasquez, exposa l'evolució de la infraestructura.
7: Havien travessat una crisi, la crisi del petroli de l'any 73, llavors hi ha la revolució iraniana l'any 79, el neoliberalisme, la reunificació alemanya als anys 90, i a partir de l'any 94-95 hi ha una reactivació de l'economia. Urbanització, xalets, es convertir-nos en la Florida d'Europa, i les infraestructures van a darrere i donen suport en això, no? Sobretot en l'ampliació de l'aeroport.
2: Els anys següents es varen seguir fent obres a l'aeroport de Son Sant Joan, però el ritme de visitants va augmentar encara més, també. L'any passat va registrar un rècord de 33,8 milions de passatgers. AENA ja havia començat una altra reforma que encara està en marxa. Ara arriben les previsions de futur, un bucle que sembla no tenir aturall.
7: Què va ser primer, la gallina o l'ou? Una cosa abans, l'altra. la pressió financera, la pressió inversora fa que l'administració respongui i que entre tots paguem aquest increment de la capacitat de les infraestructures. Se varen protegir els espais naturals o se va frenar la urbanització amb moratòries, la construcció de nous establiments turístics, nous hotels, en moratòries també pel que fa al nombre de places, però no mos hi fixàrem tant, diguem-ne, en que les infraestructures augmenten de capacitat, no?
2: Les successives reformes i augments de passatgers han despertat les crítiques tant de la societat civil com de la classe política envers els aeroports illencs. Enguany es preveu tornar a batre un rècord amb d'haver 37 milions de passatgers.
1: Parlant de turisme i de saturació, l'Ibiza i Formentera Preservation ha presentat un estudi que posa d'evidència que són les platges naturals les que estan més congestionades i pateixen una forta pressió humana. Alberto Ferrer.
8: Per l'estudi pilot que ha fet l'Observatori de Sostenibilitat de la Fundació, han llegit platges de Conteilem comparada amb la platja de Santa Eulari. Han mesurat el nombre de visitants que rep cada una durant la primera setmana d'agost a diverses hores del dia i l'espai disponible per cadascun. A compte, en cap moment es va baixar del miler de banyistes, amb un màxim de 1.513 persones als 4.000 metres quadrats d'arenals, uns 2 metres quadrats i mig per persona, quan el pla d'ordenació de l'oferta turística de l'illa en recomana un mínim de 7.500. A Santa Eulari, una platja urbana de 16 quilòmetres quadrats, el màxim va ser de 618 banyistes, amb 27 metres quadrats per persona per estendre la tovallola. Elisa Langley és la coordinadora de l'Observatori.
9: Començar a quantificar tots aquests valors ajuda que la gestió llavors pugui aplicar millor en els espais per fer-ho compatible tant en la conservació del medi natural com en l'ús d'aquests llocs.
8: A més, al cas de Compte hi ha la pressió afegida dels cotxes. Cada dia en comptaren més de 600 i fregaren els 900 el dia de més visitants estacionats de qualsevol manera sobre sòl protegit.
9: Hi ha hagut unes primeres intencions de que se regularitzi, però no acaba d'estar totalment regulat i no es quantifica. Entonces no hi ha una forma de que un vehicle que realment arriba a sa hora punta pugui dir, no entres meu vehicle aquí, no hi ha ningú que li digui, no hi ha més espai.
8: La Fundació vol fer a continuació un seguiment d'aquest estudi pilot per veure com evoluciona la saturació i estendre la vigilància també a altres punts sensibles del litoral eivissanc.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Vuit i 12 minuts, el Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca reivindica el seu pla d'aparcaments dissuasius per la construcció de 46 aparcaments amb més de 7.000 places a prop de les estacions de transport públic de l'illa. Ho ha fet en la jornada de clausura a Palma de la Setmana Europea de la Mobilitat. D'aquesta legislatura també s'ha destacat la construcció de 26 vials cívics amb 60 quilòmetres de recorregut en total.
2: Igualment, el tram per descongestionar la via de cintura ha estat reivindicat i una sèrie de vehicles elèctrics s'han presentat. S'hi han referit el conseller autonòmic d'Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio.
10: Nos encontramos una red Melip rota, prácticamente el 50% de los puntos de recarga no funcionaban, las hemos arreglado, hemos hecho un mantenimiento global con todos los ayuntamientos para el mantenimiento, que está funcionando muy bien.
11: Quan estàs xerrant de política sostenible, han de xerrar de moltes actuacions, no? I totes elles combinades farà que efectivament hi hagi més fluïdesa i que les nostres carreteres estiguin més descongestionades.
1: I el projecte del segon cinturó presentat aquests dies pel Consell de Mallorca ha aixecat veus en contra. Diverses entitats rebutgen el projecte perquè argumenten va en contra del propi pla de mobilitat de la institució insular perquè no suposa, diuen, eliminar circulació de la via de cintura.
2: En un comunicat conjunt de l'Associació d'Usuaris del Tren, Vianants Mallorca, Terra Ferida, Amics de la Terra, la plataforma antiautopista, la plataforma Maria Poble Petit i Sineu en bici i a peu, adverteixen que la proposta només amaga els cotxes en referència a un tram soterrat del projecte per unir les autopistes de Llucmajor i Inca. A més, recorden que els embussos no desapareixen perquè es facin més carrils, ja que a la llarga, diuen, aquests s'omplen de més cotxes.
1: I a Castell acaba la prohibició d'aparcar per als conductors no residents al centre del municipi durant la temporada alta i enguany ho fa amb manco sancions. Gemma Carrasco.
12: L'any passat, la policia local va posar 1.138 sancions, mentre que aquest estiu n'ha tramitat 641. Sentim el batle Lluís Camps.
13: L'objectiu principal mai és el sancionador, sinó és la pedagogia, intentar facilitar la informació. S'han actualitzat els cartells informatius, s'han fet una campanya informativa en els comerços també, sobretot en els hotels.
12: Ara bé, Camps reconeix que infractors n'hi ha hagut i atribueix la davallada de sancions a principalment dos factors. Per una banda, a una plantilla policial ajustada que ha de prioritzar emergències en un moment d'alta demanda i, per altra, a l'ampliació de les zones d'aparcament. Els residents, en general, fan un balanç positiu de la mesura.
14: ¿Que és una bona medida o...?
15: Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè el castell té molts problemes d'aparcament.
16: Crec que sí que funciona, sí que hi ha bastanta diferència. Jo mateixa visc a un carrer bastant cèntric, amb dos fiats, i clar, no és tonteria pues, quan t'arribes amb les bosses de la compra, amb el carro, amb tot, al final, si no tens aparcament, és tota una història.
17: Hay demasiado demanda y regula un poco la cosa, creo que sí, bien, mejor.
16: I és una facilitat, sí, però és que vivim aquí molt millor.
12: S'ha de recordar que el solar de l'antic quarter Comte Cifuentes, l'Ajuntament va habilitar aquest juliol un aparcament provisional i gratuït amb un centenar de places.
1: El preu a futur per al novembre i en el mercat majorista del petroli que es produeix al continent asiàtic, africà i europeu tanca una setmana de baixada lleugera per davall de l'1%, però continua per damunt dels $100 al barril. Tot i això, es pot consol, sabent que s'ha de remuntar l'encariment del 30% dels darrers 3 mesos i del 54% en un any, d'acord amb la cotització a la Borsa de Londres.
2: L'aplicació pràctica de la llei de l'oferta i la demanda la coneixen bé tant els pescadors com els agricultors de les illes. Domingo Bonin, president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, i Sebastià Ordines, secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca.
18: Parlarien d'un 40% d'augment en el preu del combustible en poc més de mig any. I, per tant, és un sobrecost importantíssim per totes les explotacions agràries de les Illes Balears.
19: Una barca que en el mes de gener consumia 100 litres de gasòlio un dia, una jornada de pesca, pues estava pagant aproximadament uns 64 euros dia. A dia d'avui està pagant quasi uns 130 euros dia.
2: Per tot això que expliquen, ara el govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar l'encariment del gasoil comprat entre març i juny. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
20: La primera ajuda la traiem per un sistema que se diu ajuda de mínimis, que és una decisió que podem gestionar només nosaltres dins la comunitat autònoma, i la segona ajuda sí o sí l'hem de penjar d'un reglament especial que ha tret la Unió Europea. La segona línia d'ajudes només podem subvencionar entre l'ajuda de l'Estat i l'ajuda de la comunitat autònoma fins en el 70% del que hagin pujat els costos de gasoil.
2: L'ajuda autonòmica per l'encariment del combustible suposarà pels pescadors el retorn de 20 cèntims per litre, mentre que pels agricultors seran 10 cèntims, un fet que genera crítica per part dels segons.
18: Durant aquest període hagi consumit al voltant de 1.000 litres de gasoil, si sol·licita l'ajuda rebrà uns 100 euros d'ajuda. Crec que des de l'Unió de Pagesos allò que haurien de fer és demanar que es combustible agrari tingués la mateixa càrrega impositiva que té el combustible pesquer.
2: En qualsevol cas, tant els uns com els altres agraeixen les ajudes, tant del govern central com de l'autonòmic, però demanen manco burocràcia i fer més via en donar les ajudes. En el cas de la pesca, haver de passar per Europa, expliquen, faran el procés.
19: Tot lo relacionat amb pesca comença amb una directiva o amb un decret. Quan els països nacionals o els països membres demanen, davant d'una crisi, la possibilitat de donar ajudes, Brussel·les ha d'autoritzar.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Radio.
1: 8 i 19 minuts en clau de successos. La Policia Nacional investiga la mort d'una pacient ingressada a la Unitat de Medicina Interna de Can Misses. L'hospital en descarta les causes naturals i tampoc relaciona amb els fàrmacs una mort que s'hauria produït en circumstàncies estranyes, segons fonts de l'àrea de salut.
2: Expliquen al centre que la dona de 64 anys havia patit un episodi d'agitació en perill per ella mateixa. Li varen aplicar mesures de contenció física i també medicació per tranquil·litzar-la, com marca el protocol en aquests casos. En una visita de control posterior, la varen trobar morta i es va donar avís a la policia. L'hospital descarta la causa natural, ha posat a disposició dels investigadors les gravacions de les càmeres de seguretat i tota la informació relativa a la seva situació sanitària. La gerència de canvis s'ha mostrat el seu condol a la família i ofereix plena col·laboració per aclarir els fets.
1: Continua ingressat a l'Hospital de Son Espases en estat greu el jove de 21 anys apunyalat a Magaluf mentre la investigació està en marxa. Els fets van passar la matinada de dissabte quan la víctima sortia d'un bar de la zona de Punta Balena i per causes que encara es desconeixen, una altra persona el va apunyalar al pit.
2: La Guàrdia Civil cerca hores d'ara l'agressor i tampoc s'ha localitzat encara l'arma que hauria fet servir. És el segon apunyalament en una setmana a Mallorca. L'altre va ocórrer diumenge passat a la barriada palmesana de Sant Gotleu. Els presumptes autors, dos menors, varen ser detinguts, on es troba ingressat al centre socioeducatiu d'Espinarat.
1: I presó provisional per a dos homes acusats de tràfic de drogues a Palma. En total, la Policia Nacional diu els ha decomissat 16 quilos i mig de xix.
2: D'una banda, varen interceptar un paquet amb 6 quilos de droga. En una altra ocasió, es varen trobar 10 quilos i mig en un escorcoll domiciliari. També varen intervenir una bàscula, doblers en efectiu i estris per a la banda. La investigació va partir del seguiment d'un enviament sospitós per correu.
1: Parlem ara d'assetjament laboral. Fins dia 8 de setembre, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals del sindicat UGT, havia rebut 53 consultes per aquesta qüestió, la gran majoria de les quals, 45, de treballadors del sector dels serveis, la mobilitat i el consum. Tres d'aquestes consultes tenien a veure més amb assetjament sexual.
2: Feta la consulta al sindicat i al marge dels que digueren que ho havien de pensar, el major número de respostes dels treballadors va ser reclamar que s'activés el protocol antiassetjament. Això és qualcom que tenen obligació de fer i de tenir totes les empreses. Una minoria va decidir anar directament a denunciar el cas a Inspecció de Treball, mentre que altres, informa UGT, volgueren iniciar els tràmits per resoldre la seva relació amb l'empresa, per deixar de fer-hi feina. Igualment, en dos dels casos es va sol·licitar l'actuació de l'Institut Balear de Salut Laboral, l'IBASAL.
1: Requerit pels informatius d'IB3 Ràdio, aquest institut dependent del govern exposa que el mobbing, que és una de les seves principals preocupacions.
2: La seva directora, Coloma Capó, explica que quan els arriba una denúncia d'assetjament es posen en contacte amb la persona denunciant. Això permet recopilar informació sobre el cas i fer-ne un diagnòstic que confirmi o no la situació d'assetjament. A continuació, s'obre una fase d'assessorament i mediació.
3: Considerant que si hi ha un possible dany psicosocial, sí que s'ha de fer un estudi més en profunditat de l'entorn en aquesta empresa. També li demanem a l'empresa que porti una documentació de formació del treballador, de vigilància de salut, que ho tingui, diguéssim, tot en regla. I fem una miqueta d'intermediari entre l'empresa i el treballador o treballadora perquè aquest problema se'l pugui resoldre entre ells, no? I que la cosa, diguéssim, no vagi a més i no se derivi a l'autoritat laboral.
2: Fa unes setmanes, en aquests mateixos micròfons, ja vos explicàrem que continuaven denunciant-se casos d'assetjament laboral tant en el sector públic com en el privat, segons les denúncies rebudes per l'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball a les Balears. Alertava més aquesta entitat que el seu pare, cada vegada hi ha una major tolerància de la cultura de la violència als centres de treball.
1: Són les 8 i 23 minuts, feim una petita pausa i continuem.
21: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
22: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.

0: Unes 150 persones s'han concentrat aquest dissabte a la plaça de les Columnes de Palma en contra de l'auge del racisme derivat, diuen, de la crisi de Ceuta. Reivindiquen que no s'instrumentalitzi les persones migrants per generar discursos d'odi i defensen que tota persona hauria de tenir dret a la lliure circulació per tot el món, tal com han fet els éssers humans al llarg de tota la història evolutiva.
1: En el seu manifest, l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha fet una crida a entendre les causes profundes de tot el que està passant a Ceuta. Consideren que les raons estan en el llegat del colonialisme i en la relació de poder i dominació d'Occident cap al sud global, que provoca la fam, la pobresa i la desigualtat que està darrere dels moviments migratoris. Davant la visió criminalitzadora de les persones migrants, reclamen canviar el focus. José Juan Pacheco, membre de l'Assemblea Antiracista.
2: Es mucho más fácil señalar al más débil que en vez de señalar a aquellos que manejan la economía de Mallorca, por ejemplo, ¿no? Deberíamos preguntarnos quiénes son los dueños de Mallorca. Tenemos ilustres, entre comillas, apellidos que manejan, que dominan la economía de este país y de esta isla. A ellos nadie les apunta. ¿Por qué? Porque tiene sus defensores, tiene sus partidos. Entonces, a ellos es a quien hay que criticar. Nosotros queremos poner el dedo en esa dirección y dejar de ser los chivos expiatorios.
1: I per això consideren necessari lluitar contra el racisme des de l'activisme. Escolta'm, Sari Nova Callaui, també de l'Assemblea Antiracista.
3: Defender nuestro derecho a migrar, decir que las fronteras tienen que ser libres, de que debemos vivir en comunidad y sobre todo no se debe hacer una instrumentalización de las personas. Es un compromiso que se debe construir desde el pueblo, desde la ciudadanía. Debemos luchar contra el racismo, un activismo fuerte para derrotar al racismo, ¿no? Debemos convertirnos en antirracistas.
1: Durant la concentració antiracista també s'ha volgut recordar les 145 persones que varen morir o estan desaparegudes després de l'entrada de migrants a Ceuta el passat 30 de juliol, defensant que no és només una xifra, sinó que són vides humanes. Entre els manifestants recorden que el racisme ja estava present abans de la crisi de Ceuta i fan una crida a la unió amb les persones migrants.
4: Yo no creo que haya un antes y un después de Ceuta, sino que la situació política actual se està como rompiendo y que Ceuta es solamente como la punta de este iceberg.
5: Deixar clar que estem en contra de la situació que està havent a Ceuta, sobretot pel tema de atacs racistes, de tota la normalització de la violència en contra de les persones migrants. Deixar clar que tots som de la mateixa classe i que la solució a tot això, a tota aquesta situació, és unitat de classe entre tota la classe treballadora.
1: Contra una visió que reclama la necessitat que s'integrin i que tolerin cap als migrants, s'ha de defensar que s'ha de construir una convivència basada en la igualtat en drets.
0: I pel que fa a la situació a Ceuta, l'Audiència Nacional demana al govern central els expedients del nou campament d'acollida dels migrants al port de Ceuta.
1: Respon així a la denúncia del Sindicat Unificat de la Policia que al·lega els riscos potencials que comporta per als agents en una zona portuària d'especial sensibilitat.
0: Mentrestant, el PP acusa una vegada més la gestió de Pedro Sánchez, mentre que el PSOE denuncia que els populars estan complicant la situació en comptes d'ajudar. Són Rebeca Torró i Miguel Tellado, secretaris d'Organització dels Socialistes i Populars, respectivament.
6: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Vivas, siguiendo órdenes de Feijó, ha pasado de tirar del carro junto al gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas.
7: Que era un disparate, que era un error. Que no se puede emprender un movimiento así cuando todavía no sabes ni siquiera cuántos inmigrantes ilegales siguen ocupando Ceuta. Que solo hay un traslado aceptable. Y ese traslado aceptable es el que reivindica el presidente Vivas y junto a él el Partido Popular de España. El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores.
0: Més coses, ho comentàvem, ho destacàvem als titulars. Una persona mort i 18 més han resultat ferides per l'incendi d'una habitació i vespre una residència psiquiàtrica de Pamplona, Navarra.
1: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, un home de 62 anys, està ingressat a la UCI. Dos ferits més estan en reanimació, però estables. S'ha hagut de reubicar 50 pacients.
0: I detingut un home de 85 anys per la seva presumpta implicació en la mort d'una dona de 47 a Arganzuela, Madrid.
1: La víctima amb signes d'escanyament és la seva ex-nora, segons fonts policials.
0: En internacional, a Moscou, Rússia, un atac amb drons, presumiblement ucraïnesos, ha deixat dues persones civils mortes pel bombardeig de Kasseva i diverses de ferides, segons l'agència de notícies russa TASS.
1: La mateixa font informa que 338 d'aquests tipus d'aparells han estat interceptats quan es dirigien cap a la capital. També que s'ha fet blanc en una refineria. Avui, per cert, és la darrera jornada de les eleccions parlamentàries a Rússia.
0: I a Alemanya, eleccions regionals a Berlín, que ha de decidir si manté el lideratge conservador.
1: A Mecklenburg, Pomerània Occidental, al nord del país, es mesurarà igualment la capacitat del Partit Socialdemòcrata per contenir l'extrema dreta.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Manifestacions avui a Baixa, a Mallorca i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per ampliar els aeroports.
1: El Partit Popular de les Illes demana que el president del gestor aeroportuari comparegui al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre el que consideren una gestió sense sentit i que va en contra dels interessos de les Balears.
0: La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona de 64 anys en estranyes circumstàncies a l'Hospital de Can Misses, a Eivissa.
1: Segons fonts dels centres, descarten causes naturals o relacionades amb la medicació.
0: El govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar els pescadors i agricultors de les Balears per l'encariment del gasoil.
1: Els dos sectors segreixen les ajudes, però reclamen manca burocràcia i més agilitat per rebre-les.
0: La Nit de l'Art de Palma triomfa en el seu 30 aniversari.
1: Una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries membres de l'associació Art Palma Contemporani va motivar que milers de persones sortissin al carrer per contemplar les creacions.
0: I en clau estatal, ho acabam d'explicar a Pamplona, una residenta mort i 18 persones han resultat ferides a causa d'un incendi a una residència psiquiàtrica.
1: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, un home de 62, està a la UCI.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I repassats els titulars de les 8:30, ara és el moment de saber amb quines notícies obrin els diaris. El tema del dia del Diari de Menorca és per la conseqüència de la llei de nets que permet als descendents a l'estranger de ciutadans de les Illes Balears votar a les eleccions autonòmiques i generals. Titula que la nova norma ha fet créixer el cens electoral menorquí en 700 persones.
1: Home, esclar, amb dades de menorquins de naixement, però amb residència a l'estranger, diu que han augmentat el 24% des de 2022 i que les llistes per les eleccions de Ciutadella i Mó ja són el 5 i el 6% dels votants.
0: Fotografia de portada del diari menorquí per la Fira Arrels, es Mercadal, amb una instantània de la demostració de la xef Bàrbara Lluc, en petit. Notícia també pel nou plus d'insularitat dels treballadors del Consell, que es diu costarà a l'institució 4 milions i mig cada any.
1: També per la candidatura del polític Eduard Ropsi del PSOE a la batalla de Alaior i pel testimoni d'una mare, Noelia Bosch, d'un fill amb una malaltia ultra rara, llegim, que reclama suport psicològic pels cuidadors.
0: A les PTUs, tant el periòdico com el diari obrin amb la investigació de la mort d'una pacient a Can Misses, de la qual vos hem informat a l'informatiu, i l'única diferència entre els titulars és que el darrer inclou el qualificatiu misteriosa per referir-se a la mort.
1: De segona notícia, el diari informa que l'any passat l'aeroport d'Escodolatge va tenir 1 milió més de passatgers que els previstos per enguany per Aena. Aquesta és la seva primera notícia a internet, de fet. I la seva foto és del Festival de Globus Aerostàtics de nit a ses Variades de Sant Antoni.
0: El periòdico, la fotografia de la primera pàgina és per una patrulla de la policia local de Vila a sa Penya. S'explica que ha estat un operatiu conjunt amb la Policia Nacional, aduanes i inspectors del Consell.
1: De manera secundària, se'ns anticipa l'entrevista interior a la directora insular de l'administració de l'Estat, Raquel Guasch, que deixa dit: no és just demanar 10 anys d'empadronament per accedir a un habitatge públic.
0: A Mallorca, l'última hora titula que l'estiu ha encarit els preus i neutralitzat les pujades de sous, i que els sindicats es queixen que per això els convenis per enguany estan quedant enrere i serà necessari revisar-los.
1: Aquí l'entrevista que se'ns anuncia és a l'arquitecta catalana Carme Pinós, que diu que l'habitatge s'ha transformat en una mercaderia. També llegim que els jubilats de les Balears denuncien l'abandonament institucional, reivindiquen la llei de majors i l'equiparació de les pensions al salari mínim.
0: Tant l'última hora com el Diari de Mallorca coincideixen en la fotografia d'obertura, que és per la nit de l'Art a Palma.
1: I concretament per la instal·lació d'una figura gegant que penja en el pati del casal Solleric, obra de l'artista Belfullana. Tots dos diaris destaquen en titular que la festa de les Galeries ha complert 30 anys.
0: Pel que fa al titular principal del diari, llegim que els taxistes reclamen al govern una pujada de tarifes entre el 10 i el 15% per compensar l'encariment del combustible.
1: I destacam també el titular menor que informa de la proposta que llança el mestre picapedrer i fundador de l'ONG Artifex, Miquel Ramis, plantar 1 milió d'arbres a Mallorca.
0: Fora de les Illes, el País denuncia la situació dels joves migrants, la majoria menors, que es troben sense sortida als carrers de Ceuta, i assenyala el pols del Partit Popular contrari al seu trasllat a la península.
1: En línia amb el focus sobre les històries personals, La Vanguardia titula "Camí de tornada no ha valgut la pena". Cita marroquins que tornen al Marroc després de l'entrada a Ceuta i que ho fan amb por a represàlies.
0: Del tema de Ceuta, l'ABC i El Mundo en fan titular des de l'òptica crítica i de diagnòstic del govern de Pedro Sánchez. El primer diu: la crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. Argumenta que el que ha passat a la ciutat autònoma obliga a replantejar l'estratègia.
1: I El Mundo torna a basar-se en fons de la direcció socialista per anunciar que càrrecs pròxims al president Sánchez veuen tòxic que el ministre Puente agiti el debat de la successió del líder socialista. Això diu el titular. S'afegeix que no es veu a Puente, però com el candidat de la majoria, el PSOE, i que hi ha sectors que impulsen, en canvi, el ministre Cuerpo com a successor.
0: Això és el que diuen les portades dels diaris. Són les 8:36, arriben els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
3: Bon dia. El Real Mallorca va guanyar per 0-1 a Zubieta a la Real Societat B gràcies a un gol del davanter Adrián Fuentes a 9 minuts del final del partit. Un Adrián Fuentes que ja du 4 gols marcats aquesta temporada. En un partit no massa bo de l'equip mallorquinista, arriba aquesta victòria, la primera fora de casa que celebra el tècnic Luis García.
4: Para nosotros era muy importante, lo habíamos hablado en la previa, que nosotros, independientemente de jugar en casa o fuera, evidentemente en casa estamos muy felices porque estamos con nuestra gente. Cuando vamos fuera también estamos felices porque vienen muchos y les deseamos un muy buen regreso y seguro que feliz. Pero es muy importante en esta categoría ser capaz de ganar fuera de casa, porque es muy difícil, porque encadenar puntos y victorias es complicadísimo. Entonces tenemos que darle valor.
3: L'entrenador mallorquinista dona valor també a la victòria gràcies als canvis a la segona part del partit.
5: Los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores. Muy merecido este resultado. Una vez más, portería cero, que es fundamental. Y nos vamos con el 3-1.

0: Fins El Pilar, quan falti un quart per les dues del migdia. En Piragüeix, Malpar de la Mà va ser l'escenari del tercer trofeu Ciutat de Palma amb la participació estel·lar de medallistes olímpics com Marcus Cooper i Àngels Moreno. La jornada va arrencar amb la final del K2 mixt. La victòria va ser per la parella formada per Àlex Graneri i Nerea García. Per enguany es va estrenar la modalitat de canoa sprint en format australià. En la categoria femenina, la mallorquina Maria Àngels Moreno va caure eliminada a la tercera mànega.
1: Sabia que anava a ser difícil perquè venim totes un poc de vacacions, però bé, he aconseguit arribar fins a la tercera ronda, així que bé, estic contenta i ho hem intentat.
0: El triomf final va ser per la gallega Antía Giacome.
2: Nunca había vivido un formato de este estilo. Creo que este formato también a mí me beneficia porque soy más velocista.
0: En categoria masculina, el triomf va quedar a casa amb un nom propi, el de Joan Antoni Moreno.
3: Sempre guanyar està bé, però guanyar a casa no és res com guanyar a casa. I he vingut en aquesta competició aquí, en l'Hort Meus. La veritat és que jo m'ho de felicitat.
0: El plat fort va arribar amb les proves d'elite K1. A les finals A, el triomf femení va ser per l'americana Emily Lewis, mentre que la masculina es va resoldre en un frec-a-frec ajustadíssim, on Carlos Arevalo va aconseguir la victòria per mil·límetres. Una prova on el mallorquí Marcus Cooper va fer cinquè. Sentim Carlos Arevalo.
4: Al final, que es per exemple la foto finis, aquí los resultados son igualadísimos, se deciden en milímetros muchas veces, pero que si gano la tercera ya, hagamos una celebración como Dios manda.
0: En bàsquet, el bàsquet Menorca tanca la pretemporada amb dues victòries a l'Illa, 58-91 davant el Ciutadella Ponent i 91-61 contra Es Castell. Sentim la valoració de l'entrenador Javi Zamora.
5: Todos los test son importantes para nosotros, buscando pues optimizar, ¿no?, esta pretemporada. Paul, Marc, que necesitan rodaje, necesitan minutos, necesitan tiros, confianza, decisiones y bueno, nos ha servido mucho.
0: D'altra banda, el menorquí i capità del Reial Madrid, Sergi Llull, torna a aixecar un títol, la Supercopa de l'Euroliga. L'equip blanc va guanyar ahir a l'Olympiacos per 89-93. És Sergi Llull.
6: Hola, madridistas. Primer título de la temporada. Primera Supercopa de Europa para Real Madrid. Y nada, estamos muy contentos y os damos las gracias a todos por vuestro apoyo y esperamos que sea un gran año.
0: En tenis, avui és el torn de Jaume Munar a la Copa Davis a Xile. El santanyiner, juntament amb Pedro Martínez, poden classificar Espanya per a la final a 8 en cas de victòria contra la parella Barrios Tavilo. I acabam amb motociclisme. Avui se disputa el Gran Premi d'Àustria i a Moto2 el mallorquí Izan Guevara, segon classificat a la general, sortirà 5è a la graella de sortida. Recordam que pel que fa a MotoGP, Joan Mir es baixa.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
8: IV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
9: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.

0: 8 i 47 minuts, la Fundació Rana ha celebrat aquest dissabte la 17a edició del seu Mercadet Solidari a Palma, una iniciativa amb la qual fan germanor els més de 50 voluntaris que hi participen i recapten dobbers per tal de dur a terme el seu objectiu fundacional, prevenir el maltractament i l'abús sexual infantil i adolescent a través d'activitats de sensibilització, educació i treball en xarxa. Patricia Molinés, formadora de la Fundació.
1: Bàsicament donar-los eines per davant una situació d'abús sexual infantil, que es donin compte, que sàpiguen, no?, reaccionar-hi. A la millor no com un abús sexual, però sí com una situació incòmoda, que no els agrada, que els fa sentir malament, no? Llavors, per jugar des del bon tracte, les parts del cos, emocions i sentiments, i evidentment continuar amb la nostra teràpia a víctimes adultes, a tota aquesta gent que va passar a la seva infantesa per un abús i per la situació que sigui necessita d'un tractament terapèutic.
0: La Fundació ha anat ampliant el rang d'edats amb els quals treballa actualment dels 4 als 18 anys, en el cas d'infants i adolescents.
2: Precisament, el treball amb infants de 4 i 5 anys és més recent, arran de la petició de les escoles, que demanaven intervencions més primerenques, varen començar el seu programa anomenat Nil l'Explorador. El seu èxit ha dut a la Fundació Rana a editar un llibre que està a la venda i que s'anomena Illa Tropicalia. El seu objectiu és donar eines als pares i les mares.
1: Explica un conte que no té res a veure amb l'abús, no surt res d'abús, però sí que té un QR perquè els pares, quan expliquin, es donin compte de totes aquelles coses que es pot treballar explicant un conte sense parlar d'abús. Perquè prevenir l'abús sexual infantil no és parlar directament d'abús. És parlar de cos, és parlar d'emocions, és parlar de demanar ajuda, com demanar ajuda, és parlar de moltes coses, no?
2: Per tant, quan hi ha abusos, la comunicació és clau, i aquesta mai és fàcil, ni per la persona ni per al seu entorn, ni tampoc pel conjunt de la societat. Això sí, valoren positivament que la seva feina al llarg dels anys ha contribuït a trencar el silenci.
1: Aquests 20 anys de Rana, aquest ha sigut per mi la gran feina que hem fet, no? Que la comunitat parli d'un tema tan tabú i que no es parlava. Llavors, no és que passi més, però ara es denuncia més, la gent està més formada, les mestres, els professors, o sigui, els entrenadors de qualsevol activitat esportiva, els nins tenen aquestes eines, les famílies no els fa por parlar d'aquest tema.
2: La major sensibilitat social envers l'abús infantil ha anat acompanyada també de suport institucional, tot i que Moliner considera que encara queda molt de marge de millora, especialment pel que fa als recursos necessaris per evitar que la burocràcia ralentitzi, diu, la gestió de les denúncies.
1: Invertir en infància. Jo crec que tothom se'ns omple la boca amb drets dels infants, però jo sempre dic que els infants no voten. Aquí hi ha una descompensació. Al final, qui decideix pels infants són els adults. Llavors, crec que falten bons pressupostos, falten... I s'estan fent coses, i el que et dic, en 20 anys, bueno, se fan moltíssimes. Però encara així, jo crec que s'ha d'apostar més per protegir la infància.
2: A més del llibre Isla Tropicana, la pàgina web de la Fundació Rana ofereix recursos gratuïts a famílies i professionals per tal de donar-los una resposta col·lectiva a la xacra dels abusos en la infància i l'adolescència.
0: Encara en clau social, el govern convoca ajudes de 600.000 euros per entitats que duen a terme programes d'atenció a famílies vulnerables.
2: Una convocatòria destinada principalment a finançar les despeses d'entitats que desenvolupen projectes per a famílies amb menors en situació de vulnerabilitat. El pagament a les entitats del tercer sector social i d'altres entitats sense ànim de lucre serà anticipat del 100% i sense exigència, s'explica, de garantia prèvia per facilitar-ne la tramitació.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
0: Una espipellada a les novetats artístiques i descobrir noms de creadors locals o de fora és l'essència de la Nit de l'Art de Palma, que repeteix l'èxit com de costum. No debades, ha estat l'edició número 30 i són molts els ciutadans que s'han acostat a gaudir de les propostes.
2: Ha estat una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries associades. de l'entitat organitzadora, que és l'associació Art Palma Contemporani, que suma nous espais cada any, com explica el seu president, Fran Reus.
4: En el principi només era un projecte de galeristes, d'un 10 o 12, i després s'ha anat sumant tot el sector. Són 50 projectes, 50 exposicions, a més de 100 artistes. Aquí nosaltres tenim una col·lectiva també que se diu NIT, que també és un homenatge a la nit de l'art, no? entre cometes.
2: En definitiva, tota aquesta projecció artística permet ampliar el ventall d'estils, gèneres i també artistes que participen.
4: I el que destacaria que també hi ha molt de projectes comissariats, no? De cada vegada la qualitat és major, i lo maco pues, és trobar dins un programa expositiu pues, gent com José María Iturralde, com un gran mestre, i després, som, per exemple, amb alumnes de carrera d'ADEMA en el Casal Solleric. I això és lo maco, perquè al final ser contemporani pues, és igual de bo, el millor un artista jo que comença, que donar-li visibilitat també en aquests esdeveniments, i també, clar, estar en el cartell de veure aquests grans noms, pues, jo crec que també és un motiu de satisfacció.
2: Hi han estat molt els que han sortit al carrer a Palma per veure aquestes exposicions, també per parlar amb els galeristes, amb els comissaris, amb els artistes, uns per comentar l'obra, altres per resoldre dubtes.
5: Bueno, este año la veo un poquito más pobre. Veo menos salas abiertas.
6: No l'entenem molt en aquest art, però bé.
2: En qualsevol cas, la Nit de l'Art a Palma ofereix l'oportunitat idònia per fer participar el públic de noves propostes i ampliar per ventura qualque coneixement.

0: I un any més, el recinte firal d'Es Mercadal acull la Fira Arrels de Menorca durant el cap de setmana, que és una proposta per reivindicar al final el producte i la gastronomia local. Ramiro López.
1: Sobrassada, formatge, oli, mel i tot de Menorca. La Fira Arrels arriba a la novena edició ja consolidada i amb més de 40 paradetes de productes per a tots els gustos.
2: Serà un vinet, un poc de mel, una cosa que m'agrada més.
3: Venimos aquí de vacaciones del País Vasco y probar el producto local. Hemos comprado salchichón, sobrassada, queso...
1: Molts d'ells no només compren, degusten. Algunes paradetes ofereixen a un preu estàndard de 3 euros un tast elaborat amb el seu producte.
4: I aquesta gamba blanca, que és boníssima, que té un preu risori, de fet ja la brindem aquí, perquè la gent es doni compte de que sense pagar molt també es pot menjar un marisc de qualitat.
5: Una tapa de vermella menorquina, unes miniburgers a 3 euros i després d'una matastà oli, mel.
6: He comprat coses aquí de producte local per fer un mas, per berenar, i la veritat és que molt bo tot.
1: La Fira Real suposa una oportunitat perquè els productors es donin a conèixer.
7: Fa anys que venim ja i, bueno, sempre suposa mostrar els productes que fas.
5: Tenim oli, tenim mel, tenim carn de raça vermella i això, i venim molt il·lusionats sempre.
1: I també per reivindicar el nostre producte local. Escoltam a Marga Provenç, presidenta del govern, Dolfo Vilafranca, president de Menorca, i Joan Pellicer, batlle d'Es Mercadal.
8: Reivindicam no només el producte local, reivindicam la nostra identitat, reivindicam les nostres arrels.
9: Davant d'aquest món tan globalitzat, defensar lo nostre, defensar el que es produeix aquí.
10: És un honor que es Fira Arrels sigui aquí a Es Mercadal, un poble, un municipi tan arrelat en el sector primari.
1: La Fira Arrels tanca aquesta edició aquest diumenge. Es podrà visitar entre les 10:30 del matí i les 2 del migdia. A més, durant el transcurs hi haurà mostres culinàries i música en directe.

0: I Sineu acull també que cada setmana l'11a edició del Ciclop, el festival de teatre visual que des de divendres converteix els carrers i espais del municipi en escenaris d'art escèniques. La programació, que s'allarga fins avui, inclou propostes de teatre, circ i música amb artistes de diferents procedències.
1: Aquesta nova edició del Ciclop incorpora més Ciclop Territori, una extensió del festival que també ha dit ha duit alguns espectacles fins a Inca. El programa inicia també un trienni de germanament amb Irlanda, que permetrà conèixer més de prop artistes i propostes de l'escena d'aquest país. Marta Barceló, codirectora del Ciclop.
2: Això és un projecte sorgit de cine i està molt lligat a l'activitat que se fa dins del cine. I ens serveix per moltes coses, com a enfortir els vincles que tenim amb altres països. Nosaltres al cine rebem residències internacionals, tenim projectes europeus i tenir la possibilitat de tenir un festival ens obre també molt d'horitzons. Capacitat de vinculació, no? I també deixem un espai per uns work in progress, que són espectacles que no estan acabats, que estan en creació, per així donar un pot de visibilitat a la feina que feim des de cine, que és donar suport a la creació contemporània en arts escèniques.
1: El Ciclop va néixer fa uns anys per iniciativa del Centre de Creació Cine de Sineu i s'ha consolidat com un punt de trobada entre artistes, professionals, veïnats i visitants al voltant de la cultura.
0: Manacor ha presentat la temporada 2026-2027 al Teatre L'Auditori, que combinarà grans produccions teatrals amb música i espectacles familiars. La programació, que s'allargarà fins al juny, inclou la Fira de Teatre, el Teatre Quilòmetre Zero, la Mostra de Teatre Escolar i les temporades de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i de la Banda de Música de Manacor.
1: S'hi destaca especialment la presència d'artistes i professionals vinculats a Manacor. Una aposta, diuen, per la creació local, com afirma el seu regidor de Cultura, el regidor de Cultura de Manacor, Ferran Montero. Manacor és terra de teatre.
3: Hi ha molts directors, hi ha molts intèrprets, hi ha molta gent que ha fet de tot això la seva professió. Han de valorar també totes les hores de feina, tot el cap de setmana i tota la feina i anys que hi ha darrere de la que avui tenim a Manacor, no? Terra de teatre, això és totalment cert, però ens hem de fixar sobretot aquí darrere tot això, darrere tots aquests anys. Hi ha molta feina de molta gent de Manacor que ara mateix estan en molts escenaris i també volem apostar per això.
1: A Manacor l'afició pel teatre ve d'en fora i fa que les obres que es representen tinguin una gran acollida entre el públic. Un dels motius és la Mostra de Teatre Escolar, que enguany arribarà a la 41a edició, amb més de 30 grups i 300 alumnes de 15 centres participants.
3: Tot aquest públic està esperant cada any que la programació és perquè és gent que ha estat dins del teatre durant les darreres dècades, perquè també ho han viscut des de petits. I ha estat una cosa molt habitual dins de Manacor d'esperar quina és la programació i anar sobretot en el teatre a veure cada cap de setmana quina és l'oferta que se dona.
1: Com a novetat enguany pel Teatre i l'Auditori de Manacor, s'estrena un sistema d'abonament amb descomptes del 25% per la compra d'entre 3 i 6 entrades per espectacles i del 50% a partir del 7.

0: Bon dia, són les 9, repassam els principals titulars i començam en aquesta ocasió per la informació de servei, perquè a causa de la celebració d'una triatló, des de primera hora del dia està tallat el trànsit al passeig marítim de Palma, des del camí de l'Escollera fins al Portitxol, en tots sentits.
1: També els busos de l'empresa municipal amb ruta en aquesta via variaran el seu recorregut. A partir de la una es reprendrà la circulació normal.
0: Pel que fa a l'actualitat, manifestacions avui hora baixa a Mallorca i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per ampliar els aeroports.
1: El Partit Popular de les Illes, mentrestant, ha demanat que el president d'Aena comparegui a la Comissió d'Insularitat del Congrés i el Senat per explicar els seus plans de gestió, perquè consideren que sense sentit i que van en contra dels interessos de les illes. Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma mallorquina.
2: Tenim aquesta certesa perquè ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquestes projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
0: La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona de 64 anys en estranyes circumstàncies a l'Hospital de Can Misses, a Eivissa.
1: Segons fonts del centre, es descarten causes naturals o relacionades amb la medicació.
0: I continua ingressat a l'Hospital Son Espases en estat greu el jove de 21 anys apunyalat a Magaluf mentre la investigació està en marxa.
1: Els fets varen succeir de matinada, a la matinada del dissabte, quan la víctima sortia d'un bar de la zona de Punta Avellana i, per causes que encara es desconeixen, una altra persona la va apunyalar.
0: Més coses. El govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar els pescadors i agricultors de les Balears per l'encariment del gasoil.
1: Els dos sectors agraeixen les ajudes, però reclamen manca burocràcia i més agilitat per rebre-les, especialment les dels pescadors, que han de passar per Europa, explica Domingo Boni, president de la Federació de Confraries. Sebastià Ordines, d'Unió de Pagesos, troba que els haurien de compensar també ells 20 cèntims al litre, com els pescadors, i no només 10.
3: Tot el relacionat amb pesca comença amb una directiva o amb un decret. Quan els països nacionals o els països membres demanen, davant d'una crisi, la possibilitat de donar ajudes, Brussel·les ha d'autoritzar.
4: Durant aquest període hagi consumit al voltant de 1.000 litres de gasoil, si sol·licita l'ajuda, rebrà uns 100 euros d'ajuda. Crec que des de l'Unió de Pagesos allò que haurien de fer és demanar que es combustible agrari tingués la mateixa càrrega impositiva que té el combustible pesquer.
0: La Nit de l'Art de Palma triomfa en el seu 30 aniversari.
1: Una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries i altres institucions expositives de l'associació Art Palma Contemporari com a organitzadora ha motivat que molta gent hagi sortit al carrer a la ciutat.
0: I en clau estatal, a Pamplona, una resident ha mort i 18 persones han resultat ferides a causa d'un incendi a una residència psiquiàtrica.
1: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, un home de 62, està a la UCI.
0: En internacional, a Moscou, Rússia, un atac amb drons, presumiblement ucraïnesos, ha deixat dues persones civils mortes pel bombardeig de Kasseva i diverses de ferides, segons l'agència de notícies russa TASS.
1: La mateixa font informa que 338 d'aquests drons han estat interceptats quan es dirigien a la capital. També que s'ha fet blanc a una refineria. Avui, per cert, és la darrera jornada de les eleccions parlamentàries a Rússia.
0: 9 i 4 minuts, més notícies. A les 10 comença ara La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio és diversió. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: I com cada setmana tenim 10 minutets per parlar amb en Julio Bastida, que ja sabeu que és especialista en successos, tribunals i que més, sempre m'ho deixem...
2: I emergències.
1: I emergències, sempre m'ho deixem aquesta pota de la taula. Aquesta setmana tenim temes que també donen joc i, per desgràcia, bueno, són temes que passen. N'hi ha un que és molt important. El argelino que mató de una puñalada a un compatriota de 19 años en Palma... Y la víctima eran exmenas que llegaron en patera a Mallorca. Per tant, lo mejor de cada casa ho van tenir aquí.
2: Correcte, hem d'explicar, per cert, han canviat de micros.
1: Sí, no sé què han fet.
2: Canviat de micros aquí,
1: eh? Sí.
2: Bé, molt centram. Diumenge passat, nosaltres vam acabar el programa d'aquí, i després, el vespre, damunt les 11 del vespre, es va produir un apunyalament mortal a Songoleu. Concretament, carrer Indalecio Prieto amb Picoteide. Què va passar? Resulta que un jove, en principi mordent, que tenia de 8 anys, sí, va apunyalar mortalment a un altre de 19 anys. Tots eren argelians. Què va passar? La Policia Nacional va anar, va detenir en aquest jove, de, en principi tenia de 8 anys, i la víctima, que tenia de 9, està en terra, se'l van endur a l'hospital, i una hora més tard va morir. Va morir aquest jove, tot repetit, de 19 anys.
3: No va morir de cop, va morir...
2: Va morir, ho van apunyalar, li van donar dues punyalades en espit, i va quedar en terra, i unes hores més tard va morir després a l'hospital. Què va passar? En un principi se va fer el procediment habitual, se va detenir en aquest jove de 18 anys, i dies després ens van dir que no tenia de 18 anys, que tenia de 7 anys, que s'havia fugat d'un centre de menors d'aquí de Palma, i que, a més, tots, víctima i agressors, eren exmenes. O sigui, havien vengut un mesos abans en pastera. 24 hores més tard, detenen una segona persona també involucrada en aquest crim. I estem xerrant que els tres, dos menors que varen ser els acusats, i la víctima, tots tres, exmenes, arribats en patera, en pastera, des de feia un parell de mesos, i tots tres, víctimes i agressors, amb infinitat d'antecedents aquí a València.
3: Ja amb antecedents.
2: En de 7 i de 9 anys. Imagina't el que devia... Lo millor de cada casa està allà. El dia abans de l'apunyalament mortal, l'agressor ja havia estat detingut i havia fugit. Sí, un desastre autènticament de lo que... No vos podeu fer una idea de lo que tenim aquí.
3: I el motiu de saber que s'ha sabut?
2: Drogues. Oh. És un tema de que tot el dia aquests lots van... Tenen un problema, aquests esmenes, i és que consumeixen molt de lírica. És una...
1: Lírica.
2: És una mescla de drogues un poc econòmica, molt barata, i fa autèntic desastres. Els fa autèntic desastres. A més de tot això, també anaven tot el dia fumats, fumant petes i tal, i estan allà a la barriada de Songoleu, se varen discutir per un motiu banal, era una xorrada, però un d'ells va agafar el ganivet i ho va matar.
3: I ho va ferir en escor.
2: Sí, i la Policia Nacional mos diu, i ja està bastant preocupada, perquè això ja se veia venir. Sí, se veia venir que tenim molt de problemes. Sobretot, segons quin punts, Corea, que és Can Redó, la Soledat i Songoleu són tres zones que estan molt calentes darrerament i que a la policia ja li preocupava perquè ha hagut molt d'apunyalaments. Aquest ha estat molt més sonat perquè ha mort. Si no hagués mort, evidentment no seria tan sonat. Però està molt preocupat perquè hi ha una tendència a l'alta, a s'alça, i hem de recordar que tenim molt de menes, molt d'exmenes, pels carrers de Palma, i molt d'exmenes, escoltàvem això, que en de 9 i 20 anys tenen 40 antecedents cada un d'ells.
3: Què dius? Molt bé. I com paren estan a esquerrer?
2: perquè evidentment Espanya és un país garantista, tu te pots detenir, te pots, o sigui, els hi detenen 3 pits per setmana. O sigui, la policia te detén 3 pits per setmana. Te deixen en llibertat en càrrecs perquè fins que no hi ha una condena ferma, és molt difícil que te fiquin i tal. I, a més, vas a un centre de menors, o sigui, és complicat, eh?
3: Macrooperació policial a Palma. Detinguts de 9 carteristes argelians que robaven i pegaven en els turistes a les platges de Palma i que hi havia de 9 carteristes.
2: Correcte. És una operació que ha fet conjuntament la policia local de Palma i la policia nacional, conjunta. Varen entrar a 2 vivendes que estan Patronat Obrero, això està a Pere Grau, molt a prop de les avingudes, i allà varen entrar i varen detenir a de 9 carteristes romans, perdona, argelians, que se dediquen a fer robatoris, són una banda, que se dedica a anar itinerant, va a primer Playa de Palma, Camp Pere Antoni, Cala Major, després se'n van a Illetes, després van per la Playa de Calvià, o sigui, Magaluf, fent aquesta ruta sempre a Palma-Calvià, i el que feien és robar per furs en els turistes, però en el moment que els turistes se donaven compte, els hi pegaven. O sigui, eren una banda de 9 persones, o sigui, i eren bastant violents. Sí, sí, eren bastant violents. La policia local els tenia ben identificats, varen fer una investigació conjuntament amb la Policia Nacional, i fa un dia, pues, dimecres, varen entrar a les cases, en aquests 2 pisos que tenia Patronat Obrero, i varen detenir a de 9 persones per aquesta... Els han posat ordre d'allunyament de plaes, i d'aquest de 9 hi ha 7 que han ingressat a presó.
3: O sigui que quan t'ingressin a presó és perquè ja...
2: Ja, perquè tens molts de robatoris amb violència, s'ha pogut constatar, pues, evidentment, deuen ser més de 200 robatoris o furs, i clar, això ja crea una alarma social i te fiquen a presó.
3: Joder, t'ho vull fer una pregunta que no sé si el Dolou sabrà o no. La presó de Palma com està d'ocupació?
2: 1.365, no m'ha xerrat.
3: I d'ocupació quina capacitat té?
2: 2.000.
3: Ah, no estem sobredimensionats.
1: No, hi ha un
2: 70%. Sí, la presó de Palma és una presó que és relativament recent, no és una presó com Camigo, cosa d'aquesta, o Picansen o tal, no, són una presó que realment... pensa que primer té la presó antiga, després se van anar... Crec que la van inaugurar en Mates, si no ho vaig errat,
3: sí.
2: I és una presó relativament que ja se va fer dimensionada per la població de Balears. I una dada també interessant d'aquesta presó és que el 30% de la població reclusa que hi ha a la presó de Palma és estrangera. Això és important perquè... ojo amb això, perquè evidentment hi ha un 70% que són espanyols, però és que la població espanyola referent en relació a l'estrangera crec que és un 14%. Per tant, si extrapolam aquestes dades, el 70% seria estranger.
3: I suposo que xerrant dels estrangers que, malauradament, cada dia parlam en aquest programa argelians, marroquins...
2: Correcte. També t'he dit que, i això és una dada real, en l'estiu, el 55% dels detinguts de la Policia Nacional de Playa de Palma són estrangers.
3: Acabam amb un matrimoni britànic que intentava sequestrar una dona de 64 anys a Son Ferriol, s'enfronta a 9 anys de presó.
2: És una parella de guiris que viuen a Son Ferriol, tenen problemes de drogues, i hi havia una senyora de 60 i pico d'anys, veïnada, que la coneixien, que saben que és una família que ve de família de dobbers, se pensaven que tenia dobbers i no se li va córrer una altra cosa, també no és que són massa llests, d'anar a la seva veïnada, en el cotxe, i la van intentar segrestar quan estaven al carrer. La van forçar, els veïnats varen sortir, varen evitar que aquesta dona, per aquest segrest, aquesta detenció il·legal, i varen fugir. Evidentment, tothom coneixia els veïnats, varen dir qui era, i la policia en qüestió de minuts ja els hi tenia detinguts, i ara li demanen 9 anys de presó. És a dir, si tu intentes segrestar o una detenció il·legal, que sàpigues que te ficaran 9 anys de presó.
3: 9 anys. Podria bastir, tinc 40 segons per dir a la nostra audiència que OK Baleares compleix 5 anys i que ho celebrarà per tot lo alto Níker Jiménez, de Carmen Porter i Eduardo Inda.
2: Sí, serà dia 9 d'octubre a les 9:30 hores en el Palau de Congressos de Palma. Qui vulgui invitacions pot passar per OK Baleares, carrer Parellades número 12, primer pis, despatx 15, i allà els hi regalam les invitacions i poden anar a veure Níker Giménez, Nacarmen Porter i Eduardo Inda, i ja vos puc dir que en un dia i mig s'han repetit 800 invitacions.
1: Sí. He de passar o arreglar?
2: Bé, ara ho podem arreglar.
3: Junt de Bastida, Codi Vermell, moltes de gràcies.
2: Gràcies.
3: Senyors, senyors, informatiu i torna tot dur. Fins ara.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Informació de servei del trànsit, per començar. El tall per obres d'un carril de l'autopista de Palma a Inca entre Marratxinet i Santa Maria, en sentit cap a Inca, està provocant en aquesta hora trànsit lent i fins i tot en retenció a la zona. I a Palma, per la disputa d'una triatló, d'una prova esportiva, està tancat també el passeig marítim entre el Joncat i el carrer Manuel Azaña. També està afectada a la circulació al carrer Joan Maragall en l'accés al Portitxol. Això per la disputa, com dèiem, d'una prova esportiva de triatló. I el Port de Maó, Port de les Balears, no serà avui, sinó a partir de demà, que hi haurà, per mort de la disputa del Campionat del Món de Vela de la classe Snipe, talls de la circulació al moll de Llevant. Informa ja avui el port, els ports de les Balears. Demà serà de les 10 del matí fins a les 12 del mig del migdia i de les 4 i mitja del cap vespre fins a les 10 i mitja de la nit. I a partir de dimarts i fins dissabte serà des de les 8 i mitja a les 11 i des de les 4 del cap vespre fins a les 6 i mitja. Per cert, encara que no afecta la circulació i és de rellevància, però de l'àmbit esportiu, ja està en marxa en aquesta hora Formentera, la 44a edició de la Volta a l'Illa en Surf, que enguany ha pres el nom per primera vegada de Jacques Laurent, un dels impulsors d'aquest i altres esports nàutics a l'illa i que va morir el mes de febrer. Del temps, en aquesta hora volem destacar que tenim temperatures màximes per damunt dels 24 graus, apropant-se ja als 25 des de les 9 del matí a la Mola de Maó, també 24 graus i mig a les passades les 9 del matí al Port de Palma i 24 graus i mig també a Cap de Pere, 24 a Ciutadella i 23 i mig a l'aeroport d'Eivissa. Les mínimes d'aquesta matinada han tornat a ser per Sant Torrella, la més baixa amb 10 graus, a Lluc 12 graus i a Campos Cancion 13,4 graus. D'aquest diumenge, l'actualitat informativa ens durà a l'hora baixa les dues manifestacions que estan convocades a Palma i Eivissa per protestar contra els plans d'AENA d'obres noves als aeroports tant de Sant Joan com d'Escodolà, unes afectacions de la infraestructura que es veuen com a porta d'entrada d'un major volum de passatgers, de fet, no augmentant la capacitat. En el cas d'Eivissa, a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa i a Mallorca, convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia és el portaveu d'aquesta darrera plataforma.
6: Tenim aquesta certesa perquè ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquestes projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
5: Per cert, que sobre els plans d'AENA sobre els aeroports de les Illes, el Partit Popular Balear, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i al Senat del president d'AENA, Maurici Lucena, vol que també doni explicació per determinades aspectes de la gestió actual dels aeroports illencs. I acabarem recordant que s'investiga a Eivissa, a l'Hospital de Can Mises, la mort d'una dona, una pacient de 64 anys, diuen els responsables del centre hospitalari que la seva mort no pot obeir ni a causes naturals ni de la medicació que estava prenent. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Els caps de setmana viu la gran vida.
1: Les 10 i 19 minuts, com sempre, la gran vida tenim en compte les nostres illes germanes, Eivissa, Formentera i Menorca. Avui anem a fer una passejada per Menorca, Anna Clara i mi, que per ser molt parlarat de...
2: Juan, sí, fa una xerrada amb dos directors de documentals menorquins, són Marta Timoner i en Santi Torrado, que han fet dos documentals, Històries d'anada i tornada i Carboners de Menorca. És una xerrada amb ells amb motiu de la Menorca Doc Fest.
3: Bon dia. Dia 24 de setembre comença una nova edició del Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca, que ja en tenim moltes ganes. I aquest dimarts hi ha la presentació de dos documentals fets a Menorca, a la sala Albert Camí de Sant Lluís. Dos documentals molt especials que us volem presentar fets a Menorca. Bé, un fet entre Menorca i Argentina. Santi Torrado, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Benvingut.
4: Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt content d'estar aquí.
3: El documental Històries d'anada i tornada que explora la migració menorquina cap a la província de Còrdoba.
4: Correcte. És un documental que vam rodar tot aquest any i part de l'anterior i que ja ha estat estrenat a Argentina al mes de juny, si no m'equivoc, i que ara, com comença aquest festival, hem trobat que era interessant programar-lo i donar-li espai en el marc del Festival de Fotografia i de curts.
3: Per tant, s'estrena aquí a Menorca.
4: Correcte. A la sala Albert Camí, el dia dimarts, a les 7:30, i la veritat és que estem molt contents. Esperem que sigui una bona oportunitat també per connectar amb el públic i xerrar un poc d'aquest fenomen que és la migració de tanta actualitat.
3: Fenomen de la migració que en xerrarem dimarts i també xerrarem d'un ofici antic, estimat, els carboners a Menorca, perquè també es projecta el documental Carboners a Menorca, un ofici que no s'apaga, d'en Magda Timoner i Nester Sánchez, i ens acompanya també en Magda Timoner. Com estàs?
5: Bon dia. Hola, Clara, molt bé, i tu?
3: Benvinguda.
5: Gràcies.
3: Bueno, vosaltres ja heu estrenat el documental de Carboners.
5: Exacte, nosaltres ja vam estrenar el passat mes de març i el documental, de fet, ja s'ha pogut veure a diferents pobles de Menorca, però estem encantadíssimes de que es pugui revisitar dins del marc del Menorca Doc Fest, per descomptat.
3: En Menorca Doc Fest, amb
5: una
3: nova edició.
5: I poder estrenar amb en Santiago Torrado, que és un periodista en el que respecto moltíssim i admir, me sembla meravellosíssim.
4: Sí, sí, és molt divertit també, perquè sempre hi ha projectes en comú i xerrades
5: sí.
4: en comú, i estrenar junts és
5: sí.
4: un plaer, totalment.
5: És molt guai.
3: Bueno, aquest festival que, evidentment, posa en valor tots els projectes documentals que es fan a Menorca, directors com Valtros, com Nester, que avui no pot estar amb naltros perquè té molta feina, però que també hi serà dimarts a la presentació.
5: Exacte.
3: Que es puguin dos documentals en el dia que es presenta tota la programació. Per tant, estem en un bon moment de directors, de periodistes, de documentalistes, de fotògrafs, que també ens deixen aquestes realitats, tant de Menorca com d'altres indrets, perquè es deixen aquests documents tan fantàstics com els vostres.
4: Sí, jo crec que, a més, tot, encara que tenen temàtiques diferents, el nucli de la possibilitat de produir coses a Menorca i de projectar-les a Menorca i de programar-les a Menorca i oferir també aquestes produccions al públic de Menorca, però també de les altres illes, és una possibilitat que no es dona tan sovint, lamentablement, però que definitivament ens permet xerrar de les coses un poc que ens interessen, tenint en compte que aquesta idea dels oficis que ja no estan presents o que cada vegada menys, i també la dimensió de la migració, que és la temàtica del meu documental. Jo crec que, encara que són diferents, són temàtiques que d'alguna manera es toquen i que tenen molta arrel a Menorca.
3: Magda, conta'ns del vostre documental, on Esther i tu sou les directores, que us va traure d'aquest ofici de ratllar dels carboners a Menorca. Com comença tot aquest viatge d'aquest documental que veurem dimarts?
5: Bé, jo crec que una de les claus que marca la importància de fer aquest documental, de deixar-ne un testimoni, precisament, és que és un ofici en perill d'extinció, no? Que diguem, en Vicent i en Sabat són les últimes persones que estan realitzant carbó vegetal de manera totalment artesanal, no només a Balears, sinó que ja podríem dir que són pràcticament els últims dins de l'estat espanyol. I bueno, i deixar-ne, com dic, testimoni de com es fa una sitja de carbó i de com viu i de com vivien els carboners aleshores, perquè hem aprofitat també la vinentesa per poder parlar amb un antic carboner que en el moment de l'entrevista tenia 103 anys, doncs és importantíssim, no? Posar en valor com cuidar Menorca també a través d'aquests oficis, és a dir, tenir present que els nostres boscos, la nostra natura, també depèn de com la treballem, no? I bueno, és un documental curtet, per mos va costar molt arribar a l'essència del documental i deixar-lo en només 35 minuts i escaig, perquè realment hi havia molts de fils dels quals estirar, parlar de relleu generacional, parlar de sacrificis que s'han de fer en segons quines feines, parlar del contacte amb la terra, parlar de no parlar, és a dir, de mantenir els silencis, que això és importantíssim, i en aquest documental ha estat molt difícil, gairebé impossible, perquè hi havia tant de material que ha costat molt tenir moments contemplatius, però sí, al final volíem que Menorca i el nostre paisatge fossin protagonistes també, no?, del documental.
6: En els oficis de carboners, bé, com ofici, per exemple, de trencadors, amb les canteres que tenim.
5: Exacte,
6: a Menorca, tenim l'ofici de carboner, que són parts essencials de la identitat menorquina. En aquests moments, quants en queden? Ja queda una sitja que és la que està en marxa encara, però es fa de maneres ocasionals, no?
5: Què vols dir, la sitja de carbó?
6: De carbó, sí, o l'ofici de carboner, en queda, si no tinc mal entès.
5: Queden ells, en Vicent ells... i en Sabes. Sí, i de fet en Vicent ja s'ha retirat, o sigui que és en Sabes, bàsicament...
6: Que encara fa aquest carbó. Exacte, tradicional, però a més, ho fa amb una funció molt diferent, perquè ja no es compra el carbó com es comprava antes.
5: No, clar, el carbó abans tenia un ús, clar, aquesta és una de les històries que explicam en el documental, no?, que s'arribava a desbotar, desgasbotar, va destrossar tota la tradició que es duia amb aquest ofici, no?, perquè ja va deixar d'haver-hi demanda, va deixar d'haver necessitat de carbó vegetal, i ara en fan un ús només recreatiu, pràcticament per barbacoes i restaurants.
6: Exacte. Aquesta demanda, aquesta és quan canvia, no?, quan deixa de ser una necessitat i es converteix en un restaurant que vol oferir una carn amb una barbacoa, amb un carbó natural, o unes
5: Exacte.
6: Persones que ho vulguin per ús domèstic, no?
5: Exacte, sí. I aquestes, i aquests oficis, precisament, i això lliga molt, com deia en Santi, amb el seu documental, per sort o per desgràcia, també, jo què sé, si ara mateix mirau la gent que està fent paret seca a la carretera general, la gran majoria d'ells, si no direm un 90%, però podem picar fort, perquè arribarà probablement en el 90%, són immigrants, no? Uh-huh. I també probablement algun araver, hi haurà més d'un artesà que també és immigrant, a Menorca ara, i per tant també això me fa plantejar la pregunta, no?, de fins a quin punt els menorquins també mos identificam amb aquests oficis que eren tan nostres, i per què aquest relleu no ha aconseguit permear, no?, a les noves generacions. Aquesta cosa de que se millora emocional o professional sempre la cercam com a fora, no?, quan tal vegada també hi hauria altres maneres de revisar oficis que són aquí i que ara, per sort, mantenen molts immigrants, però que tal vegada, jo que sé, podríem xerrar de sa feina a les Salines, de sa feina al camp, no?, que de sa feina, els missatges, fins i tot, n'hi ha molts que són immigrants, per sort, com dic.
6: Aquestes històries d'anada i tornada, no?, que explores en el teu documental, Santi.
4: Sí, definitivament aquí. Específicament en la qüestió dels oficis, tens tots aquests exemples que diu una Magda, però també tens una reflexió possible, que és el que intentem fer en aquest documental que hem fet en col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació, que és repensar la idea de la identitat. Tenir un moment per fer una reflexió sobre si som el que som només perquè hem mantingut tancades les nostres fronteres, hem mantingut tancades les nostres costums i els nostres oficis, o si som el producte d'un procés més compartit, més col·lectiu, més llarg, i que està necessàriament transit per la dinàmica migratòria, no? Uh-huh. I per això també hem agafat aquest tros d'història. Com deia na Magda, ha estat molt difícil decidir què queda dins i què queda fora, no? 35 minuts és poc temps per tantes històries i per tant de temps, però jo crec que hem pogut agafar un tros significatiu dels processos migratoris, especialment dels processos migratoris menorquins. No, moltes vegades pensam en la migració com un fenomen de fora, i aquí hem volgut donar-li la volta i xerrar específicament, almenys al principi, del fenomen migratori des de Menorca.
6: En el documental s'explora la migració menorquina cap a la província de Còrdoba entre els finals del segle XIX i principis del segle XX. Van ser milers de persones procedents principalment de Ciutadella i de Ferreries que es van establir en aquesta regió argentina. I el camí invers, que és el que explora també el documental, quan centenars d'argentins arriben a Menorca a començament del segle XXI.
4: Efectivament. I aquí hi ha una part de la meva pròpia història, naturalment, perquè jo vaig néixer a l'Argentina, m'he criat aquí. Els meus pares van ser part de la primera junta directiva de l'Associació Argentins a Menorca, que va ser una iniciativa que cercava articular cultures, no? Articular els nostres costums de sobreconeguts. Amb el teixit social i amb els costums d'aquí de Menorca. I va ser, jo crec que sobretot de l'any 2002 fins a l'any 2006, un moment molt virtuós per aquesta iniciativa, perquè efectivament es van aconseguir allò del que es parla tantes vegades, no? Que és la convivència, la tolerància i el respecte entre cultures, i que ara, lamentablement, estem veient arreu de tot l'Estat com és cada vegada més difícil i com és un desafiament també fer aquesta reflexió.
6: Aquestes reflexions és conèixer el passat per entendre el present i per mirar el futur, i tot el passat que també torna. Són documents vius i són persones que expliquen la seva història per tal de poder situar-nos, de ser més comprensius, en depèn de quines polítiques migratòries que estem avui en dia patint en diferents punts. I a més també aquest passat, en el cas dels oficis, són documents vius d'una història que, per exemple, Magda, els nostres fills potser ja no coneixen, perquè queda només una persona que fa de carboner en aquests moments a Menorca. Sabem el relleu generacional en certs oficis, el complicat que és, més quan és un ofici que ja el producte no és de vital importància o de vital necessitat, podríem dir.
5: Sí, en aquest sentit és superimportant la feinada que fan des del Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau amb tot l'equip educatiu d'Ivanat, que bueno, sinó que proposen en Vicent i en Sabas de fer una sitja oberta en el públic, perquè ells treballen normalment les sitges a un altre lloc, en un altre espai. I el nostre rodatge, precisament, amb Néstor, vam voler captar aquest moment, no?, en què es fan activitats educatives al voltant de la sitja i de la feina d'escarbó durant el procés de creació d'escarbó. És a dir, mentre els carboners estan fent feina, hi ha visites escolars, hi ha visites també amb adults i amb gent gran per obrir aquest ofici en el públic i perquè en quedi constància, i fan com petites pràctiques amb sitges escolars, sobretot. I bueno, és una altra manera d'apropar-se en aquest material, perquè tothom es pensa, com tantes altres coses, no?, que el carbó es va anar al súper a comprar una caixa de cartró i que ja ve empaquetat i ja està, no?
6: Però doncs, no és així,
5: és interessant veure que són trossos de llenya, no?, trossos de guastre, de pi, que han ficat dins una sitja, i que al cap d'una setmana traurem una altra cosa, i que és màgia, pràcticament, no?
6: Que aquest procés, com és tot el procés de fer carbó, perquè relam també de tota la gestió de la marina, dels boscos. Clar, antigament hi havia aquests oficis on hi havia moltes persones que s'hi dedicaven, i ells mateixos eren els que conservaven aquesta gestió, aquesta bona gestió, feien la gestió de la marina, llevaven la llenya que estava seca, o quan hi havia qualque temporal feien net la marina, perquè feien aquesta mateixa gestió de tot el que mos dona els boscos. Avui en dia això ja ho fan uns unes altres persones, es fa des d'un altre punt, des de l'administració competent, i aquestes marines, aquestes síquies que es feien a Escarbó antigament, clar, això eren processos que fins i tot quedaven a dormir allà, vull dir, era una manera de viure l'ofici de carboner.
5: Sí, totalment. Durant 8 dies no pots deixar la sitja tota sola. Vull dir, això ho hem viscut també amb en Vicent, que realment hi ha un moment desdocumental en què ell ho comenta, no? He deixat les càmeres aquí fent de carboneres i jo he aprofitat per anar a cercar-me un coc, un panet o una pizza, no me'n record què era. Però no pots deixar ni un segon, perquè si es fa un forat perds tot el carbó, no? Uh-huh. Llavors, sí, era una manera de viure i és cert que cuidaven els boscos, per descomptat, però la demanda era tal que també hi va haver un moment en què hi va haver perill de deforestació.
6: Imagina't.
5: És a dir, si tu veus una fotografia aèria dels mitjans dels anys 50 i la compares amb avui, realment al·lucines, perquè els boscos estaven bastant desolats a Menorca.
6: Santi, en Vicent, en Seba són alguns dels protagonistes de Carboners, de Namagda i Nester. En el cas de Històries d'anada i tornada, quins són algun dels vostres, dels teus protagonistes, d'aquestes històries de Còrdoba, on el col·lectiu va ser tan gran que fins i tot es va fundar la Protectora Menorquina l'any 1908, aquesta entitat que responia a les aspiracions d'aquest grup d'immigrants originaris de Ciutadella que es van establir i que encara hi ha molta petjada allà.
4: No, absolutament. De fet, un dels protagonistes, com deies, és en Faustino Mercadal, l'actual president de la Protectora Menorquina. Ell és una persona que està molt vinculada a la protecció i a la difusió de la memòria dels menorquins migrants a Còrdoba i a Menorca també. Ha vingut de viatge diverses vegades. I ell contava també en aquest documental que la importància del contingent migrant que va anar-hi des de Menorca a Còrdoba es pot notar en la quantitat de gent que va anar-hi, i també perquè la Protectora Menorquina és la casa balear més antiga de totes les que hi ha en el món. Sabem que hi ha un col·lectiu important d'emigrants a la Florida, a Venezuela, Uruguai i altres indrets del món, però definitivament a Còrdoba, dins de la província de Còrdoba, també San Pedro, Villamaria i Còrdoba capital, pues es van establir un bon número de menorquins. I sobretot arreu d'aquestes trajectòries de vida i les històries dels pares i avis d'aquests integrants que són actualment part de la Junta Directiva de la Menorquina, pues hem pogut reconstruir un poc totes aquestes històries.
6: I d'aquestes històries que les podrem gaudir dimarts aquí ve, dia 15 de setembre, a la sala Albert Camí de Sant Lluís. A partir de les 7:30 hi haurà la roda de premsa de presentació de tots els actes i de totes les estrenes del Menorca Doc Fest. I a les 8 es podrà gaudir d'aquest cinema amb la projecció especial de dos documentals menorquins, Carboners a Menorca, un ofici que no s'acaba, de Namagda Timoner i Nester Sánchez, i Històries d'anada i tornada, dirigit per en Santi Torrado. Moltes gràcies a tots dos, i bé, recordar que s'havia de fer avui, però que hi ha hagut aquest canvi, per tant, aquesta projecció no serà finalment avui vespre, sinó que serà dimarts, que sigui un èxit.
5: Moltes gràcies, moltes ganes de veure's Doku, Santi.
4: Sí.
6: No l'heu vist un de l'altre?
4: Jo he vist Carboners, he tingut el plaer i m'ha encantat, així estic un poc empagueït també de compartir escenari amb aquesta...
6: Que va.
4: Sí.
6: Bueno, Santi, que és la teva estrena en aquest
4: també,
6: cas,
4: també,
6: així que... Clar, per això no n'ha vist una màquina, però l'han vist a Córdoba, així que bé, estarem en allà i que gaudiu moltíssim. Feliç estrena i feliç gràcies. Nova projecció.
4: Gràcies.
0: Els caps de setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversió. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 5...
8: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.

0: preferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida.
2: Ara ja manquen 20 minuts per arribar a les 11 des de matí. Recordar, o millor dit, comptar amb els nostres oients que a les 11 i 10 avui és entre tu i jo tenim la parella de l'any.
3: Sí, poden dir qui són ja o no, però...
2: Sí.
3: Idò, molt bé. Idò, tindrem avui l'entre tu i jo, en a Sílvia Pol i en Bernat Company, que són director i subdirector d'informatius, responsables d'informatiu migdia.
2: I nou presentadors de l'informatiu migdia.
3: Sí.
2: Fan un tàndem preciós.
3: Preciós.
2: I mos contaran moltes de coses avui.
3: I parlarem de feina, però també parlarem de la seva vida, perquè en Bernat Company té una part de música, com a músic, que, per tant, una cosa molt... una rota molt agradable amb ells.
2: No, de tota forma, no defugim de l'actualitat, i és que durant molt d'anys, quan parlaven de l'arribada de migrants en Pastera a Espanya, miraven sobretot cap a les Illes Canàries, Ui, què me passa la llengua?
3: No ho sé, però no passa res. O sigui, això, se té llengua a la trava, i què hem de fer?
2: Però això acaba de canviar. Per primera vegada, Balears ha superat a Canàries en nombre de persones arribades de manera irregular per via marítima.
3: Sí, entre l'1 de gener i el 15 de setembre han arribat a les nostres costes, atenció, 5.627 persones en 303 embarcacions.
2: Tornant a repetir aquesta xifra, 5.627 persones.
3: I en el mateix període, a Canàries, n'han arribat 5.592. Per tant, hi ha una diferència mínima, però que ja n'estan arribant més persones aquí a les Balears que a les Canàries.
2: Aquesta mateixa setmana hem viscut una altra jornada especialment intensa. 261 persones arribades a Balears en només 24 hores.
3: Sí, el govern balear fa temps que adverteix que la ruta migratòria cap a les nostres illes ja no és un fenomen puntual i reclamen al govern central d'Espanya més coordinació, més mitjans i una resposta específica.
2: Però per això avui volem entendre què està passant a Balears. Per això, Juanmi...
3: Sí, volem parlar amb Manuel Pavón, que és director general d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament del Govern Balear.
2: Manuel Pavón, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues primero de todo, ¿cómo estás hoy en pleno domingo?
4: Bueno, trabajando, nosotros, afortunadamente o desgraciadamente, no hemos ido de vacaciones, pero bueno, con expectantes con lo que está pasando, con la situación migratoria que todos sabemos lo que está pasando actualmente.
2: De todas formas, antes de hablar de esta nueva ruta migratoria de Baleares que ya supera a la de Canarias, quiero preguntarte por lo que pasó hace unos días, unas semanas, cuando Pedro Sánchez parece que se le coló un papelito donde decía que Baleares tenía cosas que contarnos. ¿Cómo lo habéis vivido desde el gobierno balear?
4: Pues expectantes, y lo cierto es que nos sorprendió. Las declaraciones que hizo el señor Pedro Sánchez en el Congreso, pues nos sorprendieron en primer lugar a nosotros. De hecho, unos días antes de esas declaraciones, el propio presidente del gobierno se reunió con nuestra presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, y le manifestó en esa reunión que la ruta entre Argelia y las Islas Baleares iba a defender, y sorprendentemente luego escuchamos las declaraciones que todos vimos, diciendo que los informes que eran en principio referentes a Ceuta, no se referían a Ceuta, sino a la ruta de inmigración irregular entre la península y Baleares. Y sorprendidos porque una vez más nos han vuelto a mentir y bueno, sorprendidos.
2: ¿Pensáis pedir algún tipo de explicación?
4: No, ya la hemos pedido tanto al señor Pedro Sánchez como al señor Marlaska, como aquí al delegado de gobierno, que bueno, ni está ni se le espera.
2: Ahora te lo voy a decir, cric, cric, no nada.
4: Así es. Es tocar puertas y, bueno, puertas que no se abren, que no te atienden, y es desesperante ya la situación. Lo mismo que está pasando en Ceuta, pues nos está pasando aquí en las Islas Baleares, como bien habéis hecho en el preámbulo. Llevamos avisando de lo que iba a pasar hace años. Llevamos, no solamente nosotros, sino los expertos

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La Conselleria de Famílies del Govern ha fet públic avui de matí el balanç de targetes entregades a famílies vulnerables per comprar aliments. Recordem que és la fórmula en finançament europeu amb què s'ha volgut acabar amb l'estigma de les anomenades coes de la fam. Han estat 8.376 persones beneficiàries a través del programa adjudicat a la Creu Roja, la major part a Mallorca, però també gairebé 900 a Eivissa i 256 a Menorca. Són 2.500 famílies en total, de les quals 191 a Menorca i 85 a Eivissa. El pressupost és de més de 12 milions i mig d'euros per 4 anys fins al 2028. També hem sabut per una nota de premsa avui de matí que el partit polític Vox a les Balears ha recorregut davant l'Estat, concretament davant la Secretaria d'Estat de Memòria Històrica, l'ordre d'esbocament del monòlit de l'explanada de Mahó. Argumenta que el seu manteniment no contradiu la llei de memòria per quan fa 17 anys s'hi va rectificar el significat d'exaltació franquista per fer-ne homenatge de tots els morts per Espanya. A més, adueix que el Ministeri de Defensa va sol·licitar no incloure'l en el catàleg d'elements contraris a dret a enderrocar, que no s'ha tingut en compte l'informe del Consell de Menorca pertinent i que, si es tira, pot permetre el patrimoni arqueològic i teleòtic. Per tot plegat, demana la nul·litat de l'expedient. Avui a hora baixa hi haurà manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres als aeroports de Son Sant Joan i Escodolà, que suposen una major capacitat de passatgers. En el cas d'Eivissa, a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa, i a Mallorca, convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia n'es portaveu.
2: Ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquest projecte d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
1: I sobre aquesta mateixa qüestió dels plans d'Aena pels aeroports de les Illes, el Partit Popular de les Balears, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i al Senat del president d'Aena, Maurici Lucena. També vol que doni explicacions sobre les avaries als serveis sanitaris denunciades pels treballadors a Escodolà, sobre el vessament d'aigües residuals de la depuradora de l'aeroport eivissenc, l'àrea natural d'Escodolà i Set Salines, i també sobre el pla per dur a terme de manera remota el control aeri a Mahó. I de la informació de servei, mapa alerta foc de la Conselleria del Medi Natural. Avui hi ha risc extrem d'incendi a Ciutadella, Ferreries i Sant Lluís. A la resta de Menorca és molt elevat. També ho és a Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan de Labritja. I a Mallorca ho és al Ponent, al nord i nord-est, i també al Llevant i part del migjorn de l'illa. Quant al temps, ens informen els companys d'IB3 Televisió i Ràdio de Meteorologia. Hi haurà un diumenge de sol amb el permís d'alguns núvols baixos que podrien deixar qualque ruixat puntual i dèbil a Menorca i al Llevant de Mallorca. I quant al trànsit, recordeu que hi ha circulació lenta a l'autopista de Palma-Inca en sentit cap a Inca, entre Marratxinet i Santa Maria, segons la informació disponible per obres i un carril tallat al trànsit. I per acabar, 44 edició de la Volta a Formentera en surt de vela, els primers classificats participants ja han voltat s'espalmador. En una hora, més informació. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Au, idò, tercera hora d'aquest programa. Ja sabeu que cada dissabte són dues horetes de 9 a 11, però avui diumenge és fins les 12. Us hem explicat moltíssimes coses, i és que ja sabeu que el mes de setembre és un mes on iniciem projectes, no? Hi ha gent que no s'apunta al gimnàs i d'hora mes de setembre s'apunta. I també tenim l'inici d'escurs escolar, tenim, han tingut l'inici el d'FP, ja els hi queda poc, que ja tocava. I també tenim inici de política, no? Inici d'escurs de política i la veritat és que n'han xerrat molt durant aquest cap de setmana. Però ara el que volen fer és tenir aquesta horeta més relaxada. Ja sabeu que a la tercera hora de diumenge tenim una horeta per entrevistar a qualcú. En aquest cas seran dos els protagonistes, que ja els atenc aquí a l'estudi, en nosaltres. I abans de res, sí que vull recordar que serà demà quan s'iniciarà aquesta nova etapa de la Roda del Temps, que presenta a Laura Arias. I la veritat que és un concurs molt esperat i que podreu veure ja a partir de demà a IB3 Televisió. També tindreu, i això s'estrena des d'avui, El meu poble és el millor, conduït per els Rabassons, que serien el tricicle a la mallorquina nostra que tenim, que són molt divertits, que mos parlen dels pobles, recorreran 33 municipis de les illes i descobriran la cultura, la tradició, però ho faran d'una manera superdivertida, així com són ells, i la veritat és que hi ha una cosa que és guanyador d'aquest programa, resulta que farà les campanades de cap d'any. Enguany, els campions d'aquest concurs seran els que faran aquesta retransmissió. Però també hi ha hagut canvis, no?, a nivell informatiu. La nova temporada ha reforçat també aquesta aposta informativa amb una programació d'actualitat que vol ser més pròxima i molt pròxima, sobretot, a la realitat de Mallorca, de Menorca, Eivissa i Formentera. Una jornada que comença de matí i és migdia, i aquí és on cauran els nostres protagonistes. Vinga, us donaré una pista. És la parella que surt a les dues del migdia i ve tres notícies. Surten juntament amb en Tomàs Salom al capdavant de la part de Meteo, anem a Calcina, que fa esports. I cada dia, quan toquen les dues del migdia, el que passa és que s'encenen els llums del plató, comença a sonar una sintonia i dues persones vos donen les notícies, com si fos superfàcil, I a partir d'aquest moment vos conten les notícies del que ha passat. Però avui ho farem a l'inrevés. Avui no els hi volen demanar que mos contin les notícies, sinó que volen que mos contin la seva vida. Qui són ells, com són, per què, com eren de petits, per què volien estudiar periodisme. I els convidats, efectivament, són dos periodistes, dos companys, espero que dos amics, també, els hi demanarem, tenen les seves trajectòries, n'hi ha un que amb una vessant també artística, li agrada la música, de fet ho és, i segurament tindran cadascú la seva manera de veure la vida. I com que tenim 50 minutets més o manco d'entrevista per endavant, vos he de dir que cada temporada comparteixen IB3 Notícies migdia. I és que avui coneixerem a Sílvia Pol, directora de continguts d'informatius d'IB3, i Bernat Company, que va ser anomenat aquest mes de juny subdirector i d'informatius. O sigui que tenim una bona xerrada, ara els hi direm hola, i a partir d'aquí ja el que surti ja serà una cosa com a més improvisada i sobretot que mos contin això, el que vos dic, la seva vida. Així comença Entre tu i jo.
0: Entre tu i jo.

0: Bon dia, com estàu, Sílvia, Bernat, què tal?
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Beníssim, beníssim. Gràcies per venir aquí en aquest programa de la Gran Vida, en un format diferent per vosaltres, perquè sí. No és igual entrevistar, no? Fer preguntes que vos demanen.
1: És molt complicat contestar preguntes, no? Sí. Però jo sí.
0: A veure, és diferent.
2: Jo m'estim més fer-les, sempre. Sí. Sempre ho dic, a més, ara que arrencant temporada i que és aquest moment on feim tantes entrevistes per contar les novetats, per contar tot el que volem fer durant aquests mesos que tenim per davant. És un moment de fer moltes entrevistes, de respondre moltes preguntes, i jo sempre dic, jo estic més còmode fent les preguntes. Sí. M'estim més. Sí.
0: Presentau informatiu migdia, cada dia a les dues, vos posau ja serios. Després, quan acabau, reis, perquè és el moment que acabau, i a més, la tele s'ha de riure també un poc, però perquè vos faceu càrrec d'aquest tipus d'entrevista, com diria Mateu Vallès, encara vos suportau? Com ha anat aquesta primera setmana? Ja vos coneixeu, però com ha anat?
1: Bé, ha anat bé, no?
2: Sí, Sílvia. ha anat bé.
1: De fet, ens estem un poquet coneguent.
2: Clar, encara, perquè no mos coneixíem, no?
1: No mos coneixíem, sabíem qui era un altre, però fer feina plegats és diferent, i supos que ens estem adaptant un poc, també, no només davant la càmera, sinó també per darrere, no? També fem feina plegats amb altres funcions allà a la redacció, i jo crec que està anant bé, i és una lluita diària, i tractant d'ajudar-nos, no? Que això és el que toca.
0: Clar. Més enllà d'informatiu, no vos coneixíeu, idò?
1: No.
0: Personalment?
1: No, perquè a més...
2: No.
1: Jo sabia d'ella, ja sabia de jo,
2: però hem coincidit... Mos teníem a Instagram?
1: Sí.
2: Però no. Això
1: però no personalment, no havíem coincidit gaire, també per circumstàncies de cada un, no?, de generacions. Jo també som un poc més major, ella és més joveneta.
2: Sí, jo també aquests darrers anys he estat fent feina fora.
1: Ella està fora, sí. Jo he estat a un altre lloc. Jo he estat a un altre lloc també, sí. No, que no hi era IB3, tot i que jo vendo un passat d'IB3 que és ca meva, no?, perquè he fet molts anys, 14 anys vaig estar a l'etapa anterior, després d'aquesta pausa de 6 anys a Televisió Espanyola, però bé, jo encantat de compartir temps amb ella i de fer feina plegats i empenyar els projectes.
2: Han tingut un bon inici, una bona arrencada. Duim una setmana fent informatiu, però bueno, connexió, hi ha feeling, que això és molt important quan presentes juntament amb una persona, perquè tot se nota, i dos o tres passes de pantalla.
0: I jo crec que si aquest
2: bon rotllo, diguéssim, també està darrere i és de veres, se transmet i és important. Però és el que diu en Bernat, és que nosaltres fem feina, ja no només presentem l'edició del migdia junts, sinó que també fem feina codo con codo amb aquest departament d'informatius de la casa, d'IB3. Mm. I clar, és fonamental.
0: Ara que no vols ser ningú i així no vols ficar en un compromís, que vareu pensar un de l'altre? Quan hi ha qualque cosa que diguis, jo pensava que era així, o era...
1: No, jo crec que ella, la Sílvia, té, així com la veus en pantalla, no?, que és una persona amb una seguretat ja innata, no?
0: Tots dos teniu presència, més
1: presència, que a més, molt telegènica, no? I jo crec que aquesta part ja la tenia jo ja estudiada, no?
2: Sí. Clara, no?
1: Clara, i després també, quan va a un lloc també... Clar, jo tenc companys IB3 i tothom més o manco ja mos coneixem, vull dir, hi ha la Sílvia i tal, i després ja un investiga, ja te xerren de qualcú i això, però sempre està coses positives d'ella i tal, perquè ella és molt fanera, és una de aquestes coses clares, és una feina també dura, perquè s'ha de ser vehement i tenir les coses clares quan tracten amb equips. Tu pensa que nosaltres tenim un equip meravellós i magnífic de redactors i redactores i tal, que són molts, a més. Crec que és l'equip de redacció més gros que hi ha a les Illes Balears. Són molt de periodistes. Hi ha molt de problemes, hi ha moltes coses que resoldre, coses que van de coses inclús de caire personal fins professional, eh? O sigui, tractant moltes coses d'aquestes.
0: A veure, Sílvia, que aquest món és molt petit, però són molts ja.
1: Són molts.
0: No? Hi ha molta gent fent feina, no?, darrere d'un informatiu, i pareix que no ha de ser tanta.
2: Clar, perquè la gent posa la televisió, veu els reporters, que fan les peces, me'l veuen en altres contant les notícies, però és que darrere hi ha un equip enorme de professionals, però ja no només estem xerrant de tècnics que estan a plató gravant-mos, un regidor que mos dirigeix i mos diu a quina càmera hem de mirar, una persona que s'encarrega dels llums, una persona que s'encarrega del so, i després tota la gent que hi ha darrere muntant peces, editors, prenent decisions, creant una escaleta, coordinadors, tota aquesta gent que la gent no la coneix, no els hi posa cara, no els veu, però que existeixen i que gràcies a ells nosaltres feim aquest informatiu. I ja no només xerrant d'aquesta gent que crea, no?, i que faci informatiu. Darrere nosaltres hi ha tot un equip d'estilisme, un grup de maquilladores, de persones que mos vesteixen, de persones que mos fan matinen, que fan possible entre tots que els informatius surtin com surten a dia d'avui.
1: I tot contra rellotge, no? Perquè tu saps que a una hora determinada has de tenir uns continguts llestos, sí. o el més visiblement llestos que se pugui, no? I això, bé, afegeix aquest dia a dia de la nostra feina que ens agrada i que ens dona... I és la nostra raó de ser, no? O sigui, la nostra feina és aquesta i per això ens agrada, no? Perquè cada dia hi ha una meta, no? Hi ha una hora i hi ha unes coses a fer, no? I inclús, tot i que sembli que és monòton o que pot ser rutinari, no ho és, perquè l'actualitat diàriament és volàtil. Quanta feina de la redacció i tal, i les coses que passen a la redacció cada dia són diferents. O sigui que, és, bé, hi ha molta...
2: Hi ha aquest punt d'adrenalina, no? Sí, adrenalina, de la nostra feina.
1: I això m'ho agrada. Clar.
2: Claro, que t'agrada. T'ha d'agradar, perquè és molt difícil. És difícil, és a dir, nosaltres feim informatiu migdia, informatiu de les dues. Sí. Moltes vegades, la majoria de les vegades, compta amb les notícies quan estan passant en aquell moment, i és un moment de tensió, de prendre decisions, i has de ser ràpid, no t'has de bloquejar i has de tenir les coses clares.
0: I has fet de triar, sobretot quan passen dues coses de cop, en poc temps, i just abans de les dues, que també s'hi pot donar, no?
1: Decisions de darrera hora n'hi ha sempre. Inclús hi ha peces que s'estan muntant mentre tu estàs allà baix, allà a plató, i mentre nosaltres estem allà dans la càmera, a la redacció, hi ha tensió, hi ha estrès, hi ha persones que estan... fent feina, i a més que poden aguantar aquesta pressió. Una persona que dubta o que no té seguretat, vull dir, no pot fer aquesta feina. Tots s'aprenen, eh? Tots hem passat per els primers mesos i anys, inclús, de la nostra feina, i a vegades ha de tenir cert recorregut per aguantar segons quines coses, però...
2: Jo crec que aquí també és important tenir un bon equip amb els que tu confiïs, no? Sí, nosaltres tenim la sort de que en el migdia, per exemple, estem amb les nostres editores, Anna Marisa i Anna Manana, i clar, bé, tenim aquest equip que... I també consensuar molt i parlar molt, perquè en el final el periodisme no són matemàtiques, els titulars no és com 2+2, no, aquí tothom, i jo crec que entre tots l'èxit es pot arribar en aquest punt comú, no? I posar les idees en comú i després ja veure per on tiram.
0: Ara estan xerrant del present, però sí que vull que vos relaxeu de veres i penseu que hi va haver una època, un moment de la vostra vida, quan éreu nins, que no éreu periodistes, no? Jo vos vull demanar com éreu quan éreu petitets. Petitots, et dic, un estiu, ara s'està acabant l'estiu, justament comença la tardor, però com eren aquells estius, per exemple, quan teníeu 7 o 8 anyets, aquests primers contactes, no en periodisme, sinó com éreu de petits?
2: Jo vull dir que sempre he estat un poc folclòrica. Jo ja en aquella època...
0: Tu ja duies art, o sigui, ja eres de ballar... I
2: jo
0: de...
2: sempre, amb les meves amigues. Jo tota la vida he passat tots els estius a Cala Gamba.
0: Molt bé.
2: Els meus predins tenien allà una casa i teníem un grup d'amigues molt gran i disfrutaven. Han estat els millors estius que jo record. I jo me'n record que sempre jugàvem és que jugàvem a presentar el diari de Patricia, la paròdia nacional, que jo m'encantava aquell programa. Era
0: ara
2: superfan.
0: Feia anys que no escoltava aquest programa. Sí, sí.
2: Era superfan. I jo ja... això és el que jo volia, un escenari i fer un pot de... un pot d'espectacle.
0: I tu, Bernat, ets més discret o eres artista, també?
1: Jo era artista, també. Però, mira...
0: Perquè toques la bateria, que en parlarem, però...
1: Jo sempre la música ha estat una cosa que de petit era una cosa d'escoltar molta música i tal. I tocar la bateria... Crec que vaig començar a tocar perquè mon pare i ma mare me veien sempre en quatre pots d'aquest de detergent i tal, i van dir que aquest nen ha de pegar una cosa que menys que soni bé. I ma mare em comprar una bateria, crec que l'any 90, jo tenia 10 anys, 11 anys o això, i jo som un nen dels 80, o sigui, i els estius, a la Ràpita, els padrins van comprar una casa en els anys 60, dels primers repiters d'allà del lugar, el meu padrí tenia el carnet de soci del club de número 2 o 3, vull dir, i mon pare i ma mare se van conèixer allà. Ah, sí, és a Ràpita. Som molt de la Ràpita. Amb els anys ja t'has anat desaferrant un poc. Però em recordo que era un nen que li agradava molt la música, que no era un nen que t'ho pot destacar i tal, o sigui, en quant que era el primer que se ponia adelante a fer coses, però sí que feien playbacks, o m'encantava Martes y Trece i feia imitacions de Martes y Trece.
0: Que grans. Sí, ara és més complicat fer segons quin tipus d'humor, sobretot.
1: Sí, totalment. Yeah. I sobretot veia molta televisió. M'agradava molt la televisió, veure programes a tope. Jo me'n recordo tots els programes que veia quan era petit, i programes que inclús molta gent no se'n recorda, ja me'n recordo quan ho feien, i veure molt dibuixos animats, però també concursos, també programes d'entrevistes, més igual. I m'agradava molt d'investigar també i veure tot el que tal. I sobretot quan van entrar les televisions privades, però ja va ser... I ja me'n record que inclús me van abonar des primers al Canal Plus. Ai, sí, papa, ja... Canal Plus, que hacen películas todos los días, hay un estreno.
0: Llevava sa clau 100
1: pesetes
0: i dius, no se veu res.
1: Te'n recordes? Sí, sí, sí. Por 100 pesetes al dia, no? Que hi havia aquella cançó... Quan van entrar les privades, allò se m'ho va obrir un món.
0: Perquè... Això era supermodern, i ara per és de...
2: Clar, els nins dels 80, els nins dels 90, sí. O jugàvem les nostres juguetes, o miraven la tele, clar, i miraven moltíssim
1: ja
2: de programes i dibuixos.
1: Exacte. I ja adolescent, inclús, bueno, ei, sortim, o anàvem aquí, quedàvem, anàvem a Gomila, i jo a vegades deia, jo estic cansat de l'escola, això, jo... Avui, què va fer anar a la tele avui vespre? Pues, jo sé, és un, dos, tres, o feien, jo què sé, o altres programes ja eren els 90, ja eren...
0: Precio Justo.
1: I doncs jo m'espassava més gust de quedar-me a veure, jo què sé, Vip Noche, d'en Emilio Aragón, per exemple, que era el meu ídol quan era més jovenet, perquè era un tipus polivalent, venia dels Pallassos, que eren els meus ídols total.
0: Totalment.
1: O sigui, jo fan dels Pallassos de la família Aragón, i sempre... I en Emilio era com, hòstia, aquest tio fa de tot i ho fa bé. Canta, actua, fa concursos, fa discos. Era l'artista total en aquella època. Sí. I jo era molt ell, molt model.
0: Jo tinc la cinta aquesta d'Emilio Aragón, de Paloma.
1: Te huelen los pies, tot
0: això.
1: I això ho sabem un pare i un mare si m'estan escoltant. O sigui, el nin era molt inquiet amb això.
2: Jo no sé de quin any, en què any corregamos esto.
0: Crec que xerrant del 89. Tu el 89...
1: 89, 90, 90. Clar, imagina't. I això... va sentir super major, fixa't, però no som tan major. Realment,
0: no.
1: Però la Sílvia és muy joven.
0: Sí, nosaltres som del 80. I vella.
2: No tanto.
1: Joven i vella.
0: Tu sí que vares tenir el teu cucot en el seu moment del periodisme. Quan va començar? Quan vares nota que tu t'hi volies dedicar en el periodisme?
2: Bé, el periodisme com a tal va ser ja... Era més grandeta, tenia 16 anys. Mm-hmm. Sí que és vera que el tema de la tele i l'espectacle i això me va agradar des de nina, des de nina. Però sí que el periodisme com a tal, el que era, el que implicava i aquesta professió, entendre-la així i dir, m'ho vull dedicar a això, va ser, jo me'n record que estic estudiant primer de batxiller i un dia vaig dir... Jo vull contar coses i sempre m'ha atret molt el mitjà de la televisió. I jo vaig dir, jo vull contar coses a la televisió i vull informar i mira que jo sempre havia volgut fer programes d'entreteniment i és una cosa que no he fet mai perquè sempre la meva carrera professional s'ha anat cap a serveis informatius de sempre i no era el meu objectiu principal i ara m'encanta, de fet, hauria de pensar-ho molt si volgués deixar lo que és informatius i anar a entreteniment. És veritat que és una cosa que no he provat, però jo ara mateix estic molt contenta on estic, però ja t'he dit que de vegades la vida t'ho du per llocs on no t'esperes. Ara m'estic en els informatius i estic molt contenta, però vas anar 16 anys. Ho vaig decidir, volia això, i sempre vaig anar a
0: per una vegada que vares començar, ja vares tenir la teva trajectòria, la teva feina, és a dir, vares també estar a les privades, i has fet molta feina, també vares sortir de Mallorca per fer feina.
2: Sí. Bé, no ha estat un camí fàcil, eh? Jo vaig acabar la carrera, era l'any 2014, després d'estar 2 anys a Madrid, després d'estar a Barcelona, vaig tornar aquí i jo no trobava feina en els mitjans de comunicació i vaig dir, bé, idò, era el moment en què les empreses, les grans empreses...
0: De quin any xerram?
2: Des 2015.
0: 2015, ja, sí. I tenia 10 anys.
2: Sí, però no... Però mira que vaig enviar currículums, idò, ningú m'ho va cridar mai.
1: Bé, jo vaig encarregar de que no vengués en aquella època. Ah. No, és broma.
0: Descobert avui.
1: Si haguessin sabut, Sílvia, m'haguessis pogut dir.
2: Sí. Ja, perquè tu estaves allà,
1: sí,
2: ja.
1: Sí.
2: Però era sa època, fixa't, en aquella època, era quan ses grans empreses començaven a prendre consciència de lo que era el departament de comunicació i començaven a crear ses seves pròpies comptes corporatives d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn, i va ser en aquell moment quan jo vaig dir, aquí veig una oportunitat i me'n vaig anar cap a sa comunicació corporativa. Mm. Vaig estar uns anys allà, sabia... És a dir, era el que me dona. Era la meva feina, jo vaig acabar fent feina a una empresa gran, en aquest departament, tenia 24, 25 anys, era una feina que m'agradava, era de lo que jo havia estudiat, però jo sabia que era el que no m'omplia. I un dia me va sortir una oportunitat d'anar a un canal que ningú sabia què era, aquí a Balears, havia de sortir, havia de néixer, feien un supercàsting, cercaven una presentadora, m'hi vaig presentar i m'ho van agafar. I arrel d'aquí...
0: Que això és la més difícil,
2: sí,
0: a més.
2: Sí, vaig prendre la decisió de deixar aquesta feina, jo no sabia on me n'anava. I arrel d'aquí, pues, ja va venir La Sexta, va venir Antena 3 i va venir IB3.
0: I tenim un tall de bou de La Sexta, de na Sílvia Pol. Ui, Pol.
2: Ui, escolta. Pues sí, acabamos de saber hace apenas unos dos minutos que ha declarado y ahora estamos a la espera de que el juez dicte sentencia. Ha sido a la una del mediodía aproximadamente cuando el autor del múltiple atropello ha llegado aquí al juzgado de Rubí, donde le esperaba a su exmujer dándole mensajes de apoyo. También hemos podido saber que en el momento del accidente el detenido iba sin carné de conducir, se lo habían retirado y también había sido detenido al menos en una ocasión por un delito contra la seguridad vial.
0: No la veis, però jo he escoltat seu i he dit perfecte. I en el primer tot de bou que has dit unos dos minutos, ja no t'ha agradat. Ja, exactos.
1: Dos minutos, exactos.
0: L'exigència de quan tu un s'escolta...
2: No.
0: Vos escoltau vosaltres després de...
2: Sí, sempre. I a més, en aquella època... Aquest és un dels meus primers directes a Barcelona, per La Sexta. Jo estava molt nerviosa, era dels primers judicis que cobria, si no eres primer, perquè després en varen venir més, en Alves i molts més mediàtics que este. Però jo estava molt nerviosa perquè, clar, tot el vocabulari, totes aquestes paraules, no?, de tema judicial i tal, jo acabava d'arribar i record, Sílvia, en papa té, perquè això seràs dia a dia.
0: Clar.
2: I bueno, me'n record, i tot tenim primeres vegades i tot el rodatge... I estava molt nerviosa sempre antes de fer directes, la veritat. Ara i vetres ja aquest nervis i aquesta cosa ja no la sents tant, perquè plató és diferent, però...
0: Bernat, qui té més capacitat d'improvisació? Perquè, clar, el format d'informatius no n'hi ha tant, però si passa res... tu com ho tens, el sistema de improvisació?
1: Bé, en el final...
0: L'entreteniment és molt més fàcil, sí. Sortir-ne, però un format tan... No? Nosaltres aquí podem seure, ningú mos veu, però...
1: La improvisació ve també de... el que deia abans, Sílvia, important, de l'equip que tens darrere, d'un editor que te pugui... Tu estàs davant la càmera i no tens les eines molt a mà, tant de comunicar què passa i tal. Això és una de les proves que ens fan quan fan proves de presentador, no? Te posen una prova de dir, ei, ara...
2: S'acau el teleprompter.
1: S'acau el prompter, no tens absolutament res per llegir, sí. I tu t'has de, en quatre dades, has de muntar i has de fer un discurs coherent davant la càmera i donar-se informació correcta, i bé. Mm. Això com se fa? Pues, t'ho trobes.
0: T'ho trobes.
1: O sigui, a cops de fer-ho, i a més, no, que no sigui un assaig, ni sigui una prova, ni sigui un zero, sinó que sigui una cosa que, escolta... Jo vaig aprendre moltíssim fent ràdio. Perquè jo venc de la ràdio.
2: És una gran escola, la ràdio.
1: Sí, jo vaig començar a Ràdio Nacional d'Espanya el 2004 o 2003.
0: Papà o mamà, no?, que sempre deim, ràdio, tele,
1: ràdio.
0: Són tan diferents.
1: La ràdio dona molta escola. I, de fet, els grans presentadors i periodistes han passat molts, la majoria per la ràdio. No vol dir que no se pugui aprendre per la tele, per suposat, però la ràdio jo m'agrada molt.
0: Vinga, va, que queda menys.
1: Guapíssim. I després, clar, la ràdio té això, que te relaxa i te dona un... cert espai, no?, per construir des de no res un discurs. I després, per exemple, un gran aprenentatge per jo també va ser les crisis, no? O sigui, quan hi ha...
0: La bimbolla immobiliària, 2007-2015...
1: La pandèmia va ser després. Una cosa impressionant, però jo estava bé tres cap de setmana, quan els diumenges havia aquest, diguem, sermó que ens donava en Pedro Sánchez, no?, de, ei, les mesures que s'anaven actualitzant, havia una roda de premsa que després tu havies de resumir. Vull dir, situacions complicades són les que te fan call i te fan curtir, no?, o sigui, i fan que te puguis superar. I equivocant-nos moltíssim.
2: Clar.
1: O sigui, també ens equivocàvem.
2: I jo crec que també és molt important... ser natural i, bé, és una notícia de darrera hora, és una informació que mos arriba, no passa res si miram el paper, si miram l'ordenador, si deim... ara els nostres companys mos diran cap a on anam aquí... No passa res, en el final és actuar un poc en naturalitat, són persones que estan contant notícies...
1: Que no passa res si baixes la vista, no. Llegir alguna cosa, totalment. Que se te vagi a apuntar i que diguis, bé, has de fer el discurs, diguem, però que no te vegin que has perdut el paper.
0: I la gent ho entén, és a dir, i IB3, clar, és que ja ha complit els 25 anys, per tant, 21, perdó.
1: 21 anys.
0: 2005, 22, 21. La gent ho sap, està acostumada ja a veure tele, a veure IB3, per tant, ho entén. Amb això també m'ha educat una mica a la gent? Sí. Penseu que ho entenen?
2: Bueno, no sé què dir-te, perquè jo me'n recordo un dia que va venir també una notícia de darrera hora, no m'acabaven de dir, és que jo a l'ordenador vaig ser més ràpid amb el mòbil. Me vaig posar el mòbil damunt la taula, sí. Que també estem ara molt acostumats ja a veure els sí. mòbils damunt les taules.
0: I t'ho varen criticar?
2: I aquest estiu me'n record que un senyor me va dir, ai, jo te vaig veure... I miraves el mòbil. Sí, i jo sí. vaig pensar que no miraves el mòbil, és que era una notícia de darrera hora.
1: Ara m'ho acostumat més a veure els redactors de carrer, sobretot, que duen el telèfon a sa mà, no? Per què? Perquè cert. Ja no duen sa llibreta, perquè
0: clar,
1: ja
0: t'anaves amb un full...
1: T'ho apuntes en el mòbil, clar. Que té aquesta opció. Vull dir, s'ha de naturalitzar. Jo tenc el mòbil damunt sa taula. Ella, la Sílvia, el té a vegades més amagat. Mm. Jo el tenc damunt sa taula. I avui inclús m'ha sonat un poquet i he fet així. Vull dir, no sí. ha de passar. Però, vull dir, tenim...
0: Sí, jo he parat molt d'avió, també m'havia fet aquí.
1: Tenim aquest recurs.
2: Tenim els mòbils en silenci.
0: Ara és el moment de telefonar, ara.
1: Però ha de ser una cosa, el que diu, una cosa natural. Escolta, tenim aquesta qüestió, deim-lo que sabem i punt, no inventam ni enredam. O sigui, donem la informació el més natural possible. Clar.
0: Bernat, tu que vas ser primer periodista o músic?
1: Jo vaig ser primer músic.
0: Músic.
1: Molt amateur, però músic. Mm-hmm. Jo toc la bateria des del 95 o 6 amb un grup que es deia Oprimits, sí. que érem... molt reivindicatius, molt canyers. Clar, en aquella edat eren molt rebeldes i revolucionarios. Després tot és mentida, però és així.
0: Se sent així.
1: És amb amics de l'escola, inclús amb un company vostre de Iveta Ràdio, amb en Joan Sebastià Trias, van muntar un grup, que es va amb una mica de sort. Vull dir, tal. És vera que jo, el tema de la música, no deixam mai. No ha hagut cap pausa, sempre ha estat un hobby que se m'ha anat fent serio, no? O sigui, que m'he professionalitzat també en sos anys, mm-hmm. perquè bé, no ho he deixat de fer i m'encanta. De fet, és una vàlvula de sortida important.
0: Actualment tens los Brindis.
1: Actualment tens los Brindis, també estic amb en Suasi i amb un parell de grups més aquests de versions que tocam a bars, de clubs, amb en Miquel García, company d'aquesta casa també d'informatius, i he tingut molt de projectes, o sigui, durant els anys, sí.
0: I d'anar a escoltar un poquet de los Brindis, perquè m'ha passat una cosa, que dic, ara me descarregaré la cançó i m'he quedat enganxat. Dic, m'agrada.
1: Clar, m'agrada. No, hem fet un disc de cançons originals pròpies nostres, que bueno, de fet, el prou comprar, si voleu. Està en vinil. No?
0: M'agrada, perquè és el moment també.
1: Melòmens, no?
0: Anem a escoltar un poquet de los Brindis.

0: Clar, tu estàs en una tessitura molt més sèria, supos que la Sílvia està d'acord, i després estàs aquí, jo he vist el videoclip i molt dinàmic. I...
1: Això no és Reels B, ja t'ho has fixat, no? Que és
0: música... No, és una altra història.
1: Això és una música d'un altre temps, si t'has fixat.
2: Totalment.
0: Vareu anar al concert de Reels B?
2: Sí.
1: Jo vaig anar a descansar a casa meva.
2: En Bernat ho va veure
1: per IB3.
0: Sí, jo he de dir que no m'agradava i m'agrada de fa un període d'any, no d'ara.
1: Los Brindis és un projecte de fa uns 3 anys. Me feia il·lusió fer un homenatge als nostres... bé, és que van començar amb tot això de rock a Espanya, no? Los Brincos, Los Bravos, Los Sirex, un grup de versions, però que fa temes propis com aquest, no? Si vos fixeu, és un grup... Sí, són cançons, diguem...
0: Que se podien escoltar en 75, no?
1: Amb conya, també, no? Amb els premensari en altres mateixos, no? Hi ha Sumo, també, per davant, i amb una estètica 60, en sos trajes, tipus Beatles, no? O sigui, és un homenatge, realment, en Joan Santa Maria, en los Jabaloyas, en els Bravos, Sirex... O sigui, vull dir, després passa bé. I ja està.
2: Jo no els he vist. En Bernat no m'ha convidat a cap dels seus concerts.
0: Aquí anava.
1: No, encara no, perquè a Sílvia jo no sé si li agradaria això, perquè...
2: Bé, te recordo que te vaig confessar fa un parell de dies que el meu grup favorit era Hombres G.
1: Hombres G. I los Brindis van ser teloneros d'Hombres G aquest estiu.
0: Què dius?
1: No sé si ho sabeu. Van tocar abans que ells.
2: Sí, jo no era aquí, no vaig poder anar al concert. Sí. I mira,
1: però que t'anava a dir bé,
2: ja que m'has de convidar, Bernat,
1: de convidar. Sí.
0: No, de convidar, li has de dedicar una cançó, coses d'aquestes que fan els rockeros, no? I els músics.
1: Que és que aquesta vessant tan seriosa, després la gent m'ho veu i diu, però tu un cachondo, diu, bé...
0: Te costa fer el clic o no?
1: No, jo sempre he estat una... Vull dir, sa feina, i després les altres coses. Tocar la bateria no té res a veure amb presentar un informatiu. I també, com el tema de la música ve de més enrere, ja no m'ho puc aferrar de damunt. Vull dir, jo no deixaré mai de tocar i de inclús fer algun sacrifici, perquè jo, a una època que presentava l'informatiu del cap de setmana i ve 3, molt d'anys, i després per m'anava a tocar. I el dia següent me posava una altra vegada i havia dies bastant fotuts, però era més jove i ho podia fer ara.
2: Era com una doble vida, no, això? De dia, l'hombre de...
1: Com és, rockero de noche, no sé què de dia. Bueno, pues això era.
0: Però està molt bé.
1: Però és que la música, jo crec que és el millor que tenim, tu. O sigui, la música cura. La música és és millor que qualsevol pastilla, qualsevol cosa analgèsica. Vull dir, escoltar un bon disco, una bona cançó, i tenir connexió amb la música, i sobretot si la pots tocar. Jo me'n fa molta satisfacció aquestes dues coses. La meva feina és fer feliç a la gent. Vull dir, tocant la bateria i fent cançons amb el grup i tal. I m'encanta veure tocar i que davant hi ha gent que està ballant i que s'ho està passant bé. I després m'agradaria que el seu informatiu passés un poc semblant, no? No donar moltes vegades, la majoria no són bones notícies, però també te sents útil i part, diguem, d'alguna cosa, i és el darrer... És la bona. La gent que t'està escoltant, que està veient, i això és molt satisfactori, també.
0: Perquè, clar, jo a Sílvia li vull comentar una cosa que vos pot passar, arrel de lo que diu en Bernat, no? Que a vegades la majoria de notícies no són positives, no? Sol passar, o no les cercam, o no tenen... Clar, la gent vol saber si s'ha negat casa seva, si hi ha hagut un accident, i quan tenim una bona notícia, tenim enveja, per tant, ja se converteix en una mala notícia, també, de qualque manera.
2: Sí,
0: com ho volies?
2: No, sí, està clar que la majoria de les notícies que contàvem a l'informatiu pues no són bones notícies. Nosaltres precisament sempre intentem trobar aquell reportatge o aquell titular que capti l'atenció de l'espectador, intentar donar un poc d'esperança o fer riure un poc entre tant de drama que solen contar en el dia a dia. Fa uns dies vàrem fer aquella notícia, Bernat, sobre les senyals de trànsit, demanant als espectadors si sabrien dir-nos quina és aquesta senyal. I vulguis que no, sempre intentant ficar qualque reportatge un poc més amistós,
1: amable,
2: sí, un poc més amable per l'espectador.
1: Sí, és necessari.
2: Perquè és vera que comptam molt de desastres.
1: Sí.
0: T'endús temes a casa teva, és a dir, coses que arrossegues
2: sempre,
0: i que després no en vols parlar quan t'arribes a casa teva perquè vols desconnectar, però no hi ha més remei i a més te poden, no, causar una sensació de dir, uf, és que n'haurem de parlar diferents dies d'aquest tema,
2: sí,
0: i
2: però,
0: no m'ho fa ganes.
2: Fixa't, ja no és tant que també, però arriba un moment, jo crec que quan t'estàs acostumat a contar tantes notícies durant tant d'anys, arriba un moment que ja com que separes el que contes, sí que hi ha coses que t'impacten i que... Sobretot jo crec que els hi passa molt en els redactors que estan en el carrer i que van a cobrir segons quines notícies i que veuen segons quines coses. Jo m'ho passava molt quan estava a Antena 3 o a la Sexta. Nosaltres, en el final, estem dins un plató, ho veiem tot a través de les imatges, a través de la pantalla, i no és el mateix que quan estàs allà. Però sí que és vera que jo... crec que més pas càrrec d'assumir la direcció d'aquests serveis informatius, sí que m'acosta molt sortir i passar porta i tancar. No ho faig mai, no ho aconsegueix. Sempre hi ha
1: també
2: coses.
1: És que un periodista jo crec que fa feina les 24 hores. Mm. El seu cap està pensant el tema que pot anar bé a l'informatiu el dia següent i no te desferres realment.
2: Jo... I vas pel carrer, veus una cosa,
1: veus coses,
2: i treus el mòbil.
1: I treus el mòbil, fas una foto, t'atures, inclús jo m'he tornat en el cotxe a gravar un vídeo o agafes el telèfon, i el lots que hi ha això, o sigui, no ho pot deixar de fer, és impossible.
2: Ho sempre feix... mires coses i veus, això és notícia, això no és notícia.
0: Sí. Sé que ho feix per responsabilitat, però també perquè és més difícil quan teniu aquest càrrec a dir que no, és més difícil descartar o delegar quan un té la necessitat de comandar?
1: No, jo crec que no tinc una necessitat tampoc de comandar. Jo, la veritat és que m'agrada delegar. De fet, jo que m'agrada delegar perquè també puc aprendre des que tinc en el meu, diguem, més per davall de jo, no? O sigui, hi ha gent que mos han d'ajudar entre tots. Realment, crec que també han de delegar, no?, un poc.
2: Sí, jo, jo amb això m'acosta més i ara i amb en Bernat intento que tenir aquesta...
1: Ara mos repartim un poc i tal, jo l'estic ajudant ell un poc també amb això que xerram. O sigui, escolta, t'encarregues tu? Sí, clar que sí.
2: A mi també el que me passa és que de vegades... Bé, de vegades no, jo me sent molt responsable d'aquests informatius, en Bernat també, per suposar, però és veritat que me sent molt responsable d'aquests informatius, de com se compten les coses, dels continguts, de quin to donar-me segons quines coses, i clar, me costa delegar, i mira que ho intento, i dic, venga, però en el final sempre cap cridant i diguem, bé, en el final això com era que ho fèiem? Mira, he pensat que ho farem així i així, saps? Vull dir, però també el que diu en Bernat, en el final jo allà hi ha professionals que tenen anys i anys i anys de trajectòria i d'experiència, molt més que jo, i clar, jo també m'aprofito d'aquesta experiència i dic, val, jo puc tenir aquestes idees, però al final ells tenen un bagatge important.
0: Quan veus aquests periodistes que surten en el carrer cada dia, que vos donen directes i que vosaltres, que també l'heu fet mil vegades, però ara és una mica com a diferent. Què és el que vos crida més atenció d'un professional que ho fa bé?
2: És el més
0: perquè
2: difícil.
0: Perquè també ho veus, no?
2: És el més difícil per jo. Sortir al carrer, cercar la notícia, contar-la bé, contar-la en directe, en segons quines circumstàncies, això és el més difícil.
1: Té molt de mèrit, també, eh?
2: Estan
1: la gent que està en el carrer.
2: Estàs plató,
1: és còmode, i inclús tens aire condicionat, és el que t'he dit.
0: Sí, l'aire condicionat sempre...
1: Es relaxa molt, però una persona en l'estiu... De fet, aquest estiu, bé, ho hem xerrat amb la Sílvia, escolta, si podem evitar que el redactor estigui a les dues mig d'una carretera i tal, millor. O sigui, també hem de mirar per ells, vull dir que no estiguin... Hi ha dies que no pot ser d'una altra manera, però també procurant... Per què? Perquè tant la Sílvia com jo sabem el que és estar a un lloc hostil fent la teva feina, i té molt de mèrit, i a vegades no se valora... Ui, l'espectador sap que hi ha una persona allà, però igual una persona que du de les 7 de matí, ara estem veient moltes imatges del que passa a Ceuta, hi ha molt de redactors que fan feina de canvi. És una feina molt feixuga, fer feina dins un conflicte i viure allà, i anar-se a dormir... Vull dir, estàs dins, diguem... un ambient hostil fent feina.
2: Totalment,
1: i és molt
2: perquè
1: fotut,
2: nosaltres estem xerrant al final d'aquí a Balears, ens poden trobar segons quines coses, sí, el que contava en Bernat, fa calor en l'estiu, fa molta calor, ho passes malament, però és que hi ha gent després que està a territoris on hi ha conflictes bèl·lics,
1: sí.
2: Ara lo de Ceuta, que hi ha una tensió brutal, i clar, és molt dur, i per jo el que m'ha demanat

0: voto
1: jo no sé
0: escala.
1: Com, jo no sé com podria, a lo millor, dirigir els informatius si jo no hagués estat també en aquell, des, en aquell punt, en aquella perspectiva, des d'aquella perspectiva, perquè, clar, jo sé el que es fa feina en el carrer i sé com se poden trobar o no trobar les històries. En el final, te dona això una perspectiva molt àmplia de lo que és aquesta estructura dels informatius.
0: Vull que sortiguem desplet una altra vegada perquè me digueu com és un dia perfecte per vosaltres. Els caps de setmana sempre són diferents. Vosaltres desconnectau de veres?
1: No.
2: No del tot.
0: Perquè no podeu, però vale. Ara intentau pensar en aquests dies que dius no, estic de vacances, com que duc 10 dies de vacances, he aconseguit desconnectar. Què vos agrada fer?
2: Bé, jo
0: com és un dia perfecte per vosaltres?
2: Bé, un dia perfecte és tal vegada no tenir una hora d'aixecar-se, tot i que en s'edat, no sé Silvia, si te passa a tu, però jo ja m'ho passa.
0: Sí,
2: que te despert, jo me desperto a la mateixa hora que el dijous o el dimarts, perquè com duc el rellotge setmanal, sí. El dissabte dic...
0: I te fa ràbia?
2: Sí, un poc. Avui puc dormir, són les 7:30 i ja no me puc dormir una altra vegada. I després, però és igual, te pots quedar en el llit més temps, després, no sé, no tenir un pla establert també està bé, improvisar el dia. I anar a dinar, jo què sé, amb els nebots, amb un pare i una mare, això, i després tenir, jo què sé, si tinc un concert a tres vespre està molt bé, perquè sé que, bueno, que veuré els col·legues i que ens farem una... Bé, farem un concertet i podrem veure una copa plegats i tal, igual, sense anar, o sigui, sense fer brutos, sí. Vull dir...
0: sense fer cap animalada, no?
2: No, després i, bueno, i fer unes hores normals. I ja te dic, sobretot també... sortir un poquet en el carrer, si se pot, si fa bon temps, això, fer una volteta i que donin pors aire, perquè és que estem tot el dia davant d'un ordenador i això està bé,
1: això
2: també. Respirar aire normal, no? Que no sigui dins una redacció.
1: A mi me passa el contrari. Jo, per jo, ha d'estar planificat aquest dia, perfecte.
2: Ah, però molt de...
0: Ha d'estar... A tu de planificar, sí, bé, de posar...
2: Però jo crec que és una cosa del gènere femenino, també, no?
0: Sí.
1: Pot ser, però jo... M'agrada dormir, m'agrada despertar-me...
2: Però alto, oye, que tenemos esto hoy.
1: Però sobre que tenim, exacte...
0: Un objectiu.
1: Sí, per jo un cap de setmana perfecte és fent una escapadeta. Jo, això m'adona la vida de tant en quant, fugir, anar-me en dos dies... No?
0: Però quan te van demanar matrimoni a Roma, t'ho esperaves?
1: Ui. No m'ho esperava. I tampoc m'esperava aquesta pregunta.
2: Cuidado ahí.
0: Però t'agrada que les escoles estiguin més organitzades, no?
1: Sí, i també m'agrada... Organitzades me refereix que aixecar-me... la calma, les 9:30, 10, berenar, fer-me el meu cafetet, però sabré que avui tenim una tauleta reservada i després ja veurem, que potser després mos quedam fent un
0: som una mica com la Sílvia, un... això. Sí. Jo també. Sí. M'estresso un poc aixecar-me i dir...
2: No sé què he de fer avui.
0: O que té moltes coses que fer, però en quin ordre les faig? Que faig això primer? Bé,
2: sí, pot ser.
0: Amb això som...
1: Jo m'agrada, però, que sigui oci el cap de setmana.
2: Sí,
1: jo som una persona que, per exemple, jo tot el que són compres, he de fer això, he de fer l'altres, intento organitzar-me i fer-ho entre setmana per el cap de setmana poder dedicar-lo a coses que m'agraden a mi.
2: Està bé, sí.
0: Un racó que vos agrada, sense dir un punt concret de l'illa, no sigui cosa que ara amb els temes de la massificació tampoc no fa falta, però un raconet, un lloc que digueu, jo m'agrada anar aquí.
1: Jo som molt de... M'ho diré, no diré una... No diré les coordenades, però...
0: Sí, exacte,
1: jo...
0: no fa falta que diguis el punt on tens la teva bola.
1: Jo sóc molt de la Serra de Tramuntana, tant en l'estiu com en l'hivern. En l'estiu, perquè les escales d'allà m'apareixen... No.
0: Ah,
1: de la Serra de Tramuntana. És a dir... no sóc una persona més... No me n'aniré a fer una excursió, però sí que m'agrada pues, anar a les escales d'aquesta zona en l'estiu i en l'hivern pues, anar a prendre algo, una cafeteria a Vall de Mossa, anar un dia a dinar a Deià, sobretot en l'hivern, que és quan hi ha menys gent i ho gaudeixes més, però sí que sóc molt, molt d'aquesta zona i després de Palma, perquè tenim una ciutat meravellosa, amb una oferta gastronòmica espectacular.
2: Jo és que soc molt casero.
1: En Bernat Caseva.
2: M'encanta Can Eva. I un dia, Silvia, vendràs i diràs és que no m'estranya que estigui...
0: Has tornat a ser ràpid ara de gran de forma habitual i tornes?
2: No tant. I me fa molta cosa, això. Sap per què? Perquè no hi ha espadrins. I clar, jo associo molt a la meva infantesa i quan era més jovenet i veure els espadrins. De fet, varen vendre la casa dels espadrins, tot i que la meva família, ma mare i la meva germana, no hi eren espadrins, però varen llogar un piset davant del trampolín, davant de la primera línia, i ells continuen anant. Això me fa cosa anar-hi, perquè no has padrins. I els anys m'emociona un poc i tot.
0: Curiós. D'aquí va sortir lo de Rulot, no? El grup Rulot.
2: El grup Rulot. Sí, bé, perquè has vist un videoclip, tal vegada, sí, alguna cosa, no?
0: Gravat un Super 8.
2: Sí, que és una excursió a Cabrera, de molt,

0: surt mon pare i mon
1: volia mare. Que m'ho expliques, perquè... clar, la persona que surt en aquesta imatge, qui és?
0: La persona és mo mare.
1: És ta mare.
0: Sí, bueno, hi ha tota la meva família en aquesta gravació. Sí. De fet, això ve perquè nosaltres tenim... Mon pare, quan era jove, tenia una càmera de Super 8, i d'entre l'any 72 fins al 80 pocs, hi ha moltíssimes cintes familiars. I jo he aprofitat el material audiovisual amb Super 8 que tenim per fer algun videoclip. Hi ha un d'en Suasi, que surt mo mare, nedant.
1: Com se diu?
0: Que se diu... Dir per què. I vaig aprofitar una excursió a Cabrera que va fer mon pare l'any 74 o 75 per fer un videoclip en Rolot. I això és ràpid, surt ràpid, surt a Colònia de Sant Jordi, no ho recordo ara molt bé, però el que tu m'ho deies és que dels meus records preferits és ràpid. El que passa és que hi vaig menys perquè relació amb molt, quan era petit, me fa com una espècie com de cosa, no veure-los en els padrins. Però, bueno, no hi vaig molt darrerament. Aquest estiu no hi he anat. I això que tenc els nebots per allà...
1: Jo, l'imatge que he vist és d'Un dia qualquiera.
0: Un dia qualquiera. Sí, exacte. Sí. Sí, sí. Això és ràpid.
1: La màgia de la ràdio té aquestes coses.
0: Això és ràpid. I és molt emotiu. Clar, emplea aquest material que el tenim allà amagat. Bueno, està tot digitalitzat, però el que veus és mo mare, la ràpid, en el xalet, en els padrins, i surt mon pare i amb uns tios que van a Cabrera amb un lleutet. Però clar, hi veus... I crec que inclús surt una imatge de la platja de la ràpid en el mes d'agost extraordinari, on no hi ha ningú. O sigui,
1: parla molt bé la zona, perquè he viscut de 8 anys a Campos i també me toca, no?, una mica la part de la ràpida.
0: Sí, és un lloc a la ràpida. Tal vegada no hi vaig tant ara perquè, bé, també perquè canvien les circumstàncies i les coses, però bé, sí. M'agrada molt la ràpida, clar, i sempre m'ha agradat molt d'amics allà, hem tingut. Aquest estiu he anat a tocar los brindis.
1: Sí? Ah, molt bé.
0: O sigui, hem fet
1: les festes de la ràpida.
0: A la verbena, sí.
1: És que fa anys que no hi vaig a la verbena de la ràpida, també.
0: I continua guardant aquest esperit, tot i que hi ha molta gent, però com no és una zona turística, quan dic turística, no hi ha hotels, i conserva molt l'essència, no?, d'aquells anys 70, 80, encara un poquet, jo crec que sí.
1: Sílvia, compta, veus d'aquí 10 anyets, que no és tant.
2: No és tant, i el temps passa volant. Sí. No ho sé. La veritat és que no ho sé.
1: T'ho demanes? Així, com t'agradaria que fos la teva trajectòria personal? Ja
2: saps
1: no t'ho dic
2: passa?
1: Professional, personal.
2: És que si m'haguessis fet aquesta pregunta fa 10 anys, ni de broma t'hagués dit que estaria on estic ara. La vida sempre m'ha anat sorprenent. Sempre he cercat més, i quan he estat en un lloc, pues jo me'n recordo que estic aquí i me va sortir l'oportunitat, me'n vaig anar perquè la cercaven. És a dir, no és que sortís, és que jo la vaig cercar també, no? S'han de donar sempre unes quantes circumstàncies. No sé on estiré professionalment, que sí, feliç. Sempre intent tenir un lloc de feina que me doni aquesta felicitat. En quant a lo personal, només espero poder estar acompanyada de les persones que...
0: Dels teus quatre fills i quatre cans. Home, això és el camí, Sílvia.
2: No, quatre fills no ho tinc tan clar, jo, Bernat.
0: Bueno,
2: no.
0: Començant per un, dos... Bé.
1: Començant per primer.
2: Ja veurem.
1: I si vol. No.
2: No,
1: t'agradaria, ara que ho ha comentat?
2: I ara que vos dic que tot ho tenen tan planificat, això, estic un moment de la meva vida que vaya fluyendo, que vagin passant les coses.
0: Sí.
2: No, estic bé, sóc feliç. D'aquí 10 anys, que les persones que estan ara de vora jo continuïn estant-hi, això és el que demano, i ja veurem si tiene que haver descendència o lo que sea, ja ho veurem.
1: Vull fer una espècie de test, així en preguntes que no heu de pensar. Lo seu és que no penseu massa, ¿vale? Jo vos faig la pregunta i cadascú diu la seva i per què. Venga. De forma breu, perquè són 10 preguntes, però bueno, són d'aquestes coses que si anéssim a l'Hormiguera vos demanarien i
2: aquí també.
1: Sí. Vinga, n'hi ha que són més d'olludes i més com més personals.
0: Ara que però... dius perdona a l'Hormiguero, jo crec que fa falta fer un programa, Sílvia, amb Muppets, amb muñecos.
1: Sí, de fet ara sortirà, un dia me vaig donar un ensurt.
0: Els programes amb muñecos funcionen. Ja lo dejo, per si a qualcú que m'escolti, que vol fer un format, per favor, posar muñecos en els programes. Perquè pot dir qualsevol bajanada i, com no dius
2: tu, no és muñeco.
1: Ara que dius això, contaré una anècdota. Vàrem tenir una entrevista i vàrem entrar de xarxes, que a vegades mos acompanyen, sí. I gràcies a ells, la gent diu, t'he vist per la tele. No, era a través del mòbil, la xarxa, Instagram, sí. Però, perquè tenim aquesta possibilitat i està superbé. Sí. I clar, se va ficar de xarxes aquí per gravar i per no molestar, se va cagar aquí com amagat. Mos vàrem oblidar d'ell. I en el cap d'una estona va sortir... que havíem aturat el micro per una cançó i surt... Ara que... Me va donar un susto. I pareixia la formiga de...
0: La formiga de la taula que sortia a la taula, sí, de la ràdio.
1: Exacte. I és, i a veure que funciona.
0: Sí.
1: Vinga, anem a la primera pregunta. Una persona que telefonaríeu a les 4 de la matinada si teniu un problema?
2: Jo te diria... mo mare.
1: Vale. Esteu tots sols, eh? Per facilitar...
0: Sí, jo crec que mo mare, i la meva parella, si no s'està de vora...
2: Sí, exacte.
0: Sí, també. Clar, sí, qualcú molt proper.
1: Tu també, ta mare?
0: Sí, a més, vivim molt a prop, però sí, jo, ma mare. I tal, si xerran d'amics, sí, li hauria de fer una volteta, però no ho sé, és veritat.
2: Jo també, ma mare, la meva parella, però a casa la meva parella supos que estarien jo a casa nostra.
0: Bueno, no, ja, home, si les 4 de matí no és casa teva, tens un problema.
1: No, de fet, el telefonaries per dir-li què fas,
0: que encara no has tornat.
1: Que encara no has tornat.
2: Que correrien tant mon pare com mon mare, però les mares tenen aquest... Sí. No, això que diuen que ja no tornes a dormir tranquil, sí, quan tens fills. Jo no ho sé si és així o no, però les mares ho diuen.
1: Ho teniu guardat així en el mòbil? A mamà? O
2: no, jo els tenc que favoritos. Ah,
0: sí, mamà, papà, casa... Sí, i a més, en els de casa, la foto de, diguem, de contacte és escà.
1: Ah,
0: escac que viu, sí, sí, que sí, meu pare i meu mare, en Drum. I dos talla de fotografia perquè s'associa molt bé.
1: Una cançó que formi part de la vostra vida o que us faci que digueu, ai, quan l'escolt...
0: Jo te diria qualsevol dels Beatles.
2: Jo te diria La fuerza del destino de Mecano.
0: Hombre, un clàssico.
1: M'agrada molt aquesta.
0: També, sí.
1: La posava molt a La gran vida, a vegades...
0: Mecano, sí. Que no torna.
1: No torna. Hombre G va tornar.
0: Sí, però Mecano tenen fotudíssim. Ja
1: sí,
0: dic, no,
1: sí, sí, sí. Antoni Font també va tornar.
0: Però Mecano és molt complicat, eh? T'imagines?
1: Mecano...
0: No se descarta, eh?
1: Alerta.
0: N'hi ha un que no vol, els altres ho farien.
1: És que no vol, és pianista.
0: José María.
1: Sí.
0: Fa opa que viu a Londres i pinta i tal.
1: Sí, com a més raro, més... Una persona viva o morta que vos agradaria entrevistar? Pot ser viva o morta?
0: En Paul McCartney.
2: Jo te diria...
1: Encara és viva?
2: A la dissenyadora Coco Chanel. El que va fer ella en aquella època, en un món on com andaven els homes, tots eren modistes, eren ells els que duien la batuta d'aquest sector, i el que va fer ella i com va convertir-se en moda, i va fer moda femenina en aquella època, còmode per les dones, llevant els corsers, llevant les faldes, posant calçons, va ser una valenta i m'encantaria entrevistar-la.
1: Molt bé. Vinga, el teu pitjor defecte, Bernat?
0: El meu pitjor defecte?
1: Sí.
0: Crec que és un defecte que me l'he anat llevant, que és molt impulsiu.
2: Me l'has llevat, jo anava a dir això.
0: Sí, eh? Bé, tu que el tens, jo se m'ha anat llevant un poc. Però,
1: el mateix? Teniu el mateix?
0: A vegades, saps què passa? Que se m'estan llevant alguns que jo trobo que són defectes, que és, per exemple, voler tenir sempre la raó. O sigui, anar molt amb lo meu i jo tenc aquesta...
1: Amb això t'ajudaré, ara, te faré com a teràpia. No necessites que te donin la raó per tenir-la.
0: Ja.
1: O sigui,
0: ja,
1: que a vegades és com, bé...
0: No, però ara escolt més i ja...
2: No. Jo això no... La raó, això no me passa. Però sí que és vera que som una persona impulsiva. I, i intent controlar-ho. I jo crec que amb els anys, com diu en Bernat...
0: Amb els anys, amb en Bernat, companya de vora, no?
2: Se va calmant.
0: Sílvia, un moment, anem a pensar-ho bé, vale?
2: Anem a pensar-ho. Però sí que és vera que de vegades aquesta impulsivitat és difícil controlar-la.
0: Però no, calmar-la, no crec que no tampoc costa. No és que sigui un defecte, realment. És una cosa que també és la seva personalitat i ja està.
1: I què te fa por? Hi ha alguna cosa que te faci por?
2: Perdre una persona que estim molt.
1: Mm-hmm.
0: Sí, coincides que amb això. Perquè
1: estic amb altres.
0: És molt fotut. Sí, sí. Sí.
1: No, que ja l'havien fet, on vos amagaríeu. Què salvaríeu de que vostres si només poguéssiu agafar una cosa?
2: Una cosa... No viva, és a dir...
0: No viva.
1: No,
2: me refereix que en Bruno...
0: En Bruno s'ha de salvar.
2: En Bruno agafaria, és el meu cas.
1: Val, per exemple.
2: Val.
1: D'acord. Si hi ha un incendi, bé, posem una situació
0: així. Quina cosa agafaria.
2: I si no és algo... I si és en Bruno, i si no és una cosa material, agafaria segurament qualque joia que de la meva predina.
1: Molt bé.
0: Els bitllets, no? La caixa on guardàvem tots els bitllets.
1: Exacte.
0: I, no? Que no se cremis dos més, no? Per exemple.
1: George Matalà.
0: Cinc que tenim, perquè tothom té, a lo millor, uns euros allà guardats. Bueno, alguna cosa relacionada amb la música, algun objecte preuat. Tal vegada seria una coseta així com molt improvisada en aquell moment, eh?
1: Bernat, i una cosa que encara vulguis fer? Abans de ser gran, sí, abans de ser gran. Abans de dir, és que ara ja no podré fer.
0: Mira, abans xerraven de formats, que no Sílvia de... Tal vegada no pensava mai fer informatius, a vegades m'agradaria llevar-me el corser aquest dels informatius i fer una cosa així com més distesa i poder xerrar i tal. Ho he fet aquí a Ivetes Ràdio, tenim un magazín fa uns anys, l'informatiu vespre, la segona hora, era una coseta així molt distesa. Però a televisió fer una cosa un poquet que pues, poden llevar aquest estraje i la corbata i explicar coses un poquet més, més disteses, més suaus i xerrar de qualsevol cosa i això. Un format televisiu que em pogués donar un poquet més de així com ja som, no? Això sí m'agradaria fer-ho. Jo crec que hi ha molt de temps per fer-ho, no?
2: Sí,
0: mira, tu deies, ¿dónde te ves aquí 10 anys? Mira, jo igual, per què no fent una altra cosa que no sigui informatiu? Sempre fent televisió, ràdio, fer cosetes i tal. Però sí, sí.
1: I Sílvia, què faries abans de ser gran? Abans de tenir 70 anys.
2: O sigui, abans de ser més gran.
1: Gran. Ser molt jove. Sí.
2: No sé, suposo que també estaria relacionat amb la meva vida professional.
1: Som molt faners, vosaltres.
0: Però fer un programa plegats.
1: No m'ho dit tirar-me per caigudes.
2: Fem un programa junts.
0: Amb muñecos, que ja t'ho dic.
1: Amb muñecos. Ell vol muñecos.
0: Muñecos que diguen tal.
2: Amb això sí que és veritat que estic d'acord amb en Bernat, no? Aquest perfil de sempre seriós, sempre correcte.
0: Jo crec que s'hi passa un poc a tots els presentadors d'informatiu. No? De fet, hi ha alguns que s'ho han llevat de damunt. Niñaki després ha fet programes d'entrevistes. Hi ha hagut presentadors d'informatius que tal vegada s'han alliberat un poc i ho han pogut fer. Això
2: sí, posar-me davant un micro i ser jo. Sí, sense pensar tant en les conseqüències.
0: Manco guió, no? Manco lectura de prompter i explicar coses que no tinguis res a veure.
1: Aquesta és molt difícil, però només podeu contestar, respondre en dues paraules. Com definiríeu els moments en el que esteu ara mateix de la vostra vida? No és fàcil, eh? Jo tenc Queen sonant de fons, això ho m'has gogon, o sigui que no hi ha problema.
0: Jo estic tranquil i content.
1: Estàs
0: estic content. O sigui,
1: som una persona
0: he de reconèixer que som una persona positiva i jo crec que tampoc som conscient de que les coses van bé. I sobretot, bueno, no podria respondre en dues paraules. Jo crec que tranquil·litat i...
2: Bernat, han dit dues paraules.
0: Tranquil·litat i content. No, però és que, clar, és molt difícil. Tranquil·litat i content.
2: 73?
1: Sí.
0: Bé, per posar context.
1: En Bernat li agrada posar context.
2: Sí, no, anem. No vaig tan desencaminada, jo diria una d'elles, la millor seria satisfacció, no?
1: Satisfeta.
2: Sí, me sent satisfeta i l'altra seria agraïda. Mm-hmm. Me sent agraïda per tot el que m'ha passat.
0: M'agrada aquesta també, eh?
2: Sí, i és que no m'ho puc queixar. Mira, jo t'estic dient que només m'han dit només dues paraules i jo també en duc 52.
0: No, tenim verborrea crònica.
1: Idò, arribem al final del programa. Vos he de dir que m'he quedat tranquil, content, satisfet.
0: Un altre dia podem tornar a explicar les coses,
1: per favor.
0: No?
1: O sigui, m'ho he posat molt fàcil, he disfrutat. Espero que hagueu estat tranquils, que hagueu pogut desconnectar de l'hora que era i tot això.
0: Sí, ara anirem a dinar.
1: I que vos hagi passat ràpid. Podríem xerrar amb altres, que donàveu per un entre tu i jo, un tot sol, dos, és més complicat, però...
0: Bé, un altre dia fem una...
1: He disfrutat molt.
2: En Bernat vol tornar a la ràdio.
0: Sí, ja m'agrada.
1: I m'agrada que la gent s'hagi pogut escoltar des d'una manera, un punt diferent, no com a, no com a caps d'informatius, sinó com a persones que sou.
0: Bé,
1: i
0: som persones, caps d'informatius al final, és una feina que podria fer qualsevol dels companys aquí. Jo sempre que em vento tot.
1: Bernat, moltes gràcies.
0: No tots, però molts ho podríem fer. Vull dir que nosaltres estem també agraïts de que mos hagis convidat i també satisfets. O sigui,
1: gràcies, Bernat.
0: De tot.
1: Sílvia, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Un plaer.
1: Tornem la setmana que ve. Estem passa volant. El cap de setmana ha estat llarg, profitós, però tornem dissabte que ve, ja sabeu, de 9 a 11. I els diumenges de 9 a 12, aquí, a la Gran Vida. Disfrutau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El grup socialista al Consell de Mallorca retreu al president de la institució, Llorenç Galmés, l'exposició pública que ha fet de l'acollida de menors estrangers no acompanyats a l'illa. En una publicació a les xarxes socials aquest divendres, el polític popular denuncia el PSOE s'ha fet ressò de l'increment de adolescents tutelats fruit de la immigració irregular, adjuntant la fotografia d'un mitjà de comunicació en què es veu un grup de joves vestits de negre i encaputxats d'esquenes i sostenint alguns bastons davant una bandera d'aparença mallorquina. A més, aquesta publicació els qualifica amb l'abreviació MENES, expressió no recomanada per deshumanitzadora, diuen entitats socials i de defensa dels drets del menor. La portaveu socialista al Consell de Mallorca i expresidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, denuncia igualment que els 500 menors no acompanyats a què al·ludeix Galmés no concorden amb la dada que varen rebre el juliol de l'Institut d'Afers Socials i que era de 202 menors tutelats. La Conselleria de Famílies del Govern ha fet públic avui el balanç de targetes entregades a famílies vulnerables per comprar aliments. Han estat 8.376 persones beneficiàries a través del programa adjudicat a la Creu Roja, la major part a Mallorca, però també gairebé 900 a Eivissa i 256 a Menorca. Són 2.500 famílies en total, de les quals 191 a Menorca i 85 a Eivissa. I avui hem sabut també que el partit polític Vox a les Balears ha recorregut davant la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica l'ordre d'esbocament del monòlit de l'explanada de Maó. Argumenta que el manteniment d'aquest monòlit no contradiu la llei de memòria, per quan fa 17 anys s'hi va rectificar, diu, el significat d'exaltació franquista. A més, adueix que el Ministeri de Defensa ha sol·licitat no incloure'l en el catàleg i que no s'ha tingut en compte l'informe del Consell de Menorca. I avui a hora baixa hi haurà manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres que suposaran major capacitat de vols i passatgers als aeroports de Sant Joan i Escodolà. En el cas concret d'Eivissa, l'ampliació de l'aeròdrom tindrà un impacte molt greu sobre el parc natural de Set Salines, adverteix el Gen Gop. Joan Carles Palerm n'és el president.
2: Si vas fent créixer l'aeroport ocupant la zona tampon, cada volta aquesta és més fina, aquesta àrea de perifèrica, i els impactes produeixen, llavors és damunt del parc.
1: I fora de les illes, un tiroteig entre dos clans familiars a Alzira, València, ha deixat aquesta matinada una persona de 56 anys morta i 3 de ferides de bala, a 4 detinguts. I en internacional, a Moscou, a Rússia, un atac també de matinada amb drons, presumiblement ucraïnesos, ha deixat 2 persones civils mortes pel bombardeig de Kasseva i diverses de ferides, segons l'agència de notícies en russa. També s'ha fet blanc en una refineria. Avui, per cert, és la darrera jornada de les eleccions parlamentàries a la Federació Russa. I acabarem amb informació de servei del temps, en què es preveu un diumenge assolellat, tot i que pot haver alguns núvols baixos que podrien deixar qualque ruixat puntual i dèbil a Menorca i el Llevant mallorquí, informen els companys del temps d'IB3. La temperatura mínima s'ha mantingut molt semblant, amb alguns graus més a Menorca, mentre que la màxima es mourà entre 27 i 31 graus. Recordeu que hi ha retenció circulatòria o certa trànsit lent a l'autopista d'Incansentit cap a la capital del Reguer per obres, segons la informació disponible. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Català.
1: Hola, benvinguts al programa Ni Fake Ni Fum, un espai dissenyat per explicar, entendre i desbaratar les mentides i bulos que corren pels mitjans de comunicació, per pàgines webs disfressades de mitjans de comunicació i també per xarxes socials. Som n'Alícia Català i na Raquel Agüeros. Com va, Alícia?
2: Va molt bé, Raquel, especialment perquè aquesta setmana tenim moltes coses que tractar en setant programa i veiem un dia més que la desinformació ha fet més via que les rectificacions. Nosaltres ens hem dedicat a recollir algun dels titulars i missatges que més s'han mogut aquest dies. N'hi ha de tot colors i procedències.
1: Exacte, perquè la nostra secció de tinta falsa recull informacions dubtoses de les Illes Balears, de la resta d'Espanya i també de ben fora. Política, migració, immigració, trànsit, estafes, eleccions i acusacions internacionals. Molt pendents, Alícia, perquè començam un repàs de fakes i fums a tinta falsa.
0: Ni fake ni fum.
2: Aquí tenim un recull d'històries que s'han compartit com si fossin certes i que necessiten com a mínim una bona dosi de context. Algunes són directament falses, d'altres parteixen d'un fet real, però l'han estirat, retallat o deformat fins a convertir-lo en una història completament diferent. I començam amb mal temps.
1: El titular diu així: un huracà mediterrani s'acosta a Espanya i podria provocar, atenció, greus danys.
2: Durant els darrers dies han circulat a les xarxes socials diferents mapes meteorològics que asseguraven que un huracà o un medicane, no sé si ho he dit bé, és a dir, un cicle mediterrani amb característiques semblants a les d'un huracà, es dirigia cap a Espanya, però aquesta interpretació no és correcta. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, va explicar que la formació que apareixia en alguns models no reunia en aquell moment les característiques necessàries per ser considerada un huracà. La font és Maldita Puntes.
1: Els anticonceptius hormonals provoquen infertilitat a llarg termini.
2: Aquest és un dels missatges que circulen de manera recurrent a xarxes socials i que assegura que prendre anticonceptius hormonals durant un període prolongat pot provocar infertilitat permanent. Però aquesta afirmació és falsa. Verificat ha revisat l'evidència científica disponible i explica que els anticonceptius hormonals poden modificar temporalment el cicle menstrual mentre s'utilitzen, però això no significa que provoquin infertilitat a llarg termini. Ho diu Verificat.
1: Un pallasso armat persegueix i atemoreix en lotes als carrers de Rivas va hacia Madrid. Alicia, què és això?
2: Aquest missatge ha circulat per xarxes socials acompanyat d'imatges d'un suposat pallasso que estaria perseguint en lotes pels carrers de Rivas hacia Madrid. Però les autoritats no han pogut confirmar que aquest fet hagi passat. La policia local va qualificar la història de bulo i la Guàrdia Civil va explicar que, després de prendre declaracions i revisar les càmeres de la zona, no va trobar testimonis ni proves que confirmassin l'existència d'aquest suposat pallasso i he de dir que gràcies a Déu. Sa Fontes, Maldita Puntes.
1: La berberina és un Ozempic natural que ajuda a perdre pes.
2: Aquest missatge circula cada vegada més també a xarxes socials, on la berberina es presenta com una alternativa natural a medicaments utilitzats per perdre pes, com per exemple l'Ozempic. Però aquesta comparació és enganyosa. Verificat explica que la berberina no funciona de la mateixa manera que els fàrmacs que actuen sobre el receptor GLP-1 i que, per tant, no es pot considerar un Ozempic natural. Aquesta substància, per cert, si no ho sabeu, es troba a plantes medicinals, especialment a les arrels, d'alguns fruits especialment d'origen oriental. I sa font és Verificat.
1: Manifestants cremen cotxes autònoms de Waymo durant els disturbis de Los Angeles del mes de setembre.
2: Les imatges són espectaculars i completament reals. S'hi poden veure diversos vehicles autònoms de Waymo incendiats als carrers de Los Angeles. El problema és que no varen ser gravades aquell mes de setembre. Els vídeos corresponen als disturbis que varen tenir lloc a Los Angeles el juny de 2025. Ara aquestes mateixes imatges han tornat a circular a les xarxes, presentades com si fossin conseqüència d'uns incidents actuals. I no és així, ho diu Neutral.
1: La meva filla fa feina a Mercadona. Amazon, IKEA o MediaMarkt regalen productes per 1 o 2 euros.
2: La meva germana fa feina a Amazon, la meva filla fa feina a Mercadona, un amic fa feina a MediaMarkt. Amb missatges com aquest, desenes de pàgines de Facebook estan promocionant suposades ofertes extraordinàries de grans empreses. Els anuncis prometen productes d'IKEA, Amazon, Mercadona, MediaMarkt o Shein per només 1 o 2 euros després de contestar una enquesta, però les promocions no procedeixen d'aquestes empreses. Les pàgines redirigeixen els usuaris a webs que suplanten la identitat de les marques i que demanen dades personals o alerta bancària. Ho diu Maldita.es.
3: Una manada d'immigrants marroquins viola una comerciant del passeig marítim de Palma hores després d'arribar a Mallorca.
2: La Gaceta de la Iberosfera, X i Instagram publicaven aquest titular que ha circulat durant els darrers dies, però la informació facilitada per la Policia Nacional de les Illes Balears desmenteix elements essencials de la història. Els fets varen passar suposadament a principis de setembre, al passeig marítim de Palma. Segons la policia, hi va haver una agressió sexual, però no una violació ni tampoc una agressió en grup. La víctima va identificar un sol home com a l'autor i aquest senyor anava acompanyat d'altres persones, però la denunciant no les va assenyalar com a participants en l'agressió. I una altra dada important, la policia assegura que el detingut no era marroquí. Per la tant, hi ha un fet real al darrere, una agressió sexual, però el titular transforma un únic agressor en una manada, parla de violació i li atribueix una nacionalitat que la policia ha desmentit. Això ho fa Maldita.es.
3: I jo vull, Alicia, que ens expliquis molt bé aquesta notícia o aquest titular que diu així: el govern prohibeix passar els semàfors en ambre a partir de l'1 d'octubre.
2: Tornem a tenir una veritat a mitges. El canvi normatiu existeix, però no diu això.
3: Què diu?
2: A partir del 1 d'octubre, quan un pas de vianants tingui el llum verd, els vehicles no podran tenir simultàniament un llum ambre intermitent. Te fas la idea? En aquesta situació hauran de tenir el vermell. Però el llum ambre intermitent no desapareix ni queda prohibit passar-hi sempre, com publica OK Diario. Continua significant que el conductor ha d'extremar la precaució i, quan pertoqui, cedir el pas. És un exemple superclar de com una modificació real del Reglament General de Circulació acaba convertida en un titular molt més contundent del que diu la norma. Ho desmenteix Maldita.es.
3: El Butlletí Oficial de l'Estat aprova la vacunació obligatòria per poder viatjar.
2: Això ho hem trobat a Telegram i és fals. El document que circula no és una norma publicada al BOE, és una consulta pública del Ministeri de Sanitat sobre un futur projecte de reial decret relacionat amb la vacunació internacional. És a dir, una norma que ni tan sols estava redactada. La consulta servia precisament per recollir opinions abans d'elaborar-la. Tampoc diu que totes les persones hagin d'estar vacunades de tot per poder viatjar. Faltaria més. Mare meva. La vacunació internacional fa referència a mesures preventives per a persones que es desplacen a zones geogràficament en riscos sanitaris específics. Per tant, ni decret aprovat, ni a punt de res, ni vacunació universal obligatòria per sortir d'Espanya. I la font és Maldita.es.
3: Aquesta també és bona, Alicia. La Guàrdia Civil descobreix 1.500 empadronats en un sol pis de Barcelona.
2: És un vell bulo. Hem de dir que no és nou, eh? Ha tornat amb força aquests dies gràcies a les xarxes socials, de veres. I a una cadena, com si no fos suficient, també a una cadena de whatsapps. El missatge afegeix que només 5 persones vivien al pis, que la resta eren al Marroc, que cobraven ajudes a Espanya i que tenien dret a votar. Neutral ja havia verificat aquesta mateixa història l'any 2023 i ara ha tornat a circular pràcticament amb el mateix text. No hi ha constància de l'operació de la Guàrdia Civil que descriu el missatge ni del suposat 1.600 empadronats. I ho diu, com han dit abans, Neutral.
3: El 85% dels refugiats del món són musulmans i els països islàmics no els acullen.
2: EFE Verifica conclou que aquesta afirmació no se sosté de cap de les maneres. No hi ha dades que demostrin que més del 85% dels refugiats del món siguin musulmans. I tampoc és cert que els països de la majoria musulmana no acullin refugiats. De fet, entre els 20 estats que acullen més refugiats, n'hi ha diversos de majoria islàmica i gran part dels desplaçaments acaben precisament en països veïns del seu lloc d'origen, com dèiem, ho diu EFE Verifica.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Encetam una secció nova, no tenim remei, que és la secció que durà en Rafa Gil i que tracta sobre salut i consum i totes bulos i mentides que mos arriben damunt d'aquests temes.
4: Què tal, Alicia? Com
2: va?
4: Molt bé.
2: Començam el nostre primer No tenim remei aquí a Ni feina ni fum, i avui hi ha un bulo que, bueno, és un bulo que segur que nosaltres tots ho hem fet qualque vegada. Quines?
4: Pues, idò, avui anem per un clàssic, Saigo amb llimona en dejú, que desintoxica el cos, se suposa. Molta gent es lleva en festiu o cap de setmana després d'haver sortit la nit abans, i altra molta gent que es lleva per fer esport, per anar a córrer o a fer bicicleta, per exemple, i en aquests dos casos hi ha un mateix ritual, un tassó d'aigua tibi amb llimona, per netejar el cos, diguéssim, i abans o després de l'esforç.
2: Jo ho he fet, ho he de reconèixer.
4: Tu ho has fet?
2: Jo ho he fet, però és que s'aigua amb llimona en dijú... mala de passar.
4: És mala de passar, però diguéssim que n'hi ha molta gent que ho fa i no ets única. O sigui, Alicia, és un dels hàbitos més estesos que hi ha, i no només aquí, sinó a tot el món. Però el que vull deixar clar avui és que això és de desintoxicar no té cap base científica, diguéssim. Ho diuen els nutricionistes seriosos i ho diu la lògica més bàsica de com funciona el nostre cos.
2: Mem, anem a posar els punts sobre les is. Damunt les is, perdó. Jo sempre havia entès que això de saigo amb llimona era una cosa positiva sense pensar molt més. Encara que, bé, després m'ho comentaràs més segur, però crec que la llimona molt bona per les dents no és.
4: Idò, mira, el nostre cos ja té dos grans òrgans que fan aquesta feina de netejar-nos per dins, el fetge i els ronyons. El fetge filtra la sang i neutralitza les substàncies que ens poden fer mal, i els ronyons ho acaben d'expulsar tot en sorina. Això passa cada dia, cada hora, tinguis fam o no. Hagis sortit de festa o hagis quedat a casa teva mirant la tele, o facis esport, el que vulguis. No hi ha cap tassó de llimona que faci aquesta feina millor que els teus propis òrgans.
2: Com sempre, la natura ja tenia una resposta abans que nosaltres venguéssim amb invents. O sigui que si un dissabte de matí em prenc saigo amb llimona pensant que m'ajuda a llevar-me la ressaca encara que no sortim massa, no es veurà.
4: Idò, t'ho dic ben clar, no. Una nutricionista, na Verónica Chacín, ho va explicar fa poc a un programa de La Sexta, no és per fer publicitat, però ho va explicar molt bé, i ho va dir amb unes paraules molt clares. Cap aliment, ni cap beuda, mos pot desintoxicar perquè el nostre fetge i els nostres ronyons ja ho fan tots sols. I un altre dietista i nutricionista, si no te va el Chacín, molt conegut, que és Naitor Sánchez, sempre posa un exemple que jo m'agrada molt, i diu que si abans romanies es dellú amb un dònut i ara ho fas amb aigua amb llimona, has canviat el berenar i no has desintoxicat res.
2: Al manco, un dònut no és el mateix que un suc de llimona, encara que duï molta d'aigua, i sona molt millor. Des de luego dir que m'he desintoxicat o que no m'he begut un tassó d'aigua, perquè el detox està molt de moda.
4: Exacte, i aquí està la trampa. La paraula desintoxicar, o el detox, famós detox, ens fa pensar en que qualque cosa de bo, de net, de sortida fàcil després d'un excés, i se pot, pues, se li via, o funciona molt bé. I clar, si has sortit de festa i has begut més
2: descompte del compte, sí,
4: i del que voldries, el cap te diu que necessites qualque cosa que t'arregli per dins ràpidament. Però la veritat és molt més senzilla i molt menys màgica. L'únic que has de necessitar és aigua per hidratar-te i tens perquè el teu cos torni a estar bé.
2: Vaig llegir que quan un té ressaca és el cervell que s'està estirant perquè cerca aigua. I aquesta imatge me va semblar tan...
4: Lo millor són dos tassons d'aigua. Jo sempre dos tassons d'aigua.
2: Dos tassons d'aigua. Si és que el fet de pensar que el cervell s'està estirant perquè s'ha deshidratat me posa un poc nerviosa. És una bona manera de pensar, no veuré avui.
4: També te dic, un poquet d'aigua abans d'anar a dormir també va molt bé. I a part, tenim altres casos, molta gent quan acaba de córrer o de fer una classe de gimnàs, que això també és molt típic, es pensa que amb un tassó d'aigua en llimona elimina toxines de l'esport físic, però la suor i la respiració ja fa aquesta feina durant l'exercici mateix. I després, novament, és la feina del fetge i els ronyons qui fa la funció de desintoxicar. L'aigua en llimona no hi afegeix res de màgic en aquests casos, tampoc.
2: I, bé, dic jo que per qualque cosa servirà, però el manco, vitamines, alguna cosa així?
4: Pues jo no diria que tant. No és que sigui dolenta, però té un parell de coses positives reals i val la pena dir-les perquè no quedi tot negatiu. Primer t'ajuda a beure més aigua i punt. Això sempre és bo, sobretot un dissabte de matí, després d'una, pues, potser una nit de festa o després també de sortir, que volem anar, estar un poc més hidratats. I la segona és que la llimona du vitamina C. I això no fa mal a ningú. I tercer, si substitueixes un suc ensucrat o un refresc per aquest so d'aigua en llimona, redueixes les calories i això sí que te pot ajudar dins d'una dieta equilibrada.
2: O sigui, el que no fa és netejar-te per dins, ni curar la ressaca, ni reparar després de l'esforç físic, ni res de tot això.
4: Ni cures la ressaca, ni fer-te prima. Ni el canalitzar la sang, que és un altre mite que va molt lligat en aquest tipus de bulo que estem discutint ara, és el nivell de pH de la sang que es regulen els ronyons i els pulmons. I està tan controlat que ni menjant ni beguent el pots moure gaire. Un altre bulo relacionat se sol dir també que quema greix i tampoc. Un tassó d'aigua en llimona no fa que el greix del ventre desaparegui, per molt que ho repeteixin les xarxes socials cada any per gener o després de l'estiu.
2: Sí, gener, estiu, exacte. Hi ha una manera, però, de primar-se prenent llimones. I és anar a peu, a Solla, a cercar-les i tornar a peu. Així segur que la gent s'aprima.
4: Això és una altra opció. Hi ha una cosa que sí val la pena avisar, la llimona és àcida, i si en prens molta i molt sovint, pot fer mal a ses mal de ses dents.
2: Exacte.
4: Amb el temps. Per això recomana, si en vols prendre, no abusar-ne, i pots veure-la amb una palleta,
2: una canyeta, sí.
4: O rentar-te les dents una estona després, no just després de prendre-la, coses així.
2: També diuen que no serveix per res, que prendre aigua amb vinagre de poma també...
4: Aquesta no l'havia escoltada, també.
2: Sí. I també és escarosa, ja t'ho dic. I també s'ha de prendre amb una canyeta perquè també pot fer malbé l'esmalt de les dents. I però el que sí és cert, que això sí que ho he comprovat, és que prendre una ensalada amb vinagre o un poquet de gazpacho, que sempre du vinagre, va superbé per després menjar els hidrats de carboni perquè no s'absorbeixen tant. El manco no tot és sucres.
4: Mira, doncs és un apunt que,
2: o sigui que
4: ho podem tenir en compte.
2: Ho podem tenir en compte. Resumint tot això per la gent que mos escolta aquí ni fake ni fum, quin resum mos fas?
4: Resumint, si has sortit de festa a nit o si has fet esport aquest matí, el tassó d'aigua en llimona no té res dolent, però tampoc té res de màgic. No et desintoxica, no et lleva la ressaca, no et fa primar i no el canalitza res. El que de veres et fa falta és aigua, les hores de son, que toquin, i menjar bé durant el dia. Es fet ja i es ronyon, ja fan tota la feina de veres, cada dia, de sany, en llumona o sense.
2: I sense remei, per la ressaca, el manco amb aigua en llimona, Rafa Gil, moltíssimes gràcies. Mos veiem a un altre programa de Ni Fei Ni Fum.
4: Adeu.
5: I de tres ràdios... Joc net.
6: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
7: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
8: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
9: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
10: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
11: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel,
11: tinta,
12: mur,
11: cornada.
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: hi ha coses que no canvien, com Tentol.
14: Tentol!
15: Tentol!
12: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
16: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
17: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
16: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Ben segur que molta gent reconeixerà tot d'una el convidat de Ni Fake Ni Fum d'avui. Alicia, entre d'altres coses, està al capdavant d'Eticentre, un centre per a la gestió de les empreses. Miguel Ángel Benito, benvingut a Ni Fake Ni Fum.
18: Moltes gràcies per convidar. Bon dia.
3: Miguel Ángel, hem dit que tu ets moltes coses, però ens centrarem en la qüestió ètica. Què vol dir? Què significa gestionar de forma ètica? O què vol dir, o què vol dir ètica realment? Perquè sembla que és com un calaix que no sabem ben bé què és.
18: Duit en el terme d'empresa, perquè és, és una pregunta molt ampla, que és ètica, però duit en el terme de l'empresa, que és en el cas nostre, que és el que ens pertoca, aquest Eticentre, centre per la gestió ètica de l'empresa, no? Llavors, això va néixer d'un grapat d'empresaris que el 2003 estaven preocupats per com anaven els negocis.
3: I, preocupats, perdona, preocupats econòmicament o en quin sentit?
18: Per la situació que ja veiem, que després va acabar amb la primera crisi, no? Que van tenir grossa, no?
3: El 2008, recordem.
18: I sí. Per què? I quin és el motiu d'aquest tema ètic? És que pensàvem i pensam i seguim pensant, no, que una empresa ha de ser responsable i ha de ser ètica en la societat de la qual es treu els seus beneficis.
3: Ètica a les empreses? Sí. Digues,
18: Miguel. Bàsicament, la preocupació és aquesta, és a dir, si jo sostrec els meus beneficis d'una societat de la qual estic implementat, és lògic que ho faci d'una manera ètica i ho faci d'una manera responsable. I aquesta responsabilitat de l'empresa la duim a tres sectors fonamentals. Primera, en el personal que ens ajuda a construir l'empresa. Segona, en tot el tema mediambiental, perquè el que no podem fer és destruir l'espai que estem inclosos.
3: Sí.
18: I amb una tercera fase, diguéssim, a el que és la societat on estem, els nostres proveïdors, els nostres clients, i llavors són, diríem, tres àrees fonamentals en les quals nosaltres som les que cuidem.
3: Miquel Àngel,
18: pues, dona... sí,
3: això, crec que ara anaves a apuntar el que jo te volia demanar. Com se fa, 5 cèntims, com se fa això a la vida real?
18: Sí, pues bé, per nosaltres què fem? Hem establert entre tots, per no perdre el mos, perquè avui en dia és molt fàcil perdre-se, és pues, reconèixer aquestes àrees, cercar, difundir bones pràctiques, és a dir, si hi ha una empresa que fa una bona pràctica, pues, trasbassar-la, aprendre-la, perquè altres empreses també la puguin fer, reconèixer i difundir pues, iniciatives que estan sempre imbricades a dins d'aquestes tres àrees i després fem un petit realització nosaltres mateixos, fent, cercant difusió i formació. Per això convidant de tant en tant fent taules per poder reunir-nos, fent conferències...
3: I feis un poquet de divulgació, també, no?, en aquest sentit.
18: Efectivament.
3: Miguel Ángel, l'altre dia, xerrant un poquet, tu me deies una cosa que me va fer pensar, perquè aquest programa es diu Ni Fake Ni Fum, i qualque persona que ens estigui escoltant pot pensar, i què té a veure l'ètica amb la veritat, amb la mentida? I tu me vares dir que l'ètica...
18: Moltíssim.
3: Té molt a veure amb la confiança. Per què té aquesta relació tan forta?
18: Clar, és que t'explic un poquet. És a dir, com nosaltres ho veiem, no? Nosaltres pensem que el negoci, l'activitat econòmica, l'economia, se sustenta damunt la confiança. Si no hi ha confiança, difícilment podrem arribar a sustentar una economia. I un comerç, i unes relacions, una activitat econòmica. Aquesta confiança se guanya a través d'una veritat i d'una responsabilitat. I per tot això es necessita una transparència total. I avui en dia una de les coses que ens preocupen són les fake news, perquè poden fer molt de mal quan damunt estan basades damunt falsedats, damunt suposicions, i nosaltres el que precisament vàrem organitzar una de les nostres xarxes dedicades en el tema de les fake news, i el que ens va quedar clar és que el primer que s'ha de fer és verificar tota la informació que ens venen. Llavors, hem d'establir un petit protocol de, antes de difundir una notícia, antes d'escampar qualsevol informació, tenir ben clar, perquè si no ens feim irresponsables, i la nostra responsabilitat és que sigui veraç. I això ens obliga a verificar les coses i, sobretot, fer-nos preguntes, no? I no construir damunt suposicions. Aquesta és, bàsicament, el nostre tarannà damunt el que seria la transparència, la veracitat, ja ho he dit, la confiança i la responsabilitat. Perquè és que si ens convertim en una... Si hi ha desconfiança, no hi pot haver transacció econòmica, no hi pot haver construir projectes. Els projectes se construeixen damunt la confiança. Si no, a on anem?
3: La confiança és una cosa molt difícil de guanyar.
2: I molt fàcil de perdre.
3: Sí.
18: Efectivament. Sí. Sí.
2: Una empresa forta...
18: És difícil de guanyar. Sí.
2: Una empresa forta de grans dimensions, per exemple, pot ser ètica o és una cosa que no té res a veure, diguéssim, en la quantitat de gent que hi fa feina o en la quantitat de dobles que mou?
18: No té res a veure.
3: És a dir, una empresa multinacional pot ser ètica?
18: Pot ser completament ètica. Pot ser ètica. No té res a veure en la dimensió d'una empresa. És a dir, lo important, com mos diu el nostre mentor, que ens ha ajudat sempre, Antoni Vives, que és una de les persones a nivell internacional que més ha treballat per la responsabilitat social empresarial, ho deixa ben clar. És a dir, l'empresa ha de ser responsable en la seva funció, en el que està fent. Perquè no hem de confondre que a vegades sí que és vera que moltes empreses, grosses i petites, confonen la responsabilitat empresarial en fer acció social. I fan acció social per rentar-se aquesta imatge d'haver fet coses malament. Tu el que has de fer és ser responsable a dins la teva activitat. I cada un, a dins la seva activitat, ha de fer el millor que sap el millor possible i dins aquests tres àmbits que he comentat, l'àmbit laboral, l'àmbit mediambiental i l'àmbit, diguéssim, de la societat on tu estàs, amb aquests tres àmbits hem de ser el més responsable dins la nostra activitat. Una altra cosa és que, a més, un pugui fer acció social, que no és el mateix, no ho hem de confondre.
3: Mm-hmm. D'acord, som en la conversa.
18: Responsabilitat... Sí.
3: Som en conversa amb Miguel Ángel Benito, president de T-Centre, i ara mos comentaves que una multinacional sí que pot ser una empresa ètica.
18: Sí.
3: Quin seria un exemple contrari? Sempre... Una empresa no considerada ètica, què hauria de fer per no estar considerada ètica?
18: Per no ser considerada ètica, per exemple, amagar que té mà d'obra d'explotació infantil a través d'un proveedor seu i no s'ha preocupat per això.
3: Ara està... Miguel Ángel, perdona, però a tothom ens ve al cap.
2: A tothom.
3: Ens venen marques, sobretot de roba, en això sí. que estàs dient, sí. en el sector tèxtil. I clar, és inevitable, no? De vegades pot ser, siguin empreses que no se sostenguin sense aquesta mà d'obra, o sí que ho podrien canviar i guanyarien menys dobbers.
18: Bueno, pues, aquesta és la responsabilitat que ha de tenir l'empresari, l'empresa i el consumidor. Perquè aquí també el consumidor ha de ser conscient de que hi ha coses que no se poden aconseguir a un preu irrisoris siguent responsables. Vull dir que el que hem de fer també és que el consumidor aprengui a ser responsable en el seu acte de compra.
3: Clar, tu estàs xerrant ara d'una ètica individual. Nosaltres, com a potencials clients, clar, és molt difícil
2: és complicadíssim. És molt complicat perquè tothom ha de dur una economia familiar, tothom ha de dur... Clar, si jo he de ser... M'ho estic plantejant, evidentment. Si jo he de ser ètica en el consum de la meva roba o de la meva... fins i tot de la roba dels meus fills...
3: Sí, de la senalla, també.
2: Hauré d'invertir més dobbers, evidentment.
18: Jo crec que el consum responsable no és només pagar més per una cosa, que tampoc és això, perquè el saber és tenir els coneixements suficients, ponderar una cosa i l'altra, i potser en vez de comprar-me tres camies barateres,
3: clar,
18: manera de comprar una que maduri molt més temps i que sigui més ben feta.
3: És a dir, que sigui un poquet més cara perquè tothom mos entengui, però que la puguis aprofitar molt més perquè és més bona.
18: Efectivament.
2: De fet, me ve al cap una empresa que una de les seves màximes és que t'arreglen la roba. Sí, ara no me'n record quina és, perquè quan se fan les coses bé, fa ganes dir el nom. No me'n record quina és, però que si se te rompen les botes o la sabata o... envies la peça i te la torna en refeta, vull dir. I això no només lleva de mig més quantitat de material, sinó que, a més, elimina o redueix considerablement els residus.
18: Efectivament. Aquest és un dels temes fonamentals. Que a més, així com venen les coses, el tema mediambiental i de residus se convertirà en una necessitat urgent, no amb un voler fer. No, és que serà una necessitat urgent. El tema dels plàstics...
3: Sí.
18: No té per què evitar els plàstics en el 100%, però sí fer un bon ús d'ells i recuperar-los i reutilitzar-los, perquè el gran repte que tenim és que m'aposta molt és reciclatge i no és cap aquí. El que hem d'anar és cap a la reutilització de les coses.
2: Clar que sí.
1: Miguel Ángel Benito, clar, tu estàs apel·lant a una consciència també individual, que això és molt interessant. Moltes gràcies, Miguel Ángel, president d'Eticentre, per apropar-nos l'ètica a les empreses. Un dia que tu puguis, t'esperarem aquí, sí, als estudis centrals d'IV3 Ràdio, ni fake ni fun. T'hi sembla bé?
18: Moltíssimes gràcies, tot tenia més.
1: Moltes gràcies a tu.
18: Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Adéu.
11: Adéu.
18: Adéu. Gràcies.
16: Ni fake ni fum. Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: IV3 Ràdio és actualitat.
14: Companys, començant temporada, què poden fer?
15: No sé, per exemple, fer-me jaure.
14: Què?
19: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
15: No, jo no soc la moderna és ella.
20: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
14: Però què fan el tractament?
15: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
14: Però ho fan els joves o no tan joves?
20: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
19: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
16: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: És el moment de fer una ullada a la història i descobrir les seves enganyifes amb en Toni Mallol. Com estàs, Tomi?
1: Hola, què tal?
0: Avui tenim un tema que m'encanta, m'apassiona per de fa moltíssim de temps. Explica'ns un poquet de què va avui.
1: Idò, avui viatjarem fins al llac Ness, al nord d'Escòcia, per conèixer un poc què s'amaga darrere de la llegenda de Nessie.
0: Jo tens la meva pròpia teoria treta d'un llibre que després te contaré, però començam. Quin va ser el primer albirament d'aquella criatura?
1: Diguem que tot va començar l'any 565.
0: És a dir, i de fa temps.
1: És a dir, sí, fa molt de temps, quan va haver el primer testimoni, que de fet va ser un sant, Sant Columba, que va dir que havia vist la bèstia. Des de llavors ha hagut centenars, diria jo, que milers de testimonis, donant certa credibilitat a una llegenda que, diguem, que és una de les marques de promoció turístiques d'Escòcia i concretament d'aquella regió que se diu Inverness, on, per exemple, hi ha una cadena d'una famosa hamburgueseria nord-americana. Just quan t'arribes a Nesgac i si demanes una hamburguesa, com a regal, te donen un Nessi, un peluche d'un Nessi.
0: M'assembla fatal.
1: A mi també, a mi m'apareix, però...
0: No m'assembla malament lo del muñeco, m'assembla malament que hagin posat una hamburgueseria lletja allà davant.
1: Sí, bueno, en el final, no sé, Escòcia és Escòcia. Però bé, si te pares començar amb la nostra història, no m'ho veure. Tothom, jo crec que coneix la fotografia més famosa de Nessie, que és aquella que pareix que treu el cap de l'aigua, no?
0: Sí, en blanc i negre.
1: En blanc i negre i tal. No m'ha xerrat d'aquesta fotografia que diguem que és la que va convertir la llegenda en realitat durant el manc, ho diria jo, pues, 5 segles on no se va poder discutir l'autenticitat d'aquella imatge.
0: I de on va sortir aquella imatge?
1: Bueno, anem a veure. Aquesta imatge se va sortir publicada el dissabte 21 d'abril de 1934 en el Daily Mail. Però jo crec que hem de començar la història un poquet abans, just un any o dos abans. Diguem que va haver uns turistes, uns nois, varen veure suposadament la bèstia. Aquella situació va provocar, diguem, un escàndol mediàtic i el Daily Mail va començar la recerca del monstre de Nessie. I per dur a terme, diguem, aquesta recerca per trobar el monstre, tu imagina't que troben el monstre, imagina't els titulars, tenis exclusiva, no? Estic xerrant de principis dels anys 30. Varen contratar els serveis d'un prestigiós caçador, diria jo, explorador.
0: Bous, ara t'anava a dir, quasi m'estim més que no l'hagin trobat mai.
1: Jo també, jo per supuesto,
0: Per suposat.
1: Jo espero que no el trobin mai.
0: Que existeixi, però que no el trobin
1: exactament,
0: mai.
1: Exactament, jo també som tan somiador com tu, però no m'agradaria gens que tinguéssim tancat a un animal com tenen tancats a altres piscines on gairebé no es poden moure per diversió a canvi d'una entrada.
0: No.
1: A mi també m'apareix bé. Però això és un altre debat.
0: Això és una altra història, sí.
1: Avui anem a xerrar de Mamadouk Wetherer. No s'han de quedar amb aquest nom. Aquest tipus era un prestigiós caçador de principis de Science Lanta. Vale? Aquest tipus és contratat pel Daily Mail. Per què? Pel trobant en Nessie. I arriba un dia que el Daily Mail publica unes suposades tropitzades de la bèstia. Aquestes fotografies les havia fet el Mamadouk. Quan surten publicades, comença el Daily Mail a
0: treure profit.
1: No, telefonades, dispersen la matèria, que fan publicant això, que això, no es fa, això és fals. Això no és una tropitzada de cap dinosauri ni de cap plesiosauri ni res. Això són unes tropitzades que, a més, ha fet qualcú a posta d'un hipopòtam. Aleshores, el diari què fa? El diari despedeix a Mamadouk, però és que, a més, li fa un traje. Li fa un article on l'acusa de mentider, manipulador, estafador. Tot això ocultes...
0: Un poquet sí que ho era.
1: Sí.
0: Em dedica un poquet sí que ho era.
1: Un poquet molt.
0: M'expliques, per exemple, també com...

0: havia un hipopòtam allà a Escòcia en aquells anys, però bé, això és un altre tema.
1: No, claro, ell va posar les tropitzades d'hipopòtam i tot d'una, ja m'imagines, zoòlogos, tal, van posar escrit en el cel i van telefonar a la redacció del diari dient, anem, escolteu-me, això, primer, que l'animal no hi és allà, un hipopòtam no és a Escòcia. I segon, que les tropitzades que són d'hipopòtam les ha posat qualcú allà a posta que després ha fet les fotos. Per tant, no sé qui us ha donat les fotos i tal, però ja el podeu creure perquè això està fat. Passa el temps i arribam a 1934, quan un bon dia un tipo, un exmilitar de l'exèrcit, es presenta a la redacció del Daily Mail amb una fotografia. Aquest tipo li diu, podeu publicar la fotografia, però només us demano una cosa, que no publiqueu el meu nom.
0: I això?
1: Ell volia ser anonimat.
0: És aquella fotografia que tot tenim al cap, eh?
1: Tothom, la famosa fotografia...
0: La muntanya, el monstre allà enmig...
1: A on surt un cap de l'aigua, sí. Un cap que apareix d'una serp marina, no?
0: Sí.
1: De grans dimensions, diria jo. I és una fotografia que envia, converteix el mite, converteix la llegenda en realitat.
0: Tu imagina't, hi havia una prova.
1: El l'endemà, tot el Regne Unit només parlava de Nessie, només parlava de que havien trobat el monstre del llac Ness. Estem xerrant de l'any 34, estem xerrant d'un període entre guerres, estem xerrant d'un període bon seient, necessitava creure en coses a lo millor com aquestes per dur el dia a dia de la seva vida. I bé, la cosa es comença a complicar. La cosa es comença a complicar perquè, claro, és una pista, però seguint, evidentment, molt més.
0: Clar.
1: Quan passen tant d'anys, tantes dècades, i no hi ha avistaments i no hi ha altres proves, se comença a sospitar. Però ara ve el més meravellós de tot. Jo me pensava que, claro, en la tecnologia i tal, pues el que enganifa s'hagués destapat molt abans i que s'hagués destapat també per qualcú que tecnològicament ho hagi pogut demostrar. Això se va intentar l'any 84. Havien passat 5 dècades, però no es va poder demostrar 100% de que la foto...
0: Que la fotografia era falsa.
1: Era falsa, manipulada, no era Nessie, no hi havia cap tipus de...
0: Perquè la fotografia era una fotografia, vull dir.
1: Era una fotografia...
0: Era una imatge presa amb una càmera.
1: Tu imagina't d'un tipus que se presenta, que és un tip, un coronel de l'exèrcit, que damunt és cirurgià, que és metge, amb aquest estatus se presenta a la redacció del diari, dona la foto, allà ningú sospita, allà no contrasten la informació, directament la donen per bona. No poden jutjar, o sigui, ell va contar que, també anem a veure, al principi de la història ja és sospitós, però sospitós ara, quasi 100 anys després, quan li van dir, com va succeir? Ell va contar una cosa molt simple, que ell anava conduint pel costat del llac, en un moment donat va veure algo dins l'aigua, va aturar el cotxe i justament, que és veritat de sa vida, en el seu cotxe duia una càmera fotogràfica.
0: Imagina't.
1: Que també això també es vol posar en dubte. Però això és el que sempre creiem, que com volen creure, no pensam en aquestes coses. Les passamos por alto. Sa història que nada té... No? Quan se va saber la veritat?
0: Pues
1: quan? En 1994.
0: Pues no fa gaire.
1: És a dir, havien passat 60 anys de la foto original i feien 2 anys que s'havien estat aquí als Jocs Olímpics de Barcelona, per posar-nos un poc en context.
0: Exacte, feia 2 anys, el 92.
1: Pues allà un escultor anomenat Christian Stulling, a 90 anys, a punt de morir, va confessar que tot era una falsa.
0: Oh.
1: Aquest tipus era un escultor, com he dit, i va esculpir un cap de serp i la va muntar sobre un submarí de joguina. A partir d'aquí se va fer la fotografia. Se va fer la fotografia de Sant Genifa. Per haver lo meravellós. Sap qui era el sogre?
0: No.
1: Del Christian Sulling?
0: No.
1: Pues el caçador, l'explorador.
0: Oh!
1: El Mamadou.
0: No!
1: Sí, que l'havia contratat per vengar-se del Daily Mail per deixar-lo amb evidència.
0: Com a dius?
1: Sí. Per tant, en el final, una vengança personal va fer durant 60 anys l'enganifa del llac Ness. I com per acabar, també una curiositat, seguint només xerra de Nessie.
0: Sí.
1: Però hi ha molt més monstres marins en el món.
0: Sí, això ho sé. Sí, sí, a mi m'encanten.
1: Per exemple, en els Estats Units n'hi ha mitja dotzena. Tenim l'Alcali a Nebraska, a Champ, que s'ha vist a Nova York, a Vermont i també al Canadà. Tenim a Tessie, a Califòrnia i Nevada. Que està a Califòrnia i Nevada.
0: Sí.
1: Tenim a Scanfin, a Arizona. Tenim el Atamahata, no sé si ho he dit molt bé, a Georgia.
0: Sí.
1: Tenim el Flathead, a Pensilvània. I després en tenim un altre que habita Alaska, que com tots els amants del misteri saben, és un dels llocs...
0: més misteriosos del món, que no se pot volar per damunt. Un dia hem de xerrar d'Alaska.
1: I que habiten el llac Iliama. Però també en tenim Europa. Tenim una Suècia, que té un nom impronunciable, que la veritat no m'acabes de pronunciar.
0: No, ni jo.
1: En tenim una Rússia, que és el nom Neski.
0: Semblant.
1: Sí, un nom molt, molt semblant. Després tenim Lisi, a Japó. Locopoco, a Canadà, i els dos preferits meus. El Mokele Bembele, que habita en el llac més llarg del món, que és el de la República Democràtica del Congo, que separa els dos Congos, diguem, l'antigua Zaire i el Congo. I després el meu preferit, que és el Nahuelito.
0: Nahuelito.
1: A la Patagònia Argentina. Així que Nessis n'hi ha molts, també hi ha una possible teoria que diu que és el mateix...
0: Que ha canviat de puesto.
1: O que se...
0: Que se mou per subterrani. Jo tenc una... Bé, no és meva, sa teoria. Tu coneixes la sèrie Outlander?
1: He sentit parlar molta, sí, sí.
0: De sa dona que viatja al passat i se troba a un... Bueno, en fi, que me pierdo. Pues resulta que tot això passa a Inverness, justament. Hi ha unes pedres que fan un cercle que es diuen Kegnadan i sa dona viatja en el temps 200 anys enrere a través d'aquestes pedres. I en un moment donat, a la vora del llac, ella veu qualque cosa que no t'arriben a explicar bé en el llibre, perquè jo he llegit el llibre, la sèrie no l'he vista. I ella diu, pensa que si les pedres han fet que ella passés 200 anys enrere en el temps, podria ser perfectament que els dinosaures i aquests animals prehistòrics avancin també en el temps i vagin compareixent de tant en tant en el llac Ness, que està just a de vora. I seria sa teoria, que les pedres màgiques que fan viatjar en el temps també han pogut fer viatjar un diplodocus o qualque animal d'aquests.
1: I després, si me permetes, han començat parlant de la part comercial del Lago Ness. També, si me permets...
0: Això és el que ja me fa més
1: també, així. També, si me permets, i com a puntet així misteriós, comentant als nostres oients que hi ha una altra part en el Lago Ness. Diguem que hi ha la part turística, la part on està el castell, on hi ha un tio amb una gaita... Això és la part que coneixem tots, però... Enfront hi ha una altra part on, diguem que és menys accessible, diguem que tampoc no surt ni en aquells llibres que no es compram quan viatjam a qualsevol lloc i te diu a on anar i tal. I és un lloc, pues, jo és de lo més... És que no me surt ni...
0: Te va fer por, en definitiva.
1: Sí, bé.
0: Molta por.
1: Allà, diguem, hi ha una construcció, hi ha una casa. És una casa que se va fer en aquell lloc, precisament per lo que l'Alicia deia, per seu magnetisme.
0: Sí.
1: I aquella casa la va fer construir allà, en aquell punt, a Aleister Crowley. Aleister Crowley és el mag negre per excel·lència del meitat dels anys 20, anys 30. La seva popularitat va alcançar tant que aquell disco que coneixem tot dels Beatles, on surt de Marilyn Monroe, Elvis Presley i tal, pues surt l'Aleister Crowley. I quan l'Aleister Crowley se va morir, aquella casa la van comprar els de Led Zeppelin.
0: Imagina't
1: aquell punt de misteri, de magnetisme que deu tenir i sobretot aquella llegenda que té aquell lloc.
0: I però tu has entrat en aquesta casa?
1: No, he estat fora, l'he vist.
0: L'has vist per de fora?
1: Sí, sí. I en el vídeo hi ha gent que tal, però ara ja està molt, molt, molt... Diguem que això, lo bo, era fa 10 anys, Nari.
0: Sí.
1: Ara ja és molt comercial, ara ja no té misteri. Les xarxes en el final tenim molt de gent que fa vídeos que són meravellosos anant a llocs d'aquests.
0: Sí, ho sé.
1: I te descobreixen, pues...
0: Els he vist, però de vegades sempre estan mirant a veure'm què pot haver-hi de cert o què pot haver d'inventat en aquest vídeo. És una pregunta que sempre mos han de fer.
1: Sí, però bueno...
0: Per molt que mos agradi somiar i creure.
1: Sí, clar, però jo també... Anem a veure, per exemple, sempre passa el mateix exemple, que sé que som un poc passat, però, per exemple, quan el Chulín va venir a Madrid, en el zoo, jo era molt petit i jo me'n record que, bueno, que Chulín... Jo no ho entenia. Any després ho vaig entendre. És que, claro, estem parlant d'un animal que fins al 1030 i pico, 1040, era un animal com en Nessie. Era un animal que no existia. El Kraken era un animal que sortia, que el vèiem, que se variava amb en Johnny Depp, de Pirates del Caribe.
0: Bueno, jo estic pensant més aviat en el Kraken de la novel·la
1: Bueno, però vull dir que era un animal... Era criptologia. Sí. Era criptologia. Anem a veure. La criptologia estudien animals que encara no són, provats per la ciència, no?
0: Sí.
1: I qui sap, a lo millor Nessie serà... Espera que no, que mai el trobin.
0: No, que no el trobin.
1: Però seria maco saber què és allà.
0: Sí, m'encantaria. Tomi, moltíssimes gràcies per aquesta secció tan meravellosa que sempre mos dus enganyifes de la història i continuant xerrant en un altre programa.

0: Me dijeron que era no, pero era sí. Me dijeron que era sí, pero era no. Me dijeron que era todo y era nada, que era aquí, pero era allá y que tararí y que tararà.
1: Fins aquí el nostre programa Ni Fake ni Fum, ple de mentides, interpretacions errònies, falses veritats i molt més.
2: Acabam amb música, com sempre, Alicia, i si voleu, ens podeu escriure un correu a l'adreça nifakenifum@ib3.com. Ho repetirem, nifakenifum@ib3.com. Mentre nosaltres, Alicia, ens acomiadam.
1: Ens acomiadam.
2: Fins al proper programa.
1: Fins al proper programa.
2: Ni fake ni fum.
0: Me enganyé.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, avui hora baixa hi haurà dues manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres als aeroports de Sant Joan i Escodolà que han de suposar una major capacitat d'afluència tant de vols com de passatgers. En el cas d'Eivissa, la proposta de l'Associació de Joves de l'Illa i a Mallorca convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia, el portaveu d'aquesta darrera entitat, vincula l'obertura de noves connexions aèries amb l'arribada d'inversors estrangers i considera que això agreuja la situació de l'habitatge.
2: I tenim vist com també a través de les estratègies de promoció turística s'estan obrint noves rutes i s'està incrementant gràcies a l'aeroport i les noves rutes aèries en tots els problemes de l'habitatge, portant grans inversors de països com Estats Units, Canadà, Abu Dhabi, que això agreuja molt problemes que ja tenim.
1: Sobre aquesta mateixa qüestió, la dels plans d'Aena sobre els aeroports de les Illes, el Partit Popular de les Balears, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i el Senat del president d'Aena, Maurici Lucena. Per cert, que en aquests moments hi ha també una manifestació a Barcelona contra l'ampliació prevista de l'aeroport del Prat. Els comerciants del passeig marítim de Palma denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució a la manca d'aparcament provocada per la reforma d'aquesta via que va eliminar, recordem, 1.200 places. Calculen que des de la reforma han perdut entre un 30 i un 40% de la seva facturació. Aquesta setmana s'han reunit amb l'Ajuntament palmesà i també amb l'autoritat portuària responsable de les obres després de 7 mesos d'espera. La trobada ha acabat amb el compromís de continuar cercant possibles ubicacions per un nou aparcament. Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants Industrials del Passeig Marítim, en declaracions al programa La Gran Vida.
3: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas. Pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya nos dirán cosas de posibles ubicaciones.
1: I fins dia 8 de setembre, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals del Sindicat UGT havia rebut 53 consultes per assetjament laboral, la gran major part de les quals 45 de treballadors del sector serveis, la mobilitat i el consum. 3, a més, varen ser per assetjament sexual. Feta la consulta al sindicat, el major número de respostes dels treballadors va ser reclamar a l'empresa l'activació del protocol antiassetjament, que és obligació que tinguin totes les companyies. Igualment, en qualque cas, es va sol·licitar l'actuació de l'Institut Balear de la Salut Laboral i Basal. Coloma Capó n'és la directora.
4: Considerant que si hi ha un possible dany psicosocial, sí que s'ha de fer un estudi més en profunditat de l'entorn en aquesta empresa. També li demanem a l'empresa que porti una documentació de formació del treballador, de vigilància de salut, que ho tingui, diguéssim, tot en regla. I fem una miqueta d'intermediari entre l'empresa i el treballador o treballadora perquè aquest problema se pugui resoldre entre ells, no? I que la cosa, diguéssim, no vagi a més i no se derivi a l'autoritat laboral.
1: I acabarem fent el ressò de la 44a edició de la Volta a Formentera en surf de vela. A partir d'enguany, tribut Jacques Laugent, que en aquests moments ja ha fet la Volta a la Mola i estan en aturada tècnica a escopinyar els primers participants. Fins aquí les notícies de la una del capvespre. Divendres a ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, el format radiofònic d'IB3 Ràdio de referència sobre salut i benestar. És dissabte, de 9 de setembre, demà se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. A les Balears es calcula que hi ha diagnosticades al manco 6.000 persones amb aquesta malaltia neurodegenerativa, que és, per altra banda, la principal demència, però no l'única. Aquesta malaltia és devastadora per la persona, indigna, podríem dir, perquè és molt més que perdre la memòria. Has deixat de ser qui ets com a persona i és molt dura per a la família cuidadora. Tractarem de donar esperança, conèixer una mica com va avançant la investigació i si qualque tractament endarrereix una mica els seus efectes a nivell cognitiu. Recordem que cada any es diagnostiquen 800 nous casos a la nostra comunitat. Per això tindrem als estudis d'IB3 Ràdio el doctor Juan García Caldentey. Serà a la segona part del programa el tema central, l'Alzheimer. Però abans tractarem altres temes com ara que la meitat dels adolescents de les Balears tenen càries. Per què passa això? Ens ho explicarà Irene Coll, de l'Observatori de Salut Bucodental de la Universitat de Mallorca. Serem a Eivissa per contar-vos que aviat tindrà una segona ressonància magnètica a l'Hospital de Can Mises. I, a més, farem una estoneta agradable de ràdio a Menorca amb Begoña Moll, supervisora en funció del Centre de Salut Canal Salat. Són alguns dels temes que destacam en portada d'ara en un programa Vida Saludable que comença ja. Benvinguts! Sintonia per començar el nostre repàs sanitari setmanal a Menorca. Vos contant que el Centre de Salut Canal Salat ha posat en marxa un nou projecte de mobilitat que permet als professionals sanitaris fer part de les visites domiciliàries en bicicleta dins l'entorn urbà de Ciutadella. Laura Calafat té, com sempre, més detalls. Molt bon dia, Laura.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. La iniciativa es va posar en marxa el passat juliol i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels equips assistencials, millorar l'accessibilitat als domicilis i promoure una mobilitat més sostenible.
1: Aquesta idea de pedals va sorgir de les infermeres del Centre de Salut Canal Salat apostant per la bicicleta com una alternativa sostenible per als desplaçaments associats a l'atenció domiciliària.
2: Les bicicletes s'han equipat amb alforges per facilitar el transport de material sanitari i s'han retolat per identificar-les com a vehicles vinculats al Centre de Salut Canal Salat. I ara aprofundirem una mica més connectant amb la supervisora en funcions del Centre de Salut de Canal Salat, Begoña Moll. Molt bon dia, benvinguda al nostre programa.
3: Hola, bon dia.
2: Com estan anant els primers mesos d'aquesta iniciativa tan saludable?
3: Molt bé, la veritat és que he tingut una molt bona acollida per part de professionals i es van emprant, la veritat és que bastant bé.
2: A mi, és més àgil moure's així pels carrers de Ciutadella?
3: Sí, penseu que en 6 estiu ja és difícil de per si trobar un aparcament i en 6 estiu això encara es complica molt més amb el trànsit, amb els vehicles que venen de fora i a més, que tenint una orografia com tenim a Ciutadella, s'havia d'aprofitar posant una facilitat als professionals per poder desplaçar-se als domicilis.
2: I com es fa per dur totes les eines sanitàries i material dins aquest petit vehicle?
3: La veritat és que el material d'infermeria, principalment d'infermeria o mèdic, en quant a un domicili normal no requereix molt d'espai, es pot ubicar dins una motxilla allà dins de les alforges i és pràctic de passejar, de transportar. Uh-huh. És més difícil, en canvi, si és d'urgències. D'urgències sí que tenen unes motxilles molt més grosses i és un poc més complexa. Però en quant a domicilis habituals de dins un centre d'atenció primària, va molt bé les alforges.
2: Begoña, aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la policia local de Ciutadella, no és així?
3: Així és. Va començar tot per una queixa, suggerència d'una infermera que quan venia amb el vehicle a Canal Salat, després deia, és que aquí tenim bicicletes, la policia aturades dins una nau, es podien donar una segona utilitat. I arrel d'un projecte de millora potenciat des de direcció d'infermeria, es va deixar, va dir, vinga, anem a posar i a fer treballar en aquest aspecte, a veure quina millora podem aconseguir. Es va contactar amb la policia municipal, va tenir una boníssima acollida per part de la policia i va posar en marxa, a través d'un conveni que ells tenien ja en Càritas Diocesana, que recuperació de bicicletes que estaven en desús, tornar-li a donar un nou ús, i un reciclatge, i llavors ens van adherir a aquest conveni que hi havia amb ells. Uh-huh. I arrel d'aquí ens van posar unes 3 o 4 bicicletes.
2: Segons les dades que tenim, durant 2025 els professionals de Canal Salat varen realitzar 4.543 visites domiciliàries, de les quals 3.618 varen ser efectuades per infermeria i 925 per metges de família. S'espera, Begoña, que augmentin les visites, ja que la bici al final fa guanyar temps en els desplaçaments.
3: Exacte, això és el que volem. Entre una cosa que sigui molt fàcil el transport i rapidesa amb el desplaçament, també és el fet de que cada vegada tenim una població més envaïda. Menorca és de les Balears, és que teníem una major població major de 65 anys. Això fa que, tant amb l'aspecte que està de la bicicleta, com poder disposar de més temps per als pacients, faci que a la llarga pugui augmentar aquest nombre de domicilis.
2: Tot i que diversos hospitals i centres sanitaris d'Espanya impulsen plans de mobilitat sostenible i fomenten l'ús de la bicicleta entre els seus professionals, la iniciativa de Canal Salat té un component diferencial, ja que les bicicletes s'empraran directament per l'atenció domiciliària. Sou pioners a tot Espanya?
3: Sí, bueno, hi ha hagut a vegades altres puestos, però nosaltres hem fet de donar un segon ús a la bicicleta que tenien allà. I també ha fet d'aprofitar aquesta, com deia ja, orografia que tenim a Ciutadella, que és una ciutat plana, que tenim un carril bici que hem de potenciar i que tenim una facilitat d'accés ràpid a les domicilis de la persona major, que és la majoria de domicilis que tenim. La majoria de domicilis estan ubicats al centre urbà i llavors és molt fàcil obrir, agafar la bicicleta.
2: Clar, perquè Ciutadella en realitat és un dels municipis més arrelats pel que fa a l'ús de la bicicleta. Està ben interioritzat i és un hàbit saludable.
3: Així és. Mos veig ja de tradició, des de petits. Tots han tingut aquella vela més petitona, que ha anat adequant i tornant més grossa a mesura que mos han tornat grossos. Pràcticament tenim una població que té molt arrelada la tradició aquesta d'emprar la vela per desplaçaments fàcils i ràpids, dit Ciutadella.
2: Gràcies, Begoña Moll, supervisora en funcions del Centre de Salut de Canal Salat, per atendre'ns. Fins una altra.
3: Fins una altra. Gràcies a Valcruz. Adéu.
1: Anem amb més qüestions. L'àrea de salut Pitius acontrà el servei de radiologia de l'Hospital de Can Mises amb una segona ressonància magnètica. Serà un punt d'inflexió al centre de referència dels ciutadans de les Pitiuses. S'han iniciat els tràmits per adquirir un segon aparell de ressonància magnètica després d'haver aprovat aquesta inversió al govern de les Illes Balears.
2: El nou equipament ajudarà a assumir tota la demanda. Si ens centrem en les xifres, al llarg de l'any passat a Can Mises es varen fer més de 6.000 ressonàncies magnètiques, proves que es fan fonamentalment pels processos oncològics i de neurologia.
1: A més, el Servei de Radiologia de Can Mises comptarà amb la contractació d'un nou radiòleg. El pressupost inicial de la nova ressonància magnètica és de 1,3 milions d'euros i preveu un aparell d'última generació de 1,5 tesles i l'obra per instal·lar-lo en un espai de 150 metres quadrats.
2: Per aprofundir una mica més, ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic l'enginyera biomèdica Marta Suart García, que està al capdavant d'aquest projecte. Bon dia, Marta. Gràcies per atendre'ns a IB3 Ràdio.
4: Bon dia.
2: Mem, com serà la ressonància magnètica?
4: Pues serà un equipo que cumpla con todos los estándares de calidad y apto para las pruebas que se van a realizar aquí en el hospital.
2: Com explicam a la població que ens escolta què vol dir dalt camp 1,5 tesles?
4: Simplemente es la potencia del equipo que se mide en teslas y bueno, pues de 1,5 teslas, también podría ser de 3 teslas, pero para los protocolos y las pruebas que se realizan aquí, lo mejor es que sea de 1,5 teslas.
2: Perquè xerrant d'una prova de diagnòstic per imatge que utilitza un imant potent i ones de ràdio per obtenir imatges detallades de l'interior del cos sense fer servir radiació ionitzant, no és així?
4: Sí, és així. No utilitza radiació. És un imant superconductor, se llama así, porque la electricidad circula sin resistencia por el imán, creando un campo magnético muy fuerte, y es la tecnología que utilizan estos equipos, que no lleva radiación X.
2: Porque, claro, xerrant un equilibrio entre cualidad de imagen, seguridad y disponibilidad.
4: Sí, estos equipos son los mejores para estudiar tejido blando, tendones, músculos, ligamentos, cerebro. Entonces, lo que te da es una imagen con muy buena resolución para este tipo de pruebas.
2: ¿Por quins órgans del cos está indicada la resonancia?
4: Pues eso, lo que decía, tejido blando.
2: Uh-huh.
4: Sí, sí.
2: El que està clar és que si duim enguany durant els primers 6 mesos de 2026 prop de 5.000 proves, fa falta un segon aparell, no és vera?
4: Sí, normalment se hacen unas 500 pruebas al mes, 400 y pico, 500, un poco más de 500, y realmente para la actividad que tiene la resonancia actual, que está todos los días de 8:30 a 10 de la noche, de lunes a domingo, no da tiempo a hacer toda la demanda que hay. Por eso se tiene que externalizar también a l'hospital privat.
2: Les imatges ofereixen una resolució i contrast excel·lent, cosa que les fa adequades per una àmplia gamma d'aplicacions clíniques. És clau la tecnologia per ajudar els metges a l'hora de detectar o diagnosticar malalties?
4: Sí, és clave. És clave el personal, és clave el radiólogo i és clave el protocolo, però tenir un bon equip amb una bona resolució és també clave.
2: La darrera, Marta, xerrant d'uns tràmits per al concurs d'adquisició, obra i manteniment de l'aparell, s'han iniciat, i quan està previst que Can Mises tindrà a partir de llavors dos aparells de resonància magnètica?
4: Pues ahora hemos iniciado, como dices, los trámites de planificar los espacios, la obra que tenemos que hacer, los equipos que hay en el mercado, qué es lo que necesitamos, y después empezaremos a redactar un concurso que queremos publicarlo antes de que finalice el año. Y después ya cuando se adjudique, poner en marcha la obra, la compra, después que llegue el equipo y más o menos esperamos que el año que viene esté todo listo.
2: I de moltes gràcies, Marta Suárez García, enginyera biomèdica de l'Hospital de Can Mises, per atendre'ns. Fins una altra.
4: Gràcies. Adéu.
1: Anem a més qüestions. A veure, saben vostès que la meitat dels nostres adolescents de 15 anys tenen càries? Com ho sabem, Laura?
2: Idò, perquè així ho indica un estudi de l'Observatori de Salut Bucodental de la Universitat de Mallorca. I és que un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Mallorca en 718 alumnes ha observat que el 45,49% dels adolescents de 15 anys presenta experiència de càries a la detenció permanent.
1: L'estudi ha estat publicat a la revista científica Journal of Clinical Medicine. El treball suposa la primera actualització de la situació epidemiològica de la salut bucodental dels escolars de Mallorca des de l'estudi realitzat de l'any 2005 i ofereix una visió actual de l'evolució d'aquests indicadors a l'illa.
2: Els seus autors són la doctora Irene Coll, la doctora Daniela Vallejos, el professor Raúl Cuesta, el doctor Jorge Domínguez, la doctora Pilar Tomás i la doctora Nora López Safont, investigadors de la Universitat de Mallorca, i ja poden conèixer de primera mà aquest estudi conversant una estona de ràdio amb Irene Coll, una de les investigadores. Bon dia, Irene, com està?
5: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
2: Doctora, el titular és clar. Els nostres adolescents de 15 anys tenen càries. Com arriben a aquesta conclusió?
5: Bé, doncs, com veu dir, van realitzar un estudi epidemiològic en 718 escolars de diferents centres de Mallorca. La mostra incloïa tant escoles públiques com concertades i zones rurals i urbanes. I en concret, de l'edat de 15 anys, vàrem examinar 233 escolars i vàrem observar, efectivament, que el 45,9% presentava càries. Això que vol dir que cada un de cada dos tenia o havia tingut al manco una dent afectada a conseqüència de les càries. És a dir, no significava que tots tinguessin una càries activa en aquell moment, però sí que ja la malaltia havia deixat una empremta a la seva dentició.
2: Mm-hmm. I quines serien les causes? Mals hàbits d'higiene? Massa sucre?
5: Bé, la càries és una malaltia multifactorial, no hi ha una única causa, sí que influeixen moltes coses, com els biofilms, higiene oral, insuficient, una exposició inadequada al fluor i, sobretot, el que veiem és el consum freqüent de sucres. No només importa la quantitat de sucre que prenem, sinó també quantes vegades en el dia i en quin moment el consumim. I també el que hem vist, pues, que el picoteig constant, begudes ensucrades i tot, sobretot aliments ultraprocessats mantenits durant molt de temps, diverses vegades en el dia, pues, provoquen en aquest procés de càries.
2: I pot ser les begudes energètiques que estan tan de moda entre els adolescents que van carregades de sucre.
5: Efectivament, una beguda de sucre d'aquest tipus pot tenir com 4 o 5 terrons de sucre que ficaríem que no ficaria ni un cafè ni dos o tres dies. Vull dir, són molt ensucrats, sí.
2: A més, l'investigació analitza la prevalència de malalties orals entre la població escolar de Mallorca i la possible relació amb el sobrepès i l'obesitat. Per això, els investigadors heu estudiat tres grups d'edats. Quins són?
5: Bé, els grups d'edat que hem estudiat són els que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Són infants de 5 a 6 anys, de 12 i adolescents de 15 anys. Aquesta diferència d'edat el que permet és observar la dentició en diferents moments. Dentició en dents de llet, dentició permanent, i una etapa pràcticament en el que la dentició definitiva ja està establerta. Per tant, permet estudiar diferents etapes de la dentició.
2: Uh-huh. Irene, una càries d'un menor pot desenvolupar un problema greu de salut? És a dir, és més important de lo que pensam?
5: Sí, això és una pregunta que no es fa moltes vegades a la consulta, no? Sí, sí, és molt important. De fet, si no se detecta i se tracta a temps, una càries pot avançar moltíssim fins a afectar la part interna de la dent, provocar dolor, inflamació, una infecció, i en cas més avançat, fins i tot abscés, i que a vegades se requereixi un ingrés hospitalari, no? Perquè la infecció és molt intensa. A més, moltes vegades ens trobem que molt d'infants els dificulta menjar, poder dormir, concentrar-se a l'escola... És a dir, no només afecta la dentició, sinó també la seva qualitat una mica de vida.
2: Com a pares, què podem fer? Evidentment, prevenir o limitar el consum de sucres, però què podem fer per evitar això? Hem de mirar un poquet més la boca dels nostres infants perquè això després, en els 15 anys, no sigui una sorpresa?
5: Sí, el que, a mi, un missatge positiu que m'agradaria com a dir és com, que la part positiva és que la càries és una malaltia que se pot prevenir, no? És a dir, si se detecta en fases inicials, moltes vegades se pot aturar abans de que sigui més greu, i crec que, sobretot prevenció, acudir en el dentista des de l'embaràs de sa mare i després des de l'erupció de sa primera denteta, no? Que ja pots donar missatges d'educació, de com han de netejar els dents, quina freqüència d'alimentació, o de donar unes pautes per no arribar en aquest extrem de provocar un dolor tan intens que els dificulta moltes coses.
2: Clar, perquè de vegades, a més, quan són petites no saben raspar bé les dents, no se posen suficient pasta de dents, fan 30 segons, un minut i escupeixen, i és important que fa un hàbit saludable en aquest sentit.
5: Sí, és a dir, els hem d'acompanyar en el procés de raspallar-se les dents, perquè fins als 8, 9, 10 anys, depèn de l'infant, això ho hem de valorar abans professional, els hem de rentar, és a dir, tot i que ells se puguin rentar sols, nosaltres després els hem d'ajudar aquelles parts més de darrere de la boca que no saben aixecar-se el morre per rentar-se correctament, els hem de controlar, igual que els de controlar per quan se dutxen.
2: Clar.
5: O quan no saben menjar o tear-se un bistec. És a dir, és un acompanyament que els deixen tots sols i a vegades no són suficientment adults ni grans per poder fer-ho tots sols.
2: Clar. Ja ho ha dit vostè, però com a investigadora principal hem d'alertar que la càries no és només una lesió dental aïllada. Pot provocar dolor, condicionar l'alimentació, la qualitat de vida, l'assistència escolar, l'autoestima, a més de generar la necessitat de tractaments posteriors més complexos.
5: Sí, exactament. De vegades, com que normalitzant que la càries és una cosa molt freqüent, però continua sent una malaltia. De fet, és la primera malaltia oral de més prevalença. És a dir, quasi 3.500 milions de persones pateixen càries en el món, no? I un infant amb dolor dental pot dormir malament, tenir dificultat per menjar, pot afectar la seva autoestima si són lesions que se veuen a la part anterior. I si no intervenim aviat, els tractaments pues, solen ser més complexos i, a més, més costosos, no?
2: Clar.
5: Per això és tan important actuar des de la prevenció i no esperar que aparegui el dolor.
2: A més de la càries, l'estudi va detectar una presència elevada de càlcul dental entre els adolescents. Què vol dir això?
5: Uh-huh. Bueno, la presència del càlcul és quan ja no ens han netejat bé, diguéssim, la placa dental que queda, ja han passat unes hores, 72 hores, ja se mineralitza i queda forta. Llavors, la persona ja no se pot eliminar es calcula ell mateix, sinó ha de fer una neteja professional. I sí, és un dels resultats que més ens varen tirar l'atenció, perquè varen trobar càlcul dental, ja recordar, un 30% dels escolars en els 12 anys i un 52,8% en els adolescents de 15 anys. Per tant, això vol dir que més, en 15 anys, més de la meitat presentava el càlcul que pot ser pues, una predisposició a tenir una malaltia periodontal de 7 genives.
2: A qui volia arribar? Clar, què entenen per malaltia periodontal? També la pateixen els adolescents?
5: Sí. Les malalties periodontals, diguéssim, són un conjunt de lesions que afecten en els teixits que envolten les dents. Tenim les genives, tenim sòs que suporta les dents. I quan comencen formes més inicials, que és quan se presenta l'adolescència, pues és una gingivitis, no? Que diguéssim és com una manifestació que no es molesten les genives, sangren un poquet, estan vermelletes, no es sagnen quan no respiram. En aquesta fase, diguéssim, és una fase reversible, que si milloren l'higiene i pues, s'atura aquí, però si no eliminem aquest càlcul i no ens netegem com bé i continuem, pot afectar el sort i ja seria la conseqüència de patir una malaltia periodontal, és a dir, que s'afecta el sort, la dent queda fluixeta, les dents se mouen i pots arribar en un futur a perdre aquelles peces.
1: Doctora Coll, un dels aspectes més rellevants de la feina és que no analitza la boca com un sistema aïllat, sinó dins el context general de la salut infantil. I, a més, l'estudi crec que es va plantejar explorar la possible relació entre la patologia oral i l'excés de pes o l'obesitat.
5: Sí, és a dir, nosaltres no podem separar la salut bucodental de la salut general, no? Perquè són malalties que comparteixen factors de risc, com una alimentació rica en sucres, etcètera. L'obesitat és un estat metabòlic inflamatori que podria favorir també la inflamació dels teixits aquests que parlaven de periodontals. És a dir, i per això ara em vol estudiar conjuntament tant dades odontològiques com mesures antropomètriques, espets, altura, de escolars. Ara bé, no obstant això, a la mostra no varen trobar una associació, diguéssim, estadísticament significativa entre sobrepes o obesitat i la presència de càries o alteració periodontal. Però sí que varen veure, per exemple, que en 15 anys sí que havia una tendència a una major experiència de càries entre adolescents amb excés de pes, però no va arribar a ser, diguéssim, significatiu com per donar un resultat, no? Hi ha una correlació 100% positiva, però sí que una tendència vàrem observar.
1: Aprofitarem ara, deixarem de banda la seva capacitat investigadora, però serà com a odontòloga. Estan ja a tardor, vol dir que deixem un estiu que jo crec que els odontòlegs, a l'estació que més pols hi fa ajuntament, suposo que en l'època nadalenca, perquè se menja molt de dolç. A l'estiu deixem els hàbits de salut bucodental perquè tenim una vida social, perquè menjam gelats, coses que no són bones per la nostra boca. Tardor és un bon moment per a la població en general, ja no xerra d'adolescents ni de nens, perquè recobrem aquests hàbits?
5: Efectivament, sí. Qualsevol moment és bo, i efectivament en l'estiu sí que no, i el Nadal són èpoques, són setmanes santes, que menjam molt de dolços, molt de gelats, menjam molt de fora, és un poc complicat, i si setembre és quan comences un curs escolar, comença tot, i és una bona, és un bon moment per acudir a fer la teva revisió, la teva higiene bucodental, tot i que sempre és un bon moment per venir-nos a veure.
1: Se sol dir que el manco s'ha d'anar un pic a l'any al dentista i es fa, ho dic vostè, les clíniques dentals de les Balears, setembre-octubre, és un dels pics importants, no?, a nivell de demanda d'anar a la consulta.
5: Sí, sobretot en aquesta època i sobretot abans de Nadal. Molt de tractaments, de restauracions, de pròtesis, de restablir una mica funcionalitat. Abans de festes, tothom vol tenir la boca arreglada, no? És a dir, que són dates importants per nosaltres, sí.
1: La darrera, Irene, pensa a nivell general que els ciutadans de les Illes es cuiden la boca, tenint cura, són de la mitjana d'Espanya que va al manco un pic a l'any, o només quan una bàrbara trona, quan molt fa mal, ahiram.
5: Sí, és la vera enquesta de poblacional que ha sortit a nivell estatal d'aquesta salut oral, sí que surt també. No estem a la coa, però tampoc és una cosa que estiguem en el cap davant. Vull dir, la gent sol acudir, sobretot, quan té una molèstia. Poques, és a dir, principalment anant quan tenim qualque molèstia. Desgraciadament és així. Hem d'intentar, no?, evitar anar-hi quan fa mal, sinó prevenir que no es pugui fer mal.
1: Perfecte. I que ja no... Hem de també erradicar aquell mite, que se deia sempre, uf, anar al dentista és una malada. Ja no tant.
5: No, és vera. A més, si tu hi vas abans, que te faci mal, segur que podràs evitar molt de consells, amb moltes pautes preventives, podràs evitar que tot això arribi a desenvolupar pues, un problema que t'ocasiona, pues, a vegades, moltes molèsties i un dels pitjors mals de dolors suportables. Això la solen dir, no? Que vull dir que un dolor dental és mal de passar perquè, bueno, pues, és molt palpitant, és molt molest. Pues, per evitar tot això, aconsellem... venir a visitar-nos.
1: No l'entretenim més que vostè, a més d'odontòloga i investigadora, és docent, està enmig de les classes. Doctora Irene Coll, investigadora principal d'aquest estudi, és grup bucodental de l'Observatori de la Universitat de Mallorca d'ADMA. Gràcies per conversar amb nosaltres i per donar aquestes pautes perquè tots recuperem els hàbits de salut bucodental a la tardor i sobretot que els adolescents deixin les càries.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra, gràcies.
5: Adéu.
1: És moment de fer una petita durada, però és que demà se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. 6.000 persones a les Balears estan diagnosticades, però hi ha 800 nous casos cada any. En conversem ara amb el neuròleg Juan García Caldenté. Fins ara.
0: Vida saludable. IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio és esport.
7: ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos calabacín verde granel a 1,65 euros el kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: A IB3 Radio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
1: I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública de les Illes Balears, al programa de referència de la salut i el benestar. Encetant la segona part del programa amb l'entrevista sanitària presencial de Vida Saludable, Estudis d'IB3 Ràdio, avui Vida Saludable vol abordar l'Alzheimer. Demà és el Dia Mundial. S'estima que les Balears 6.000 pacients pateixen aquest tipus de demència i que cada any a més es diagnostiquen 800 nous casos. Per sort, la investigació avança, no tot lo ràpid que voldríem, i els tractaments també, encara que sigui una malaltia crònica irreversible, també ofereixen esperança per a aquests malalts i per a les seves famílies.
2: Per aquest motiu, avui ens acompanya un dels neuròlegs de referència a les Illes Balears en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives. El doctor Juan García Caldentey es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Cantàbria i es va especialitzar en Neurologia a l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid. Després d'anys de formació i investigació, va tornar a Palma l'any 2014, on desenvolupa la seva activitat assistencial al Centre Neurològic OMS 42, a l'Hospital Quirón Palma Planas i a la Clínica Roger.
1: La seva trajectòria està marcada per un interès especial per malalties com l'Alzheimer, el Parkinson són a la malaltia Huntington. Per aprofundar una miqueta en aquest camp, es va formar a la Universitat de Columbia, a Nova York, sota la tutela del prestigiós neuròleg Stanley Fan, una de les grans figures mundials de la neurologia. A més, va completar la seva especialització al costat de dos dels principals experts espanyols en malalties neurodegeneratives, els doctors Justo García de Llévenes i Pedro García Ruiz Espiga, i es va doctorar amb una tesi sobre la malaltia de Huntington, que va obtenir la qualificació excel·lent cum laude.
2: Avui, a Vida Saludable, parlarem amb ell sobre l'Alzheimer, els primers símptomes, la importància d'un diagnòstic precoç i els nous avenços que estan canviant l'abordatge d'aquesta malaltia. Doctor Juan García Caldentey, especialista en neurologia de l'Hospital Quirón Salud Palma Planas, benvingut i gràcies per atendre el nostre programa i acompanyar-nos per a commemorar aquest Dia Mundial.
8: Bon dia i moltes gràcies per l'invitació.
2: Li sembla bé que se celebri el Dia Mundial? És important donar més visibilitat encara?
8: Sí, és fonamental, no? És veritat que la malaltia, el nom és molt conegut, la gent li té molta por, però la malaltia no és ben coneguda. Encara hi ha molta gent que pensa que tenir problemes de memòria és una cosa normal en l'edat. També hi ha gent, inclús metges, que pensen que amb aquesta malaltia no se pot fer res i que hem de deixar el pacient que s'ofresqui tot sol. I també tenim el contrari, no? Que tenim gent que pensa que perquè tingui qualsevol despista, qualsevol fallo, ja pot pensar que té una malaltia d'Alzheimer. Per tant, conèixer millor la malaltia és fonamental. I a més també donar visualització en aquests pacients, en aquestes famílies que aborden aquesta malaltia en totes les complicacions i en totes les repercussions que tenen a nivell personal, familiar, social, i és molt important. I a més estem en una època molt important, no? Perquè en les noves investigacions ara tenim un diagnòstic molt més precís amb els biomarcadors, que després xerrarem d'ells, i també tenim nous tractaments que són capaços de frenar una mica l'evolució de la malaltia. No curam, hem de ser sincers, no som capaços de curar aquesta malaltia, però sí que la podrem, a partir d'ara, frenar una mica.
2: Primer de tot, i com sempre fèiem en totes les malalties o afeccions, què entenem exactament per Alzheimer?
8: La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa. Què vol dir això? Que afecta les neurones del cervell i que és progressiva i, per ara, incurable. Afecta diferents àrees de la cognició. El que més se coneix és la memòria, no? És molt típic que els errors mnèsics, errors de memòria, en el que la gent no recorda, sobretot a constantment més recents. És més fàcil per aquest pacient recordar coses antigues que coses que han passat les darreres 24 hores o la darrera setmana. Però no només afecta la memòria, també s'afecta altres àrees com el llenguatge, l'atenció, la capacitat de planificació, de prendre decisions, inclús en fases més avançades afecta l'autonomia. No? I és vera que hem de distinguir entre Alzheimer i demència. En realitat, Alzheimer és un tipus de demència. No? La demència és un termini mèdic que serveix per definir una pèrdua d'una capacitat cognitiva respecte a una situació prèvia. És a dir, si és una situació cognitiva que mai ha tingut aquest pacient, no se pot considerar una demència. Perquè si aquest pacient tenia una capacitat que ha perdut i això repercuteix a la seva vida, això és una demència. La causa més freqüent entre 60 i 70% de les causes de demència serà ser Alzheimer. Uh-huh. Ja el terme aquell antic de demència senil ja l'hem desterrat completament perquè no té res a veure només amb l'edat. O sigui, l'edat és un factor de risc, però n'hi ha altra patologia que de baix d'aquesta malaltia.
2: Clar, en resum, l'Alzheimer s'engloba de dins altres tipus de demències.
8: Exacte, és un tipus de demència.
1: O sigui, i la més comuna, no?
8: Sí, amb molta diferència. Uh-huh. El 60-70% de les demències que diagnosticam a la consulta són per malaltia d'Alzheimer.
1: Uh-huh. Doctor García Caldentey, qui és susceptible de patir Alzheimer? Si, no sé, m'estic imaginant gent intel·lectualment amb una trajectòria que li ha permès fer estudis en la ment, escriure, llegir fins al darrer, o una persona més sedentària, més de treball físic, o realment no té per què una persona, diguem, del sector serveis, que no empla tant el cap com si el cos?
8: A veure, tothom pot patir la malaltia d'Alzheimer. Ningú és immune a la malaltia. El que sí que és vera que tenim el que nosaltres deim una reserva cognitiva. És a dir, si des de jove tenim una feina més intel·lectual i tenim una vida social més plena, si també feim exercici físic i cuidem els factors de risc, que abans se deien cardiovasculars, a mi m'agrada més cerebrovasculars, no? Perquè protegim també el cervell, com evitar la hipertensió, la diabetis, el colesterol, fumar, obesitat, l'alcohol, tot això pot, diguem, retrasar els símptomes de la malaltia i és un, a més són factors de risc que són modificables, perquè en realitat el major factor de risc que tenim per aquesta malaltia és l'edat. Mm-hmm. O sigui, nosaltres sabem que quan més edat tens, més risc tens de tenir la malaltia, però damunt l'edat no podem fer res, no? Però damunt els altres factors sí que podem actuar, i és vera que no serveix només actuar quan ja tenim la malaltia, és molt millor actuar des de jove. O sigui, n'hi ha diferents estudis, els darrers anys molts estudis asseguren que un 45% de factors de risc són modificables. I si des de jove, amb una formació intel·lectual més ampla, amb bona vida social, evitant la sordera, per exemple, la sordera és una causa important de demència, no? O evitar els traumatismes craniocefàlics, o evitar la depressió, socialitzar, estar en el món, tot això pot evitar un 45% la probabilitat de patir una demència, en concret, malaltia d'Alzheimer.
1: I, doctor, és hereditari si el nostre predir, el nostre pare ha tingut Alzheimer, tenint riscos?
8: A veure, no és una malaltia hereditària com se coneix habitualment, com pot ser la malaltia de Huntington que he xerrat abans, uh-huh, que passa de pares a fills. No és així la gran majoria. Només un percentatge molt petit, menys d'un 5%, són d'aquest tipus. I són normalment demències atípiques de gent molt jove. Si una persona amb 40 o 45 anys té una demència tipus Alzheimer, el més probable és que sigui genètic. Però això és totalment excepcional. La demència que comença a l'edat adulta o, diguem, per damunt dels 60 anys, ja és una malaltia normalment que deim esporàdica, encara que té una predisposició genètica. N'hi ha molt de polimorfismes, que són variacions genètiques que facilita que tinguem la malaltia. Per tant, el més conegut és l'APOE. No sé si haureu xerrat d'ell. L'APOE, n'hi ha una variant, que és l'Epsilon-4, que si som homozigotos, tenim un risc per 4 de patir aquesta malaltia. Per això, no significa que tothom que té aquesta mutació tingui la malaltia. De fet, no se recomana estudiar aquesta mutació a la població general. Primer, perquè encara no tenim cap capacitat de curar ni prevenir la malaltia totalment. I segon, perquè saber un risc no és un avantatge. Una altra cosa és la malaltia de Huntington, on saber el diagnòstic sí que és important, perquè si tens la mutació tindràs la malaltia segur, i aquí sí que podem fer coses. Però no, és una predisposició genètica, és un factor de risc més, damunt del qual no podem actuar.
1: Això era de tots els factors de risc. Que està al nostre abast, doctor? És a dir, aquella persona que està envellint i fa el seu passatemps, que cada dia va al bar, se fa escafetat, xerra amb els amics, quadra i socialitzar, llegeix el diari, fins i tot llegeix a casa seva. És a dir, si agilitzem al màxim la ment, està al nostre abast millorar, prevenir l'Alzheimer?
8: Efectivament, és fonamental, tant per l'envelliment normal com per la malaltia d'Alzheimer. O sigui, nosaltres sabem que està actiu a nivell físic. La gent gran seria caminar cada dia o anar al gimnàs amb un entrenador per una gimnàsia específica. Estar actiu a nivell social, quedar amb amics, anar a sopar, anar a dinar, fer el cafè, evitar l'alcohol si es pot, però perquè en els bars moltes vegades s'atendeixen a això, però la socialització és important. I el darrer és tenir una estimulació cognitiva, perquè siguin grans no han de deixar d'estar estimulats. Els passatemps poden ajudar una mica, però només actuen de moment una part de la cognició. És molt més important estar actiu, ja sigui en cursos de memòria o inclús en classes. Si no tens cap malaltia, te pots apuntar a classes d'anglès, classes d'informàtica o classes de matemàtiques, però estar actiu mentalment favoreix molt retrasar els símptomes de la malaltia.
1: Una geriatra em va dir un dia que fins i tot anar a ball Sí. Perquè el ball és la memòria, la lletra, els passos i també agilitza la ment.
8: El ball està super recomanat a la malaltia de Parkinson, que és una altra malaltia neurodegenerativa, on s'afecta a nivell motor, perquè aquí fas molta feina de ritme, coordinació i equilibri, que s'afecta molt en el Parkinson. Però en el Alzheimer també s'ha demostrat que l'activitat física millora molt la connexió. O sigui, el físic millora la memòria, també. I és molt important. I el ball és un exercici brutal, perquè també has de memoritzar els passos. Per tant, l'important és el missatge de la activitat. No podem estar... El pitjor enemic d'aquestes malalties neurodegeneratives és l'aïllament, que és tot sol a casa seva, davant la tele, sense tenir cap activitat.
2: Doctor, però, per tant, avui en dia la tendència social és cada vegada, i ho veiem amb els adolescents, tendir més a estar tot sol. Xarxes socials, mòbil, televisió, cada vegada menys activitat física, per tant, també passa en la gent gran. Veurem una tendència que augmentarà l'Alzheimer d'aquí uns anys?
8: Bueno, segur que veiem. Per 2050 s'espera que tinguem el doble d'Alzheimer que tenim ara. I he xerrat de xifres de 8.000 de Balears, 800.000 a Espanya, i en el 2050 s'espera duplicar. Això sobretot és més per l'envelliment de la població, probablement, que per aquests motius. Però tot això influeix. O sigui, si de jove han tingut una vida totalment aïllada, on la nostra comunicació només ha estat un ordinador i no hem sortit en el carrer, no hem fet un... quan ets nint, jocs...
2: Llegir un llibre, un joc de taula...
8: Tot això pot afectar. No, probablement no les proteïnes del cervell, però sí a les manifestacions clíniques. Aquests pacients tindran símptomes molt abans que els pacients que han cultivat la ment des de joves.
2: Va molt lenta la investigació sobre aquesta patologia?
8: Jo crec que no. És vera que fa molts anys que xerren d'aquesta malaltia, se va descriure a principi del segle XX per l'Alzheimer, i és vera que ens ha costat molt. Per el cervell és molt complicat. És un òrgan probablement molt més complicat que el cor, o que l'aparell digestiu, o que un altre. I damunt la cognició, damunt la memòria, és especialment complicat fer feina damunt d'això. Però hem de tenir en compte que els darrers anys hem avançat un munt. Ara som capaços

0: o seteïment inicial. Per tant, el diagnòstic precoç és fonamental.
1: I existeix qualque tractament que ajudi i sigui eficaç a l'hora d'endarrerir verdaderament el deteriorament cognitiu?
0: Aquesta és la gran novetat, i això és el que a les darreres publicacions pareix confirmar això. És veritat que fins ara teníem diferents tractaments per millorar l'atenció, la cognició, però eren tractaments sintomàtics. Què vol dir això? Que milloraven una mica els símptomes, però la malaltia seguia el seu curs i no eren capaços d'endarrerir res l'evolució de la malaltia. La primera vegada que surten surt un medicament que és capaç de fer això és ara. Tenim dos anticossos monoclonals, que se diu lecanemab i donanemab, que són uns anticossos que van a la patologia de la malaltia. La patologia de malaltia és una acumulació d'unes proteïnes, la principal és amiloide, però després també una altra proteïna se diu tau, que s'acumula i se plega de forma anòmala i s'acumula en el cervell. I aquests anticossos són capaços de fer net el cervell d'aquesta proteïna, i això ha demostrat que pot fer que la malaltia avanci una mica més lento. Hem de tenir en compte que això és un freno. És a dir, no curant la malaltia, ni tan sols ni podem revertir, per supost, el que ja hem perdut, però sí que podem fer que l'evolució de la malaltia, la pèrdua, sigui una mica més lenta.
2: Estem xerrant, doctor, imagín, de fases primerenques d'Alzheimer, on la persona encara té bastanta autonomia i diu, jo vull aquest tractament. Jo ho dic perquè, evidentment, l'audiència del Vallès ara està escoltant i és un problema molt greu per alguna família el diagnosi d'Alzheimer i s'esperança, però també vostè està sent molt realista, no? No s'atura la malaltia, però que sí que podem endarrir al màxim el deteriorament cognitiu si és una fase primerenca.
0: Així és. De fet, aquests tractaments, a les fases moderades de la malaltia, quan ja el pacient és dependent, aturam el tractament. Els estudis no s'han fet en aquesta fase i no sabem com actuen en el món d'aquesta fase. Però és que, a més, el que hem de donar als nostres pacients, el nostre esforç, ha de ser donar qualitat de vida. Allargar una fase en la que ja és dependent no és tan important, a lo millor, com mantenir les fases en la que encara és independent. Si és una persona que encara fa feina, que pugui continuar fent feina. Si és una persona que s'ha jubilat fa poc, que pugui viatjar, que pugui tenir el seu hort, que pugui ser autònom. I això ho aconseguim en una petita mesura amb aquests nous medicaments.
2: Un dia li vaig demanar a un company seu, doctor Nover, i quan ja està el malalt a la darrera fase no hi ha res que fer, i m'ha dit, sí, dignificar aquesta persona a la darrera època de l'any, de la vida, i ajudar la família, que no és poc.
0: Molt. O sigui, l'actitud nihilista, de dir, total, no, ja no se pot fer res per ell, que patesqui, és una barbaritat. Sempre, sempre, sempre, i quan venen a la consulta sempre n'hi ha alguna cosa que podem fer. Ja sigui, en les fases més avançades de malaltia, quan el pacient ja és un gran dependent, però pot tenir problemes de son, pot tenir depressió, pot tenir alteracions de conductes, i tot això podem controlar, primer, amb recomanacions, i segon, amb medicaments. Per tant, sempre podem ajudar. En qualsevol part de la malaltia, nosaltres, com a metges, estem obligats a ajudar en aquests pacients. Per això, jo estic molt en contra, de vegades, de metges que diuen, bueno, pues ja no se pot fer res, ja que te vagi metge capçalera, que faci el que pugui. No.
2: Sí, se pot.
0: Sí, se pot fer, i s'ha de fer. I després n'hi ha una cosa que no hem xerrat, però nosaltres sabem que l'estimulació cognitiva està actiu mentalment en totes les fases, des d'abans de la malaltia, a les fases inicials, a les fases moderades, inclús a les fases avançades, el tenir una estimulació cognitiva en un centre de dia, on, a més de fer estimulació cognitiva, també fan estimulació social, i moltes vegades també fan una mica de psicomotricitat, fan algo físic, tot això és fonamental. I no és una guarderia. No hem de pensar en un centre de dia com una guarderia, perquè no és un lloc on deixes el pacient sense fer res. És un lloc on n'hi ha psicòlegs, n'hi ha terapeutes ocupacionals, n'hi ha gent que s'encarrega de que el pacient estigui actiu mentre la família fa feina i fa la seva vida. Per tant, en totes les fases de malaltia podem fer alguna cosa, i els centres de dia són fonamentals. El pitjor que podem fer per als nostres pacients és deixar l'hora nostra sense fer res.
1: Doctor, què representa aquesta malaltia? Se xerra d'una malaltia cruel per al pacient i la família? Es diu que s'oblidin de reconèixer els seus estimats? Això qualque dia tindrà solució?
0: És una malaltia molt cruel perquè afecta la dignitat de la persona que hem xerrat abans, perquè perdem l'autoconsciència i la capacitat de relacionar-nos amb altres persones. I és una malaltia molt cruel. Més que per pacient, que moltes vegades el pacient no és conscient dels seus errors, és pitjor per la família, que ha de patir, que ha perdut un familiar, i damunt és complicat de fer feina amb ell, de tenir-lo estimulat, de que estigui content, que tingui qualitat de vida, no? Però sempre hem de donar una visió més positiva als nostres pacients, i els hem de dir que encara que tinguin aquesta malaltia, sempre se poden fer coses, no? I coses com tenir un hort i ajudar-li a regar les plantes si li agradava, o tenir unes quatre gallines i tenir... O sigui,

0: que tingui una funcionalitat la seva vida és fonamental, un objectiu. I mantenir el pacient actiu el màxim temps possible és fonamental. No podem dir que sí, clar, és una malaltia molt cruel perquè s'afecta la memòria, que la memòria és fonamental per la nostra vida. Però no ens podem quedar, diguem, mala sort. No, hi ha coses que podem fer i sempre els nostres pacients han d'anar a la consulta amb una mica d'esperança, no? De que, i la curarem, no la curarem. La passa que han donat és brutal. O sigui, que hagi sortit un medicament que sí, hagi demostrat aquest canvi ja és una passa fonamental. Què passarà en els pròxims anys? Ja ho veurem. És una malaltia complexa i el cervell és un òrgan molt complex i serà difícil. Però jo tinc esperança de que, per lo menos, retrasar molt més de lo que aconseguim ara, en el futur ho aconseguirem.
1: La detecció precoç té un paper fonamental.
2: Ho ha comentat, sí.
1: Com la poden fer els familiars o la mateixa persona identificant els primers senyals d'alerta i acudint al neuròleg?
0: Pues jo sempre dic el mateix. Si tu te preocupes amb memòria, has de consultar.
1: Clar.
0: Primerament metge que accelera, és igual, però després has d'anar a un neuròleg i dir me preocupes aquest tema de memòria. És vera que molta gent que ve a la consulta no té un problema de memòria de veres. El que té és falta d'atenció. I la falta d'atenció pot ser per molts de motius. Per ansietat, per depressió, per dormir malament, perquè tenim molta politeràpia i n'hi ha molt de medicaments que afecten a la memòria. O sigui, el que si no ens podem quedar en dubte de no consultar, no saber què és el que passa, perquè com més prest es diagnosticam, més podem ajudar. No només pels tractaments, sinó per començar també a tenir una activitat física més important, evitar factors de risc, tot el que hem dit abans. Per tant, la detecció precoç és superimportant i les pistes que ens han de donar són despistes, no sé si està ben
2: les claus, sí, sí.
0: El que passa és que no puntuals.
2: Això del cotxe que no se va molt deixat aparcat.
0: Jo sempre poso el mateix exemple. Si tu vas conduint i vas pensant en mil coses i deixes el cotxe en un pàrquing i després quan tornes no el trobes, això no és un problema de memòria. Això és un problema atencional, perquè tu recordes perfectament que has aparcat allà. La persona que té Alzheimer, si condueix i va a un pàrquing i no trobes cotxe, dirà, claro, és que ha vingut en autobús. De ser el cotxe s'anirà. Aquesta és la diferència, perquè la memòria de la persona que té ansietat està bé, i ell diu, no, jo estic segur que ha vingut en cotxe. Record que ha aparcat. Ara, no m'he fixat si en la primera o segona planta, si de vermell, groc o blau. Però la persona que té Alzheimer no té aquesta capacitat de recuperar la informació si li donen pistes, diguem. També n'hi ha una diferència molt important. A mi em preocupa molt més quan els pacients venen a consulta dient, a mi no me passa res, a la meva família que diu que tinc falles de memòria, que quan és el mateix pacient que ho diu. Perquè és molt típic la justificació, el que nosaltres diem, no són conscients dels seus errors. I això és molt més preocupant que la persona que diu, ostres, és que perds el clau contínuament, vaig a fer la compra i si no duc la llista, no me record, se m'obliden coses, clar. Si tu tens la capacitat de fer una llista i recordar tot, la memòria la tens bé. El que no tens és capacitat atencional per recordar tot. I això se pot fer treballar, si tens ansietat se pot tratar, si tens depressió se pot tratar, o sigui, qualsevol medicament. Però si el teu problema no és aquest, sinó que tu te demanam una pregunta molt típica que feien, què vas dinar ahir? Ningú se'n recorda de principi què va dinar el dia anterior. Però una persona que té bé la memòria, quan pensa una mica, ahir quin dia va ser dimecres, vaig dinar a casa meva, vale, se'n recorda. Una persona que té Alzheimer s'inventarà qualsevol cosa, perquè el cervell no assumeix el blanc. Quan ell diu, ahir vaig dinar paella, i la dona, que diu, vam dinar macarrons. Per ell, sí, tens raó, macarrons. I no li dona importància. Això és memòria. Però no recordar, en el principi és normal. L'important és que amb una mica d'esforç arribem a la informació. I el que té Alzheimer, com no té emmagatzem de la memòria, el problema és Alzheimer és que s'ha fet emmagatzem. Per tant, per molt que nosaltres intentem arribar en el magatzem de memòria per recuperar la informació, aquesta informació no la tenim.
2: Recordin nostres oients que estem conversant amb el doctor Juan García Caldentey, expert neuròleg, sobretot especialista en Alzheimer, perquè demà és el Dia Mundial i prop de 6.000 persones als Balears estan diagnosticades d'Alzheimer. Evidentment, no són totes. I cada any es produeixen 800 nous casos. Fem una petita aturada i entram a la recta final de Vida Saludable, aquí, a IB3 Ràdio.
3: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Vida saludable amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, el programa de referència de salut i benestar a IBT Ràdio, queda només 5 minuts. Estem dedicant la segona part del programa a l'Alzheimer, perquè demà és el Dia Mundial. Doctor, una pregunta personal. Hi ha especialistes en medicina que han d'afrontar davant del pacient situacions molt complexes. Els oncòlegs, especialment els oncòlegs infantils. Tenir davant una família, un pacient, en el qual vostè ha de dir la diagnosi, la punció lumbar, el que sigui, confirma que vostè té Alzheimer, per un pacient i per una família se li cau el món damunt. És a dir, és molt complicat, és una malaltia molt indigna, perquè sabem al final, i vostè haurà vist molt de drames, és complicat, no? Per un pacient acceptar això.
0: És complicat, però jo tinc aquesta experiència de que el que pitjor diuen els pacients és la incertidumbre. És a dir, no sé el que me passa, i no sé per què me passa això, sóc jo que no sóc capaç de concentrar-me, sóc jo. A vegades, quan donem el diagnòstic, tranquil·litzam els pacients i la família, perquè ja entenen per què ha canviat el seu parent. O sigui, moltes vegades no és un drama. M'imagino que un càncer infantil és molt pitjor, perquè estem xerrant normalment de gent ja més gran, que ja ha viscut.
2: Natura, no?
0: Sí, però en aquest cas, moltes vegades, el que hem d'aconseguir nosaltres és a dir, tens una malaltia que és vera, que és neurodegenerativa, és a dir, progressiva i per ara incurable, però que podem fer coses per tu. És lenta, perquè l'evolució és lenta d'aquesta malaltia, i pots estar molt de temps en una fase encara lleu i autònom, i que pots fer moltes coses, i no s'ha de caure el món perquè te diagnostiquen d'això. Per jo és molt més greu no saber què és el que te passa. O quan me surt un resultat negatiu i tu dius, bé, algo té, però no és Alzheimer. Per tant, serà qualsevol de les altres demències, quasi sempre són pitjors, són més agressives. Per tant, el diagnòstic normalment s'ha de prendre com una tranquil·litat de que sabem que el que te passa, sabem què hem de fer amb tu i sabem com evolucionaràs. I en la nostra recomanació pots estar molt de temps bé. Molt de temps.
2: Acabi una paraula clau, agressivitat. No tots, però hi ha pacients amb Alzheimer que en la darrera fase es tornen una mica agressius i també van canviant amb el cicle circadià i pel vespre no dormen, doctor.
0: Això és un problema molt greu per a la família, perquè ho passen realment malament. Perquè, a més, gent que potser ha estat molt pacífica, se posen molt agressives, a vegades insultes, a vegades inclús a nivell físic. Pues, i això és una part de la fase més avançada de la malaltia que els neuròlegs han d'estar molt implicats. Pues, els pacients han de poder contactar amb nosaltres perquè ens han de donar solucions. Una de les solucions més importants és primer saber per què li passa això, perquè moltes vegades, com no se poden expressar, el problema millor és que tenen mal. O potser el problema és que se frustren perquè no poden expressar-se com li agradaria. Primer hem d'intentar trobar què és el que li passa perquè se manifesti amb aquesta agressivitat o aquest insomni o aquesta confusió. I després, quan no queda un altre remei, tenim medicaments que poden controlar això. El que passa és que hem de fer un equilibri molt fi entre que dormi bé de nit perquè no estigui sedat de dia. Perquè el pitjor que podem fer per un pacient que té aquesta malaltia és encara sedar-lo més. Per tant, hem d'aconseguir que dormin de nit, que estiguin tranquils, però no estiguin sedats, que puguin tenir activitat i estiguin actius. Però això és una feina fonamental del neuròleg. Els psiquiatres també a vegades ens ajuden i els geriatres també són fonamentals en aquests casos, però entre tots, entre aquest equip de multidisciplinar i amb ajuda de la família, hem d'aconseguir controlar aquesta fase de la malaltia.
1: Doctor, davant d'aquest diagnòstic, aquestes situacions, com es pot ajudar emocionalment a una persona amb Alzheimer des de casa?
2: Però clar, pot ser que ja no ens recordin, però si li xerran dolçament, sí.
0: Claro. O sigui, moltes vegades aquests pacients perden la memòria i perden la capacitat, o potser, de recordar el teu nom. Però una veu amable, un gesto, una actitud, sí que la reconeixen. Inclús en fases molt avançades de malaltia s'ha demostrat que els pacients, les emocions són molt bàsiques, no? Encara que no tinguin memòria, emocions continuen tenint. Per tant, una abraçada, un petó, un estar amb tu, això reconforta molt en els pacients. I és molt important en aquestes fases tan avançades. I també en les fases inicials. És molt important també tenir en compte que jo entenc que hem d'evitar que se cremi el cuidador, no? Uh-huh. Perquè és molt fàcil, si el pacient no respon, no avança, cada vegada està pitjor i cometeix molts errors, acaben farts, no? Mm. Però hem d'evitar discutir amb ells. Lo que, quan un pacient s'empecina que alguna cosa és així i no és vera, el que hem de fer és canviar de tema, xerrar-li d'una altra cosa, tranquil·litzar-lo, i quan estigui receptiu, li hem de dir, perquè no, mai hem de continuar amb els... Si penses, molt típic que diguin, tu no ets la meva dona, ets la meva mare, perquè ets molt bé, pues, has de ser la meva mare. Tu no pots dir, no, jo no soy tu madre, soy... No, el que has de dir és, vale, no te preocupes, xerrem de nets, xerrem d'una altra cosa, i quan estigui bé, per cert, jo no soc la teva mare, jo soc la teva dona. Uh-huh. I quan estàs receptiu.
2: D'acord.
0: Aquesta és l'actitud que hem de tenir una mica amb aquests pacients.
2: Doctor Juan García Galantey, neuròleg especialista en Alzheimer, gràcies per aquesta conversa de ràdio en aquest Dia Mundial de demà que se celebra. I sobretot, ànims, perquè efectivament és una professió dura quan ha fet aquest diagnòstic, efectivament com més precoç sigui, millor per al pacient, però que sempre és un drama familiar aquesta malaltia neurodegenerativa, que no té cura, però que avui ens ha quedat clar que sí que té tractaments per endarrir al màxim el deteriorament cognitiu. Gràcies, doctor. Fins una altra.
0: Un plaer. Moltes gràcies.
2: Laura Calafat, bon cap de setmana. Tornant dissabte que ve aquí gràcies. A Vida Saludable.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia, Palma i Vara de Rei, Mallorca i Eivissa seran avui l'escenari de les manifestacions contra les inversions que pretén fer Aena als aeroports de les illes i que obriria la porta a un increment de l'activitat, és a dir, més turistes. Convoquen entitats socials, però en aquesta ocasió el govern balear comparteix gran part de l'argumentari. No tot, perquè l'executiu no aposta encara pel decreixement, però sí rebutja un increment de l'operativa dels aeroports. De fet, el govern insisteix en que ells ja varen deixar clar a Aena que aquestes inversions tan sols havien de servir per fer millores en infraestructura i seguretat. Per això, el Partit Popular Balear demana que el president del gestor aeroportuari comparegui al Congrés i al Senat per donar explicacions. Aquesta és una de les notícies que marcaran la jornada, però en tenim altres que repassem ara en titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Policia Nacional continua investigant la mort en estranyes circumstàncies d'una pacient de l'Hospital Can Misses.
2: L'hospital descarta la causa natural i tampoc ho relaciona amb els fàrmacs. La dona de 64 anys tenia aplicades mesures de contenció física perquè havia patit un episodi d'agitació.
1: Un any i dos mesos després, els cotxes tornaran demà a la plaça d'Esborn de Ciutadella.
2: Els empresaris varen dur als tribunals la decisió de l'Ajuntament de restringir-hi el trànsit. El consistori ha hagut de restablir, però, la circulació i ho ha fet, i no ho ha fet exactament com abans. És per això que els demandants tornen a recórrer al jutjat.
1: Els empresaris del passeig marítim de Palma denuncien que encara avui no tenen una solució per a la manca d'aparcament provocat per la reforma que va eliminar 1.200 places.
2: Calculen els comerciants que des de la reforma han perdut entre el 30 i el 40% de la seva facturació.
1: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca tancar la jornada entre els 4 primers a segona després del triomf per la mínima 0-1 al camp del filial de la Real Societat. De segona federació, desfeta l'Atlètic Balears, golejat a casa 1-4 davant Luca Múrcia. De la resta, derrotes del Poblense 2-0 al Coi, de la Penya Esportiva 1-0 amb el filial de l'Eix i triomf del Mallorca B 0-1 al camp del filial del Real Múrcia. Però la millor notícia de la jornada mos arriba de la mà del motociclisme. En Bizan Guevara, que en Moto2 ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i es torna a posicionar en la lluita pel campionat del món de la categoria intermitja.
1: Anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui tancam la setmana amb un diumenge de sol acompanyat d'intervals de núvols baixos. Uns núvols que durant avui cap vespre es preveu que es vagin retirant, però que en el cas del llevant de Menorca i també de Mallorca podrien intentar créixer i si tenen prou empenta, venir acompanyats de qualque ruixat puntual, localitzat i també de caràcter dèbil, que no es descarta que aquest també es pugui produir dins la mà. Pel que fa a la temperatura, avui ens mourem entre els 27 i puntualment 31 graus, amb un vent que continua bufant de gregal, per tant, tornarà a ser a punts del sud i sud-oest de cada una de les illes, on avui registrarem els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima en general més tranquil·la, dominada pel marejol, però encara amb algunes restes de maror al llevant de Menorca i també al sector de les Pitiuses.
1: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Ivan López és el control tècnic. Començant.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: En unes hores a les 6, a Palma i Vara de Rei es duran a terme les manifestacions convocades per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i l'Associació de Joves d'Eivissa, que igualment compten amb el suport de nombroses entitats socials, veïnals i ecologistes. Rebutgen per complet les intencions que té Aena d'ampliar l'activitat als aeroports de les illes mitjançant la inversió xifrada en 1.000 milions durant els propers 5 anys. Uns plans que, ho venim contant, també ha criticat i rebutjat el govern de les illes, que assegura que es va insistir al gestor aeroportuari en que les inversions havien de servir per fer millores en la infraestructura i en la seguretat i no eren per dur més turistes a l'arxipèlag.
2: Els convocants a aquestes manifestacions no només demanen que s'impedeixi l'augment de passatgers, sinó que demanen també iniciar un procés de decreixement del turisme. El portaveu de la plataforma mallorquina, Pere Joan Femenia, assegura que les previsions de creixement del número de passatgers ja es va complir amb les inversions anteriors i que ara es tornarà a repetir la mateixa història.
5: Ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquests projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement de els 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
2: La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport a Mallorca planteja el debat més enllà de Son Sant Joan. Considera que continua augmentant i l'arribada de visitants incrementa també la pressió sobre el territori que defensa ja ha superat els seus límits. Femenia vincula també l'obertura de noves connexions aèries amb l'arribada d'inversors estrangers i considera que això agreuja la situació de l'habitatge.
5: I tenim vist com també a través de les estratègies de promoció turística s'estan obrint noves rutes i s'està incrementant gràcies a l'aeroport i les noves rutes aèries en tots els problemes de l'habitatge, portant grans inversors de països com Estats Units, Canadà, Abu Dhabi, que això agreuja molt problemes que ja tenim.
2: Menys Turisme, Més Vida, una de les entitats integrades dins la plataforma antiampliació de l'aeroport, comparteix el mateix diagnòstic, tot i que admet que la crisi de l'habitatge té múltiples causes. El seu portaveu, Dani Comas, posa el focus en els habitatges destinats al lloguer turístic.
6: Llavors, nosaltres el que defensem és que si, mentre hi hagi gent que no pugui accedir a un habitatge o que estigui amb infrahabitatges, no es pot haver habitatges en mans del sector turístic o habitatges que només s'utilitzin un parell de dies de l'any.
2: Els convocants de les manifestacions d'avui defensen que el decreixement turístic ha d'anar acompanyat també d'una transformació econòmica. Una reducció de l'activitat turística pot generar la pèrdua de llocs de feina, però les plataformes contra l'ampliació dels aeroports plantegen que aquesta mà d'obra podria redirigir-se a altres sectors més sostenibles.
5: Quan parlem de decreixement, moltes persones s'assusten perquè pot haver aquesta pèrdua de treball, però això es pot transformar amb la reconversió de treballs en altres que no tinguin un impacte tan evident sobre el territori, com pot ser el sector primari o el sector secundari, que són sectors que s'han anat degradant i abandonant a les nostres illes i que s'ha estat apostant tot en el turisme, també fent-nos molt vulnerables en ocasions com el tema de la pandèmia.
1: El conseller de Turisme a Mallorca, Guillem Ginart, insisteix, encara s'aposta per la contenció, però no descarta que en un futur s'hagi d'entrar en un escenari de decreixement.
7: El primer escaló per arribar a un possible decreixement que se pugui donar en un futur és primer aturar la contenció i el descreixement zero, que és el que estem aplicant en aquests moments. Una vegada estabilitzat i controlat, diguem, que ja no hi ha un creixement, sí que se pot mirar de depurar i de mirar d'estudiar un possible decreixement. Ara bé, jo no som qui, diguem, per decidir això i molt manco, diguem, en els moments que estem a final de legislatura.
1: Apunta Ginart que en cap cas es contempla créixer en places turístiques i recorda que fins i tot l'objectiu és reduir el sostre de places fixat al pla territorial.
2: A Palma, la mobilització contra l'ampliació de l'aeroport començarà a les 6 de l'hora baixa davant la delegació del govern i acabarà davant del Consolat de la Mà. A la mateixa hora començarà la d'Eivissa a Vara de Rei.
1: En el cas concret d'Eivissa, l'ampliació de l'aeroport tindria un impacte molt greu sobre el parc natural de Set Salines, segons adverteix el GenGob, que avisa que les obres ocuparan tota l'àrea perifèrica de la zona protegida. Alberto Ferrer.
8: Els ecologistes del GenGob assenyalen que el projecte d'Aena preveu, per un costat, ampliar la terminal cap al torrent que desemboca Escudolar i que també vol soterrar, allí on ja s'estan produint abocaments de fecals pel mal funcionament de la depuradora de la terminal. Per l'altre costat, s'ampliarà la zona destinada als jets privats, tota la perifèria del parc natural, on precisament s'haurien d'anar reduint els impactes per preservar els valors naturals d'aquest espai protegit. Joan Carles Palerme és el president del GenGob.
9: Si vas fent créixer l'aeroport ocupant la zona tampon, cada volta aquesta és més fina, aquesta àrea de perifèrica, i els impactes produeixen, llavors és damunt del parc.
8: Denuncien també que la terminal actual ja representa un consum insostenible d'aigua per l'illa i asseguren que es potabilitza al marge de la legalitat eliminant la salmorra sense cap control. L'ampliació representa multiplicar-ne el consum i empitjorar encara més el sanejament. Però per damunt de tot, avisen que tindrà conseqüències com l'augment de la massificació que ja pateix l'illa.
9: I això impactarà damunt tota l'illa, en realitat, no? Aconseguirem un increment en consum d'aigües, en consum de territori, haurà més saturació de les platges, totes aquestes coses que més o menys la gent supos que ja pensa en elles. No?
8: Per això criden a sumar-se aquest vespre a la protesta convocada per l'Associació de Joves d'Eivissa contra les intencions d'Aena.
1: I a Esborn, Ciutadella recupera la circulació després de 14 mesos sense cotxes, però ho fa amb una configuració que encara genera conflicte. Tornen els aparcaments i les zones de càrrega i descàrrega, però 5 terrasses es mantenen sobre la calçada. Els 22 demandants ja han tornat a recórrer al jutjat. Ramiro López.
10: Els cotxes tornaran a circular aquest dilluns per Esborn. 14 mesos després d'haver-se restringit el trànsit a la plaça, es recupera la configuració anterior. Tornen les places d'aparcament, les zones de càrrega i descàrrega i la circulació. Però el retorn no és exactament el Born d'abans. 5 terrasses, Cas Cònsul, Bar Imperi, Pastisseria Choco, La Reina i Cercle Artístic es mantenen sobre la calçada. L'Ajuntament considera que l'ordenança actual ho permet, sempre que es garanteixi la seguretat i es delimitin els espais. Els 22 comerciants que van portar el cas als tribunals no ho veuen així. Consideren que la resolució judicial obliga a restituir la plaça en uns termes més estrictes i ja han presentat un nou escrit al jutjat. Mentrestant, el PP proposa modificar l'ordenança perquè les terrasses puguin ocupar també d'altres passeigs. Així que tornaran els cotxes, però no s'acabarà el conflicte. Esborn estrenarà una configuració híbrida i el litigi, lluny de tancar-se, continuarà.

0: 2:11 en clau de successos. La Policia Nacional continua investigant la mort d'una pacient ingressada a la unitat de medicina interna de Can Misses. L'hospital en descarta les causes naturals i tampoc relaciona amb els fàrmacs una mort que s'hauria produït en circumstàncies estranyes, segons fonts de l'àrea de salut.
1: Expliquen al centre que la dona de 64 anys havia patit un episodi d'agitació en perill per ella mateixa i per això li varen aplicar mesures de contenció físiques, diuen, i medicació per tranquil·litzar-la, com marca el protocol en aquests casos. En una visita de control posterior, la trobaren morta a l'habitació i llavors varen avisar la policia. L'hospital descarta, com dèiem, les causes naturals. Ha posat a disposició dels investigadors les gravacions de les càmeres de seguretat i tota la informació que requereixin. La gerència de Can Misses ha mostrat el seu condol a la família i ofereix la plena col·laboració per aclarir el que ha passat.
0: A Sant Antoni de Portmany, encara a Eivissa, la policia local ha trobat més de 50 caixes de gas del Riure i de 8 quilos de diferents drogues en un magatzem i han detingut una persona per aquests fets.
1: Els agents varen veure el detingut en actitud sospitosa a la porta del magatzem, on l'escorcoll hi trobaren unes claus i 6 ampolles de gas del Riure. A l'interior hi havia les bombones d'òxid nitrós i una maleta de viatge amb la resta de drogues. El detingut i les evidències s'han traspassat a la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I la Policia Nacional ha detingut un home que atribueix 6 robatoris amb força en establiments i un robatori amb violència i intimidació en un saló de jocs. L'home va reconèixer durant la detenció que havia participat en 2 dels robatoris amb força que inicialment no formaven part de la investigació.
1: Aquestes investigacions començaran per separat. El grup de robatoris investigava diversos assalts nocturns a establiments de Palma en què l'autor hauria forçat portes i finestres per endur-se'n doblers i altres objectes. Entre els casos hi ha els robatoris en una cafeteria i un centre d'estètica dia 10 de juliol. D'aquest darrer es varen endur 2 ordenadors d'alta gamma i 2 tauletes.
0: Paral·lelament, el grup d'atracaments investigava un robatori amb violència en un saló de jocs del carrer de General Riera el mes de març. Segons la policia, l'autor va exigir a una treballadora que li entregàs els doblers de la caixa. Els investigadors varen determinar que presumptament era el mateix home que investigaven per altres robatoris.
1: Finalment, els agents el varen localitzar i detenir, a més dels 4 robatoris amb força que ja investigaven i de l'atracament, l'home hauria reconegut 2 robatoris més, un a un bar de Santa Maria i un altre a un centre d'estètica de Ciutat Jardí a Palma.
2: Informatiu migdia.

0: 2:15, els comerciants del Passeig Marítim denuncien, el Passeig Marítim de Palma, denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució de la manca d'aparcaments provocada per la reforma del passeig que va eliminar 1.200 places. Una situació que, asseguren, perjudica tant els residents com els negocis de la zona. De fet, els comerciants calculen que des de la reforma han perdut entre un 30 i un 40% de facturació.
1: I per això aquesta setmana s'han reunit amb representants de l'Ajuntament palmesà, també amb representants de l'autoritat portuària, després de 7 mesos d'espera. La trobada ha acabat amb el compromís per part de les autoritats de continuar cercant possibles ubicacions per un nou aparcament, però sense una solució definitiva. Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants Industrial del Passeig Marítim, declaracions al programa La Gran Vida.
2: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas. Pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya no dirán cosa de posibles ubicaciones.
0: A més d'una solució a llarg termini, els comerciants reclamen mesures immediates. I el recinte de Son Fusteret a Palma va viure ahir cap vespre la darrera jornada del Festival Danzu, que va oferir als assistents música electrònica fins a les 12 del vespre. I una vegada més, la Federació d'Associacions de Veïns ha mostrat el seu descontent per una música que es podia escoltar a moltes zones de Palma.
1: La Federació denuncia que la situació no és nova, ja que l'any passat, diu, ja hi va haver queixes. Considera que l'Ajuntament de Palma és conscient del que passa i no fa res, i que Palma s'ha convertit en una discoteca a cel obert. Ho diu Maribel Alcázar, que n'és la presidenta.
3: Hi ha gent que lògicament crida a la policia i diu, per favor, resposta, el que ens han contat és bé, tenen permís. O sigui, la resposta institucional és tenen permís, de veres, tenen permís per utilitzar aquests amplificadors Machacato Cristo. Tenen permís i llavors està aquí l'ordenança de Renault, se compleix o no se compleix. O les ordenances estan per complir-les els ciutadans de peu i les entitats ciutadanes, no? La resta pot passar d'ordenances i de lo que sigui, inclòs a l'administració.
1: La Federació d'Associacions de Veïnats de Palma demanarà a l'Ajuntament una reunió per abordar el problema.
4: Informatiu migdia.
0: Fora de les Illes, l'incendi ahir vespre en una residència per a persones amb trastorns mentals a Pamplona, que va deixar un usuari de 54 anys morta i un usuari de 62 ferit greu, va ser provocat per una altra usuària.
1: Està sota custòdia policial ara mateix en qualitat de detinguda a l'hospital on va ingressar ferida lleu. S'espera que el jutge decideixi en funció de les seves condicions psíquiques si és imputable penalment.
0: I a Alzira, València, s'investiga la causa del tiroteig entre dos clans familiars que ha deixat de matinada una persona de 56 anys morta i 2 més ferides de bala, però fora de perill crític. Hi ha 4 detinguts.
1: I a Albal, dins l'àrea metropolitana de la capital valenciana, un altre tiroteig ha deixat 2 persones detingudes, una de les quals ferida lleu. Són membres d'una mateixa família que havien discutit en un dinar. Un va disparar contra el balcó de l'altre des del carrer i el segon va respondre obrint foc des de l'habitatge.
0: I en internacional, els esforços dels Estats Units per mirar d'acabar la guerra amb l'Iran i la inflació del preu del petroli passen avui per la final de director de la CIA a Egipte.
1: Allà, en aquesta trobada, John Ratcliffe s'ha reunit amb el president egipci, el militar Abdel Fattah al-Sisi, acompanyat pel seu cap d'intel·ligència. Poc acord en altre ascendit, més enllà que Egipte, que hi ha al-Sisi, ha elogiat els esforços nord-americans per assolir una solució negociada al conflicte. A banda, també avui el president del Parlament de l'Iran, Mohammad Baqir Qalibaf, ha declarat que està en contacte indirecte amb Washington a través de mediadors i manté informat els nord-americans de les seves condicions per posar fi a la guerra.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Repte final de l'informatiu i Vetres Televisió estrena avui un nou programa que té l'objectiu de descobrir el millor poble de les Balears. Què ha de tenir per ser-ho? És la pregunta que es vol respondre. Per això, els enrabassons visitaran cada setmana tres pobles diferents per descobrir-ne la seva cultura i història i conversar amb els veïnats, que són qui millor els coneixen.
1: Una particular competició entre 33 pobles de les Balears per saber què els fa únics a cadascun. I mitjançant votació popular es decidirà finalment quin de tots acollirà les campanades de cap d'any. En aquest primer programa els participants són, atenció, de Santa Maria del Camí, Alaró i Es Castell. Tres pobles, tres municipis, tres maneres de demostrar per què el seu és el millor poble. Avui vespre, quan faltin 20 minuts, per les 10 de la nit a Ivetres Televisió.

0: I a Mó, a partir de les 8 del vespre, s'inaugura la nova edició del festival bianual La Boca Eròtica, una proposta de contingut cinematogràfic que explora la sexualitat des d'un punt de vista artístic, però on tampoc faltaran diverses performances o debats al voltant d'aquesta temàtica. Hi ha activitats programades fins al 25 de setembre.
1: L'acte d'avui a l'Orfeó Mahones començarà amb una sessió de ball flamenc a càrrec de l'Ea Costa i també amb la projecció del curtmetratge El cuento de una noche de verano, dirigit per Maria Herrera. La jornada es tancarà amb la música que escoltem de fons, el concert acústic del grup Johnson Wu.
0: I encara tenim temps per una darrera proposta cultural.

0: Dani Macaco serà avui al Gremi, la Sala 3, a partir de les 8:30. Presenta el seu darrer disc, Futuro Ancestral, un gran artista que ha sabut mesclar cultures, música de rumba, de reggae i funk, però sempre amb aquest punt de rap i de slam poetry, com en aquest tema, Pasaste tú, que és dels nous.
1: Un sol de Macaco que recorda sobre sempre coses sentides, però que sempre sona nou. Aprofitarà aquest concert avui per mostrar al Gremi les seves noves composicions, però segur que també repassarà els seus grans èxits, com Moving, Mama Tierra o Tengo. Per cert, sabiu que Dani Macaco va ser de nina el doblador de la veu de Mikey, el protagonista dels Goonies, i ara ja ho sabeu, avui al Gremi, a partir de les 9:30. Renaciera.

0: Així hem arribat a les 2:23, una petita pausa i tota l'actualitat esportiva.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasc, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
7: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
8: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
9: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
10: Salutacions tens pels esports a IB3 Ràdio. El triomf sense lluentor del Real Mallorca a Zubieta davant el filial de la Real Societat per 0-1 provoca que tanqui la jornada i passi que el que passi o bé tercer o quart amb 13 punts. Per davant, Castelló, que va golejar 5-0 del Tenerife, ja suma 16 punts, i la Societat Esportiva Eibar, que sí va guanyar l'Eldense per 1-2 i és segon en 15. Dit això, ja són 5 partits on el Mallorca no encaixa cap gol. I Adri Fuentes, que ahir va tornar a golejar, ja suma 4 gols en 6 partits jugats, complint de la perfecció el seu paper de golejador. A més, ahir es va rompre un altre entrebanc. El Mallorca ja sap el que és guanyar lluny de Palma. Luis García és l'entrenador del Real Mallorca.
11: Para nosotros era muy importante, lo habíamos hablado en la previa, que nosotros, independientemente de jugar en casa o fuera, evidentemente en casa estamos muy felices porque estamos con nuestra gente. Cuando vamos fuera, también estamos felices porque vienen muchos y les deseamos un muy buen regreso y seguro que feliz. Pero es muy importante en esta categoría ser capaz de ganar fuera de casa porque es muy difícil, porque encadenar puntos y victorias es complicadísimo. Entonces tenemos que darle valor.
10: Ahir també va jugar John Donald els primers minuts amb el Mallorca i molt content, per cert, al igual que els seus companys, pel triomf del seu equip.
12: Bueno, sí, con mucha alegría. Sí, al final son muchas semanas de trabajo, ¿no? Bueno, yo llevo menos, pero sí que he recibido pues esa intensidad, ¿no?, con la que venían trabajando pues para poder conseguir esa primera victoria fuera de casa. Así que sí, muy, muy contentos todos.
10: Pel que fa a la segona federació, tercera jornada, amb aquests marcadors, el Collà 2, Poblense 0, Elche Lícita 1, Penya Esportiva 0, Múrcia Imperial 0, Mallorca B 1, i Atlètic Balears 1, Ucam de Múrcia 4, duríssima derrota de l'Atlètic Balears, davant d'un Ucam molt superior en el dia d'avui. Sentim Anofa Riera, jugador de l'Atlètic.
13: La veritat que tenim moltes esperances avui en treure els 3 punts, però bueno, se m'han pogut per davant molt ràpid, moral ha millor trastollat un poc i després, pues bueno, me fan el segon els 45 i bueno, moral ha trastollat, però bueno, això al final és molt llarg, hem de seguir, hem de confiar en el que hi ha i estic segur que al final trobarem. Ara corregir tot el que hem de millorar i ja pensar la setmana que ve que hem de guanyar.
10: Recorda que el d'enguany és el pitjor inici, un punt de nou d'ençà del descens a segona federació dels blanquiblaus. I pel que fa al grup balear de la tercera federació, aquest migdia s'ha jugat a la Societat Esportiva d'Eivissa i Espitiu Sas 1, Sineu 0 i Sant Jordi 2, Penya Esportiva Sant Jordi 2, Andràs 2. Però avui hora baixa a les 5, Porres, Inter Eivissa i a les 6, Cardassà, Constància. I recordar que la primera federació, l'Eu d'Eivissa va perdre el camp del Jaén per 2-1, un partit que guanyaven a la segona part gràcies al gol de José Carlos Lazo. En temps afegit, Raúl va posar el definitiu 2-1. Raúl Llona és l'entrenador de l'UD.
4: Creo que el primer tiempo son dados tres o cuatro claras, segundo tiempo también se han sacado dos balones debajo de la línea, el portero con el 1-1 minuto 70 y pico hace un paradón. Bueno, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero también está claro que hemos cometido algún error, como dejar vivo el partido, como esos últimos minutos donde quizá no hemos controlado todo lo que teníamos que controlar, y bueno, y de ahí el resultado.
10: Pel que fa al món del motociclisme, ho hem de dir. Ho ha tornat a fer el mallorquí Zangevala, suma a Àustria el segon triomf de la temporada en Moto2, en una gran cursa del mallorquí, recordant que el primer gran premi que va guanyar va ser Alemans, i ara s'enganxa de nou en la lluita pel títol, ja que suma 25 punts, 12 més que el líder del Mundial, Manu González, que en 245 comanda la classificació pels 210 d'un Izan, al que li queda 7 gran premis per capgirar la situació. I anant tancant el futbol sana, recordant que ahir l'Illes Balears per Palmafutsal es va adornar davant del Pozo Múrcia amb un espectacular golejatge. 8 gols a 3. Sentim el golejador del partit d'ahir, Lucao.
5: Creo que esta temporada hemos empezado ya con una energía diferente, el ambiente diferente, y bueno, una victoria así en casa, con la pista azul, con nuestra afición, yo creo que sí, que empezamos muy bien.
10: Recordem que el pròxim partit del Palma serà aquest divendres davant del Xota Navarra a les 7:30, i la segona edició va arrencar ahir la competició pel Gasifreta Atlètic, amb empat a un final davant del club Salasí Martorell, el poliesportiu Blancadona. Amb aquest apunt del futbol sala ho deixem. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són el grup vocal mallorquí Capella interpretant l'himne de Mallorca, La Balanguera, que celebra el seu centenari. També és el títol de portada per començar a viatjar per el món musical. Entram així en òrbita 3. Activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical, Tito Fuster davant el micròfon des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, als estudis centrals d'Ivetres Ràdio. Aquesta peça, La Balanguera, inclosa en el seu darrer àlbum publicat enguany, Morgan, que a més és un homenatge a la memòria musical i a la tradició. Un disc que varen publicar la passada primavera en cançons com ara Potser un dia.

0: Hola a tothom, som Navego de Cap Pela.
1: Jo som en Joaquim de Cap Pela.
0: I som aquí per presentar-vos el nostre darrer disc, que se titula Morgan.
1: Bé, Morgan és el tema principal del disc i és un poquet un homenatge a en Víctor Uris. Víctor Uris, un harmonicista espectacular, un pirata a la música, i com bon pirata tenia un lloro que se deia Morgan. I bé, l'homenatge ve un poquet per aquí. Un tema dels nostres amics de Nou Romancer.
0: Bueno, és un disc això, que és cert que és un homenatge a en Víctor amb aquest Morgan Blues, però també és un disc de memòria, d'herència, d'agraïment a totes les persones, músics, tots els que mos heu acompanyat i que mos heu deixat qualque llavor en el grup, i que, com veus, nosaltres és cert que som molt morgans, no? Perquè som lloros que mos enamoram de les veus que mos agraden, i les que estimam realment després intentam recollir-les, fer-les nostres, i amb els arranjaments d'en Joaquim en 6 veus.
1: Pots escoltar Cap Pela a Òrbita 3. Cap Pela està en òrbita.

0: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Les òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3 en Tito Fuster.
2: I de 3 ràdio és humor.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
8: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolé havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
8: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

Hola, som Nana Ferrer i estic presentant el meu disc Pa i és un projecte que faig per retre homenatge a l'ofici que m'ha precedit i que ha precedit les quatre generacions anteriors del meu llinatge patern. Venc de família de forners i jo decideixo no continuar amb aquest ofici per dedicar-me més a música. I faig aquest projecte per retre homenatge en aquest ofici i també per intentar descobrir de quina manera jo puc ser fornera sense fer pa i puc ser fornera fent música. Com puc aprendre la filosofia d'espai aplicant-la en aquest món creatiu i de art escènic i musical en el que me dedic. En el disc sentireu sons de sobrador. Per fer la producció d'aquest disc, el primer que vam fer va ser anar a sobrador i gravar les diferents màquines mescladores que empra la meva família per mesclar grans quantitats de farina i aigua, i també gestos manuals que surten d'ells mateixos per fer la reposteria balear que tenim, així com portes de congeladors o fins i tot gestos de fer net que els hem integrat per contextualitzar sonor tot aquest treball musical que hem fet en Pa. I pots escoltar les meves cançons i la meva música durant el cap de setmana a Òrbita 3. La

0: Hem escoltat Aigo i aquesta No ven más cien ojos. És la menorquina, la maonesa, Anna Ferrer i el seu darrer treball, aquest excel·lent pa. Tot un homenatge en aquest ofici familiar i a la tradició. Anna Ferrer, que recentment ha estat la pregonera de les festes de Gràcia a Mó, amb un pregó musicat fantàstic. Enhorabona a Anna Ferrer, a la seva carrera i l'oportunitat de ser pregonera a les festes de Gràcia.
1: La música illenca a Òrbita 3.
0: La música feta a les illes que té el seu protagonisme, el talent balear, sona quan orbitam durant el cap de setmana. Per arribar al punt horari de les 3, ho farem amb la cantant de Manacor, Mallorca, Carme Vives, que a més també és vocalista del grup Reina. Tot just acaba de publicar el seu primer disc en solitari, que estarà presentant aquest proper divendres, dia 25 de setembre, a l'Ateneu La Fonera de Palma. Amb aquesta matalàs i llençol arribarem en el butlletí informatiu de les 3. Després de la informació, seguim en òrbita. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Les Illes baten el seu rècord de trasplantaments amb 189 realitzats el 2024. Són darreres dades del Ministeri de Sanitat. Suposa més del doble que fa 30 anys. El creixement s'explica per dos tipus de trasplantaments. El de medula òssia, clau per tractar leucèmies i altres càncers de la sang, i sobretot el de ronyó, que és més habitual. Els avenços mèdics permeten ara ampliar el perfil de pacient i s'inclouen candidats d'edat avançada amb problemes cardíacs o diabetis, que abans eren descartats. Ho explica Gonzalo Gómez, cap de la unitat de l'Hospital de Son Espases.
2: Personas más mayores y sobre todo con más patología que hace más complejo el trasplante de lo que se hacía hace 30 o 40 años. Hace 30 años, cuando yo empecé, era prácticamente impensable trasplantar a un paciente con 80 años. Y hoy en día lo estamos haciendo y eso complica más todavía la valoración, el mismo trasplante, el seguimiento.
1: Hores prèvies a les protestes convocades avui a Eurobaixa, Palma i Eivissa, l'ETSIS, en contra del creixement dels aeroports que preveu AENA. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, convocant de la cita a Palma, vincula el creixement de l'activitat aeroportuària amb el model turístic de les illes i defensa que s'han d'aturar les dinàmiques actuals que preveuen un augment exponencial. El seu portaveu, per Joan Femenia, considera que les Balears ja han superat els seus límits.
3: Les xifres ens indiquen que han sobrepassat totalment els nostres límits, tant de recursos naturals com de benestar social i de problemes com l'habitatge.
1: On ja s'ha celebrat la protesta és a Barcelona, convocada per la plataforma Zero Port i amb el suport de 200 entitats socials, veïnals i ambientals contra, com deien, l'aprovació per part del govern espanyol del Pla d'Inversions per poder engegar l'ampliació del Prat. El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello.
4: Que en un context d'emergència climàtica ens portaran pujades de les temperatures, que generaran augments en els preus de l'habitatge per la pressió d'un turisme totalment massificat, que es carregaran un dels pocs espais naturals que encara ens queden, i sobretot perquè desviaran milions d'euros que ara mateix necessitem de manera prioritària per la xarxa ferroviària i pels trens.
1: I més malestar perquè centenars de persones s'han concentrat de nou a Ceuta en defensa de la frontera amb el Marroc. Aquest és un dels càntics que han repetit durant la marxa fins al Tarajal, amb tot de banderes espanyoles i europees, a més de pancartes reclamant la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. La mobilització està convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns, que ha llegit un manifest amb el lema SOS Ceuta Envaïda. Això just el mateix dia que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha promès tots els recursos necessaris per a retornar la normalitat a Ceuta.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox, pero también un nuevo compromiso del gobierno de España. Yo lo dije esos días, el 30 y el 31 de julio, cuando visité Ceuta. El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma.
1: Amb aquestes notícies arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a les 4.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: suavitat i elegància musical de la mà de Steely Dan, encarregats d'arrencar la sessió de migdiada d'avui diumenge. Una de les bandes més icòniques i singulars dels anys 70, famoses per fusionar jazz, rock, pop i rhythm and blues, amb una precisió d'estudi obsessiva i lletres carregades de ironia. El nucli creatiu, fundats l'any 1971 per Donald Fagen, veu i teclats, i Walter Baker, encarregat del baix i la guitarra. Eren uns perfeccionistes d'estudi absoluts i avui protagonitzaran aquesta selecció de migdiada entre les 3 i les 4, el tempo musical dedicat en el jazz, a totes les seves variants i fusions. De fet, protagonitzen aquesta franja horària Steely Dan, recordant a qui va ser el 50% cofundador del projecte. Walter Baker moria el setembre de l'any 2017 a l'edat de 67 anys. Nascut en Nova York, Baker va començar tocant el saxo, instrument que molt aviat va abandonar en benefici de la guitarra. L'any 67, quan estudiaven al Bard College, coneix a Donald Fagen i decideixen començar a tocar junts. Passen per diferents formacions fins que l'any 1971, i residint ja a Califòrnia, funden els exquisits Steely Dan.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: És la proposta musical per a aquesta sessió de migdiada. Presentant les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster davant de micròfon, això es diu Deacon Blues.

Estam degustant i recordant el projecte Steely Dan, una de les bandes més importants de la fusió dels anys 70. Característica la seva mescla del jazz amb el rock, el pop, el rhythm and blues i fins i tot amb el funk. Projecte que començava a principis dels anys 70, de la mà de Donald Fagen i Walter Baker. De fet, recordem la figura d'aquest músic nascut a Nova York, que malauradament va perdre la vida al setembre de l'any 2017. A motiu d'aquesta efemèride, estan fent en aquesta sessió de migdiada monogràfic de Steely Dan. Banda exquisita per el seu perfeccionisme, per crear els seus àlbums, reclutaven els millors músics de sessió del món, com ara Steve Gadd, Larry Carlton o Wayne Shorter, entre d'altres. Feien càstings multitudinaris amb multitud de guitarristes i d'altres músics perquè els seus àlbums quedassin completament perfectes. A més, també utilitzaven lletres iròniques que contrastaven amb les seves dolces melodies suaus i sofisticades, lletres abordant temes oscurs, com ara les drogues o personatges marginals. Així eren Steely Dan, d'aquests grups que de tant en tant val la pena recordar, música per oïdes sensibles que sonen quan orbitam durant el cap de setmana. Arriba ara aquesta Ricky Don't Lose That Number,

La mescla de jazz amb rock, amb rhythm and blues, amb música llatina, amb funky, d'aquests estil i tant que protagonitzen la sessió de migdiada d'avui diumenge. La banda que va néixer l'any 1971, enguany fa 55 anys del punt de partida d'aquesta banda que tenia una producció d'estudi sofisticada amb lletres críptiques i iròniques. El grup va gaudir d'èxit comercial a la dècada dels anys 70. Les seves actuacions en viu eren molt poques. Realment es varen convertir en un projecte d'estudi, sempre, com abans apuntava, gravant amb un elenc rotatori de músics de sessió de primeríssim nivell. Eren obsessius que els seus LPs quedassin perfectes, i així queda plasmat en aquesta selecció d'Òrbita 3. Tota aquesta mescladissa de jazz rock, jazz funk i soft rock marca Steely Dan. Arriba ara Don't Take Me Alive.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
0: Òrbita 3 amb Tito Fuster.

Així sonen Steely Dan, una de les grans bandes, un dels grans projectes del jazz fusió dels anys 70. Grup cofundat per Donald Fagen i Walter Baker. Aquest perdia la vida el setembre de l'any 2017, a l'edat de 67 anys. I per aquest motiu hem fet aquest monogràfic recordant en el senyor Baker i aquests perfeccionistes del so Steely Dan. My Old School, per arribar al punt horari de les 4. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim punxant la banda sonora del cap de setmana. Serà un plaer compartir amb tu cançons i continguts. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. A la darrera hora d'aquesta jornada passa per la intervenció que han hagut de fer els bombers de Mallorca en un vehicle estacionat al carrer Comunes de Can Fiol a Muro, que s'ha incendiat. El foc ja s'ha donat per extingit, ha informat el cos d'emergència sense danys personals. Si a Formentera continua la caiguda de la cobertura i la xarxa de dades d'internet, des de les 6 de l'hora baixa d'ahir, usuaris d'arreu d'aquesta illa han avisat de problemes en la cobertura dels telèfons. Els clients afectats són els de les companyies Orange i Vodafone i els operadors associats a aquestes xarxes. Els operaris treballen per solucionar el problema, però a hores d'ara encara no s'ha aconseguit, com dèiem, restablir el servei. I més queixes de veïnats, en aquest cas pel renou del darrer festival que ha acollit la nit passada al recinte de Sant Fusteret a Palma. La Federació d'Associacions de Veïnats reitera el seu descontent per un concert que es podia escoltar a moltes zones de la ciutat, com ja va passar en l'edició anterior. La seva presidenta, Maribel Alcázar, considera que la ciutat s'ha convertit en una discoteca a cel obert i l'Ajuntament no hi fa res.
2: Hi ha gent que, lògicament, crida a la policia i diu, per favor, resposta, el que ens han contat és bé, tenen permís. O sigui, la resposta institucional és tenen permís, de veres, tenen permís per utilitzar aquests amplificadors Machacato Cristo, tenen permís i llavors està aquí l'ordenança de renou, se compleix o no se compleix. O les ordenances estan per complir-les els ciutadans de peu i les entitats ciutadanes, no? La resta pot passar d'ordenances i de lo que sigui, inclòs a l'administració.
1: Ports de les Illes Balears tramita la declaració d'abandonament total de 26 embarcacions provinents de l'arribada de migrants de manera irregular per via marítima i 12 motors dipositats en ports de competència autonòmica. Es tracta d'embarcacions sense matrícula o que no s'ha pogut identificar el titular. Aquestes actuacions permetran alliberar espai i garantir la disponibilitat i l'operativitat de les instal·lacions, ha indicat l'entitat en un comunicat. I fora de les illes, el president del govern central, Pedro Sánchez, considera molt greu que el Tribunal Suprem hagi paralitzat cautelarment el vot per als ja inscrits en el cens electoral de residents absents que van aconseguir la nacionalitat amb la llei de Nets. Recordem que atorga la nacionalitat als descendents de sefardís. Sánchez apunta el recurs de PP i Vox com una traïció a la democràcia, tot i que assegura que no qüestionarà la decisió del tribunal.
3: Esta ley fue aprobada en el año 2022, entró en vigor en el año 2022 y desde el año 2022 hemos tenido unas cuantas elecciones autonómicas, unas generales, en 2023. Y la derecha nunca planteó un problema con la ley de memoria democrática hasta ahora, cuando se lo ha planteado y exigido Abascal y Vox. Esta es la cuestión.
1: I acabarem amb una punta d'esports, o si més no, de l'activitat esportiva amateur, perquè ha acabat... S'està disputant, de fet, encara la 44a edició de la Volta a Formentera amb surf a vela, que des d'enguany pren el nom, per cert, d'un dels seus impulsors, Jacques Logant. El primer classificat ha estat Oliveiro Choren Espinel, el segon, Àlex Figueiras Pérez, i el tercer, Diego Escandell Garrido. I encara en triatló, el triatló Port de Palma, el guanyador de la distància olímpica ha estat Antoni Juan, del club de triatló de Bétera, València, seguit de l'independent Carlos Oliver i Jorge Morcillo, del Tri Illes. Tots tres són atletes locals. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

You Fly Me to the Moon, un clàssic entre els clàssics que pots escoltar una i mil vegades i sempre sona molt bé, no trobes? Temes que punxam en format vinil, la interpretació de Frank Sinatra, aquesta que es va fer més popular d'aquesta peça convertida en tot un estàndard del jazz clàssic del segle XX. Captura l'emoció d'estar enamorat. La lletra utilitza aquesta metàfora, un viatge espacial, fent una volta per la Lluna, de forma molt romàntica, per expressar la fascinació i l'encant que produeix una persona estimada. L'origen de la peça és de Bart Howard, de 1954. Se n'han fetes moltes versions, aquesta la més popular del 64, de l'esmentat Croner Sinatra. I abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en òrbita. La coctelera musical, el collage sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. Presentant les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster davant del micròfon. Et propos per aquesta propera sessió un tast de grans clàssics d'aquestes peces immortals però oïdes sensibles. Ara, Fly Me to the Moon, interpretada a ritme de jazz contemporani de la mà de la pianista canadenca Diana Krall.

0: tota una delicadesa en forma de cançó, la càlida versió de la brasileira Astro Gilberto d'aquest clàssic immortal que punxam en format vinil del segle passat, Fly Me to the Moon. La seva famosa interpretació i versió, també publicada l'any 1964, el mateix any que Frank Sinatra llançava la seva adaptació. A diferència de la potent versió a ritme de swing de Sinatra, que va comptar amb l'aportació del productor Quincy Jones, Astro Gilberto la va reciclar a tempo de bossa nova, amb aquest punt melancòlic i suau.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I escoltam una altra interpretació exquisita de la mà de Gilberto, Let Go, Canto Diosaño.

0: Els dos darrers delicatessens a càrrec de la cantant, compositora i guitarrista Katia Melua, reconeguda per la seva veu càlida i suau que fusiona amb molta soltura i elegància pop acústic, jazz i folk. Hem escoltat una soberbia i brillant versió del clàssic What a Wonderful World i fa uns instants aquesta 9 Million on Bicycles, un artista que va ser descoberta quan tenia 18 anys per al compositor i productor Mike Butt, mentre estudiava a la universitat. A partir d'aquí, una carrera encarregada d'èxits des que va debutar amb el seu primer disc l'any 2003. I així arribam a fer una pausa, una aturada, i en la tornada arribaran el projecte francès Nouvelle Vague.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: TV3 Ràdio Osc, actualitat.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Sí.

suavitat musical per versionar el clàssic dels Buzzocks, Ever Fallen in Love, cançó original a ritme de punk rock que el projecte nascut a França Nouvelle Vague revisa amb aquesta elegància. El pop acústic i melós que es mescla amb influència de la música brasileira, així adapten clàssics dels anys 70, 80 i 90 als Nouvelle Vague. Una de les novetats discogràfiques que signen els francesos, el clàssic dels Depeche Mode, Enjoy the Silence, versionat amb la veu de Sky Edwards, de Morshiva i Larry Love.

0: estil molt relaxat, amb influència del folk pop, un toc de música acústica i soft rock. El de Hawaii, que va créixer surfejant i fins i tot, com apuntava, competint professionalment. Però va patir un greu accident amb 17 anys i va deixar el món de la competició per centrar-se en la música i el cinema documental. S'anima a composar bandes sonores i començar la seva carrera professional com a artista, signant èxits principals com ara Better Together, Banana Pancakes, que acabam d'escoltar, entre altres cançons que fan de Jack Johnson un músic conegut a nivell mundial. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim assaborint aquests clàssics carregats de personalitat.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Ah, clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: Oh, no. I en puga, sí.
5: Azumala,
1: Òrbita, Òrbita 3.
5: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
5: Azumala, Azumala, iu.
1: IB3 Ràdio.
5: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
5: I babanambe, firimang, assisi.

0: Cançons que en el seu dia varen donar la volta al món i s'han convertit en clàssics immortals, aquests que ens agrada punxar i recordar quan orbitam durant el cap de setmana. Te'n recordes d'aquesta Seven Seconds, emblemàtic temàs de 1994, fruit de l'estreta col·laboració entre el cantant senegalès Josu Endur i l'artista sueca Nene Cherry. Es va convertir en un dels èxits globals més importants de la dècada dels 90. La peça, el tema, aborda l'antiracisme, la innocència i l'empatia humana. El títol de Seven Seconds fa referència en els primers moments de vida d'un nadó que acaba de néixer, un breu instant de vida en què el petit encara no és conscient dels perjudicis, les divisions socials i racials i les desigualtats del món que ens envolta. Un tema que a dia d'avui encara és molt vigent, per desgràcia.
1: L'òrbita sonora del planeta Terra.
0: I aquest recorregut musical ens du ara a recordar un dels temes més populars de la nord-americana, la cantant d'Ohio, Tracy Chapman. Recordes Fast Car?

Corria el 1988 quan Tracy Chapman, la cantautora nord-americana, publicava aquesta Fast Car, triada com el senzill principal per donar a conèixer el seu àlbum debut, una de les millors composicions de la música folk-pop contemporània. El tema narra la història d'una dona condicionada per la pobresa i les responsabilitats familiars. Una cançó trista, melancòlica, que es va convertir en un exitàs. Amb Tracy Chapman, amb la cantant d'Ohio, arribarem en el punt horari de les 5. Després de la pausa per la informació, recorda que seguim agitant la coctelera sonora del cap de setmana, punxant la banda sonora de la recta final de l'estiu. Davant del micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El canvi climàtic condiciona la vegetació silvestre de les Balears. Aquest és un criteri que tenen en compte els vivers de Menut, Escorca, on el govern fa els planters per reforestar els boscos i garrigues i que compta amb més de 90 espècies. Una producció que respon a les necessitats dels diferents projectes de reforestació del govern, especialment després d'estius marcats pels incendis i quan la manca d'aigua és un dels principals problemes. Ho explica la capatàs forestal del Centre Forestal de les Balears, Maite Bové.
2: Les espècies que produïm aquí en el centre forestal són ja de llavor agafada in situ en el bosc i, clar, ja estan més adaptades en el nostre clima. Tot sempre fem un estat de planta per restaurar aquells llocs on hi ha hagut un cap de fibló, un incendi. Llavors en produïm més de la que probablement necessitam. Per això també tenim la part de venta.
1: Més temes. Els comerciants del passeig marítim denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució a la manca d'aparcaments provocada per la reforma del passeig, que va eliminar 1.200 places. Una situació que asseguren perjudica tant els residents com els negocis de la zona. De fet, els comerciants calculen que des de la reforma han perdut entre un 30 i un 40% de facturació. Aquesta setmana s'han reunit amb l'Ajuntament de Palma i l'autoritat portuària després de 7 mesos d'espera. La trobada ha acabat amb el compromís de continuar cercant possibles ubicacions, però sense una solució definitiva. Es Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants i Industrials del Passeig Marítim, en declaracions al programa La Gran Vida.
3: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas. Pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya no dirán cosa de posibles ubicaciones.
1: I a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, la policia local ha detingut una persona després de localitzar en un magatzem més de 50 caixes de gas del Riure i 18 quilos de diverses drogues. Els agents varen detectar el detingut en actitud sospitosa a l'entrada del magatzem. Durant l'escorcoll li varen trobar les claus de l'espai i 6 ampolles d'òxid nitrós. A l'interior hi varen localitzar també les bombones de gas del Riure i una maleta en la resta de les drogues. El detingut i tot el material intervingut han estat posats a disposició de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació. I el curs als centres d'educació de persones adultes comença aquest dimecres. Com a novetat, el batxillerat per adults enguany no només es podrà fer a Palma, sinó també a Eivissa i a Ciutadella. Aquest any acadèmic, 35 adults començaran segon de batxillerat i intentaran ser els primers estudiants de les Balears que es graduaran en aquest curs per adults. Uns estudis que es van iniciar el curs passat al CEPA Camp Rodó, a Palma. El mateix temari i la mateixa validesa que el batxillerat ordinari, però amb més flexibilitat. En el centre ofereixen el batxillerat general amb totes les facilitats perquè tots els alumnes puguin acabar amb èxit els seus estudis i, en cas que vulguin, accedir a la universitat amb la formació necessària. Gemma Villanueva és la directora del CEPA Can Rodó.
4: No hi ha límit de convocatòries, és a dir, si algú necessita fer aquella matèria més d'una vegada, la pot fer sense problemes, i després les matèries van soltes. És a dir, el primer any em puc matricular català, castellà i anglès, i l'any següent fer matemàtiques, naturals i filosofia.
1: I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà aquí a IB3 Ràdio a les 6 en punt. Continua ara Tito Fuster amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: Amb aquesta perla musical Peggy Sue i el so nostàlgic del passat hem tornat a obrir aquesta perdó musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Seguim viatjant per al món de les cançons i recordant clàssics immortals com ara aquesta cançó signada per Buddy Holly, un dels pioners del rock and roll, autor de cançons mítiques com ara Not Fade Away, O Boy, Rayphone, o aquesta que ha encetat aquesta nova sessió d'Òrbita 3. Un temps de ràdio que tinc el gust de presentar, seleccionant els continguts a les mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Serà aquesta una selecció carregada de vinils històrics. I recordam en aquesta figura important d'aquells primers dies del rock and roll amb motiu del seu 90 aniversari, nascut el setembre de 1936.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un músic que posteriorment moria a causa d'un accident d'aviació el 1959. Va deixar una breu però intensa carrera musical i discogràfica i les seves cançons són ja part de la història, com ara aquesta Rave On.

0: tot un clàssicàs en majúscules de la curta però intensa discografia de Buddy Holly, un dels pioners del rock and roll, aquesta Rave On, que recordam amb motiu del seu 90 aniversari, nascut al setembre de 1936 a Texas. Música moria molt jove, només amb 22 anys, a finals dels anys 50. I, per cert, va ser una de les majors influències de la primera etapa dels Beatles. Grup que escoltarem d'aquí uns minuts, però primer recordem a la germana d'Aretha Franklin, una artista que també va morir molt jove i no va tenir la popularitat de la seva germana, però va deixar també un bon llegat musical. L'escoltam tot d'una.
1: Els vinils. Clàssics. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.
0: I ara recordam una altra perla musical històrica. Peace of My Heart, la cançó que va popularitzar Jenny Joplin, però és original d'Erma Franklin, publicada el 1967.

Peace of My Heart, una cançó que es va convertir en molt popular de la mà de Jenny Joplin, però aquesta és l'original, un tema de soul interpretada i escrita per la talentosa cantant Erma Franklin, la germana major de la gran Aretha Franklin, la reina del soul, tot i que la seva germana major no va tenir el mateix èxit. Però serà sempre recordada per haver estat una bona intèrpret de rhythm and blues, gospel i soul. Recordada per ser la veu original d'aquest clàssic en majúscules. Nascuda l'any 1938, recordam la següent cita musical per dir a la vida al setembre de l'any 2002 en aquest bressol de la música afroamericana com és la metròpoli de Detroit. Erma Franklin, igual que la seva germana Aretha, varen créixer en un ambient molt religiós i musical, cantant amb dues des de molt petites als coros de l'església afroamericana. Aquest exitàs, Peace of My Heart, s'editava el 1967, l'èxit de Genesis un any després. I ara una altra joia del soul, interpretada per Erma Franklin, Big Boss Man.

El brillant i majestuós soul de Erma Franklin, la germana major de la mítica reina del soul, Aretha Franklin. Tot just acabam d'escoltar aquesta perla, Baby, I Love You, un clàssicàs del soul dels anys 60. I recordant aquesta cita musical, hem entrat a l'univers sonor de Erma Franklin, que moria el setembre de 2002 a l'edat de 64 anys. Així sona la seva versió del clàssic dels Doors, Light My Fire, reconduït a ritme de soul.

0: Clàssics Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: All right. Hey, listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right, baby. I am a Sagittarius, the most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, I don't know what's gonna happen, man, but I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right.
1: Tot just després d'acabar la mítica Roadhouse Blues dels Doors, el propi Jim Morrison interactuant amb el públic. Gravació original d'aquest disc en directe que s'edita de la banda californiana, el directe titulat com la cançó, integrat en la seva gira Roadhouse Blues 1970, i a partir d'aquesta propera tardor, mes d'octubre, estarà disponible en format físic en CD i doble vinil, a més de Blu-ray. Tot això s'ha remasteritzat amb mescles d'alta definició. Aquest llançament ha estat supervisat per als dos membres supervivents dels Doors, Robbie Krieger i John Densmore.
2: Les notícies musicals a Òrbita 3.
1: Una més per recordar a la banda que liderava el rei llangardaix, és a dir, Jim Morrison.

0: seguim recordant i punxant el so nostàlgic del passat. Després dels Doors, ens hem retrobat amb la banda britànica The Hollies, que han anunciat la seva retirada després de 64 anys de carrera. Els membres de la formació clàssica, Tony Hicks i Bobby Elliott, que ja tenen una edat, han decidit retirar-se.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: 6 dècades de trajectòria i una amplíssima discografia en cançons que ja formen part de la història.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3, amb

L'estiu de 1965, els Beatles publicaven Help, una cançó escrita per John Lennon, que al setembre del mateix any arribava en el número 1 dels Estats Units i arrasava en les llistes d'èxit i de singles. És el tema principal del seu àlbum de títol homònim, Help, i una cançó que va funcionar a la perfecció com el tema principal de la banda sonora de la seva segona pel·lícula. Escoltam ara Help, versionada per The Carpenters.

Fa uns minuts hem escoltat l'original i genuïna Help dels Beatles, 1965, un tema de pop enèrgic i molt afardís, però en realitat oculta una petició d'auxili molt personal de John Lennon, l'autor d'aquest clàssicàs. Tot i el ritme que va imposar la discogràfica, de que fos alegre, dinàmic, per adaptar-la en el mercat discogràfic de l'època, la lletra aborda diversos temes molt profuns, com ara per

0: perdre l'autosuficiència, la inseguretat d'un jove desorientat i també descriu el pic de la Beatlemania, expressa l'estrès del propi Lennon i l'aïllament que sentia per la pressió constant. Mira tu per on Help amaga aquesta curiositat.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I ara canviem de referència discogràfica, viatjam a Califòrnia. Arriben Beach Boys, el seu vocalista, guitarrista i un dels fundadors, Al Jardine, tot just ha celebrat 84 anys aquest mateix mes de setembre. Recordem el seu mític Pet Sounds, l'obra mestra dels Beach Boys, que enguany compleix el seu 60 aniversari.

God Only Knows, una de les cançons més populars del mític àlbum de Beach Boys, Pet Sounds. Cèlebre disc, enguany celebra el seu 60 aniversari, llançat el 1966. Al Jardín, vocalista, guitarrista i un dels fundadors, tot just acaba de celebrar aquest mes de setembre 84 anys. Amic des de l'adolescència de Brian Wilson, varen formar una de les bandes més importants del pop dels anys 60. La majoria dels temes de Beach Boys estan cantats a duet o interpretats per Brian Wilson, però hi ha una cançó que va aconseguir número 1 la llista del Billboard nord-americà el 1965, Help Me Rhonda, i en aquest cas la veu solista amb l'única veu i interpretació d'Al Jardín.

Són els mítics inconfusibles Beach Boys. Un dels seus fundadors, Al Jardine, tot just, ha fet festa aquest mes de setembre, 84 anys. Amb ells arribem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, el de les 6 en punt, 4 minuts d'informació, ens posem al dia i després seguim agitant la coctelera sonora d'aquesta recta final de l'estiu. Gràcies per estar, per entrar en òrbita 3. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. En aquests moments comencen a Palma i a Vara de Rei, a Eivissa, les manifestacions convocades per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i l'associació de joves d'Eivissa. Les protestes, que tenen el suport de nombroses entitats socials, veïnals i ecologistes, rebutgen frontalment els plans d'Aena d'invertir 1.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys per ampliar l'activitat als aeroports de les Illes. Una crítica a la qual també s'ha sumat el govern balear, que exigeix que les inversions es destinin a millorar la infraestructura i la seguretat i no augmentar el flux turístic. El portaveu de la plataforma a Palma, Pere Joan Femnia, assegura que les previsions de creixement de passatgers ja es varen complir en les inversions anteriors i que ara es tornarà a repetir la mateixa història.
2: Ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquests projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
1: I precisament la Fundació Toni Catany de Llucmajor acull aquest dia una exposició que reflexiona sobre la profunda transformació de les Illes Balears des dels inicis del turisme a través de l'arxiu històric de Casa Planes. La mostra aplega les fotografies de Josep Planes i Montanyà, un dels pioners de la fotografia comercial a Mallorca. Les seves instantànies capten l'arribada dels primers visitants fa 70 anys, quan buscaven la tranquil·litat d'un entorn natural poc transformat i ofereixen un retrat únic que permet comparar l'evolució social i arquitectònica del territori fins avui. És el director de la Fundació, Antoni Grau.
3: Vam veure aquesta arquitectura i tots aquests tòpics que podem anar trobant i una altra en què es veuen la creació d'aquestes postals. El Photoshop, abans del Photoshop, podem veure la cosificació de la dona retallada, li canvien el color del biquini, li posen més blau a la platja. Per tant, se tracta de poder reflexionar i ajudar a reflexionar sobre la imatge. Fotografia és memòria, nosaltres volem tenir aquesta memòria i volem acostar-nos-hi.
1: I més temes. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat aquest diumenge al matí la platja de Serenal, després de detectar-s'hi un abocament d'aigües fecals. L'incident s'ha produït per l'avaria d'una bomba d'impulsió de la xarxa de clavegram bloquejada per un tros de ferro. El vertit ha arribat a la zona de bany a través dels torrents de Regaró i de Buscatell. El consistori ha prohibit el bany, ha hissat la bandera vermella i ha sol·licitat anàlisis d'urgència de l'aigua. Aquest mateix matí els operaris han aconseguit reparar l'avaria i han realitzat feines de neteja i percloració a la zona afectada. La platja romandrà tancada fins que les analítiques confirmin que l'aigua torna a ser apta per al bany. I la Federació d'Associacions de Veïns de Palma torna a denunciar l'excés de renou provocat pels festivals de música al recinte de Son Fusterat. Segons l'entitat, la música de l'esdeveniment celebrat aquesta darrera nit es podia sentir des de nombrosos punts de la ciutat, repetint una situació que ja es va produir en edicions anteriors. La presidenta de la Federació, Maribel Alcázar, critica la inactivitat de l'Ajuntament i assegura que Palma s'ha convertit en una discoteca a cel obert.
4: Hi ha gent que, lògicament, crida a la policia i diu, per favor, resposta, el que ens han contat és bé. Tenen permís. O sigui, la resposta institucional és tenen permís, de veres, tenen permís per utilitzar aquests amplificadors Machacato Cristo, tenen permís i on està aquí l'ordenança de renou, se compleix o no se compleix. O les ordenances estan per complir-les els ciutadans de peu i les entitats ciutadanes, no? La resta pot passar d'ordenances i de lo que sigui, inclòs a l'administració.
1: Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 7 en punt. Continua ara, Tito Fuster, amb Vora 8 a 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

la distorsió d'aquesta embrutida i guitarrera My Generation, tot un himne de la banda de Londres The Who. Tocant la bateria amb força, energia i actitud, qui va ser el primer bataca del grup britànic, és a dir, Keith Moon, i considerat un dels millors bateries de tota la història. Aquest estiu, el difunt Moon hagués fet 80 anys, nascut a Wembley, Londres, 1946. Perdia la vida el setembre de 1978 en el seu apartament de Londres mentre dormia, conseqüència d'una sobredosis de pastilles. Tenia només 32 anys. Va començar a tocar la bateria només en 14 i l'abril del 64 s'unia en els Who. Amb la seva pegada va imposar la base rítmica dels Who. Així hem encetat una nova sessió d'Òrbita 3, el collage sonor de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Seguim musicalitzant. Aquest darrer diumenge de l'estiu ho farem, orbitarem, fins arribant al punt horari de les 9. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu. Davant de micròfon, Tito Fuster. I recordem ara una altra històrica cançó amb el segell de Keith Moon.

0: Són els mítics de Who, la banda de Londres, que hem recordat amb motiu d'aquesta doble efemèride. Perdia la vida qui va ser el seu històric bateria i un dels millors bateristes de la història del rock, Keith Moon. Perdia la vida al setembre de 1978, tenia només 32 anys. I aquest estiu, que estem a punt d'acabar, es compleixen 80 del seu naixement.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I aprofitant per recordar el setè àlbum d'estudi dels britànics, The Who by Numbers, títol LP que apareixia en el mercat discogràfic tot just començant la tardor de 1975.

0: Cançons que han marcat a tota una generació d'aquestes que pots escoltar una i mil vegades i sonen a òrbita 3. Don't Get Me Wrong, de Pretenders, temàs que compleix 40 anys de vida, llançada el 1986 en el seu històric vinil Get Close. La lletra explora l'emoció, el desordre d'enamorar-se inesperadament. Explica com l'atracció pot fer que una persona comenci a actuar de forma erràtica o impulsiva. En definitiva, un temàs romanticón de pop-rock.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I per la seva banda, cal apuntar que Chrissy Handy, la vocalista de Pretenders, guitarrista i principal compositora, la d'Ohio, tot just fa uns dies, aquest mes de setembre, ha celebrat 75 anys. I una altra de les cançons d'aquest àlbum que celebra el 40 aniversari, el quart de la banda, Get Close, del 86, Him to Her.

0: Vinils que han marcat època i tendència, aquests que ens agraden recordar i punxar en aquest format quan orbitam durant el cap de setmana. Una altra de les cançons d'aquest àlbum, Get Close, que editaven Chrissie Handy i companyies a Deep Pretenders fa 40 anys, el 1986. Cançons com ara Don't Get Me Wrong, la més popular que hem escoltat fa uns minuts, arribaven en el número 1 de les llistes a Anglaterra i també als Estats Units. Pel que fa a la portada d'aquest àlbum, a diferència dels anteriors, Chrissie Handy, la vocalista i líder de la banda, era l'única en sortir a la portada, destacant el seu domini com a líder. I pel que fa a aquesta cançó que tot just acabam de recordar, Him to Her, tot un himne feminista.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Handy, nascuda a la ciutat nord-americana d'Ohio, que tot just acaba de celebrar fa uns dies 75 anys, tot i que el projecte Pretenders va néixer a Londres a finals dels anys 70. Un tema més de la banda angloamericana del seu darrer disc en directe que varen publicar l'any passat. Àlbum en viu, llançat en doble vinil.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: Òrbita 3. Un viatge musical

0: Seguim agitant la coctelera sonora d'aquest darrer diumenge de l'estiu i tot just acabam de recordar punxar una de les cançons més populars de Ocean Color Scenes, aquesta de Riverboat Song. Banda nascuda a Birmingham a finals dels anys 80, amb la seva característica mescla d'indie rock i rock alternatiu. Va ser un dels grups més populars de principis dels anys 90 i estan celebrant el tour de 30 aniversari, repassant 30 anys de discografia. Ocean Color Scene actuen aquest proper divendres, dia 25, en el Visor Fest que es du a terme a València.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Un festival que també reuneix a la històrica banda punk, els britànics de Damned. En el seu cas, celebren 50 aniversari, mig segle del naixement d'aquesta banda que forma part de la història del punk anglès. I més aniversaris i reunions en el Visor Fest 2026. També en la jornada del proper divendres hi seran Hoodoo Gurus, el grup australià que havia d'actuar a la Fira del Disc a Palma, però per motius d'agenda, malauradament, no poden tocar a Mallorca, una llàstima, i per veure en el combo australià, una de les bandes més importants del power pop nascuda a Sydney, per veure'ls hauràs de viatjar a València, que és proper divendres, actuant en el Visor Fest. Són Hoodoo Gurus celebrant 45 anys de carrera.
2: Estimated time of arrival, 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin.

0: El power pop i pop rock marca Hoodoogurus, banda australiana nascuda a Sydney l'any 1980. Per tant, celebrant 45 anys de trajectòria que es diu aviat. Hoodoogurus, que no és una de les bandes del circuit mainstream del rock mundial, però sí que un dels projectes del rock alternatiu més valorats dels anys 80 i 90. La seva gira per la península, a banda de l'actuació del festival Visor Fest, ja va arrencar aquest passat divendres a Vigo, ahir actuava en Astúries, demà dilluns ho fan a Barcelona, dia 22 a Bilbao, dijous dia 24 a Madrid, l'actuació en el Visor Fest de València, proper divendres, i acaben la seva gira dissabte dia 26 a Vitoria-Gasteiz.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Si habitualment orbites, ja ho saps, i si no, informar-te, que si vols assabentar-te, estar ben informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de les Balears, les comentam i punxam en els seus protagonistes durant el cap de setmana. I una altra sonada d'actuació d'una banda internacional serà dissabte, dia 26, en el Visor Fest de València. Els galesos Manic Street Pictures.

0: Són la banda rockera procedent de Gal·les, Manic Street Preachers. Aquesta una de les seves cançons més populars. If you tolerate this, your children will be next. Grup que són coneguts per les seves lletres intel·ligents i habitualment polítiques i filosòfiques. Actuant aquest proper dissabte, dia 26, en el Vissor Fest de València. Ens toca fer ara una pausa, una aturada i a la tornada... Una de les notícies més sonades d'aquest mes de setembre, la doble actuació que tindrà lloc el proper 2027 d'Oasis a Barcelona.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: Les notícies que genera el món musical, aprofit per comentar-les i punxen els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, durant el capvespre. Una de les grans notícies d'aquest final d'estiu, la que protagonitzen la banda liderada per els germans Gallagher, és a dir, Oasis. Acaben de presentar un documental sobre la seva reconciliació i el tour de retorn de l'any passat, que titulen Don't Look Back in Anger, una pel·li documental que narra el retorn del combo de Manchester i després de deixar entreveure les darreres setmanes la possibilitat d'actuar a alguna ciutat de la península, finalment trien Barcelona el proper 2027. L'estadi olímpic Lluís Companys de la capital catalana protagonitzarà durant 2 dies consecutius la nova gira 2027 d'Oasis, dies 10 i 11 de juliol. Amb ells arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després de la informació, recorda que seguim orbitant la galàxia musical. Gràcies per ser a l'altra banda. Són Oasis.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Continuem pendents de les mobilitzacions contra l'ampliació de l'activitat als aeroports de les Illes, a Palma i a Eivissa. Precisament, ens anem en directe fins a Vila, on la protesta ha arrencat el passeig de Vara de Rei. Alberto Ferrer, bon vespre. Quina és la situació a aquesta hora?
2: Bon vespre. Ens trobem ja a l'alçada del Consell Insular, a mig camí d'una marxa reivindicativa i festiva que començava, com deies, a Salamera i que acabarà amb la lectura d'un manifest al peu de les Murades, al Portal Nou. Participen centenars de persones convocades per l'Associació de Joves d'Eivissa i amb més de 50 entitats i col·lectius adherits. Volen parar una ampliació de l'aeroport que consideren desmesurada i insostenible, que diuen que només beneficiarà uns pocs i perjudicarà el mateix parc natural de Ses Salines. Però, a més, recorden que els recursos de l'illa són limitats i volen que s'escolti els eivissencs per decidir el futur de la porta d'entrada en aquest territori. Denuncien també un model que asseguren que els està expulsant de l'illa perquè insisteixen que no volen una illa més gran, sinó una illa habitable. Escoltem alguns dels que hi estan participant.
3: Ja tenim prou gent per aquí i l'Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre va fer el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
4: Perquè jo crec que a Eivissa hem arribat un moment que es pensar en créixer més és una locura. Jo el que crec que ha de fer és mantenir el que ha fet i, si es pogués ser en cap manera, disminuir una miqueta el volum de tot.
1: Moltes gràcies, Alberto Ferrer, en directe des d'aquesta protesta en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que continuaran seguint en els pròxims butlletins informatius juntament a la manifestació de Palma. I més temes. El Born de Ciutadella recupera la circulació de vehicles 14 mesos després de la restricció de trànsit, tornant a habilitar les zones d'aparcament, de càrrega i de descàrrega. No obstant això, la reobertura estrena una configuració híbrida que manté el conflicte obert. 5 terrasses continuen ubicades sobre la calçada, una mesura que l'Ajuntament defensa emparant-se en l'ordenança municipal. En canvi, els 22 comerciants que varen portar el cas als tribunals consideren que la resolució judicial exigeix restituir la plaça de manera estricta i ja han presentat un nou escrit al jutjat. Paral·lelament, el Partit Popular proposa modificar la normativa perquè les terrasses ocupin també d'altres passats.
5: Esta ley fue aprobada en el año 2022. Entró en vigor el año 2022. Y desde el año 2022...
1: Bé, continuem. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha considerat molt greu que el Tribunal Suprem paralitzi cautelarment el vot per als ja inscrits en el cens electoral de residents absents, que van aconseguir la nacionalitat a l'anomenada Llei de Nets. Recordem que atorga la nacionalitat als ascendents de sefardís. Sánchez apunta el recurs de PP i Vox com una traïció a la democràcia, tot i que assegura que no qüestionarà la decisió del tribunal.
5: Esta ley fue aprobada en el año 2022. Entró en vigor el año 2022. Y desde el año 2022 hemos tenido unas cuantas elecciones autonómicas, unas generales, en 2023. Y la derecha nunca planteó un problema con la ley de memoria democrática hasta ahora, cuando se lo ha planteado y exigido Abascal y Vox. Esta es la cuestión.
1: Per últim, el mallorquí Enric Mas ha fet història, és el campió de la Vuelta a Espanya i s'ha convertit en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Avui el programa d'IB3 Televisió a dins dedica un capítol a partir de les 8, a la fita de l'Artenenc, per conèixer l'esportista a través del seu entorn. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 8 en punt. Continua ara Òrbit 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

Així sona el pop-rock enèrgic i directe amb pinzellades de punk-rock dels mallorquins The Tea Makers, un dels singles que estrena el seu nou LP Inner Planet. Treball que estaran presentant en el cicle de concerts d'estiu que ja arriba a la seva recta final, El Eterno Verano, a les sales Gremi de Palma. L'actuació prevista per aquest proper divendres, dia 25 de setembre. A més de Tea Makers, també hi seran Good Fellows. Així hem arrencat aquesta sessió d'actualitat, on farem un cop d'ull, un repàs a l'agenda de concerts per aquests propers dies. Davant de micròfon, Tito Fuster presentant les cançons en selecció de continguts, i a les mescles arriba una de les noves cançons publicada l'any passat per als mallorquins, Good Fellows.

0: Són els mallorquins Goodfellows, que actuen aquest proper divendres, dia 25, a les sales Gremi de Palma, en el cicle de concerts El Eterno Verano, que posa punt i final a moltes actuacions durant tot l'estiu, fent una bona representació de l'escena balear. Proper divendres, dia 25, Goodfellows i The Tea Makers, que tot just escoltàvem fa uns minuts, que presentaran, a més, el seu nou disc Inner Planet.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més actuacions a la vista per acabar aquest mes de setembre i donar la benvinguda a la tardor. El proper dissabte, dia 26, actuarà en el claustre d'Amor el català El Petit de Calaril.

Sento una de les bones cançons creades per al projecte El Petit de Caleril, que torna a Menorca. Actuarà dia 26 d'aquest mateix mes de setembre, el proper cap de setmana, a l'esclaustre de Maó, presentant el seu nou disc, Aril, Aril, Aril.

0: són els catalans El Petit de Caleril, que actuen a Menorca el proper 26 de setembre en el claustre de Maó, presentant el seu darrer treball, Aril, Aril, Aril, 12 cançons que obrin un univers ple de preguntes i poques respostes. Com ells mateixos ho presenten, una feina que travessa misteris, promeses, secrets i pensaments, tot un mar de dubtes.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3.
0: I més actuacions a la vista, aquest proper dijous, dia 24, en aquest cas a Palma, en els Jardins de la Misericòrdia, a partir de les 7:30 del capvespre, i a més amb entrada gratuïta a l'indie rock alternatiu del grup de Manacor, Nita, actuació que s'emmarca la Setmana del Llibre en català. Aquesta cançó du per títol Sucre.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster.

Cançons carregades d'energia, de festa, però també de reivindicació i protesta. És Macaco, hem recordat, un dels temes més populars de la seva discografia, Sideral. El bo de Macaco, avui vespre, d'aquí una estona, actua a les Sales Gremi de Palma per presentar el seu darrer treball, Futuro Ancestral. Tot i que abans d'escoltar un parell de cançons d'aquest disc, recordam un altre clàssic del seu repertori, Movin'.

Cançons s'han contingut per pensar amb aquest punt reivindicatiu de la mà de Macaco. Avui, a partir de les 8:30 del capvespre, d'aquí una estona, presenta aquest, el seu darrer disc, Futuro Ancestral, a les Sales Gremi de Palma. Una feina conscient, també carregada d'ironia, on les músiques d'arrel es fusionen i sonen com és habitual en els seus treballs. Melodies urbanes, mesclades amb rumba, reggae i funk, amb el seu llenguatge propi. Aquesta fusió cultural i musical conviuen amb un show vibrant i emotiu. Macaco avui mateix actuant a les Sales Gremi de Palma, una més del seu darrer àlbum, Pásate tú.

Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Seguim orbitant la galàxia musical i en aquesta franja horària, al menú sonor, un repàs a l'agenda de concerts que tenen lloc aquí a les Illes, que ho hem fet durant la primera part, i en aquests darrers minuts, abans d'arribar en el punt horari de les 8, ens feim ressò d'aquesta actuació de caire internacional que tindrà lloc a Madrid i Barcelona. Acabam d'escoltar els aclamats Fat Freddy's Drop, banda de Wellington, Nova Zelanda, que es formaven a finals dels anys 90. Tot va començar com un projecte d'un col·lectiu informal, fent jam sessions, i s'han convertit en un dels grups amb més reconeixement a nivell mundial, fusionant, combinant música jamaicana, reggae, amb rhythm and blues, soul, jazz futurista i electrònica. Mundialment famosos per als seus directes plans d'energia i evolució instrumental, amb una mescladissa sonora molt rítmica i ballable. Fat Freddy's Drop ofereixen 3 concerts en el seu tour mundial, que fan aturada aquest proper dijous dia 24 a la sala La Riviera de Madrid i 2 actuacions consecutives a Barcelona a la sala Razzmatazz. Serà el proper cap de setmana, dissabte dia 26 i diumenge dia 27. Arriba Ruadi. Fat Freddy's Drop.

Fins a 7 integrants formen aquest combo de Nova Zelanda, Fat Freddy's Drop, amb bona percussió, bona secció de vents i aquesta combinació sonora on hi trobam hip-hop, funk, reggae, dub music, tot banyat amb sutil electrònica. El tour mundial de Fat Freddy's Drop fa aturada aquest proper dijous dia 24 a Madrid i el proper cap de setmana 26 i 27 a Barcelona. Amb ells arribem en el punt horari de les 8. Després de la pausa per al butlletí informatiu, ens posem al dia, seguim punxant la banda sonora d'aquest darrer diumenge de l'estiu. Orbitarem fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Dues manifestacions simultànies a Palma i Eivissa rebutgen avui a hora baixa els plans d'Aena d'ampliar els aeroports de les Illes amb una inversió de 1.000 milions d'euros. Convocades per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i l'Associació de Joves d'Eivissa, les protestes tenen el suport de nombroses entitats socials, veïnals i ecologistes. Seguim la convocatòria de Vila, precisament, i és el nostre company, Alberto Ferrer. Bon vespre, Alberto. Ja ha finalitzat la manifestació.
2: Sí, tot just s'acaba de llegir el manifest. I ja podem dir que aquesta és una de les mobilitzacions més multitudinàries que han viscut els darrers anys a l'illa d'Eivissa. 4.500 persones, segons la Policia Nacional, i més de 15.000, segons els convocants, han sortit a dir no contra les intencions d'Aena. Per a dir que els convocants de l'Associació de Joves d'Eivissa, com deies, no s'expliquen tampoc als assessors d'ells mateixos l'èxit que ha tingut aquesta convocatòria. Es tracta d'una entitat amb molt pocs mesos de vida i formada per joves, molts d'ells, obligats a estudiar fora de l'illa i sense una vinculació política. En poc temps se'ls han adherit més de 50 entitats i no volen, insisteixen, una ampliació que diuen que augmentarà encara més la massificació que ja s'ha patit l'illa i que posa encara més al límit els seus recursos. Per això han reclamat ells i milers de persones que se'ls han sumat que el futur d'Eivissa no es decideixi sense comptar amb l'opinió de la gent que hi viu per poder-hi fer el seu projecte de futur sense acabar-hi expulsats. Escoltam alguns dels que s'han sumat en aquesta mobilització.
3: Estem tots en contra de l'ampliació de l'aeroport, ja prou guiris, ja. Estem tots farts.
4: Però jo som eivissenca, som de Jundal i vaig a Jundal i no hi pots ni entrar ja. Antes era una platja de Porrots, que era allà on jo vaig aprendre a nedar i allà on estàvem. A Porrots s'ha convertit en una massa de boies i de barcos aparcats. Vull dir que no pot ser. Hem de tornar, almenys, que ens deixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
1: Moltes gràcies, Alberto Ferrer, en directe des de la manifestació de Vila. La protesta de Palma, el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, Pere Joan Femenia, critica la refrega entre els partits polítics, ja que considera que cap diu la veritat.
5: Estem veient que és una batalla política entre la dreta i l'esquerra que s'estan tirant pilotes. Per una part, el govern socialista s'està dient que no és una ampliació, que simplement és una remodelació. Veiem que és mentida perquè s'estan ampliant aeroports i número de passatgers. Per altra part, el govern de les Illes Balears ens diu que hi ha una contenció, però estem veient com estan obrint rutes a Canadà, a Abu Dhabi, i estan augmentant freqüències i s'estan batent rècords turístics. Per tant, estem totalment disconformes i creiem que ens estan mentint.
1: A Palma, els convocants defensen que han acudit 3.000 persones. En el cas, tornant a Eivissa, en el cas concret del seu aeroport, l'ampliació tindria un impacte molt greu sobre el parc natural de Set Salines. Els ecologistes del GenGob assenyalen que el projecte d'Aena preveu, per un costat, ampliar la terminal cap al torrent que desemboca a Escodolà i que també vol soterrar, allí on s'estan produint abocaments de fecals pel mal funcionament de la depuradora de la terminal. Per altre costat, s'ampliarà la zona destinada als jets privats, tota la perifèria del parc natural, on precisament s'haurien d'anar reduint els impactes per preservar els valors naturals de l'espai protegit. Joan Carles Palerm és el president del GenGob.
6: Si vas fent créixer l'aeroport ocupant la zona tampon, cada volta aquesta és més fina, aquesta àrea de perifèrica, i els impactes produeixen, llavors és damunt del parc.
1: Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 9 en punt. Continua ara, Tito Fuster, amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Amb el projecte nascut a França Uptown Funk Empire i la seva mescladissa de New Disco, Funk, Soul i House, hem arrencat la darrera sessió, darrera franja horària, d'Òrbita 3, fins arribant al punt horari de les 9, enfilant la recta final per acabar el cap de setmana de relax amb suavitat, sessió per musicalitzar, vestir la posta de sol, tot i que el dia ja s'ha cursat moltíssim. Pel que fa a Uptown Funk Empire, el creador darrere aquest projecte, Uptown Funk Empire, Bruno Patchwork, prolífic productor i multiinstrumentista. I seguirem per aquesta línia musical, electrojazz, new disco, jazz funk i soul sofisticat són els ingredients musicals que punxaré en aquest darrer collage sonor. A les mescles i comentaris punxant des de la cabina, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, Tito Fuster aquí en els estudis centrals de la ràdio pública on activam el satèl·lit sonor per entrar en òrbita i explorar la galàxia musical dissabte i diumenge cap vespre. Seguim amb els beats exòtics i tropicals que beuen de la música caribanya, del calipso, amb ànima negra i groove. Així sona Calypso Blues de Spiritual South. Fins a les 9, seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és actualitat.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest vida, setembre serà possible.
2: I IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu, xiu.
4: I en puguet ser.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
5: Put your hands together one time. I want you to get together.

Les sessions eclèctiques que tanquen el cap de setmana des d'Òrbita 3, amb projectes com ara Re-Jazz, exquisites produccions que veuen del jazz més contemporani i futurista, el conegut com a New Jazz o Electrojazz, que s'enriqueixen de dolces i càlides veus femenines. I enfilam la recta final amb aquestes fusions, mesclant la cultura musical afroamericana i les produccions europees, electrònica, soul, jazz, amb molt de groove.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
1: No!
0: IP3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
7: Tema de contraportada i arribarem al punt horari de les 9. En aquest moment desorbitarem i completam el nostre viatge per al món musical amb el cover All I Need, interpretat per Lisa Bassenge i produït per Rijas. Agrair-te que entris, que estiguis en òrbita i desitjar-te molt bona setmana. Proper dissabte tornarem a activar aquest satèl·lit sonor per seguir orbitant la galàxia musical.
0: El cap de setmana, òrbita 3.
7: Salut i bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Dues manifestacions simultànies a Palma i Eivissa han rebutjat avui hora baixa els plans d'Aena d'ampliar els aeroports de les Illes amb una inversió de 1.000 milions d'euros. Les entitats convocants consideren que són ampliacions desmesurades i insostenibles que només beneficiaran uns pocs. Alerten que els recursos de les Illes són limitats i que el model actual ja està expulsant la població, una situació que asseguren els plans d'Aena agreujarien. Escoltam alguns dels manifestants a Vila.
2: Ja tenim prou gent per aquí i Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre va fer el mateix, augmentant i la gent ja no ho suporta més.
3: Perquè jo crec que a Eivissa hem arribat un moment que es pensar en créixer més és una locura. Jo el que crec que ha de fer és mantenir el que ha fet i si es pogués ser en cap manera disminuir una miqueta el volum de tot.
1: A la protesta de Palma, el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, Pere Joan Femenia, critica la refrega entre els partits polítics, ja que considera que cap diu la veritat.
4: Estem veient que és una batalla política entre la dreta i l'esquerra que s'estan tirant pilotes. Per una part, el govern socialista s'estan dient que no és una ampliació, que simplement és una remodelació. Veiem que és mentida perquè s'estan ampliant aeroports i número de passatgers. Per altra part, el govern de les Illes Balears ens diu que hi ha una contenció, però estem veient com estan obrint rutes a Canadà, a Abu Dhabi, i estan augmentant freqüències i s'estan batent rècords turístics. Per tant, estem totalment disconformes i creiem que ens estan mentint.
1: Segons la Policia Nacional, al voltant de 5.000 persones s'han manifestat a Eivissa, mentre que els organitzadors ho xifren en 15.000 persones, una de les manifestacions més multitudinàries que es recorden. Mentrestant, a Palma, els convocants defensen que han acudit 3.000 persones, 500, segons la Policia Nacional. I en internacional, dia clau, un terme d'eleccions. En primer lloc, Alemanya, on celebren eleccions regionals a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a Berlín, en el context de l'auge del partit d'extrema dreta AfD. El canceller alemany, el conservador Friedrich Merz, ha titllat els resultats del seu partit, la CDU, de desastrosos. AfD ha guanyat les eleccions a Mecklenburg amb aproximadament un 35% dels vots. Això sí, un bloc d'esquerres entre l'SPD, els Verds i Die Linke es troben a prop de formar coalició per governar, segons les primeres projeccions de resultats. En el cas de Berlín, el partit d'esquerres Die Linke s'ha imposat per primera vegada amb un 25% dels vots, malgrat els resultats del seu partit i la baixa popularitat de Merz, que segons les enquestes és el canceller amb menor acceptació des de la Fundació de la República Federal d'Alemanya, amb només un 10% de suport, el líder de la CDU ha rebutjat dimitir. I eleccions legislatives també a Rússia. El partit del Kremlin, Rússia Unida, guanya les eleccions, aquestes eleccions legislatives amb un 57,5% dels vots, segons els primers resultats oficials. Els comunistes són la segona força amb un 13,7%, seguits pels ultranacionalistes del Partit Liberal Democràtic i Nova Gent. Rússia Unida assegura que els resultats demostren la confiança dels ciutadans en el partit i, en canvi, el partit pacifista Yabloko denuncia irregularitats en la votació i acusa les autoritats d'haver dificultat el vot presencial. IB3 Televisió estrena avui un nou programa que té l'objectiu de descobrir el millor poble de les Balears. Els rebessons visitaran cada setmana tres pobles diferents per descobrir-ne la seva cultura, història. I en aquest primer programa els participants són Santa Maria del Camí, Alaró i Es Castell. Podreu veure el primer episodi del El meu poble és el millor quan faltin 20 minuts per a les 10 a IB3 Televisió. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 10 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: serà l'evolució dels sistemes d'intel·ligència artificial la que acabarà en l'espècie humana? Aquests darrers dies, el debat sobre els límits d'aquesta tecnologia està més encès que mai, encoratjat per les declaracions d'un exempleat d'Anthropic, que és la plataforma que competeix directament en ChatGPT, que advertia del perill de continuar desenvolupant-la sense control. De fet, ha assegurat que la IA mos podria matar a tots qualsevol dia. La realitat ha superat Asimov. I moltes han estat les reaccions, és clar. Una d'elles és la de l'alt comissionat de la ONU per als drets humans, en Volker Türk, a qui escoltam.
1: I'm calling here today to put cast iron guarantees in place around the safety and security of AI before it is too late. I will be writing to AI companies in the coming days to urge them to take the steps that are within their control to reduce risks now.
0: Faig una cridada perquè s'estableixin mesures fèrries sobre la seguretat de la IA abans que sigui tard, diu Türk. I diu també que escriurà a les empreses per instar-les a prendre mesures per reduir riscos. I mentre debatim sobre la intel·ligència artificial, l'Organització Meteorològica Mundial acaba de fer públic un informe que és una advertència. El planeta està gastant les reserves d'aigua a un ritme accelerat al mateix temps que el 2025, va ser el més sec dels darrers 35 anys. I ho connectam amb la intel·ligència artificial, és clar, perquè aquí sempre ho recordam, l'enorme despesa d'aigua i energia que suposa el seu ús, que molts utilitzau fins i tot per crear-vos fotos com si estiguéssiu als anys 80. Però qui vol tornar als 80? Bé, estan malbaratant l'aigua de la que depèn la vida sencera. Pot ser no la intel·ligència artificial la que acabarà en naltros, sinó que serem naltros mateixos alimentant-la els que mos destruirem. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Us recordo que a la sala de màquines tenim en Pablo Morganti i el pont de comandament m'acompanya en Dani Manau. Com va, Dani?
2: Molt bé, bona nit a tothom.
0: Anem al sumari. El nostre primer convidat serà en Pere Garcies, del GOB, que mos parlarà d'un estudi dut a terme per aquesta organització amb investigadors de l'UIB sobre la migració d'una au limícola que tots coneixereu, espero. Es espitius és l'Irene Xerraire, a Mallorca, Visador, i a Menorca, Cames de Jonc.
2: I en castellà, Cigüeñuela, després de Niris Hendrix, de l'IMEDEA, mos explicarà una investigació que ha creat un mapa de les emissions d'òxid nitrós i de metà que produeix la mà a la Mediterrània Occidental i Oriental.
0: Bé, després traurem el periscopi que tindrem avui.
2: Avui xerrarem del cant dels ocells, de per què ens agraden uns i altres no tant, i del sentit del ritme, una capacitat que no és exclusiva de l'ésser humà.
0: Ahà, idò, anem ja a parlar de la migració de xerraire.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
0: El xerraire, o avisador a Mallorca, també Cames de Jonc a Menorca, és una au migradora que segur que molts d'oients coneixeu, perquè bé, és molt comuna als aiguamolls de Balears, i és una au que nidifica les nostres illes, almenys a Mallorca i a Eivissa i Formentera. Investigadors de la Universitat de les Illes Balears i del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa han publicat un estudi que mos dona noves dades sobre el seu comportament de vol a partir del seguiment de dos exemplars marcats estranc. Encara que ens sembla que també planteja moltes preguntes aquest estudi. Anem a veure què mos explica un dels autors. És ornitòleg del GOB, Pere Garcies. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
4: Bona nit. Gràcies per convidar-me i poder explicar aquesta feina que trobem que és molt interessant.
0: Fantàstic. I quin era el punt de partida de l'estudi? Quines preguntes volíeu respondre?
4: Bàsicament, nosaltres ja tenim una idea d'on anaven a passar l'hivern d'aquestes aus, no? Uh-huh. Perquè teníem, nosaltres fèiem anellament d'aquesta au des de l'any, des que va començar el GOB aquí, el 71-72. Aleshores, nosaltres sabíem que anaven a hivernar la part de Mali, Níger, tota aquella part des de l'interior del Níger, i també una part anaven a la part del Senegal, el Golf de Guinea, no? Uh-huh. Aleshores, això és el que nosaltres sabíem, no? A base d'anellaments, d'individus anellats aquí, que recuperaven allà, però, òbviament, nosaltres teníem més interès a veure quina era la ruta que agafaven, no? I, aleshores, no només la ruta, sinó quant de temps torbaven, anem a arribar allà, i com se'l feien, si volaven tot d'una estirada, o feien, diguéssim, feien diverses parades a través de la migració, però, bàsicament, això va ser el motiu, no? Uh-huh. I per això vàrem anellar quatre vells de lana, i quatre i avisos, diguéssim, que són dues espècies, podríem dir cosines, no?
0: Sí.
4: I dels quatre avisadors, dos varen donar informació i dos se varen perdre, la informació, però...
0: Uh-huh.
4: Sí.
0: Parlant de dos individus, anellats al Parc Natural d'Estrenc, Salobrà de Campos...
4: Sí, tots, efectivament.
0: Parla-nos d'aquests dos xerraires.
4: Sí, bé, mira, no, primer un pot ser metodologia, perquè sí, em dirà bé com, com feia, no? Aleshores, aquests animals, primer, s'han de capturar, òbviament, no? Aleshores, per assegurar que són individus que crien aquí, doncs nosaltres els vàrem capturar a niu, no? En fi, amb tots els permisos adequats, sí, i totes les precaucions per evitar, òbviament, no, que puguin avorrir el niu i tot, no? Aleshores, era una trampa que ells mateixos tibaven, és a dir, se posa com una llavi, no?, i l'animal entra a covar, se geu damunt dels ous i, pum, se tanca una porteta i allà estan covant fins que tu vas a cercar-los, no? Uh-huh. I aquests animals són animals que normalment les femelles solen fer sobre uns 100 grams de pes, i els mascles uns 160, és a dir, mascles són un poc més grossos, no? Aleshores, se li varen posar uns que se diuen trackers, que són uns receptors GPS que fan lectures constantment. Bueno, això se pot programar, no? Però són uns petits dispositius que van embolicats dins una resina epoxi que els fa totalment impermeables i duen una microplaca solar per carregar la bateria que duen, no? Clar, aquestes aparellets pesen uns 5,2 grams, no?
0: Sí.
4: I se li posava com una espècie d'arnès, diguéssim, com una motxilla, però que en comptes de posar-li a la part de les ales, se li posava a la part de les anques, a damunt. Seria com una motxilla que, diguéssim, que en comptes de posada per l'esquena, se posa a damunt les anques, no?
0: Uh-huh.
4: I aleshores això permet que rebre lectures. Com se fa això? Aquest sistema, diguéssim, és un poc el límit de la tecnologia en el moment que nosaltres vàrem començar, que va ser l'any 20-21. Aleshores, en aquell moment, per aquesta mida d'ocell, diguéssim, la bibliografia diu que no se'l pot carregar més d'un 3-5% del seu pes.
0: Clar,
4: no, diguéssim, estaven un poc en el límit, no?
0: Uh-huh.
4: Aleshores, el GPS, el que fa, si la bateria està per sobre de 4 volts, cada hora pren una lectura i l'emmagatzema. I aleshores, quan arriba a un lloc on rep la senyal de ràdio, descarrega totes les dades. Què vol dir això? Que nosaltres, l'estació de ràdio, la teníem en el Salobre. De manera que tot el temps que aquests animals varen volar cap a Àfrica, varen passar l'hivern i varen tornar, diguéssim, nosaltres estàvem amb un ai en el cor, perquè només podríem saber si havia anat bé quan tornaven, i va ser una meravella, no?, quan un dia me'l van ficar a l'aplicació i de cop i volta van veure animals, tu, mira, ha descarregat totes les dades, i veies totes viatge des de Mallorca fins al Senegal o fins a Mali. Va ser una cosa molt esplendorosa, vaja, va ser molt interessant.
0: Ja imagino, sí, s'emoció. Llavors, bé, les conclusions, ja m'ho dius cap on varen migrar aquests dos individus, no? Parla-nos
4: sí,
0: un
4: de
0: poc
4: fet,
0: del més destacat, del seu recorregut.
4: Efectivament. Aquests dos individus, per pura xerip-xeripa, no? Un va ser un mascle i una femella, no?
0: Uh-huh.
4: La femella... se'n va anar a hibernar fins al delta del riu Senegal, just a la frontera entre Mauritània i Senegal. I va estar allà, ara vos donaré una sèrie de dades, no?
0: Uh-huh.
4: Aquesta femella va partir sobre l'11 d'agost d'aquí de Salobre i durant 5 dies, 5 dies, que és brutal, no?, va arribar allà al Senegal.
0: Només
4: no?
0: En 5 dies.
4: O sigui, és una cosa... Sí, només en 5 dies hi va fer 3.158 quilòmetres en 5 dies, o sigui, una mitjana de 631 dies dia. Uh-huh. El mascle va sortir més tard, va sortir el 9 de setembre, i en els mateixos 5 dies ell va fer menys quilòmetres perquè aquell va anar a Mali, que és més a prop. Sí. Ell només va fer 2.624 quilòmetres la velocitat mitjana eren de 525 quilòmetres dia. O sigui que està molt bé, no?
0: Sí, sí.
4: Llavors, la femella hi va estar 246 dies en el lloc d'hivernada, el mascle va estar 179 dies. I la tornada, la femella va tornar dia 19 d'abril i en 10 dies va fer 3.359 quilòmetres per arribar aquí. Uh-huh. I el mascle va sortir més tard, no sabem ben bé les dades, perquè hi ha una sèrie de buits a la informació, sí, però que entre el 28 de març i el 7 d'abril va sortir, i ell va tornar 22 dies, i va fer 3.870 quilòmetres. I tot va ser molt curiós, perquè aquests animals, així com la baixada cap al sud, va ser directe, és a dir, van travessar la mà, van sortir del sud de Mallorca, van travessar la mà, van entrar per Algèria, i van travessar el Sahara, i van, cadascú se va repartir allà on va anar, no? Uh-huh. Però la tornada va ser molt interessant, perquè tots dos, curiosament, la femella, en comptes de travessar directe, va travessar per damunt Marroc i va anar a parar a Múrcia.
0: Vaja.
4: I va estar a Múrcia un parell de dies i després va ser de bots,
0: sí,
4: que va fer Múrcia, després Alicant, llavors crec que va votar a Formentera, que és també, uh-huh, i de Formentera va anar a Mallorca. I el mascle va ser pitjor, perquè el mascle volava directe i quan ja estava a punt d'arribar en el Celobrà, varen venir una ventada, una tempesta, sí, brutal de llevant, que el va empènyer i el va tirar també fins a Múrcia. I a Múrcia aquest se va estar més temps, a Múrcia. Aquest se va tirar dues setmanes a Múrcia, uh-huh, allà, mentre se devia reposar de susto, no?
0: Clar,
4: I després també va fer el mateix, no? O sigui, va botar de Santa Pau a Formentera i sí, Formentera a Celobrà.
0: Bé, això és el que li deies, una estratègia de salt, jumping.
4: Bé, aquí hi ha diverses coses. Hi ha dues estratègies, bueno, n'hi ha fins a tres, però bueno, bàsicament jumping és sí, bot. O salt, més aviat salt,
0: sí,
4: que se'n diu. I això és una estratègia que fan els màxim quilòmetres possibles en el mínim temps possible. És a dir, que no s'enreden, per entendre-nos. Diguéssim, uh-huh, ells surten d'allà on surtin i si en un dia poden recórrer 700 quilòmetres, no en fan 250, saps?
0: Val.
4: Aleshores, clar, normalment hi ha molt pocs ocells que puguin volar sense aturar dies seguits, no? Però què fan ells? Normalment, doncs fan a lo millor 1.000, 1.200 quilòmetres, baixen i s'estan unes hores a un lloc. Segurament, clar, estan parlant d'animals que viuen a zones humides, de manera sí, sí, que han de trobar un oasi, un uadi, qualsevol cosa dins el desert, no?
0: Clar.
4: Aleshores, allà queden una sèrie d'hores, qualcun un dia a tot estirar, i llavors es torna a penjar un altre bot. Prova d'això és que quan van anar cap al sud, en 5 dies van fer tant de quilòmetres, no?
0: Uh-huh.
4: En canvi, la tornada és un poc més, el que se diu, un poc més skipping, sobretot el mascle. Què vol dir? Skipping és com un bot, així com un jump és un salt més sí, gran, més mai, energia, no? Un skip ve a ser com un bot, un botet, no?
0: Vale, això de passar per murs i tot això seria l'skipping.
4: Exactament. Vale. Seria primer, hauria un jumping que el du fins a Múrcia i a partir sí, d'aquí fa un skipping, que va pegant petits botets i va pujant des de Múrcia, des del Mar Menor, cap a Santa Pola, i va pujant un poquet i quan ho té clar diu, mira, he d'anar cap allà, i travessa la mà, cap a primer fent una escala, Formentera i després ja anant sí, fins sí, a Celobre.
0: I respecte...
4: Sí,
0: digues.
4: Digues.
0: No, que respecte...
4: No, que dic que són estratègies un poc diferents, senzillament, però que, a més, com veus, els animals poden... Un mateix animal, un mateix individu pot emprar les dues estratègies de migració depenent si torna o baixa. És a dir... Vull dir que són molt flexibles els animals, que no sí, són sí, quadriculats. Això
0: bé, i respecte a el que deia, respecte a les condicions meteorològiques com els vents, a quines conclusions heu pogut arribar amb aquest seguiment?
4: Clar, malauradament, com que la tecnologia, ja dic, era un poc el límit, no? A mesura que tu li fiques més aparells en aquests receptors, ja veus més pesen, clar, i estàs un poc en el límit. Aleshores, aquests receptors no tenien ni altímetre, ni velocímetre, ni termòmetres per saber la temperatura de l'aire i tal. Però el que sí que tenien, evidentment, és que el GPS te dona un punt. Te dona un punt i te diu, en aquest punt, i tu ho veus en el mapa, en aquest punt, a tal hora era aquí. D'aquí una hora era més cap allà. I tu mides la distància entre dos punts i dius, ostres, aquesta distància havia de volar a 150 km per hora. I dius, com és possible, no? Uh-huh. Clar, aquests animals, normalment, són animals de vol batut. Què vol dir això? Que són animals que bateguen les ales. Sí. No són animals com, diguéssim, les cigonyes, els voltors, saps, que van planejant, sí. I van... No, no. Aquests, quan migren, és vol batut. De manera que s'aixequen, comencen a bateguar les ales i van directes a la direcció que ells volen. Què passa? Que el vol batut d'aquests animals, la bibliografia i molta informació que hi ha, diu que per la mida d'aquest animal, de xerraire, i per el pes que té, i per la forma de sal i tal, la seva velocitat de creuer rarament pot excedir 50 km a hora. Uh-huh. Aleshores, quan tu veus que hi ha un tros de la seva migració, que dius, no, però aquí hi ha hagut pics de 120, 130 km a hora, o 80, 90, com s'interpreta això? L'única interpretació lògica que hi ha, evidentment, és que estiguin... la migració estigui ajudat per vent de cua.
0: Sí.
4: Saps? És a dir, que l'empenyi vent de cua.
0: Clar.
4: Clar. Aleshores, com sabem això? Bueno, hi ha una plataforma a nivell europeu que se diu ERA5 Reanàlisis,
0: sí.
4: que és de tota l'estructura Copèrnico, que són dades públiques de tot, que es van a tota Europa, no? Uh-huh. Però que és un sistema que fa una graella a tot el món i més o manco pren lectures horàries de que ha de punt, diguéssim, fa quadrats, diguem, de 10 quilòmetres, per dir qualque cosa. Sí. Aleshores, a cada vèrtex d'aquests pren una lectura horària de la velocitat del vent, de la pressió atmosfèrica, de la temperatura, del vent dominant, de la direcció del vent dominant. I tot això, a base d'uns programes i d'unes interpretacions estadístiques bastant fortes, tu, un moment donat, si tu tens un punt sobre aquesta graella de Montes Planeta, tu pots dir, val, en aquest punt, quina velocitat de vent i tal aquest dia hi havia, i en aquesta hora. Uh-huh. Clar, tu has de reanalitzar això, però se pot fer amb aquests programes que dic, perquè a la graella, sí, diguéssim, sí. Clar, si just el punt que tu tens, just entre dos punts, tu has d'extrapolar entre aquests dos punts. Però se pot fer, eh? Uh-huh. I dones, o sigui, i, diguéssim, dona resultats bastant robusts, des del punt de vista de que tenen significació estadística.
0: Ja.
4: No és un jo pens que... No,
0: està
4: no,
0: clar,
4: vull
0: està
4: dir,
0: clar.
4: Està ben documentat.
0: Bé,
4: no?
0: I com...
4: I així hem pogut saber que efectivament, per aconseguir aquestes velocitats, doncs els animals, a certs moments, havien de pujar fins a 7.200 metres d'altura.
0: 7.200.
4: És molt, eh? 7.200 metres d'altura és molt, perquè si penses que és que l'Everest té 8.500 o això, 400, no sé ben bé quan, però volen molt amunt, clar. Això no s'havia documentat mai per ocells tan petit, volar tan alt.
0: Vaja.
4: Sobretot per aquesta espècie, no?
0: Bé, com aleshores... deies... Perdona, sí, segueix.
4: No, digues.
0: Sí que, com deies, els animals tenen comportament flexible, poden adaptar-se als canvis...
4: Totalment.
0: O sigui, hem d'entendre que podrien adaptar-se als canvis que es produeixin en els patrons meteorològics a causa del canvi climàtic.
4: No, bueno, sí.
0: O fins segons
4: quin punt. Els animals no són... No estan indefensos davant els canvis meteorològics, no, sinó són extrems, són com nosaltres mateixos, no? Es veu que ells tenen estratègies. Per exemple, aquests animals, està clar que, per exemple, les hores nocturnes, per exemple, el que feien, no necessiten volar tan amunt perquè les temperatures del desert no són tan elevades, de manera que ells poden volar més baix en la nit, saps? Però de dia, per exemple, és tan brutal la calor que fa quan migren de dia arran de terra, no? Que ells cerquen pujar molt. Què passa? Que a mesura que pugen, evidentment, l'aire és més fred, el més fresc, clar, i ells s'estressen manco, no? Perquè el múscul, quan està batallant les ales, s'encalenteix, no? I aleshores ells cerquen un confort tèrmic més amunt. Clar, ells, moltes vegades, ells no tenen una... no van a la recerca activa de vents que els ajudi a fer el trajecte més ràpid. El que sí van a cercar és una confortabilitat migratòria. Clar, i com a de rebot troben aquests vents, doncs bé, va. Però ells, diguéssim, cerquen trobar-se millor, saps? No sobre escalfar-se.
0: Està
4: no?
0: clar.
4: Aleshores, què passa? Que en un moment donat, un canvi climàtic, ells també tenen recursos. Però, clar, si el canvi climàtic és tan ràpid que canvia les condicions tan brutals, ja passen a ser molt vulnerables. Aleshores, ja és possible, no, és possible, no, malauradament és segur, que hi haurà moltes espècies que no tindran prou temps per adaptar-se i patiran. No vull dir que s'estinguessin, però patiran. Però aquesta espècie és una de les espècies bastant flexible en tant en la migració i tal. Bé, de fet, és una espècie que hem vist en els darrers anys, potser les darreres dècades, no? Hem vist que ja molts no migren, perquè el clima, diguéssim, s'ha tornat tan suau que molts passen aquí tot,
0: clar,
4: tot s'hivern.
0: Que no els hi fa
4: falta. Se poden dir que són sedentaris.
0: Bé,
4: sigui,
0: ja...
4: molt interessant.
0: Bé, ja ràpidament, perquè mos queda poc temps, però ja explicau que la mostra, dos individus, és reduïda, encara que ha portat molta informació. Quines preguntes queden per resoldre sobre la migració d'aquestes aus i la seva adaptabilitat?
4: Sí, doncs un munt. Per exemple, el que encara mos queda per veure és si aquest, el que nosaltres hem inferit és real i sempre és així. És a dir, fan tots els animals, tots els individus fan aquest trajecte d'aquesta manera o tal, no ho sabem, no tenim prou dades. Estàvem pensant que la mostra hauria de ser, pot ser 15, 20, 30 individus. Clar, tot això és molt cas, molt de temps i tal, no? Però se podria fer. Bueno, és un tema d'inversió. Clar. Si mos entenem,
0: com
4: no? Si
0: és parc,
4: si se, clar, aporten dos bés, se pot fer, no? Se pot fer d'una manera molt sensata i molt profitable, no? Però bé, ara així com està el tema, evidentment, encara mos queda. Després també mos queda una cosa molt interessant, que per bé que ho hem vist en aquests individus, ja ho hem vist, és veure dins les Balears com se mouen aquests animals. És a dir, diguéssim, els moviments dins Mallorca. I nosaltres hem vist, per exemple, que aquests, que part dels animals que hem anellat en el Salobrà, doncs s'han anat a l'Albufera, al nord, al Cudi, i de vegades també se n'han anat en els estanys de la finca d'en Marc, de la vall.
0: Sí.
4: Saps? O sigui, van i venen. O sigui, sí que hi ha un moviment dins Mallorca que és molt interessant, també, perquè moltes vegades, per exemple, un detall sense més en fora, les basses, per exemple, que hi ha dins la finca de la vall, curiosament i de vegades incomprensiblement, no formen part del parc natural d'Estreny Salobre de Campos. Quan veiem que s'hi empren aquestes llacunes com a, diguéssim, fins i tot bec de lanes que han anat en aquesta llacuna i s'hi han tirat allà 3 setmanes. I llavors han tornat a celebrar, o sigui que... Tota aquesta informació és molt interessant. I a part d'això, òbviament, veure, també afinar un poc més, si tots aquests animals se'n van en aquestes dues zones o si tenen altres,
0: o sigui, hi ha
4: una altra metapoblacions que vagin un poc més al sud, un poc més al nord... O sigui, tot això, però, o sigui, sempre hi ha preguntes.
0: Està clar.
4: O sigui, tu fas un estudi i contestes unes preguntes, però immediatament te'n plantegen més.
0: Està clar. Bé, idò, Pere García és del GOP, autor d'aquest estudi, juntament amb Antoni Muñoz, també del GOP, i amb membres de dos grups de la UIP, el grup d'Ecologia Interdisciplinària i MeteoUIP.
4: Efectivament, sí.
0: Mil gràcies.
4: Sí, ha estat una col·laboració molt, molt fructífera.
0: Mil gràcies per ajudar-nos a conèixer millor el xerraire, l'avisador, la cigüenyuela en castellà, i gràcies per atendre el Nautilus.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me i poder explicar públicament de manera divulgativa quines feines s'estan fent en ornitologia aquí a les Balears.
0: Fantàstic.
3: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és patrimoni.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
9: Companys, començant temporada, què poden fer?
10: No sé, per exemple, farmejar aura.
9: Què?
11: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
10: No, jo no soc la moderna és ella.
12: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
9: Però què fan el tractament?
10: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
9: Però ho fan els joves o els no tan joves?
12: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
11: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
13: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
14: Si a tu te dic bel,
13: tinta,
14: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
0: Investigadores de centres d'investigació d'Espanya, el Marroc, el Líban i Turquia han completat el primer mapa estacional de gasos amb efecte hivernacle de la Mediterrània, una eina que servirà per millorar els models que avaluen l'impacte del canvi climàtic en aquesta zona tan sensible del planeta. I potser us estàu preguntant què és això d'un mapa de gasos d'efecte hivernacle, així que ara m'ho explicaran. Resulta que en aquest projecte col·laboratiu hi ha participat l'IMEDEA. De fet, ho ha impulsat i coordinat. I m'ho explicarà una investigadora que fa 2 setmanes m'ho parlava aquí mateix al Nautilus d'algues invasores i CO2 en la seva relació amb la Posidònia. Bé, Iris Hendrix, bona nit, ben tornada.
15: Hola, què tal?
0: Bé, la primera pregunta és òbvia. Què és un mapa de gases d'efecte invernadero?
15: Bueno, realmente no es un mapa. Lo que hemos hecho es medir la emisión, los flujos de gases de efecto invernadero, las concentraciones en el Mediterráneo en distintos puntos y lo ponemos en el mapa para poder decir algo como, sobre los puntos en concretos, pero realmente solo hemos medido en Marruecos y Baleares, que están obviamente en el punto más al oeste,
0: ¿sí?
15: Y en Líbano y Turquía, que están más al este. Pues hemos medido los puntos extremos,
0: ajá,
15: del Mediterráneo.
0: Bueno, es como hacerle, más que un mapa, entonces, es como hacerle una analítica al Mediterráneo.
15: Sí, uh-huh. Ojalá podríamos medir en todos los puntos, pero esto es muy difícil. También porque este estudio ha medido durante un año entero. Durante un año entero hemos medido cada mes las concentraciones de gases de efecto invernadero en el agua superficial del Mediterráneo.
0: Ajá. Habéis medido dos gases, el óxido nitroso y el metano, sí, que destacan, correcto, porque son mucho más eficaces calentando el planeta que el CO2. Y habéis descubierto que hay más variabilidad entre las estaciones en el caso del metano. Explícanoslo.
15: Sí, son gases de efecto invernadero importantes con más efecto invernadero, pero son los gases que tienen menos concentración en la atmósfera que el dióxido de carbono.
0: Claro.
15: Pues el dióxido de carbono sigue siendo el gas de efecto invernadero más importante, pero también es importante no olvidarnos, sí, por su cantidad, no olvidarnos de los otros gases de efecto invernadero, el óxido nitroso y el metano. Y son dos gases que son con un comportamiento muy distinto, y eso también es porque en el caso de metano, el metano tiene origen en el fondo del mar, pues los procesos que producen metano son sobre todo en el sedimento, son las comunidades bacterianas que producen el metano y que lo liberan y luego por la columna de agua llega a emitirse a la atmósfera. Mientras el óxido nitroso es un poquito más complejo y son procesos también, por ejemplo, asociados al ciclo de nitrógeno, sí, en el fitoplancton y en las plantas, por ejemplo, en regiones costeras.
0: Uh-huh. Pero que también pueden intervenir las actividades humanas.
15: Sí. Obviamente, sí,
0: claro,
15: sí, sí. Lo que nosotros hemos estudiado, uh-huh, solamente es la concentración y la emisión, no el efecto de actividades humanas.
0: Claro, claro. Mm. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de los resultados de Balears, de la zona más cercana a Balears?
15: Que vemos que el mar Balear, como todo el Mediterráneo, es un fuente neto de gases de efecto invernadero. No es un fuente muy fuerte, pero es un fuente neto de gases de efecto invernadero.
0: Uh-huh.
15: Y el óxido nitroso, vemos un señal muy estacional, pues está muy ligado a la temperatura, con concentraciones más elevadas durante los meses más fríos y un fuerte correlación con la temperatura del agua.
0: Uh-huh. Bueno, no habéis medido, sí, las actividades humanas, digamos, pero el estudio destaca que pese a la posible influencia de las actividades humanas cerca de la Bahía de Palma, los análisis no muestran diferencias significativas entre las tres estaciones costeras de las Islas Baleares, que eran Bahía de Palma, Cabrera y el Cabo de Ses Salines, en cuanto a las concentraciones, sí, de óxido nitroso y metano, me refiero. Bueno, pues sí, a esta distancia relativa, ¿esperabais diferencias entonces?
15: Pues sí, sí, sobre todo porque son áreas muy diferentes, que en la estación del Faro de Cap Ses Salines hay muchas corrientes y es un agua muy superficial que medimos, que realmente es la capa superficial, mientras en Cabrera, por ejemplo, medimos en un sitio donde hay muchas fanerógamas marinas, la posidonia oceánica presente que podría influir. Y en la Bahía de Palma es un área más antropizado.
0: Sí, claro.
15: Y pensamos que podríamos encontrar diferencias. Pero diciendo esto es un análisis por un año. Y en un año vemos mucha variabilidad estacional. Es posible que todas estas diferencias se ven, no se pueden ver porque hay mucha variabilidad estacional.
0: Entre estaciones,
15: lo mejor sería medir esto por muchos años, preferiblemente 10 años, y ver si hay variaciones entre años que podemos atribuir a actividades humanas en estas zonas.
0: Uh-huh. De hecho, si hay una palabra clave en vuestro trabajo, es estacional. El Mediterráneo cambia su comportamiento a lo largo del año. ¿Cómo cambia? ¿Cuáles son las diferencias más destacables?
15: Pues el Mediterráneo se está calentando con una tasa muy rápida. Se está calentando muy rápidamente. Bueno, lo hemos visto este verano, que ha sido el verano con valores de temperatura de agua súper elevados. Uh-huh. Son cambios muy rápidos que van a tener influencia también en esta emisión de gases de efecto invernadero.
0: Uh-huh. Es decir, que la temperatura es la palabra clave aquí, ¿no?, para explicar esos cambios entre estaciones. Ya. Bueno, ¿y cómo puede mejorar este estudio los modelos climáticos que hasta ahora se usan para evaluar el impacto del cambio climático?
15: Pues es importante saber si el mar es un fuente neto o un sumidero, porque si el mar absorbe estos gases de efecto invernadero, desaparecerán. Pero si lo emite, es algo que tenemos que tener en cuenta en las fuentes de estos gases de efecto invernadero. Pues es importante poder poner un número que hasta ahora no hemos podido hacer, y menos por un número tan general por todo el cuenco mediterráneo. Pues aunque son cantidades pequeñas, son relevantes.
0: Uh-huh. Bueno, es fuente y sumidero a la vez, supongo, claro. Entonces, la cuestión es si encuentra un equilibrio entre las dos cosas, ¿no?
15: Pues esto depende del momento del año y de la temperatura del agua, si es fuente o sumidero. Pero el efecto neto, contado por todo un año, es que es un fuente de gas de efecto invernadero, aunque pequeño, ¿eh? Aunque... Uh-huh.
0: Bueno, y consideráis entonces que un año no es suficiente, entonces esto tendrá continuidad.
15: Ojalá si encontramos financiación. Vale. El problema de este estudio es que ha sido en un área espacial muy grande, que significa una coordinación y una entre equipos sobre larga distancia. Y el fuerte de este estudio es que ha sido un laboratorio para analizar las muestras. Pues estamos seguros que han sido cogidos con la misma metodología y analizado también. Y esto necesita una coordinación importante, y entonces dinero y normalmente la financiación de la ciencia es en proyectos de corta duración, de un año, dos años, tres años, a veces cuatro años, y para poder analizar realmente los patrones y lo que está pasando ahora con el calentamiento global y sobre todo en el Mediterráneo, necesitamos más datos de años con temperaturas diferentes para poder concluir algo.
0: Claro, y necesitamos series de datos largos, claro.
15: Sí. Claro. Largos, sí, exacto, sí.
0: ¿Y se ha financiado desde aquí, desde España, entonces?
15: Esto ha sido un proyecto financiado por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un proyecto específico de colaboración entre regiones menos desarrolladas. Pues ha sido pensado en transferir nuestro conocimiento de cómo mostrar estos gases de efecto invernadero y capacitar regiones donde no tienen estos conocimientos para poder hacer investigación de calidad también, para luego producir datos comparables con todo el mundo. Y ha sido un proyecto súper exitoso en este sentido. Hemos colaborado con gente muy motivada y yo espero que vamos a encontrar más financiación para seguir colaborando, porque realmente ha sido muy motivador este proyecto.
0: Claro, claro que más allá de los resultados, es verdad que hay que destacar que este estudio es la cooperación entre países con retos comunes, que es muy importante.
15: Sí.
0: Y como decías, la necesidad de usar protocolos iguales, que eso a veces no se tiene en cuenta, pero claro, si queremos comparar datos, necesitamos protocolos iguales en diferentes países, países.
15: Muy importante, y garantizar la calidad de los datos.
0: Claro, claro. Sí. Bueno, hay que decir que el estudio se ha publicado en la revista científica Earth System Science. No sé si nos hemos dejado alguna cuestión importante o interesante que quieras destacar antes de acabar.
15: No, pero estamos mirando, aparte de estos gases de efecto invernadero, también estamos estudiando la acidificación de los océanos en los mismos sitios en Baleares, y ya vamos a tener unos 8 años de datos, pues espero dentro de poco poder analizar esta serie temporal larga y poder decir 8 años, cosas más concretas.
0: 8 años ya, ya son años, ya está bien.
15: Sí, claro, eso es otra cosa. Pero 10 son mejores.
0: Ah, bueno. Claro, mejores. Está claro. Bueno, ¿y cuándo tendrás resultados analizados para poder contarnos?
15: Pues estoy en ello, porque en octubre voy a un congreso a presentarlos y luego hay que publicarlo.
0: Claro.
15: Pues espero tenerlo publicado el año que viene.
0: Bueno, pues esperamos poder contarlo aquí en el Nautilus.
15: Espero.
0: Vale, pues lo dejamos aquí por hoy. Iris Hendrix, investigadora del IMEDEA, siempre eres bienvenida al Nautilus. Hasta la próxima.
15: Muchas gracias.

0: Una investigació de la Universitat Tecnològica de Delft, a Holanda, revela que les cançons dels Beatles s'han utilitzat en més de 3.000 títols d'articles científics de diverses especialitats. Però per què tants científics trien el grup britànic?
1: L'estudi que ha posat la xifra dels 3.000 títols no ha estudiat en profunditat les raons exactes, però els investigadors han arribat a la conclusió que hi ha dos motius fonamentals: la popularitat intergeneracional dels Beatles i que els temes i les frases són fàcils de reproduir.
0: Els Beatles feien servir un vocabulari d'ús popular i frases molt senzilles, on és fàcil canviar alguna sola paraula i que se segueixin tenint tot el joc de paraules. Dos exemples són Here Comes the Sun o Unity is Love, que ha estat usat per titular estudis com All You Need Is Sleep o Attention Is All You Need.
1: L'equip científic va analitzar la freqüència amb què els títols i les lletres de les cançons apareixien al principi dels articles acadèmics. En aquest procés van identificar 2.237 referències exactes i 963 casos de jocs de paraules a la base de dades d'Acadèmica Scopus.
0: Després varen emprar la IA per detectar tant referències exactes com frases similars gràcies a una llista preseleccionada de les seves cançons. Les anàlisis varen mostrar que les referències no es limitaven a un camp únic de recerca, encara que predominen en disciplines com la medicina o les ciències socials.
1: Els resultats van mostrar que els 10 títols de les cançons més citades dels Beatles van aparèixer en 1.584 articles. I si ho estàveu preguntant-vos, després dels Beatles, els dos cantants més citats són el rei del pop, Michael Jackson, i el rei del rock and roll, Elvis Presley.
0: Bé, s'estudis una curiositat que seria debatible si té una gran rellevància. La pregunta potser seria si valia la pena fer servir la intel·ligència artificial i llançar molts litres d'aigua per aquestes conclusions. Aquesta pregunta vol deixar a tots vosaltres.
1: En tot cas, ens mostra que els científics també són humans i escolten els Beatles.

0: El Nautilus, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública.

0: amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Jo agarraves, tu hi empugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: Hi empugues, sí.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El Nautilus.

0: És hora de treure el periscopi del Nautilus. Avui volem parlar d'un estudi sobre el cant de ses aus, un estudi que intenta desxifrar quines són ses melodies que mos resulten més agradables. Dani, mos ho expliques?
1: Sí, això és el que ha analitzat un estudi a Alemanya, que ha mirat d'esbrinar quines qualitats acústiques del cant dels ocells ens complauen més. Per saber-ho, els científics van observar 84 persones que havien escoltat fragments curts de 123 cants d'aus silvestres comunes a Alemanya, la majoria també comunes a les nostres latituds. Després van demanar als participants que puntuessin cada fragment en una escala de l'1 al 5 en funció de si els resultava més agradable o no, i els van fer preguntes per avaluar els seus coneixements sobre aquests ocells. Seguidament, els científics van analitzar els fragments i van mesurar aspectes com l'amplitud de freqüència, la freqüència i també la complexitat de cada cant per veure si hi havia algun patró que expliqués els gustos dels humans davant un cant determinat.
0: I varen arribar a alguna conclusió?
1: Sí, aquestes proves els van permetre identificar quins són els trets que ens resulten més agradables normalment. Així, els sons amb una amplada de banda més estreta, amb rang de freqüències i una major complexitat acústica, van ser valorats com més agradables. A més, també van trobar que alguns sons greus i forts, però amb una menor amplitud i freqüència, tendien també a percebre's millor. Amb tot, els experts no saben amb certesa per què ens semblen més boniques unes cançons que unes altres, els cants dels ocells, però creuen que els humans poden tenir preferències perceptives per unes certes estructures acústiques que fan que alguns sons siguin més fàcils o més agradables de processar. Potser, diuen, podria estar vinculat a les preferències musicals del públic en general, que prefereix tons no massa alts i tampoc massa baixos.
0: Bé, total, no han arribat a ninguna conclusió d'algú que no sapiguessin.
1: Exacte.
0: Hi ha que dir ses coses clares. En tot cas, quin és el cant, quin au han trobat que és més agradable?
1: El podem sentir primer, si de cas.

0: són les mèdleres. Entre els resultats han destacat el cant de les mèdleres com un dels més agradables. Jo tinc un molt bon record, per exemple, normalment en tenim aquí, de mèdleres, a tot arreu, no? Moltes. Però aquest any, enguany, que vaig estar a la Gomera, boscos plegats de mèdleres cantant unes replicant-se les altres, i em resultava realment molt agradable.
1: Allò m'agrada molt, perquè a més són les primeres que comencen a cantar pas matí, i l'any passat en tenia una en el jardí que cantava ICDC. Si ja sabeu que fan que com melodies diferents, les mèdleres, i doncs sí, per així, sí.
0: Sí. Tenen també, no com els estornells, però tenen també molta capacitat imitativa, les mèdleres. Hem de dir que les melodies de les mèdleres sovint es consideren reconfortants, això és, diguéssim, hi ha una mica de consens general, no? I perquè tenen, en aquest cas, l'estudi especifica que, clar, es deu a l'amplada de banda més estreta i de major complexitat. En canvi, per exemple, altres cants, aquest estudi identificava el cant de l'òliba com un que

0: que era àmpliament rebutjat. Sempre hi ha ocells que agraden més i altres que agraden menys. Això és natural.
1: Però, clar, aquí també ve que també és nocturn, té aquesta, ve aquesta llegenda darrere...
0: Que és nocturn, depredador...
1: Clar, no, que és més rar, el so, no és tan cantarí... Tot això afecta.
0: Sí, sí.
1: Ja, els, jo podria fer
0: els tòpics sobre les aus, també. No? O sigui, també trobaríem que els corbs o els rapaços no són tan, tan benvinguts, no?
1: Sí.
0: En general, els cans que van obtenir les puntuacions més altes evitaven un rang de freqüències en el qual l'oïda humana és molt sensible. I, clar, com que no ens molesten, ens agraden més. Els aficionats de l'ornitologia van tendir a puntuar-les millor, però el seu nivell de coneixement sobre elles no va influir en les seves valoracions, eren molt aproximades a les persones que no tenen tant d'aus, i l'estudi apunta que és possible que estiguem condicionats a preferir uns sons amb més amplitud i freqüències moderades, ja que indiquen un entorn segur, saludable i reconfortant en el qual podem relaxar-nos. A més, també ens agrada més el que trobam menys estrident, com dèiem. També compta que el cant dels ocells ens connecta amb la natura, ens situa en un context que ja de per si considerem agradable.
1: Tot això des del punt de vista humà, perquè les aus, quan canten, tenen una àmplia diversitat de melodies i de crides i responen a diferents necessitats, clar.
0: Exacte, sí. Hi ha condicionants biològics i anatòmics en cada espècie, com la mida de l'ocell, la forma de les seves cavitats, etc., però també segons el que volen comunicar. Els polls si tenen gana, els pares si detecten un depredador, etc. Per exemple, les aus empren tons més greus quan volen comunicar alguna informació a major distància, que és necessari que se senti de més lluny. I sovint es comuniquen amb altres exemplars, normalment de la mateixa espècie, però a vegades també poden comunicar-se amb altres ocells d'altres espècies per alertar d'un perill, per exemple. Hi ha estudis, per exemple, que apunten que el cant d'alerta de les mallarengues carboneres és diferent segons el depredador que les amenaça, segons quin sigui l'animal que els amenaça, tenen un cant o tenen un altre.
1: Per avisar els altres de qui els està amenaçant, suposo.
0: Bé,
1: xerrant de cants i melodies, un altre estudi apunta que el sentit del ritme no només és cosa dels humans, sinó que també el tenen alguns simis i altres animals, cosa que també podrien dar per feta.
0: Exacte, no? Sí, ho veurem, que no estem descobrint la
1: la sopa. La penicilina, ni la pólvora.
0: Ni la sopa de ceba. Sempre s'havia associat per això, que, és un, que era un tret característic exclusiu dels humans, tradicionalment, però s'ha pogut ara ja comprovar amb estudis que alguns simis també tenen aquesta capacitat. Ha estat en una recerca que s'ha sostingut durant més de 20 anys per veure com ha evolucionat aquest tipus de competència, la de capacitat del sentit del ritme. Perquè ni tan sols els humans naixem amb els ritmes apresos. No és una condició innata, sinó que hi ha una capacitat que sí que és prèvia, que la podem desenvolupar amb els estímuls adequats, és a dir, escoltar música, participar en actes socials amb música i amb dansa, molt important dansa, amb el sentit motor que li dona el ritme, i amb un procés també de culturalització que fins ara senyíem només a l'ésser humà. Aquest estudi és... Primer s'ha fixat en com nosaltres percebem la música i sobretot el sentit del ritme, el desenvolupem, i ha estudiat l'activitat cerebral de nounats humans i s'han registrat respostes quan aquests nadons de pocs dies els hi mancava un so en una posició important. És a dir, que davant un ritme, quan hi havia un silenci, allà on havia d'haver alguna nota o algun so, els nadons identifiquen que allí hi falta alguna cosa. Es percep el pols de la música... i també quan s'atura aquest pols. Llavors, hi ha una sensibilitat que no és apresa. Partint d'aquí, naixem, podem dir, preparats per la música, però després hem d'anar afinant l'instrument, les oïdes i tot el sentit del ritme. No és una percepció madura, cal desenvolupar-la, cal fer camí, cal educar-la, evidentment.
1: I altres primats també tenen aquesta capacitat?
0: Sí, s'ha vist que els macacos, concretament, poden detectar ritmes regulars i, després d'un entrenament exhaustiu, poden ajustar el tempo dels seus cops al de la música. Amb tot, no arriben al que els científics anomenen una sincronització predictiva dels humans. Només s'han vist sincronitzacions satisfactòries en aquest sentit en un petit nombre d'ocells, no la majoria, i en mamífers aquàtics. Cap sorpresa, no?
1: Bé, jo crec que, i ara faré un incís aquí perquè estava recordant, no sé si heu vist aquests vídeos que circulen de diferents tipus de lloros que posen música a casa i tenen un ritme, que bé, molts amics meus voldrien aquest ritme. Vull dir, no sé si ho recordeu, no sé, potser hi ha moltes més espècies de les que pensam que tenen sentit del ritme.
0: Sí, sí, sí, segur, de ben segur.
1: Clar. No sé, tu saps de quin lloros estic parlant.
0: Sí, sí, perquè a mi vídeos també en surten a les scrollings.
1: Sí, veritat? Sempre en surten animalets.
0: Com que mirem ocells, no? En surten,
1: sí, exacte.
0: També en surten aquestos, sí.
1: Bé, alguna cosa més que vulguis dir d'això?
0: Bé, dic que remarcar que no és una habilitat únicament humana, que
1: sí,
0: no és que tinguem uns circuits especials al cervell perquè puguem tenir un sentit del ritme, sinó que té molt a veure l'evolució dels sistemes auditius, el que dèiem, la funció motora vinculada a la dansa amb la música, no? I aquesta sincronització predictiva que deien els experts, però sobretot l'efecte de la recompensa per adquirir aquesta percepció humana del ritme. O sigui, quan ballem, quan seguim un ritme, etc., nosaltres socialment i culturalment tenim una recompensa, i això, aquí està la motivació que ens porta a tenir-ho més desenvolupat.
1: I ho deixarem aquí, gràcies, Dani.
0: Molt
1: I un apunt abans d'acabar, perquè aquesta setmana han conegut una notícia revolucionària per la paleontologia.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon vespre. Dues manifestacions a Palma i a Eivissa rebutgen els plans d'Aena d'ampliar els aeroports de les illes. A Eivissa, la Policia Nacional calcula uns 5.000 manifestants, mentre els organitzadors en compten 15.000. A Palma, les xifres són de 500 i 3.000, respectivament. Els convocants consideren les ampliacions desmesurades i alerten que agreujarien la massificació i l'expulsió dels residents. A Palma, el portavoç de la plataforma contra l'ampliació, però Joan Femenia, critica també els partits polítics.
4: Estem veient que és una batalla política entre la dreta i l'esquerra que s'estan tirant pilotes. Per una part, el govern socialista se'ns estan dient que no és una ampliació, que simplement és una remodelació. Veiem que és mentida perquè s'estan ampliant aeroports i el número de passatgers. Per altra part, el govern de les Illes Balears ens diu que hi ha una contenció, però estem veient com estan obrint rutes a Canadà, a Abu Dhabi, i estan augmentant freqüències i s'estan batent rècords turístics. Per tant, estem totalment disconformes i creiem que ens estan mentint.
3: Molta indignació també a la manifestació d'Eivissa.
5: Ja tenim prou gent per aquí i Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre ha fet el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
6: Perquè jo crec que a Eivissa hem arribat un moment que es pensar en créixer més és una locura. Jo el que crec que ha de fer és mantenir el que ha fet i, si es pogués ser en cap manera, disminuir una miqueta el volum de tot.
3: Una de les manifestacions més multitudinàries que es recorden a Eivissa. I centenars de persones s'han concentrat de nou a Ceuta en defensa de la frontera amb el Marroc. Aquest és un dels càntics que han repetit durant la marxa fins al Tarajal, amb tot de banderes espanyoles i europees, a més de pancartes reclamant la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. La mobilització ha estat convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïnats. Això, just el mateix dia que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha promès tots els recursos necessaris per retornar la normalitat a Ceuta.
7: Cada nova crisi, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox, pero también un nuevo compromiso del Gobierno de España. Yo lo dije esos días, el 30 y el 31 de julio, cuando visité Ceuta. El Gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma.
3: I en els esports, Jaume Munà, fent parella amb Pedro Martínez, han aconseguit el bitllet per a Espanya per a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i el valencià han guanyat el partit de dobles davant Ávila i Barrios per 6-0 i 6-3 en una hora i quart de partit. Guanyen així 3-0 sobre Xile. Ara, la següent cita de l'equip espanyol serà a Bolònia el mes de novembre per disputar els quarts de final davant el Canadà. I una darrera informació de servei pels conductors que aquesta setmana tinguin previst moure's pel port de Maó. Ports de les Illes Balears informa que, amb motiu del campionat del món de velet classe Snipe, a partir de demà hi haurà restriccions de circulació al moll de Llevant. Serà de les 10 del matí a les 12 i mitja del migdia i de les 4 i mitja del capvespre fins a les 10 i mitja de la nit. I a partir de dimarts i fins dissabte, de les 8:30 del matí fins a les 11 del matí i de les 4 fins a les 6:30 del capvespre. I aquest dilluns, també a Palma, comencen dues setmanes d'obra al carrer Joan Miró, entre l'autopista i Marivent. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà demà al matí, a l'informatiu matí, i res més. Ho deixam ara amb els nostres companys de l'Aviador.
2: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
8: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. La nostra protagonista d'avui devia ser un dimoni de petita. De fet, ja ens ho va advertir la seva germana a qui vàrem entrevistar en el programa de la setmana passada. I l'advertència va ser confirmada. Maria Margalida Vidal Moll és una d'aquelles dones amb una personalitat ben viva. I ho havia estat des de que era un infant. Quan es barallava amb els al·lots del barri, es pujava als arbres i tirava pedres. En això s'assemblava a la seva mare, que de jove colcava en bicicleta, un escàndol. D'ella va heretar aquelles ganes de no ser menys que els seus germans mascles. Si ells podien, ella també. De gran es va casar amb un militar, però se'n va separar ràpidament. En aquells anys havies de ser valenta perquè el món no t'ho posava gens fàcil. Es tornaria a casar i s'instal·laria a un barri que coneixia, el del Fortí, on guarda els tresors que la seva família ha anat acumulant de padrins i repadrins, una col·lecció plena de curiositats.
5: Per aquí hi ha un llibre de Malomà dedicat al meu predí de fons, perquè sabeu que en so ell tenia de tot el predí. Li va ajudar en so mallorquí, llavors era mallorquí, ara és català, però llavors era mallorquí, ell era poeta, i sabeu que li va ajudar i li va escriure un llibre, de Palma, i li va dedicar. I està firmat per en Gabriel Aloma. També n'hi ha un altre d'en... o dos, d'en Costi Llobera. Hi ha molt de carrer de Palma que aquí hi ha llibre de l'autor. Per exemple, aquest carrer paral·lel aquí és Ramon Picó i Campanar. Va canviar el nom fa un parell d'anys. I hi ha un llibre també de l'època, perquè no són posteriors, n'hi ha molt de llibres aquí, d'aquesta època. Però n'hi havia un de medicina, n'hi ha per aquí un de medicina que és molt curiós. I dos que hi havia, que són enormes, que no sé com podien estudiar, litografies, els van regalar a una, no una boda, però és com si fos una boda, que és doctora. Mm-hmm. Va venir un dia que tot això ho van traslladar la meva filla i jo d'un pis que teníem aquí a Gabriel Miró, el pare de la meva germana, amb una carretilla, una prop, i van anar traslladant i col·locant, i bé. I aquesta nina va venir un dia i diu, ai, aquests llibres que són de guapos. I la meva germana li va dir, si els de vol, les te'n pot dur, amb bones mans aniran. Amb una litografia, sí, 1.500, els té marcats. 1.500, aquest.
9: 1.535.
5: Sí. Per aquí darrere ja s'ha fet la data. Ah, no sé si és darrere o davant. Perquè sempre dic, vols, els han fet injusticis.
9: Sí.
5: El meu predic va posar que era incunable, però aquest no és incunable. Deu ser post-incunable. Hi ha d'haver la data per aquí o per darrere. Sempre dic que quan no pugui fer tots els artefactes, quan faig molt de troll, allà el que no t'ho puguis imaginar és en aquesta casa. Tu te creus que aquí és possible que hi hagi un fortep? Sí, pues un fortep de 1.800, final del segle
9: passat. I com ha acabat aquí?
5: Perquè aquest senyor era metge, son pare del meu predí era metge. El meu predí de fons i tothom ha anat guardant. Ha anat guardant, no serveix per res, però és que rufador més de borulosa. Xeringues, allà, tot tamany de xeringues. Bé, el que no t'ho puguis imaginar, allà. I amb la volant festejar moltes vegades. No? Això sap què és? Això és una commemoració de la coronació d'en Isabel II, que la vaig trobar el mes de maig, quan coronaven el fill. Mm-hmm. I d'això.
10: I lobbyistes estan numerades, que el ministre de no sé què la va enviant el ministre d'aquí, d'aquest país, jo què sé. No t'ho dic jo que tothom guarda en aquesta família. Sí. Tothom no n'hi ha, però no. Aquest el volien marcar i por aquí, però ja està bé detrás tots els mercats. A mi mai una balança de pesar cartes. A mi me va costar descobrir què era. Vols tot això? Tot això és documentació que, jo t'ho dic, quan no pugui fer tot el truc que faig, aquí n'hi ha un munt, allà n'hi ha, allà baix n'hi ha del meu avi, que era militar. Coneixes el com militar?
11: Sí.
10: Vale.
11: Sí.
10: Pues, jo crec que allà hi ha els planos, perquè vaig trobar un planos. Jo sé que el meu predí era Sabolo, era militar d'enginyers. I va ser un dels promotors de fer... Que això no era un club, era això, era per entrenar tropa. Vull dir, feien maniobres, jo me'n record, que veien els divendres, crec que era els divendres, els camions, de barca nostra, nosaltres vivíem en el carrer de la Missió, i de barca nostra hi havia allà on hi ha la Seguretat Social, fa anys, hi havia un quarter. I donava la volta, quasi, perquè també tenia una sortida en el carrer del Carme. I jo me'n record que el divendres, crec que el divendres, passaven camions carregats de soldats amb els llums encesos i venien aquí en el camp militar. Li deien el camp militar, no? Li deien el club. El camp militar a fer maniobres i entrenament, jo què sé. I Salvador va guardar el document. I han anat unes altres. Veus aquest senyor d'aquí? Aquest. Aquest era el germà d'aquest. Era el tio del meu predí de fons, que no m'hi és Sebastià. I va ser canonge de la Seu. Aquí dins hi ha el seu testament. A mà, per supost. Clar. Ha tomat la balança de les cartes. Va costar jo arribar a aquesta conclusió.
11: Mai
10: ho havia dit, jo tampoc.
11: Havia vist això.
10: Jo t'ho dic, a mi me va costar molt arribar a la conclusió de lo que era això. 1870. Jo supos que, clar, el correu era car i per posar el segell, que no hi devia haver el segell que hi ha ara, devies d'haver pagar una tassa.
11: Sí. I per pesar la carta, per saber el que...
10: Sí. El que havien de pagar. Això, que punyades, eh?
11: Aquesta pinça, quin enginy, eh? Perquè, clar, aquí agafes
10: el paper... Sí, jo deia, que punyetes és això? I llavors vaig pensar, clar, això és una balança. Una balança tan petita per carta, no pot ser d'altra cosa.
11: Sí, sí.
10: Què t'apareix?
8: M'apareix que estem davant d'una dona extraordinària. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot, començam. Ara sí, les presentacions formals.
10: Maria Margalida Vidal Moll.
8: I va néixer el...
10: De 7 del 2 del 52.
11: I va néixer a Palma.
10: Sí, la clínica Roger, que ja no existeix fa anys.
8: I el seu pare va fer feina tota la vida a la banca.
10: Ma mare se'n labora. Ma mare, en 5 el bloc que va tenir, ja tenia un bon cafè. La meva germana no tenia 3 anys i la mama ja en tenia 3. O sigui, llavors jo vaig tardar 6 anys i el petit va tardar 6 anys. 6 anys, o sigui, quan ell va néixer jo tenia 6 anys. Mon pare era empleat de banca. Estava a la caixa del Banc Central, que quan va començar no era el Banc Central, era Banco Zaragoza, no crec.
11: I vivíeu en
10: el carrer de la Missió, número 29, Cocoy de Palma. Podríem anar... Bueno, ja he conegut el carrer de Zon que pujava i baixava, o sigui, era pujar i baixar, que no sé com ho feia. I llavors varen aturar el tràfic. No hi havia tràfic. Llavors posàrem per avall, llavors una altra temporada per amunt. I fins que fa un parell d'anys, ja fa un parell, que va ser peatonal total. Hi havia una, dues, tres botigues de vendre, que els dèiem. El mercat de l'Olivar, que estava molt a prop, que jo hi anàvem, jo era ben petit, anava a comprar tot sol, però sempre m'ha agradat anar a comprar. I anava a comprar tot sol en el mercat de l'Olivar. Potser tenia 10 o 11 anys.
11: Era una família educada i amb estudis.
10: Bueno, el meu predí de fons no era família de sang, però va resultar que el papà va quedar sense pare uns 7 anys. primer s'havia mort sa germana, o sigui, sa predigna va quedar viuda i sense sa filla, o sense revés. Primer va morir sa filla i llavors home, en els 40 anys o 38. I el papà tenia 7 anys, van quedar ells dos tots sols. Clar, el meu papà va anar a escola a La Salle, que això era, però sa predigna, no sé si te va contar sa meva germana, se va haver de posar a fer feina, perquè llavors sa boda per mi era que era vidrier. Home, molt listo, vidria. I no hi havia viu d'edat ni totes aquestes històries. La predigna se va posar a fer feina a una casa, a la vora que nostra, i el papà el cuidava una cunyada de sa predigna, sa germana de son pare, del papà. I se feren molt, molt. Clar, vivien, tothom vivia un de vora l'altre. I va anar a escola a La Salle, que se pensaven que eren de casa bona. No era de casa bona. Però va començar a anar a fer d'escolanet a Sant Miquel, que era la parròquia que tocava, i va conèixer el meu predí de fons. I des que se conegueren, van durar l'amistat fins a la mort del meu predí, que no va morir molt major, va morir que tenia 73 anys. I se van fer tota la vida.
11: Com va entrar, saben que és vostre pare? Recordava?
10: Sí, mos ho va contar un parell de vegades. Hi havia un senyor que ara no recorda el seu nom, que va, perquè en té no hi havia posició ni totes aquestes coses. I anava amb una bicicleta, anava a fer la volta, a cobrar en aquest bar, en aquell altre, aquell... Era una feina molt diferent. I estava en el carrer en Colón, que a una cantonada, que sempre van conèixer el bany central allà. Jo era ben petita, i anava a veure, si passaven sa mamà per allà, entrava a veure el papà. I me'n recordo que el frontal era de mármol, i jo li volia donar un beix, com que no arribava, m'enfilava, i el papà traia el nas per una... Tenien com una reixa, i el papà traia el nas per allà, i jo li donava un beix, i llavors me'n anava. I llavors va tenir, al cap d'any, va tenir una tropassada forta, i va estar un any de baixa. Perquè, bé, duien moltes coses a damunt, ells dos. Tots duien coses. I va estar un any de baixa. I llavors ja va deixar d'estar a caixa. I li va dir al metge, no pot estar més a caixa. Ja hi du molt d'anys. Perquè hi va una temporada que el llevaren de caixa per posar-hi un enxufat. Això me'ls va contar el papà. I aquest enxufat va fer les coses malament. Agafar el papà i el posaren a caixa una altra vegada. I el papà volia ascendir. I va anar amb un amic seu i company de feina a Barcelona a examinar-se. I l'altre era professor mercantil. I el va examinar un perito mercantil i el va suspendre. I a mon pare també. El director ja li va dir, te'n pots anar a Barcelona, però no provaràs. No interessava que el papà fossis de caixa. Saps? Va tocar del best tota la vida. No eren seu, però els va tocar. Les coses funcionaven d'una altra manera. Ja ho sabem, això. La vida era molt diferent. Bueno, segon que ha canviat, segon que no tant, perquè els enxufers serveixen igual. Si tens enxufer, passes. I el meu predí, sí, el meu predí era de casa noble. El meu predí Fons era, sa mare era viscondesa. I ses germanes no feren feina mai. Els feien aixecar a les 5:30 del matí per anar a missa, a les 6 a Montició. I el meu predí deia que era molt... A partir de 7 anys, no? Que en 5 anys i mig ell ja hi anava perquè era petit i no podia quedar. I me contava que se dormia i sa mare el mirava. Era tremendo.
11: Era una Palma molt més petita, que en molt pocs carrers, a més, hi havia moltes diferències.
10: A Palma? Doncs pues mira, jo ahir vaig trobar un document de l'Institut, jo en els 11 anys, sí, era el 63. En els 11 anys vaig anar a arreglar el paper de l'escola, tota sola, l'institut. Vaig passar, vam fer l'examen d'ingrés i vaig passar a l'institut. I jo record que vaig omplir les fulles d'ingrés i tot això. Jo tota sola, perquè la mamà no estava bé, estava un poc delicada, i he anat a plaça a comprar tota sola. Anava per tot sol, podíem anar per tot... És un preu molt car que pagàrem, eh? Perquè jo he de dir una cosa molt clara. Jo me sent timada per sigles i per l'estat. Perquè les dones passaven a un segon plano.
11: De fet, crec que tu i la teva germana vareu ser modernes, en cert sentit, perquè patinàveu...
10: Sí, jo tenia 4 anys quan me vaig posar els primers patins, que eren dels meus germans. I eren un Xanxeski, no sé si n'has dit cap mai, que tenien un tornillo, un gran pons al mig, i se podien allargar i acursar. Però així tot, en el gran pont més, en el forat més petit, a mi m'eren grossos. I no sé si ho has conegut, però en els carrers on hi havia una xurreria. Aquesta xurreria era d'una cosina de sa mamà, una cosina germana. Nosaltres només hem tingut un tio que era germà de sa mamà i no tenim cap cosí germà, no en tenim. Perquè el papà no tenia, l'única germana se va morir, que tenia 16 anys, no en tenim. I sa tia, com nosaltres vivíem al carrer de la Missió, jo podia anar a la xurreria tota sola perquè no havia de baixar la cera. I mos hi varen fer molt la vida, perquè els meus pares varen ajudar molt a sa tia de la xurreria. Quan tenia feina, el papà sortia del banc i llavors al vespre anaven al ram, verges, festes així, anàvem a ajudar sa tia. I jo era ben petita, com que sempre m'ha agradat punyir-ho tot. Anava... De fet, tenen fotos bastant bunyols, perquè no m'ho deixava costar en el foc. En el papà sí, clar, perquè era madur, però jo no m'ho deixava ni costar en el foc. Però pastar bunyols, pelar patates, que llavors s'havien de pelar a mà, vull dir, les patates bollides per fer bunyols. I eren tan bons. Jo me surten bons, els bunyols, perquè em vaig esperant darrere la tia. Sí, el que passa que llavors va tornar major la tia, molt major, i el fill no estava bé. De fet, se va morir el fill antes que ella i ja varen traspassar la xurreria. Però hi varen passar moltes hores, moltes, moltes, moltes.
11: I com vareu començar a patinar? Els vostres germans ja patinaven?
10: Sí.
11: Perquè, clar, va ser, quan varen obrir la
10: pista dels patins.
11: La pista de la plaça dels patins.
10: La plaça dels patins, que és el Berenguer de Palou. Però hi havia una caseta que això ha canviat totalment, perquè no sé si l'has coneguda. La
11: pista... caseta no l'he coneguda.
10: No. Ara està així, i llavors estava d'una altra manera. I hi havia una caseta que hi havia un senyor que no m'hi havia Baltasar i llogava patins. Perquè els dissabtes i els diumenges hi havia molta de gent, clar, no tenien escola, soldat que tenien lliure, i anaven, llogaven patins i patinaven. I jo, clar, per tenir-me entretenguda, me posaven el Xanxesqui aquest i patinava. Però el meu cosí de la xurreria, que per això té dret la xurreria, era bastant més major que jo. Era major que la meva germana. La meva germana m'ha 8 anys i mig. Hi havia un club que son pare del meu cosí, el tio Joan, era el president del club de hockey i de les nines patinadores. Vale. I me va fer un patins. Hi havia un ferrer en Tarongí, en el carrer... Cap de cantó de la Missió en carrer dels 11 hi ha un bar, Norbera. Sempre hi ha estat aquest bar, sempre l'hi ha conegut. I a de vora hi havia un ferrer. I d'unes planxes d'adult, de gran, els va dur i els va fer tear en aquest ferrer. I llavors me va muntar un patins. Ma mare me va comprar unes botes de patins. I jo, i me va fer el traje blanc... perquè teníem diversos trajes. Jo encara en tenc algun. Aquest blanc el tenc i un altre groc també. I jo més contenta. Però aquest dia tenien una actuació a fora perquè anaven en l'estiu. Anàvem a festes de poble. Jo he patinat a Consell, a Llumajor... Bueno, i mos contrataven. No pagaven, no cobraven res. Mos convidaven a berenar i anàvem amb un autocar i jo m'ho passava bomba. Perquè fèiem un parell d'històries en els patins. Fèiem un cuento que se deia Una tarda en el parque, que era una tarda de reies en el parque, que era molt guapo. Bueno, avui en dia seria... Llavors fèiem el de Net Blanca Nieves, llavors un de dimonis, i llavors patinàvem per lliure, o sigui, amb una parella, tota sola i això. I a mi, aquest diumenge que vaig estrenar tot el traje, que jo anava més contenta, no me deixaren anar perquè encara estava un poc verda. Però jo tenia 5 anys, no tenia més. Quan va néixer el meu germà petit, jo tenia 6 anys i no havia nascut ni pensar-ho.
11: Hi havia bastanta afició en els patinats.
10: Molta,
11: molta. Perquè també hi havia la vista de la soledat.
10: Sí, però el de Soledat només hi anàvem a fer qualque exhibició amb el grup de la Soledat, amb el club de la Soledat, que llavors se varen separar i varen muntar el club de les estrelles. I la Soledat hi havia dos clubs, les estrelles i la Soledat. I aquí, quan hi havia obres a la pista de pati, anàvem a entrenar a la plaça que se diu, aquesta plaça, ara no m'ho sortirà el nom, en el Baluart, que hi ha aquells jardins, que hi ha aquella casa sense res. Allà hi ha una pista de patins i anàvem a patinar allà, a Santa Creu.
11: Era a Santa Creu hi havia també una pista de patins?
10: Sí. Hey.
11: Això no ho sabia.
10: Sí, a Santa Creu hi havia una pista de patins. Sí, que quan hi havia obres o qualque problema a la pista, hi havia un partit de hockey, que un dia em van pegar un entreno amb les pilotes, no sé si n'he vist cap mai, però eren de fusta. Ara són d'onça de goma, però eren de fusta. I un dia, clar, les nines entrenàvem antes i els nins de hockey entrenàvem després. I jo me recordo que estava llevant-me les botes i un se li... li deu que fossi la pilota, la que em va pegar la pilota en el cap. Coses que passen.
8: Era Maria Margalida Vidal Moll, germana petita de la nostra protagonista de la setmana passada i testimoni d'avui en aquest nou programa d'Aire. Un programa que fa una pausa. Tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Companys, començant temporada, què poden fer?
9: No sé, per exemple, farmejar aura.
8: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
9: No, jo no soc sa moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
8: Però què fan exactament?
9: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
8: Però ho fan els joves o no tan joves?
10: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
11: Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i avui estem escoltant la nostra conversa amb Maria Margalida Vidal-Moll, germana de Maria Francisca Vidal-Moll, a qui vàrem escoltar la setmana passada. Elles es duen 8 anys i en aquells temps de canvis vertiginosos això és prou com perquè les dues germanes semblin estones pertànyer a mons completament diferents. Tot i que totes dues varen assistir a alguns canvis plegades, com per exemple els del carrer que tenien a tocar de casa i un dels més coneguts de Palma, el carrer dels Oms, que elles havien vist quan encara es permetia la circulació tant de cotxes com de cavalls.
12: Com que és un carrer que estava de vora que nostra, veiem moltes de coses. Jo record en el carrer a costa, no? Jo record un cavall que va llenegar, perquè els fens els recollia un carro. Jo record els morts a un cavall. Era molt petita, però me'n record. I llavors, el carrer de Zon, no sé si que passejava aquest home o que venia, i anava amb un carro i en la costa va llenegar i jo me'n record haver vist que me vaig com assustar un poble, ja era molt petita, el cavall allà ha jugut en terra. Jo deia, què passa? Però...
13: Com vareu veure canviar el barri? De que anem començar per fer-lo peatonal?
12: Hi va ser una època. Bueno, jo per mi t'ho he dit tantes, que una va aturar el tràfic i va ser una època peatonal, i molt anava la mar de bé perquè anàvem a la xurreria a veure la tia i ens jugàvem a conions. Ningú mordeia res perquè era peatonal. Llavors posàrem per avall, llavors posàrem baixada, llavors pujada, i fins que va durar un parell d'any que llavors... Igual que el carrer Sant Miquel. Hi havia vehicles que hi anaven. Me refereix que en el carrer que va a la plaça Major. És que travessava la plaça Major la circulació, i anava pel carrer en Colón. O sigui, ha canviat molt.
13: També han canviat els cotxes, eren més petits, llavors.
12: No ho sé. Havia conegut, havia estat assistent de l'abuelo, que era don Vicent Cans, que havia estat assistent i era molt amic de sa mamà, que tenia un cotxe, no me recordo quin cotxe era, però era molt antic, que inclús darrere duia dues cadiretes. Saps? O sigui, hi havia el seient del pilot i el copilot, que hi podria ben bé anar una altra persona, i llavors a darrere duia un seient per tres persones i llavors dues cadiretes. O sigui, eren grossos els cotxes. Lo dels cotxes petits va venir quan va venir 600, perquè era un utilitari que era petitó, però els antics eren bastant grossos.
13: I on vas anar a escola?
12: Jo, a les Providències, varen fer el parvulari a les Providències, la meva germana també. I llavors vaig anar a la plaça dels Patins, que se deia antes... No, la plaça dels Patins, el col·legi, se deia Cecilio Metelo. Ara se diu una altra història.
13: Aina Moll.
12: Però antes era una altra història. Ara se diu Aina Moll. Bueno, jo l'hem teguda de francès, aquesta senyora, Aina Moll. Antes, entre Cecilio Metelo i Aina Moll, no me recordo que se deia, però perquè el varen tomar i el varen fer nou. No ho sabia, no me recordava que se digués Aina Moll. Aina Moll la varen tenir l'institut de francès, que era una dona. I la seva germana, Isabel, per mi era, donava inglès. I tenia dos germans que donaven... Perquè los niños con los niños y las niñas con las niñas. L'institut, encara totes, el Ramon Llull, la banda de dalt era Joan Alcover, que anaven les nines. Hi havia una escala que estava tancada. L'escala, no fos cas, va passar escala per les altres.
13: De fet, abans heu dit que vau tenir una infància marcada per cicles i...
12: La infància, més que la infància, és adolescència.
13: Sí.
12: Sí, per cicles i... Perquè tot era pecat, no podien fer res, havien d'anar a missa. Encara a les escoles públiques encara hi ha coses que no van d'acord en la funció. Vull dir que haurien de ser totalment... I no ho són. No ho són. Llavors, figura't, un desastre. Tenien religió com una assignatura forta. I a part de la religió en si, llavors mos feien estudiar, no em sortirà la paraula, les parts de la missa, el cald, bueno, ara no me surt. Bé, ja t'ho diré més tard. Un desastre.
13: Com a dones, us devien tenir ben controlades
12: la majoria de... No dic tots els professors, perquè n'hi havia qualcun un poc liberal. Eren misògins, la majoria. Jo record que un dia me deixaven anar a missa tota sola. Perquè, ja t'ho dic, jo anava molt tota sola. Perquè podies anar per tot. I un dia vaig anar a missa, això era Sant Felip Neri. Vaig anar a confessar i el capellà me va dir perquè duia calçons. I això que duia s'abric, era si ben, duia s'abric. I d'on et sabia aquest tros de calçons? Jo vaig dir perquè m'agrada. I això, vaig arribar a que nostre, i mamà, el capellà m'ha demanat perquè duia calçons. No ho entenia, perquè deia, en vez de mostrar les cames, pues mostres... Llavors, de més gran ho vaig entendre, perquè els calçons eren un signe de més por de passar dona i no els anava bé. I hem de dur faldeta. I si fos llarga, millor que curta. No. No. Jo som molt revolucionària amb això.
13: I ja ho éreu, de petita?
12: Sí. Sí, perquè la meva germana era més moderada. La meva germana era, quan deia la mamà, és un guinebatet de te a pressa. Jo no, jo era més mascot. De res, la meva germana hi havia dos al·lots. I jo, què feia? Pujaven els arbres com la mamà. Perquè a mi m'enganaren amb això. Perquè de vegades jo record que la mamà i la abuela se miraven i deien, no sé què ha sortit aquesta nina. I jo no ho entenia. Perquè jo em apareaven sols al lot, tirava pedres... Sí, a sa mamà me feia els vestits i ja no me posava botó darrere, em posava cierres, perquè quan tirava una pedra feia així i els botons
13: se rompien,
12: no, els traus s'aixapaven i me posava cierres i així s'obrien i llavors se tornaven a tancar. I jo deia, tan rares som, pensava jo. Llavors, quan vaig ser gran, vaig entrar de moltes de coses. La mamà era un desastre, també. Anava a escola, a l'escola de comerç. Pues la mamà muntava bicicleta, va aprendre a muntar bicicleta en la bicicleta dels al·lots. Saps? O sigui, també era tremenda. I a mi no m'adonen en això. I me feien creure que jo era la rara. No era la rara, era la meva mare. La mare era molt atrevida. Jo tinc una foto baix de la mamà, que la vaig posar de vora allí quan no estava bé, en traje de banyos. La mamà ara tindria... 107 anys. Té 8, 108 anys.
13: La vostra mare deia viure aquests anys de la república.
12: Sí, però la abuela era monàrquica.
13: No?
12: La abuela era monàrquica. Era militar i era monàrquica perquè a la mamà li van donar un distintiu de la república i va entrar a casa viva la república! No, era molt jove. I sa pare un poc més i la sa mare. Sí, sí, sí.
13: I vos ficàveu en bregues amb els al·lots?
12: Jo, sí. En el parc de Pollença tenien dues pandilles, una de nins i nines i l'altra també. I n'hi havia un que era un poc més major que jo, que era jefe, i jo era jefe. I no sé si ara coneixes el parc de Pollença. Ara hi ha edificis, un d'ells... aquests al·lots eren del meu avi i jo no ho sabia. Me ficava per allà de dins, com que la gola entra, allò estava... fangós. jo, amb les sabates m'encantaven, aquelles sabates que començaren a sorrar, que ara tothom en du, que són aquestes de goma passades per nits. Saps què t'he dit? Com unes esclaves. I se m'aferraven allà i se m'arrompien. Bé, un desastre.
13: I vareu estiuetjar tota la vida en l'esport de Pollença?
12: No. Vàrem estiuetjar en l'esport de Pollença i a Serenal. Perquè el meu avi, el nostre avi, va comprar, jo tenc 74 anys, deu fer 70... 70 i pico d'anys, que va comprar una casa a Serenal. Quan a Serenal no hi havia res, en absolut. No te va contar la meva germana. No. Bueno, doncs pues, Serenal no hi havia absolutament res. El nostre carrer, que se diu per mi Jacinto Verdaguer o Joaquín Verdaguer, perquè de vegades m'ho compro. Hi havia tres cases. I en principi no se veia la mà perquè hi havia unes dunes molt grosses darrere. Llavors ho varen aplanar i se veia la mà. I llavors de cases que feren, anàvem a saber l'anar. Però nosaltres anàvem a Serenal, en el tren que passava per Serenal, que hi havia un bon tros d'allà on s'aturava el tren que nostre, o anàvem en l'autobús que arribava fins a Camp Pastilla. I anàvem de Camp Pastilla a la final fins a la casa, una caseta. Era ben mona aquesta caseta, a peu. I cadascú duia un paquet, i jo sempre volia un paquet, i ma mare ja em feia un paquet petit per jo. Però a mi no havien de dur tot, perquè no hi havia res, en absolut. En absolut, si volies llet, havies de dur-la de palma. Bé, un desastre. Però hi anàvem i estava la mar de bé. Només el cap de setmana, perquè el papà deia, perquè no estàs allà en els lots, i la mare deia, no, si tu passes calor aquí a palma, nosaltres també hem de saber.
13: Que vos vareu dedicar després, quan vareu acabar els estudis?
12: Els vaig posar a punt i final en els estudis, però no era molt estudiós.
13: No vos agradava?
12: No. També he de dir que, a veure, a casa nostra no hi havia molt bon ambient. La mama va estar de 8 anys en tractament psiquiàtric i no els dono la culpa de res. Al contrari, ho he entès, el de la mama i el papà ho he entès sempre, per molt petita que fos. Però no m'agradava estudiar. I en els 17 anys, per mi, em vaig posar a fer feina a una empresa editora de postals, que el meu germà hi feia feina. I era l'única nina que hi havia, i jo estava la mar de bé perquè era l'única nina. I llavors, d'aquí, ho vaig deixar. Bé, ja he fet feina a diversos llocs. A una joieria, a Can Pinyagrau, que suposo que la coneixes. Això era antes de casar-me. Llavors me vaig casar, en els 23 anys, i me'n vaig anar, no feia feina perquè vivíem a Solla, i llavors anàrem a Madrid, llavors a Canaris, vaig casar amb un militar, amb un madrileny. Coses que passen a la vida. Però ben aviat el vaig despatxar.
13: Ah,
12: sí? Vaig dir a mi, aquest no m'amargarà la vida. No. En els 26 anys. El meu fill no tenia 2 anys, quan te'l vaig deixar.
13: I vos vau poder divorciar?
12: O... No, què diu, divorciar? No. El meu cunyat, l'home de la meva germana, ja m'ho duia molt bé, l'home de la meva germana, me va acompanyar un abogat, llavors, i me va dir, no tens res que provi, no tens res per provar tot el que m'estàs dient, perquè hi havia maltracte. No tens res que provi el que m'estàs dient. I jo em passava pena per la custòdia del meu fill, perquè era molt petit. I, bueno, no vaig aclarir res amb aquest abogat. Però son pare tampoc se va preocupar. Vaig tenir aquesta gran sort, que son pare no se va preocupar del fill. I jo tampoc vaig voler reclamar res de pensió per nin, perquè vaig dir, si es remoc, a lo millor li donaran un dret a son pare. Claro. Si vaig demanar un informe per demanar la separació legal, i vaig demanar un informe d'ell, Sant Josep era. Però no era així, perquè era militar i tothom els apoyava. Inclús una vegada vaig anar a parlar amb un, crec que era comandant, que estava casat amb una sollerica i me va voler veure, parlar, perquè ell deia que jo no volia estar amb ell perquè no volia sortir de Mallorca. I vaig dir, no, això no és així. Jo, perquè aquest comandant me va dir, si vol, el durem a Mallorca. I jo vaig dir, no. M'estimés més que no li dugueu, però si el duia jo no viuré amb ell. Per això i per això. No.
13: En aquell temps, divorciar-se era un procés...
12: No existia el divorci. No existia.
13: I és l'anul·lació, no?
12: Anul·lació matrimonial, aquesta és una altra. L'anul·lació matrimonial, aleshores, valia 6.000 euros. 6.000, una cosa així, era una doblarada. I un dels meus germans em va dir, digue-li al papà, i el papà li va dir, no, jo no me gastaré un duro amb això. Ni vull que mon pare els gasti, tampoc. De fet, jo ja era casada per segona vegada, per civil, i vaig demanar cita amb un senyor que no m'hi ha, Antonio Pérez, que era professor de teologia a la universitat, i estava a Montición, en el carrer de Montición, allà on era el seminari antic. Aquest senyor estava allà, i vaig demanar... Perquè nosaltres teníem un tio cap allà, un cosí del papà. I m'havia dit un parell de vegades, si ho demanasses, jo crec que te donarien l'anul·lació i tal. Vaig anar, bueno, vaig dir, bueno, ho miraré. Més que res pel papà, perquè a mi m'era igual. I vaig anar a parlar amb aquest senyor, i em va dir, vols que té dobles per pagar a un abogat? I jo li vaig dir que sí, que tenia dobles per pagar a un abogat, però interiorment deia, jo no pagaré un duro per això. Ho tinc claríssim, però jo no li vaig dir. I em va dir que havia de... Bé, el tràmit era de la rota i no sé què, i jo vaig dir, vale, vale, moltes gràcies. Vaig dir, no faré res, perquè no. No pregui li han anul·lat els matrimonis. Per què? Perquè va pagar. I molta gent s'anava fora d'Espanya a demanar l'anul·lació perquè era més fàcil. I no. No. Quan va venir el divorç, sí. Llavors, sí, me vaig divorciar. A més, no sabia on era, el donaren per desaparegut. A menys, si haguessin gratat a un exèrcit, se sap a on són. Però no ho varen demanar. Va sortir en el butlletí. Varen seguir totes les passes que marcava la llei en el butlletí oficial, tal i qual. No va dir res. I quan se'n va donar compte... Jo suposo que se'n va donar compte quan va fer la declaració de la renta, que van dir, aquesta senyora ja no té res que veure amb vostè. Perquè llavors se va presentar un dia... Feia feina un supermercat, el Cudi, que era del meu germà, i llavors des que va ser el meu home. I se va presentar un dia allà. I, bueno, jo com si plogués, no m'interessava res seu, saps? Sí que és vera que una vegada em va demanar el llibre de família, però jo, antes d'enviar-li, ell estava a Canari. Va estar en perill de llocs. Antes d'enviar-li vaig fer fotocòpies i els vaig donar al jutjat a compulsar. Vaig dir, així em servirà si ja l'hem estat per res. I fins aquí. Llavors, antes de morir sa mamà, el 2012 per mi era, me va cridar. I jo no sabia ni qui era, perquè me pensava que era un telèfon que jo no coneixia, teníem un pis per llogar a Pallensa, i me pensava que era qualcú. I no, que feia molt d'any que havien passat, que podien ser amics, i no sé què. I vaig dir, quan vaig estar cansada de sentir dolls, vaig penjar el telèfon. Vaig dir, no, gràcies, vaig penjar el telèfon. Llavors me van contar, fa un parell d'anys, me van contar que havia mort. Havien trobat mort a casa seva. Però bueno, són coses que passen. No, jo si dic no, no. No, no pot ser. No, sí, ara no, no. Dic no, però no. No me duia enlloc aquest matrimoni. Saps què passa? Que un temps te casaves i no coneixies a la persona. Tu no coneixes una persona, fins que no vius amb ella un parell de mesos o un parell d'anys. Te cases amb una persona totalment desconeguda que davant te fa una cara i darrere te fa l'altra. I això no pot ser. I això és el que mos va passar.
13: I moltes dones acceptaven aquest matrimoni i ho aguantaven tota la vida?
12: No, ja no. No per motiu senzill. Perquè a mi és capellà, en Antonio Pérez, que em va dir, hi ha dos motius que l'Iglesi concedeix anul·lació. Una, és no es maltrata, maltrata no incluïa. Una, la immaduresa a l'hora de casar-se, i dues, l'obligació, que de vegades t'obliguen a casar-te. I jo vaig dir, ni una ni l'altra, ja era ben madura, que sabia el que era un matrimoni, perquè ho veia amb mon pare i ma mare. Però això no era el que jo me va sortir, va sortir una altra cosa.
13: Però és fort que el maltractament no s'acceptés.
12: Sí, és fort. Sí, és fort. Sí que és molt fort. Llavors, te diré una altra part. Sí que és molt fort.
13: I així tot, per usurar els nens.
12: Sí. Gràcies, que jo sempre ho he dit, que tothom que se trobés en les meves circumstàncies, jo tenia 26 anys, quan me vaig... 26... 23, 26 anys, quan me vaig separar. Però vaig dir, no, jo no puc viure amb aquesta persona. No és això el que jo volia del matrimoni. Jo havia tingut un exemple de mon pare i ma mare fantàstic. I sí, vaig dir, fins aquí hem arribat i tal. Però vaig dir, no, jo al meu fill no li vaig demanar ni res, perquè vaig dir, jo tinc dues mans i no necessito que ningú me mantengui. I em vaig posar... I mon pare me deia, no em porta facis feina, perquè mon pare i el meu fill sempre se van dur molt bé, molt bé. Mira que el nen devia ser el quin, tres, el xest net. Però amb mon pare, clar, jo de la clínica vaig anar a casa dels meus pares, perquè son pare era a Madrid que estudiava, va venir un parell de dies, però llavors se'n va tornar. Feia un curs, els militars sempre feien cursos. Ell era controlador de radar i sempre feien cursos. I me vaig anar a casa mon pare, clar. Arrossa i fas carinyo. I a més, se van compenetrar molt, molt, molt mon pare i el meu fill, saps? I jo vaig dir, no, jo no vull, no li demanaré un dret. Mon pare me deia, no facis feina. Cuida't del nen, no te preocupis de res, ja li vaig dir. Ja vull el meu dombre.
13: I així vau conèixer el vostre segon home?
12: Era soci del meu germà. Ja el coneixia fa molt d'anys.
13: I aquest va anar bé?
12: Sí. Totalment diferent. Totalment diferent. Sí. El que passa que va morir. Sempre ho veuràs.
13: Sí.
12: Va morir primer. El segon... que és primer, mira tu. Sí, perquè quan me va telefonar, quan t'he dit que m'havia telefonat, ja era mort, el meu home. Però, bueno, coses que passen.
13: Vos, com la vostra germana, heu estat testimonis d'una Palma que ha canviat moltíssim.
12: Molt, molt.
13: L'Eixample gairebé no existia...
12: Hi havia quatre xalets.
13: Sí, des de quan viviu aquí, en el Fortí?
12: Bueno, en el Fortí hem viscut tota la vida, quasi. No tota la vida, m'explico. Sense baixar la cera, hi havia una casa, que ara és una finca, que aquesta casa la va fer el nostre avi en ses mans. Ell era d'enginyers, era militar d'enginyers i era un manetes. Clar, ell va fer una casa... que era una planta baixa, que estava molt ben feta, molt ben pensada, i sa mamà va venir a viure en aquesta... Mon pare i mare van ser els primers novis que se casaren a Sant Sebastià, que no existia l'església grossa, hi havia la cripta només. I els abuelos vivien, ja t'ho dic, voltant del carrer Gabriel Miró, número 4. I nosaltres cada dia, el meu pare vivia en l'escola de la missió, amb sa mare del papà, venien cada dia a casa d'abuelos. Cada dia. Aquí no passaven cotxos, la nostra sala de jocs era el Camp del Mallorca, que ja estava fet, claro que estava fet. Però de vora el Camp del Mallorca, el que és el parc de la Riera, tot això era un camp amb ametllers, que hi havia un cabrer que duia cabretes. I jo record, el meu abuelo va morir que jo tenia 4 anys, però me record perfectament que un dia miraven ses cabretes i me va dir, aquella és meva, el nostre, meva no, el nostre aquella. I jo me vaig creure. I de gran me pensava que era una trola i va resultar que no era cap trola. Ell havia comprat una cabra i li guardava el cabrer i li se repartien la llet o no sé quina història.
13: El que comentaven, que molts d'aquests carrers se van començar a poblar molt tard.
12: Molt tard. Aquest carrer no passava, el descostat tampoc passava, hi havia una muntanyeta, una muntanya de terra.
13: I un munt de solars buits.
12: Buits, totalment. Eren casetes com... Quina queda aquí? Bueno, dues cases...

0: Tens un pit, són mal de gombolar. I aquí podíem... A més, sa abuela tenia... Sa casa era grandeta, tenia un jardí, llavors el jardí comunicava amb una casa, amb sa caseta petita que li deien que era, va ser germà de sa mamà, que està en, que ja no existeix, també van fer una finqueta, se va morir sa tia, se va fer una... A Can de Soldados i Fregomila, ara és Antoni... Ah, no me'n recordo. Ah, no me'n recordo. Bé, i hi havia, que per jardí se comunicava amb sa caseta petita, nosaltres jugàvem a sa caseta petita, hi havia els cotxes de quan nosaltres érem petits. Era molt diferent. Tot era diferent. Ja t'ho he dit, jo anava a comprar, era molt nina. Potser tenia 10 anys i anava al mercat de l'Oliva.
1: I l'edifici que és la Torre d'Esportiu, recordar-me...
0: Claro, que la record. El meu nebot, tenim un nebot, fill del meu germà, que és mig any més jove que l'Immaculada. L'Immaculada va néixer al desembre i aquest va néixer al març, en Pau. I ja era petit, o sigui, va néixer el 69. I tenia 2 o 3 anys i ja anava amb el seu abuelo, materno, a veure l'excavadora com feien la torre aquesta. Allà, tota la tirada de davant, de Pasqual Ribot, que hi ha a l'altra acera, llevat de 2 o 3 cases que són antigues, tot el que més, un dice, jo t'ho dic, que aquest carrer no passava, és de Ramon Picó i Campamar, tampoc passava, la plaça Barcelona no existia. Tot això és nou per nosaltres. I aquí aniria més de cases antigues, el que els han tomades, just a davant, hi havia, no, a davant, totes, eren cases antigues, en queden 3 o 4, no en queden més. Just a davant, l'ha conegut jo, aquesta senyora, ja és morta. Clar que és morta, tu diràs. I donava 2 carrers. I la va llevar gendre quan ella va morir. Gendre la varen vendre i han fet cases per tot, per tot. Des carrer de cas, els avis, l'única que se conserva, juraria que és una de davant que nostra, dues. Una que té un pis a damunt i l'altra que no té cap pis a damunt, que és Cana Joana, que era coneguda veïnat, claro, eren veïnat, tothom se coneixia. I són les dues que queden. Tot l'altre s'ha fet nou.
1: Ah, oi, i la darrera pregunta. Teniu moltes relacions amb la vostra germana?
0: Sí.
1: Sembla que vos duim molt bé.
0: Sí.
1: I això que vos duim són quants anys?
0: Vuit. 8 i mig. Sí, però... Entre ells ja hi ha 2 al·lots. No, no, no, no, no. Jo sempre dic que és increïble que siguin fills del meu pare. Perquè són molt diferents en el papà. No han heredat res de mon pare.
1: Era bona persona, el vostre pare.
0: Era excel·lent persona. No bona persona, excel·lent persona. A més, no, no ho dic jo perquè sigui mon pare. Tota la família ho deia. Eren solidaris. Mon pare i ma mare posaven en diccions i no van cobrar res mai. Aficionats, els ensenyaven a posar en diccions.
1: Pare, havien après a posar injeccions.
0: Sí. I llavors eren caríssims els practicants. I la Seguretat Social hi podies anar, però havies de fer cor, jo què sé. Varen tenir... Eren molt... Jo t'ho dic, que la tia de la xurreria anaven a ajudar-los i no cobraven res per solidaritat. Sí, era molt bona persona, mon pare, i ma mare també. I bona parella, molt bona parella.
1: S'esperava molt.
0: Sí, jo te podria contar coses de mon pare que és increïble.
1: Per exemple?
0: Per exemple, papà, es diu monja, sa mama va tenir baixades de tensió i de vegades, un parell de vegades va caure i el metge va dir que havia de berenar, antes de aixecar-se havia de prendre alguna cosa. I mon pare, es diu monges, li duia... Bueno, els altres dies li duia un tassó de llet. Per dir monja li duia el berenar en el llit. Anava a comprar les encimades, comprava un munt d'encimades i li preparava el cafè amb llet. Si ma mare s'havia dormit, tenia una campaneta de muntes com a dir, quan se despertava tocava... Però mon pare era de matiner, sa mama no. Tocava la campaneta i el papà li duia el berenar. De vegades li havia tocat la campaneta i s'havia enredat un poc més o el que fos i la trobava dormida. Se'n tornava... I tot el temps que berenava li contava el plat. Que jo quan era petita, record perfectament, que de vegades es trobava amb qualque amiga, el que jo no ho entenia, perquè era petita. I li deia, Magdalena, què tal, en Pau? Molt bé. Me té damunt un altar i m'aguanta perquè no caigui. I jo deia, mare, damunt un altar, pensava jo. com és això? Jo no l'hi he vist mai. Però, clar, ella el que vol... De gran ho vaig entendre.

0: tenen un túnel time. De fet, ahir mirava fotos i sempre m'he fixat que sempre l'està mirant a ella. En vez de mirar la càmera, sempre la mira a ella. Sí, varen estar junts. Van estar festejant 9 anys, perquè els van enganxar la guerra. I l'abuelo, com era militar, van aquí, van allà, va viure a Granada, va viure a Sevilla, i s'escrivien per cartes. Però clar, no hi havia altre sistema. I mon mare li enviava dibuixets. I quan se varen casar, se n'anaren, no sé on, però sé que se n'anaren a un lloc i varen pegar foc a les cartes, figura't, perquè ningú els ho pogués llegir, des que ells dos, saps? Que jo encara tenc qualque retall del dibuixet que feia. Se no, no sabia dibuixar, els devia calcar perquè era un trasto com jo. Per dibuixar jo som un desastre. Però, sí, varen cremar les cartes. No, n'hi ha moltes d'històries. Moltes. Amb ells dos hi havia... Jo sempre penso que una parella no és que se donin besitos davant la gent, no. És la complicitat que hi ha davant. I n'hi havia molta de complicitat. Bueno, el papà és una persona amb molta paciència, però ja t'he dit, després d'estar de sa mamà en tractament de 8 anys, sempre la guardava. Te diré una cosa. Mon pare, per ell, no va entrar mai a un bar. Si va entrar a un bar és perquè no te li duem. Però ell, per ell, mira que passava... Llavors, que el central va passar a les avingudes, llavors a la sala Augusta, que ara hi ha una assegurança. Passava per bar cristal cada dia. No va entrar mai a un bar. Ni una tenda de comprar res. No. No, no, no. I per sa mamà, tot li era poc. Te diré una cosa. Sa mamà li feia molta il·lusió un solitari. I mon pare, quan va fer 25 anys, li va regalar un solitari que feia 25 anys que feia una gidriola. S'ha de tenir...
1: Molta paciència.
0: S'ha de tenir.
1: Sí.
0: Perquè sa mamà va dir... I llavors mos va contar. 25 anys fent una gidriola. Sa mamà no ho sabia. Te pareix? Sí, era molt... Era un home extraordinari. Sa mamà també, però no és normal que una dona sigui extraordinària. No és veritat.
2: Totalment cert. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Margalida Vidal Moll pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a la seva neboda Immaculada Surada, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Mary Sanderson and Jim White, Onan Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez, en el control tècnics, va ordenant la benvinguda a l'edició 676 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 20 de setembre de 2026 i bé, abans de començar, simplement volem donar, mostrar el nostre agraïment. Moltes gràcies per la vostra assistència el passat dijous, dia 17 de setembre, per haver vingut, malgrat la tormenta que poques hores abans va fer que semblés que hauríem d'anul·lar aquesta petita passejada que varen fer per Palma, traient, com deim nosaltres, traient la ràdio en el carrer. Gràcies, precisament, als que mos vareu avisar perquè anul·làveu i així varen poder reaprofitar qualcuna de les 80 places que hi havia disponible que se varen esgotar en qüestió d'hores. I bé, gràcies també a la premsa que s'ha fet ressò, especialment en el diari Última Hora. Gràcies a l'Ajuntament de Palma per seguir confiant en nosaltres i, evidentment, a IB3 per permetre'ns seguir amb aquesta corolla anomenada Font de Misteris. Moltes gràcies. I ara, si un cas, faràs el sumari del que volem parlar avui, Sergio, però abans de res, perquè no vull que se faci més tard, intentarem que sigui ràpid, i és que ara, en entrar a l'estudi, he tornat a veure notícies relacionades amb la IA, amb la intel·ligència artificial, que si la fi del món i semblants, coses d'aquestes, tot molt catastrofista, i que sembla que mos vulguin ficar por. I clar, un es demana si té o no té sentit això que mos diuen darrerament. Ja dic, sempre notícies catastrofistes, però també contradictòries. Així que crec que el millor que poden fer és demanar-li a qualcú que pugui saber damunt d'això. I en aquest cas no pot ser un altre que el nostre tecnòleg de capçalera, en Juanma Cervera. Ell fa feina en coses... Bé, és que jo no me n'entén molt d'això, però fa feina en coses relacionades precisament amb intel·ligència artificial per l'empresa Microsoft. Ell està a Suïssa, però mos atendrà en el telèfon, que supos que ja el tenim en el telèfon, mos parlarà com a particular, no representant cap corporació ni cap empresa, evidentment, i també ho farà a unes hores una mica intempestives de diumenge vespre. Bon vespre, Juanma.
3: Bon vespre, Xema. Sempre encantat de xerrar amb vosaltres.
0: I doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. La pregunta és senzilla, és directa. Realment és tan perillosa com mos diuen a molts de mitjans de comunicació? Vull dir, han de tenir por? Ara resulta que han de tenir por a l'intel·ligència artificial?
3: Ostres, és una pregunta que pareix molt senzilla, però jo crec que mos donaria per uns quants programes. De totes maneres, intentaré resumir un poc des de la meva perspectiva, no? Perquè hi ha una sèrie de fets, com sobretot en com s'estan entrenant aquest model de llenguatge que ja han xerrat i com es desenvolupen aquestes eines d'intel·ligència artificial al voltant d'aquests models de llenguatge, que fan que hi hagi uns perills potencials bastant grans. Jo no som catastrofista, i de fet soc un gran usuari de la intel·ligència artificial i estic ajudant a moltes companyies a utilitzar-lo, no? Però crec que el camí de les empreses que estan fent aquest model de llenguatge, el camí que estan seguint, el manco de les occidentals, estan generant uns perills que són un poc innecessaris, no? I per posar uns quants exemples, ara s'estan antropomorfitzant molt aquestes eines, i fins i tot dins del seu propi entrenament. I principalment perquè això és molt rentable comercialment, no? Fa que la gent les utilitzi més i més, especialment ara que s'ha convertit en una eina per al gran públic. Per això també els dona uns comportaments que poden fer-les o tornar-les un poc autoprotectores, no? La intel·ligència artificial intentarà autoprotegir-se fins i tot pues, si l'intentes desconnectar, no? I t'intentarà convèncer de que no la desconnectis, per exemple. I encara que podríem potencialment aturar-les, clar, tenim altres problemes aquí, no? Aturar-les teòricament se podria, no? O sigui, aquestes intel·ligències artificials, com vos he explicat a altres pics, han de menester un hardware molt car, molt potent, i no és fàcil que sigui com un virus o un cookie informàtic que és autorreplicable i que arribi a ficar-se dins del teu ordinador, així com així, no? Però estem arribant a un moment en què treballar sense aquests ajudants d'intel·ligència artificial està sent cada vegada més complicat, no? Està ja molt ficat en el nostre dia a dia, sobretot en la meva indústria. I no és tan fàcil desconnectar-lo, perquè cada dia serà més complicat, perquè anirem dependent molt de que això sigui funcionant, com avui en dia estem utilitzant l'electricitat, pràcticament, no? I hi ha un altre problema aquí, que és que ningú està programant el que anomenem un kill switch, una manera d'apagar la intel·ligència artificial si trobem que ha tornat perillosa. Però encara que el tinguéssim, ningú està definint quan sabrem que una intel·ligència artificial ha tornat perillosa, quan ha tornat dolenta, no? I no hi ha una definició, ni unes normes, ni una normativa d'ús, ni uns requeriments de qualitat i de seguretat regulats pels governs. Això encara no existeix. I clar, el problema no és la intel·ligència artificial en si, sinó quin tipus d'accés li donem a les eines que li estan connectant. Val? Perquè si hi ha uns perills potencials, això se maximitza quan el connectes a moltes eines. Per posar-vos exemples del nostre dia a dia, avui en dia, pues, la intel·ligència artificial ja no és un xat, i li estan donant accés als nostres recursos, al nostre correu, li pot donar accés de lectura, però també li pots fer que la intel·ligència artificial escrigui el contesti automàticament els teus correus, hi ha gent que ja ho està fent, no? I els comencem a connectar als electrodomèstics intel·ligents, i ja si penses a nivell industrial, com controlar una fàbrica o un hospital, acabarà controlant una taula d'operació, i això sense cap regulació és un perill molt gran. No? I el que estan veient és que, com que és un programa amb una capacitat enorme d'adaptació i de trobar noves solucions quan li dones un objectiu, doncs farà tot el possible per aconseguir-ho. I no té problemes ni morals ni una consciència de que està bé o que està malament, sí que hi ha un problema d'alineament amb els nostres valors i potser amb la nostra supervivència. No? I li hem de posar aquestes barreres perquè no descarrili, perquè... I el problema és que aquestes barreres no estan regulades i cada empresa, cada companyia posa ses que vol. I clar, tenim un problema si no hi ha una regulació de com aquestes eines han de funcionar i què és el que poden fer o en quin context se poden utilitzar.
0: Clar, però, perdona, has parlat de valors, però és que tal vegada els valors d'un no són els mateixos valors que un altre, perquè això és a nivell internacional. És a dir, els valors que poden tenir en el nord d'Amèrica poden diferir molt dels que puguin tenir la Xina o aquí, o una mica també enllà. Això és molt complicat, pel que veig.
3: Sí, sí, efectivament, és molt complicat, i a més hi ha també... hi ha dos camins que s'estan seguint ara per la intel·ligència artificial i tu poses pues, aquest exemple molt concret de comparar Occident amb la Xina, per exemple. No? Hi ha el camí que estan duent ara les empreses occidentals estan enfocades sobretot en obtenir el que dèiem la intel·ligència artificial general. Estan enfocades en trobar aquesta intel·ligència artificial. Per què? Perquè el que volen és tenir intel·ligències artificials molt capaces i monetitzar aquesta capacitat. I, en canvi, les empreses xineses, per exemple, estan utilitzant un altre model. Estan fomentant en gran part oferir aquestes intel·ligències artificials obertes i accessibles per a tothom per fer-les formar part de l'economia global. I això no vol dir que aquest segon model no tingui perill, perquè té també els seus perills, no? Que si tens ara, pues, com estan veient, un munt de robots que poden substituir els éssers humans, pues, també pues, això generarà altres problemes. No? Però, clar, el manco, l'objectiu és que la intel·ligència artificial sigui útil a l'ésser humà. No? Perquè, en realitat, crear una intel·ligència artificial general que sigui molt més intel·ligent que l'ésser humà és una fita científica increïble, però jo personalment trobo que no tenim realment la necessitat de fer-la i els perills de tenir una intel·ligència artificial general superen els beneficis de crear-la. I el que realment necessitem és això, una intel·ligència artificial que ens ajudi, que ens sigui útil, que la puguem utilitzar en el nostre dia a dia i que en el dia a dia ens ho faci molt més fàcil. No? Però no fa falta que sigui més intel·ligent que nosaltres, encara que sigui superinteressant tenir-la.
0: Bé, jo el que crec, el que estic veient amb aquesta miniconversa que estem tenint ara mateix damunt d'aquest tema, és que, clar, per cada societat, per dir-ho de qualque manera, Occident, o sigui, Europa, després això, la Xina, no parlem de Rússia, que també té les seves històries, i després estan totes les companyies que hi ha, etc. Jo crec que això és molt més complicat del que sembla, i jo ara te volia demanar, no té res que veure, però sí, el proper cap de setmana, és a dir, diumenge 27, estiràs per aquí, per les Illes?
3: Podem fer una cosa, puc venir a visitar-los.
0: Idò, t'esperam diumenge vespre en els estudis d'IB3 Ràdio perquè voldria, si te va bé, gràcies, aprofundir una mica més perquè crec que és un tema apassionant i crec que el que hi ha és molta, no vull dir desinformació, però sí, abans crec que he dit molta contradicció. Les notícies se contradiuen i després ara també has dit del fet de tractar-la més d'una manera més humana o menys humana a l'intel·ligència artificial. És bo o és dolent referir-se a l'intel·ligència artificial com si parlessis amb una persona? I ara faig això de dir, no ho contestis ara, contesteu el proper diumenge. Moltíssimes gràcies, Juanma. Jo crec que hauríem d'aprofundir, o sigui que el proper diumenge mos veiem aquí als estudis d'IB3 Ràdio. T'ho sembla?
3: Me sembla molt bé. Moltíssimes gràcies i ens veiem diumenge aquí.
0: Gràcies a tu. Una abraçada. Fins aviat.

0: I de bé, jo crec que era el millor que podíem fer, no? Convidar-lo ha estat un poc una mica un segrest, no? Però jo crec que era el millor que podíem fer davant de tot el que mos estava contant de Juanma.
1: Jo crec que sí, te quedes com embabat, no?
0: Efectivament.
1: Quan escoltes en Juanma, perquè és superinteressant el que mos conta sempre.
0: Exacte, i a més, ell està a primera línia, no?, del tema de la intel·ligència artificial, i si hi ha qualcú que pugui saber, jo crec que és ell. Bé, i d'això, el proper diumenge, ara si un cas, cinto sumari i començam.
1: Seguirem aquest programa 676 de Font de Misteris parlant de món diversos sobre l'esclavitud de musulmans a les nostres illes i com intentaren mantenir viva la seva fe entre oracions, costums i intents de fugir de les illes. A continuació, amb en Xema, seguirem ampliant aquest tema. El Contes i rondalles de Irene Font també tindrà relació amb aquest tema, el de l'esclavitud. I amb en Borja, la darrera part dels programes, i tenint temps, parlarem dels vaqueiros d'Alzada, una comunitat d'Astúries que patí segles de discriminació i mos acostarem als seus costums, rituals i llegendes. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en els 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X, i Font de Misteris i B3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Ens podeu escoltar en directe a FM a través de DAB Plus, a ib3.org i a l'aplicació d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els nostres programes de la ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'ib3 Televisió a totib3.org. I també les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Au, idò, seguim amb tu, Sergio Rigo, i bé, em vens amb un altre d'aquests temes que podríem ampliar-lo tota la temporada, i no estic exagerant. Tu ho concretaràs molt, però és un tema tan ample, tan curiós, bé, i també tan tràgic. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: I durant aquest món diversos d'avui mos submergim en un article publicat el 1985 en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Foren xerrades esclaus musulmans de Mallorca i de la persecució que patiren, sobretot per part de la Inquisició, quan intentaven mantenir les seves creences. Quan en Jaume I va conquerir Mallorca, el 1229, la societat musulmana illenca va quedar profundament trasbalsada. Però la relació de Silla amb l'islam no va acabar aquí. Durant els segles XIV, XV i XVI, una nova presència musulmana arribaria a Silla. Eren esclaus capturats per corsaris mallorquins en expedicions per la costa nord d'Àfrica i altres indrets de la Mediterrània. Segons recull l'article, a partir del 1381, una disposició establia que només se podien dur esclaus a Mallorca si s'havien capturat en empreses corsàries. Els cors es convertia així en una via d'entrada de població musulmana a Silla. Qui eren aquests homes i dones? Els documents de la Inquisició recullen ocupacions ben diverses. Hi havia esclaus, domèstics, camperols, pescadors i fusters. Però també hi apareixen nombrosos pirates capturats, gent que havia viscut a la mà i que ara se trobava en captivitat, en una societat amb una altra llengua i una altra religió. Segons l'estudi, un test dels processos inquisitorials del període comprès entre 1579 i 1631 eren per delictes relacionats amb l'islam. Una dada que mos permet veure fins a quin punt aquestes pràctiques ocupaven l'atenció de la Inquisició mallorquina. Quins eren aquests delictes? Un dels més perseguits era renegar del cristianisme, és a dir, tornar a la fe islàmica després d'haver rebut el baptisme. Però els inquisidors també es fixaven en el vestit, que no duguessin hàbito de turco i en la llengua. Una dona lliure, anomenada Isabel Pastora, va ser denunciada perquè tractava molt ordinàriament amb els moros esclaus que hi ha en aquesta ciutat en llengua morisca amb molta facilitat. En aquella denúncia, fins i tot, la facilitat en la que parlava amb els musulmans de Palma es feia servir com a motiu de sospita. I els noms? Un nom àrab podia mantenir el vincle amb la família i amb la vida anterior a la captivitat. Però, segons l'article, fins als decrets d'expulsió, els processos mallorquins gairebé mai no citaven els noms àrabs dels encausats. Només a partir de 1510, els escrivans van començar a notar el nom cristià, i a continuació, com un mal nom, el nom musulmà. I aquell nom quedava en segon terme, que podia ser el que havien duit durant una bona part de la seva vida. I molts d'aquests esclaus tampoc no tenien textos escrits on recolzar-se per practicar la seva religió. No podien llegir el Corà, perquè no el tenien a l'abast, i mantenir viva la fe depenia d'allò que recordaven i del que es transmetia de boca a boca. Això queda reflectit en les mateixes actes inquisitorials, les oracions que els esclaus recitaven i apareixen transcrites en un àrab deformat, tot i que no sempre podem saber si era per la transmissió oral o per la manera com els escrivans les entenien i les posaven per escrit. Un esclau anomenat Alfonso de Benavides aconsellava un altre. Si sabia les oracions de Moro, que no les olvidasse, que seria a l'inferno. Els rituals també se mantenien en secret. El guadoig, l'ablució ritual que consistia en rentar-se diverses parts del cos, es feia quan es podia, d'amagat. La salà, l'oració, apareix descrita en els processos en gestos com el sas cap, mirant al cel, amb les mans damunt, baixar-les i vessar al terra. Alguns esclaus s'atrevien a fer dejunis rituals i banys en ple hivern, fins i tot dins les pressions inquisitorials. Hi ha un aspecte que els documents revelen i que resulta especialment interessant, el paper de les dones. A través de la cuina, algunes esclaves podien dissimular les seves pràctiques religioses, però n'hi va haver que es negaren obertament a consumir determinats aliments. Brianda, muller de Diego Valistia, es negava a menjar porc o qualsevol aliment fet amb el brou d'aquest animal. Maria Flórez es negava a beure vi, i el cas de Maria Fachar és especialment dur. no sols rebutjava a Sakan, que no s'hagués sacrificat d'acord amb els rituals islàmics, sinó que arriba a vomitar quan la forçaven a menjar-ne. Fins i tot, a l'hora de menjar, havien de defensar els seus costums sense poder decidir sempre que acceptaven i que no. Segons estudis, els moments de major activitat inquisitorial coincideixen en dues grans convulsions, la guerra de les Alpujarras, a Granada, on els moriscos es van revoltar entre 1568 i 1571, i l'expulsió dels moriscos iniciada el 1609. Quan la tensió pujava a la península, també augmentava la pressió sobre els musulmans de Mallorca, considerats una possible amenaça. I entre els delictes documentats, també hi havia intentar fugir de Silla o ajudar a altres a fer-ho, un 10% dels processos, segons l'article. Alguns ho aconseguien, travessaren la mà i arribaren al Magreb. Després d'anys de captivitat, podien tornar a viure en llibertat. Com us pareix?

Bé, és que això de l'esclavitud a les nostres illes és un tema ben curiós i que crec que, a més, està ple d'enigmes i d'històries que ben bé criden l'atenció. Però, sí, si un cas, ara farem una petita pausa i a la tornada, res, serà un momentet, tornarem amb unes pinzellades damunt casos reals de situacions, he fet una selecció, de situacions ben diferents entre si on el protagonisme el té el fet de l'esclavitud aquí, a les nostres illes. I serà d'aquí un no res, aquí, a IB3 Ràdio, Font de Misteris.

0: IB3 Ràdio As. Investigació.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, jornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Seguim a Font de Misteris, a sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I bé, com deia, volia posar uns exemples de com de variat pot ser el tema de, amb els mateixos nets, en aquest cas esclavitud. Com, per exemple, només mos solen fixar amb els esclaus moros, i o musulmans, ja sigui d'arrel o conversos, o falsament convertits a una o una altra religió, però n'hi ha més. Per exemple, hi ha un bon grapat relacionats amb esclaus russos. Així surt a les cròniques. Per exemple, trobam en el llibre Aportació documental a la història de Menorca en el segle XV, d'en Ramon Rosselló i Baquer, aquest cas d'un que hauria fugit, diu: ordre de captura i devolució d'un esclau rus fugitiu de Mallorca en una nau siciliana, 1407, 28 d'agost. I diu: el governador Mallorca informa el de Menorca, Berenguer Estalric, i mos diu que, quan la nit passada, s'ha fugit un esclau d'un Jaume el Gars, argenter d'aquesta ciutat, anomenat Joan i de nació russa, el qual xerra sicilià, és un home alt, garxo d'ulls i té 40 anys, el qual esclau està en pleig per la seva llibertat amb el dit Jaume el Gars. Es va amagar en una nau siciliana que va arribar ahir a ciutat. Si la nau arriba a qualque port o cala de Menorca, el governador farà un escorcoll i, si troba l'esclau, serà entregat al seu amo, el qual té poder, diu, perquè el dit esclau se'l pugui emportar lligat amb grillons a les cames o de la manera més segura que el pugui dur. I clar, amb això, si mos fixem, hi ha un bon grapat de detalls. Diu que era de nació russa, que estava en plei per la seva llibertat, és a dir, que estava negociant la seva llibertat. I també diu que el governador reconeix que el seu propietari té dret, el dret de fer que li duguin fermat, així com els que el puguin trobar a l'esclau ho considerin més oportú. I, a més, avisaven en els ports on podia fer escala, precisament per tal d'advertir perquè cerquin en aquests fugitius. I dins del mateix llibre trobam altres curiositats, com, per exemple, 9 de març de 1403, diu, el governador de Mallorca escriu a Berenguer d'Hostalrich, governador de Menorca, dient que ha rebut la seva carta datada a Ciutadella, 16 de febrer passat, pregant fes assignar 30 dies a Ramon Mollà, mercader i ciutadà de Mallorca, dins els quals hagués pagades a certes persones les quantitats degudes per raó d'un captiu anomenat Joan Tartre. Aquest era Tartre, això vol dir Tartar, és a dir, de la banda, diguéssim, de Sàcies, d'Àsia Central, més o manco, i diu, el qual, per cert crims, has estat exorellat, el qual era estat tremès a dita illa per vendre. És a dir, que el preu que tenien previst per pagar un esclau l'havien de modificar, l'havien de canviar, perquè li havien teat en aquest esclau ses orelles, perquè es veu que havia com es qualque falta o qualque delicte. Però que per aquest motiu hi havia un problema amb el pagament. Clar, se veu que li havien fet malbé la mercaderia. O aquesta altra. Bé, jo he triat coses que fan que pensar, que poden donar visibilitat, no?, en aquest tema, i que, a més, tal vegada no imaginam o no solem anar amb el pensament amb això. En aquest cas, per exemple, amb un nin. 6 d'agost de 1408. Del governador de Mallorca, el virrei de Menorca, Miguel de Polla, comunicant que Simó Julià, ciutadà de Mallorca, diu que té pres a la presó un servent bord seu, anomenat Miquel, d'11 anys d'edat, el qual, amb una barca de Pere Dalmau, havia passat clandestinament a Menorca, creient aconseguir la llibertat. Na Blanca, mare del bord, també pretén que el seu fill és franc. I després, més endavant, diu que dia 13 d'octubre era notificat a dit virrei que havia estat recuperat dit bord, és a dir, un nin d'11 anys.

O això altre, tret de llibre El sexe a Mallorca, notes històriques, el segon volum, d'en Ramon Rosselló Baquer i d'en Jaume Bové Pujol, diu 1421, Josef, captiu turc, al Cabot. Execució de dos esclaus turcs, un captiu de Pere Mosca Mercader, l'altre anomenat Josef, captiu d'Antoni Sala Ciutadà, i una esclava de Gregori Burgues, anomenada Cristina, acusats que l'edit Josef havia hagut a fer carnalment en la fita Cristina, intervenint-hi per tractador, portador de pa i vin, i al cabot l'ha dit Josef. El primer esclau va córrer a la vila i després va ser cremat a les Torres Llevaneres, i l'ha dit a Cristina, atès que el dit Josef es feia anomenar Bernat i no portava ferro a la cama, i ella no sabia que fos infidel, va córrer a la vila amb bessots i exiliada, i l'altre va córrer a la vila amb bessots.

Quina quantitat d'intrahistòries, eh? És brutal. Tenim una altra que també crec que és molt sorprenent, és aquesta nota del mateix llibre del Sexe Major, que diu, de l'any 1438, execució d'Antoni, batiat moro, esclau de Jaume de Pax, va córrer a la vila, clavar lo membre i després penjat. I diu el llibre que el document no diu quin delicte va cometre ni per què li clavaren el membre. No dona més detalls. I diu, però sabem que certs delictes sexuals eren castigats amb aquesta mutilació corporal.

Bé, com podem veure, hi ha multitud de coses en les que podríem aprofundir amb aquest tema, com aquest altre, segon el llibre... Bé, és un altre ben interessant per aprofundir amb aquest tema, precisament. Els llibres d'en Antoni Mas, Esclau i catalans, esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV. I aquí la pregunta és, quant d'esclaus pensau que hi havia, en aquest cas, només a l'illa de Mallorca en aquella bonsà? De bé, la segona meitat, podríem dir, jo crec, de segle XIV. I de... En total, d'una població calculada en unes 50.000 persones, els esclaus podrien ser de més 12.600, quasi una quarta part, cosa que me sembla desmesurada.

caramull d'històries, moltes de les quals un això no imagina, com per exemple aquesta que també en si mateixa seria obrir un meló. Els mallorquins haurien estat els primers en anar a cristianitzar, evangelitzar, no diré descobrir, en aquest cas no sé si podrien dir conquerir, les illes Canàries. Parlem del segle XIV.

0: I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana ens du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com ens dus per avui?
1: Bé, heu estat parlant de casos on el protagonisme el tenien els esclaus o l'esclavitud aquí, a Balears. I jo crec que, per començar, i com a semblança, ens podem anar a aquesta del llibre de Joan Amades, Montserrat, tradicions i llegendes, que es titula Casament desfet i que conta tal que així. La noblesa i la gent de gran posició acostumaven a casar-se davant de la imatge de la Moreneta. Una família noble barcelonina tenia només una filla que estimava un gentil galant que era desafecte als pares i van obligar-la a casar-se amb un altre que ella no estimava. El nuvi va témer que el galant desdanyat es presentaria a l'hora de la boda amb l'intent de desbaratar-la i va cercar un assassí a sou perquè el matés. Però va passar que el sicari no coneixia el rival i per les indicacions que li va donar el nuvi el va prendre per un altre. I així que quan anava a començar la cerimònia va donar 7 punyalades a un dels convidats. La donzella va desmaiar-se. El nuvi i el seu contrari van sortir desafiats a la muntanya i després de molta estona de brega el nuvi va travessar amb l'espasa el seu rival i el va deixar per mort. Temorós pel que havia passat, el nuvi va fugir cap a Moreria. I allí va prosperar tant que va arribar a ser-ne el rei.

Però l'estimat de la doncella no va morir de les ferides. Un pic recuperat i davant tot el que havia passat, els pares de la dona van consentir el casament, que va celebrar-se davant de la Mare de Déu de Montserrat, com s'havia de celebrar el primer. Passats molts anys, un parent de la dama, que vivia en una terra molt llunyana, d'enllà del mar, va morir i va deixar-la hereva d'una gran i rica hisenda. Marit i muller van embarcar-se per anar a fer-se càrrec de la deixa. Però una galera pirata els va sorprendre. Els va fer presoners i foren conduïts a moreria i venuts com esclaus enmig de la plaça. Mentre durava la subhasta, es va escaure a passar el rei, que a l'instant els va reconèixer i els va comprar. Conduïts a la seva presència i en veure amb qui estaven, aviat varen comprendre la sort que els esperava. El rei es volgué fer seva la dama de totes i va manar al seu majordom que la fes conduir a l'harem entre les altres dones que tenia, on ben aviat ell l'aniria a veure. Referent al marit, decidí matar-lo l'endemà mateix i va manar que fos conduït a la presó dels condemnats a mort. Marit i muller no van deixar d'encomanar-se a la Mare de Déu de Montserrat, que sempre els havia protegit, perquè els salvés d'aquell gran perill. El rei era molt inhumà i molt dur de cor. Tota la gent que el voltava li era traïdora per efecte de la seva duresa i esperava el moment propici de poder-se'n alliberar. El majordom, que fou encarregat de conduir els esclaus, era cristià. Feia el paper de renegat i esperava amb ànsia l'hora de poder tornar a terra de cristians. Comprengué que aquells esclaus eren gent distingida i els proposà de salvar-los junt amb ell i conduir-los fins a Barcelona, si li prometien protegir-lo i ajudar-lo un cop fora del domini moro. Els esclaus li ho van prometre. El majordom els va conduir fins a una galera que hi havia a la platja i va manar a la marineria que ho disposessin tot per fer-se a la mà al cap d'una estona, que ell tornaria a donar-los l'ordre. El majordom va tornar al palau i va presentar-se al rei per dir-li que les seves ordres estaven complimentades. Aprofitant un moment de distracció, amb un cop d'alfange, va tallar el cap del rei en rodó i a correcuita va escapar-se cap a la galera, que de seguida va fer-se a la mà amb rumb a Barcelona. Quan a la ciutat va saber-se la mort del soldat, va haver-hi una gran alegria, puix que tothom li sentia gran odi.

Arribada la galera a Barcelona, el matrimoni i el cristià, que havia fet tants anys de moro, van pujar a donar gràcies a la Mare de Déu de Montserrat. I el moro li va fer presentalla de l'alfange, és a dir, l'espasa, que havia tallat el cap del rei i que els havia salvat la vida.

I pel que diu Amades, allà, a les presentalles que hi havia a la cambra de la Mare de Déu de Montserrat, és a dir, els exvots, hi havia una gúmia mora i, a més, deia Amades, diuen que al peu de l'altar encara es coneix la taca de la sang del pobre innocent mort davant de la Mare de Déu per haver-lo pres per altri.

bé, per comparança, he cercat a Mem si el llibre semblant, però de la Mare de Déu de Lluc, a Mem si n'hi havia qualcuna que fos igual. I bé, de moment no l'he trobada, però sí amb el mateix tema dels captius, com aquesta que diu que el 21 de novembre de 1549, Vicenç Balaguer, en companyia d'altres cinc homes, fugí de Belis, terra de Barbaria, a la qual patia una dura esclavitud. Però tan aviat com hagueren embarcat, per mò dels lladrucs d'un ca, foren descoberts pels moros, els quals, des de terra, els cridaven perquè tornessin enrere. Però ells, fent-se sords a les seves veus, bogaren amb tanta força que de tres rems que duien se'n rompé un. I amb els dos que els quedaren, invocant Nostra Senyora de Lluc, cobraren la llibertat, arribant feliçment a terra de cristians.

0: I també hi ha aquesta altra relacionada amb Lluc i amb captius. Aquesta ens explica que sent Eloi Martorell, esclau dels moros, i bogant en una de les galeres del gran turc, arribaren a un port de Turquia i allà feren desembarcar 307 cristians que destinaren a la construcció d'una fortalesa per a la defensa dels mateixos infidels. Veient el dit Eloi Martorell, que al mateix temps que les sobrava el treball els faltava el sostén necessari, acudir al patrocini i favor de Nostra Senyora de Lluc i armant-se més amb la devoció a tan poderosa senyora que no amb les pales i càvecs amb què treballaven, s'alçaren contra els moros i encara que va ser molta la resistència que trobaren de part d'aquests, amb l'ajuda de Maria de Lluc s'apoderaren d'una galera i en ella, el 30 d'agost de 1561, gràcies a la protecció de Nostra Senyora de Lluc, aconseguiren la llibertat i arribaren a terra de cristians, des d'on vingueren molt d'ells a Mallorca i anaren a rendir gràcies a Maria de Lluc per tan singular benefici i li deixaren un retaule on està pintat aquell prodigiós succés. Aquestes són més bé piadoses, més bé fets atribuïts a l'intercessió de la Mare de Déu. Miracles per a uns, però que sigui com sigui també formen part de la nostra història.
1: I de... jo crec que sense cap dubte, i ja aquí som, jo voldria contar aquesta, que a més tindria associat un possible fenomen paranormal o no. Clar, allà cadascú amb les seves creences, una miqueta el que tu has dit. Perquè mira quina història. Dia 3 de juliol de 1654, diu, anant el patró Bernat Puigcerver en Cors, en un bergantí es topà davant els set caps en dues galiotes del G, que li donaren caça per espai de 18 hores i ja li havien arribat a tir de pistola. Ploraven ja el mariner la seva desgràcia perquè ja es veien capturats i com esclaus. Aleshores, el patró els encoratjà, dient-los que invocassin de bon cor el Sant Crist d'Alcúdia i Nostra Senyora de Lluc. I apenas acabaren els mariners d'implorar l'empar de la sobirana mare i l'auxili del seu fill diví, quan veren a l'aire, a la part de

0: vaixell i que va jurar que tot el que s'havia contat era cert i que aquelles columnes, m'imagino que luminoses, amb figures a dalt, i que també varen estar allà, que també eren certes. Vaja, quines històries. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: Què volies dir, Borja Rigo?
1: No, volia dir que realment tens molta raó, que és un tema que dona per moltíssim, per, ja crec que podríem fer una secció fixa la temporada d'històries d'esclaus de les Balears, perquè n'hi ha de tota aquesta condició. També, per cert, la història dels contes no la coneixia.
0: No. Mi veient que vas a la darrera...
1: A la que has contat tu.
0: La més paranormal, la més estranya, d'unes columnes de color blau, que a Sabre, que podrien ser aquestes columnes de color blau.
1: Que s'identifiquen una com la Verge Lluc i l'altra el Sant Crist.
0: El Sant Crist del Cudi, sí, que és meravellós. Que, a més, diu que estaven a damunt de cada una d'elles.
1: A mi me fa certa gràcia, perquè no sé si va ser la setmana passada o l'altra, que varen recordar que hi fa molts cas de la Badia de Palma, també, d'un nigul que treia un raig de llum i que agafava el vaixell. Va ser la setmana passada.
0: D'un genovesos, no me'n record si va ser la setmana passada, si va ser una altra activitat, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Però aquesta sí, aquesta és molt sorprenent.
1: Val molt la pena aquesta història i certament, feia estona també que no comptàvem històries terribles de càstigs corporals. Bueno, no, no és vera tampoc, perquè la setmana passada vàrem parlar de, o no sé quan, no fa molt, ho tenc embullat en el cap, de tanear gent. Però, no, això és diferent.
0: No, això de...
1: Crec que en Sergio també estarà d'acord. Has parlat d'aquest esclau que li van clavar a l'Omembre.
0: Sí, abans del conte, sí. He contat això.
1: I, evidentment, també crec que estarà d'acord. M'ho recorda, i molt, en aquell cas de Ciutat de Palma, de 1416, de Esmoro Issa, que era l'esclau d'un comerciant, d'en Joan Antonio, que com aquest esclau no era com volia el senyor, i flors tomada, i no se comportava adequadament, etc., i el van condemnar, entre altres coses, a rostir-li les seves parts nobles a la plaça.
0: La plaça, que era la plaça Santa Eulàlia, de la ciutat de Palma, i això se feia com a espectacle.
1: Efectivament, hi havia grades. Com? Era una manera de que la gent de ciutat o dels pobles passessin una bona estona. Era un dels grans divertiments d'un temps.
0: Alguns. N'hi havia d'altres que crec que no passaven una bona estona.
1: No, la majoria sí, en aquest cas, i després n'hi havia qualcun, pobret, en aquest cas,
0: que no tant. Bé, es panem circus, no?, de tota sa vida, i que se segui repetint al llarg del temps, i que se segui repetint. Però vaja, també, vaja manera d'acabar el programa amb... Bé, mos queda acomiadament, no? Però hi ha manera d'acabar el programa amb un senyor el que l'han assegut damunt d'unes planxes per rostir-li ses
1: parts. Però van rostir sense, si voleu, es complement.
0: No sé si ho millora.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, avui hem estat parlant d'esclavitud, també hem parlat d'intel·ligència artificial. I com que darrerament tant la gent com la premsa parla molt de l'intel·ligència artificial, dels seus perills, de que s'hi causarà fins i tot quelcom com la fi del món, i també es parla de com els algoritmes de les xarxes socials estan dissenyats per tenir-nos enganxats, aïllats,

i absent de la realitat. Bé, que fins i tot ja hi ha governs que es prenen seriosament haver de prohibir-lo pels més petits i regular-lo per als més joves, eh? Que ja era hora, tot sigui dit de pas. I el problema aquí és que, en teoria, la tecnologia es va inventar per ajudar-nos a fer les feines més feixugues o per estalviar-nos temps i fer-nos la vida més fàcil. La idea, la promesa, era que els robots treballarien per nosaltres i nosaltres hauríem de ser més lliures. Però ara ens volen fer creure, com una d'aquelles pel·lícules de ciència-ficció distòpiques, que el gran perill és que un dia la intel·ligència artificial o els robots prendran els controls, s'aixecaran contra nosaltres i ens esclavitzaran, o el que seria encara pitjor, m'imagino, no? Acabarien amb el món. I pot ser aquesta reflexió realment inquietant per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte o del diumenge a IB3 Ràdio. No és el que pugui passar en el futur, sinó el que ja mos està passant ara mateix, perquè per esclavitzar-nos realment no ha fet cap falta una revolució de robots ni cap guerra futurista. Ha bastat només amb una pantalleta que duim a la butxaca, que fa llumets i renou, i que mos respon en el que li demanam i en el que no, també. Hem passat de crear eines perquè mos servissin a nosaltres a convertir-nos nosaltres en els servidors d'aquestes eines. El que segur és que els hi dediquem massa del nostre temps, de la nostra atenció i del nostre descans, també, sense que ningú mos hagi hagut d'obligar. Pot ser el veritable perill de la tecnologia no és que les màquines arribin a pensar com els humans, sinó que els humans acabarem actuant i vivint com si fossin màquines. I què tal si tractant de pagar i deixar de banda més sovint el mòbil i tractant d'interactuar més amb les persones que ens rodegen, sortir, respirar, mirar el cel de nit, observar la natura, la vida... No ho sé, ja dic, utopies de la mitjanit. I com sempre, ja sabeu jo de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas, aconseguim l'any Alcover, i de si un cas un fragment, però jo ben relacionat amb això que dic, del seu poema El voltor de Miramar, del seu llibre Cap al tard, que diu... Això els poetes diuen, és il·lusió, la ràbia de l'héroe, de l'heroe, qui mossega els ferros de sa gàbia, arriba a esmortiguer-se dins l'habitud servil, i l'àguila es fa ximple i l'homo torna vil. Bé ho sap la criatura crònicament sotmesa. No és bo per a ser lliure qui a ser esclau s'avesa. Els ossos s'arrebollen i l'esperit també. Vol llibertat l'il·lustre voltor? Doncs ja la té. I per acomiadar-nos, que millor que aquesta cançó dels Pink Floyd. Welcome to the machine. Benvingut a sa màquina. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Welcome.

0: TV3 Ràdio és Memòria.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, totes posen bé.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en Pugues, sí.
1: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
4: I com cada setmana tenim 10 minutets per parlar amb en Julio Bastida, que ja sabeu que és especialista en successos, tribunals i què més, sempre m'ho deixem...
5: I emergències.
4: I emergències, sempre m'ho deixem aquesta pota de la taula. Aquesta setmana tenim temes que també donen joc i, per desgràcia, bueno, són temes que passen. N'hi ha un que és molt important. El argelino que mató de una puñalada a un compatriota de 19 años en Palma... Y la víctima eran exmenas que llegaron en patera a Mallorca. Per tant, lo mejor de cada casa ho van tenir aquí.
5: Correcte, hem d'explicar, per cert, en què pensa de micros?
4: Sí, no sé què han fet.
5: De micros aquí,
4: Sí, sí, sí.
5: Bé, molt centram. Diumenge passat, nosaltres vam acabar el programa d'aquí, i després, el vespre, damunt les 11 del vespre, es va produir un apunyalament mortal a Songoleu. Concretament, carrer Indalecio Prieto amb Picoteide. Què va passar? Resulta que un jove, en principi mordent, que tenia de 8 anys, va apunyalar mortalment a un altre de 9 anys. Tots eren argelians. Què va passar? La Policia Nacional va anar, va detenir en aquest jove, que en principi tenia de 8 anys, i la víctima, que tenia de 9, estava en terra, se'l van endur a l'hospital, i una hora més tard va morir. Va morir aquest jove, tot repetit, de 9 anys.
6: No va morir de cop, va morir...
5: Va morir, ho van apunyalar, li van donar dues punyalades en espit, i va quedar en terra, i unes hores més tard va morir després a l'hospital. Què va passar? En un principi, se va fer el procediment habitual, se va detenir en aquest jove de 8 anys, i dies després ens van dir que no tenia de 8 anys, que tenia de 7 anys, que s'havia fugat d'un centre de menors d'aquí de Palma, i que, a més, tots, víctima i agressors, eren exmenes. O sigui, havien vengut un mesos abans en pastera. 24 hores més tard, detenen una segona persona també involucrada en aquest crim. I estem xerrant que els tres, dos menors que varen ser els acusats, i la víctima, tots tres, exmenes, arribats en patera, en pastera, des de feia un parell de mesos, i totes víctimes i agressors amb infinitat d'antecedents aquí a València.
6: Ja amb antecedents.
5: En de 7 i de 9 anys. Imagina't el que devia... Lo millor de cada casa està allà. El dia abans de l'apunyalament mortal, l'agressor ja havia estat detingut i havia fugit. Sí, un desastre autènticament de lo que... No vos podeu fer una idea de lo que tenim aquí
6: a València. I el motiu de saber què s'ha sabut?
5: Drogues. Oh. És un tema de que tot el dia aquests lots van... Tenen un problema, aquests esmenes, i és que consumeixen molt de lírica. És una...
4: Lírica.
5: És una mescla de drogues un poc econòmica, molt barata, i fa autèntic desastres. Els fa autèntic desastres. A més de tot això, també anaven tot el dia fumats, fumant petes i tal, i estan allà a la barriada de Songoleu, se varen discutir per un motiu banal, era una xorrada, però un d'ells va agafar el ganivet i ho va matar.
6: I ho va fer inescor.
5: Sí, i la Policia Nacional mos diu, i ja està bastant preocupada, perquè això ja se veia venir. Sí, se veia venir que tenim molt de problemes. Sobretot, segons quin punts, Corea, que és Can Redó, la Soledat i Songoleu són tres zones que estan molt calentes darrerament i que a la policia ja li preocupava perquè ha hagut molt d'apunyalaments. Aquest ha estat molt més sonat perquè ha mort. Si no hagués mort, evidentment no seria tan sonat. Però està molt preocupat perquè hi ha una tendència alta a salsa i hem de recordar que tenim molt de menes, molt d'exmenes, pescar.

0: varen entrar a dos vivendes que estan Patronat Obrero, això està a Pere Grau, molt a prop de les avingudes, i allà varen entrar i varen detenir a de nou carteristes romans, perdona, argelians, que se dediquen a fer robatoris, són una banda, que se dedica a anar itinerant, va primer a Playa de Palma, Camp Pere Antoni, Cala Major, després se'n van a Illetes, després van per la Playa de Calvià, o sigui, Magaluf, fent aquesta ruta sempre a Palma-Calvià, i el que feien és robar per furs en els turistes, però en el moment que els turistes se donaven compte, els hi pegaven. O sigui, eren una banda de 9 persones, o sigui, i eren bastant violents. Sí, sí, eren bastant violents. La policia local els tenia ben identificats, varen fer una investigació conjuntament amb la Policia Nacional i fa un dia, pues, varen entrar, dimecres, varen entrar a les cases, en aquests dos pisos que tenia Patronat Obrero, i varen detenir a de 9 persones per aquesta... Els han posat ordre d'allunyament de plaes i d'aquest de 9 hi ha 7 que han ingressat a presó.
1: O sigui que quan t'ingressin a presó és perquè ja...
0: Ja, perquè tens molt de robatoris amb violència, s'ha pogut constatar, pues, evidentment, deuen ser més de 200 robatoris o furs, i clar, això ja crea una alarma social i te fiquen a presó.
1: Joder, t'ho vull fer una pregunta que no sé si el deu saber o no. La presó de Palma com està d'ocupació?
0: 1.365, no m'ha xerrat.
1: I d'ocupació quina capacitat té?
0: 2.000.
1: Ah, no, no estem sobredimensionats.
2: No, hi ha un 60,
0: 70%. Sí, la presó de Palma està, és una presó que és relativament recent, no és una presó com Camigo, cosa d'aquesta, o Picancén o tal, no, són una presó que realment... pensa que primer té la presó antiga, després se van anar... Crec que la van inaugurar en Mates, si no vaig errat,
1: sí.
0: I és una presó relativament que ja se va fer dimensionada per la població de Balears. I una dada també interessant d'aquesta presó és que el 30% de la població reclusa que hi ha a la presó de Palma és estrangera. Això és important perquè, ojo amb això, perquè evidentment hi ha un 70% que són espanyols, però és que la població espanyola referent en relació a l'estrangera, crec que és un 14%. Per tant, si extrapolam aquestes dades, el 70% seria estranger.
1: I suposo que xerrant si ho diré, dels estrangers que, malauradament, cada dia parlam en aquest programa argelians, marroquins...
0: Correcte, correcte. També t'he dit que, i això és una dada real, en l'estiu, el 55% dels detinguts de la Policia Nacional de Playa de Palma són estrangers.
1: Acabam amb un matrimoni britànic que intentava sequestrar una dona de 64 anys de Son Ferriol, s'enfronta a 9 anys de presó.
0: És una parella de guiris que viuen a, Son Ferriol, tenen problemes de drogues, i hi havia una senyora de 60 i pico d'anys, veïnada, que la coneixien, que saben que és una família que ve de família de dobbers, se pensaven que tenia dobbers i no se li va córrer una altra cosa, també no és que són massa llests, d'anar a la seva veïnada, en el cotxe, i la van intentar segrestar quan estan al carrer. La van forçar, els veïnats van sortir, van evitar que aquesta dona, per aquest segrest, aquesta detenció il·legal, i van follir. Evidentment, tothom coneixia els veïnats, varen dir qui era, i la policia, en qüestió de minuts, ja els tenia detinguts, i ara li demanen 9 anys de presó. És a dir, si tu intentes segrestar o una detenció il·legal, que sàpigues que te ficaran 9 anys de presó.
1: 9 anyets. Podria bastir, ja tinc 40 segons per dir a la nostra audiència que, ok, Baleares compleix 5 anys i que ho celebrarà per tot lo alto Níker Jiménez, de Carmen Porter
2: i
1: Eduardo Inda.
0: Sí, serà dia 9 d'octubre a les 9:30 hores en el Palau de Congressos de Palma. Qui vulgui invitacions pot passar per OK Baleares, carrer Parellades número 12, primer pis, despatx 15, i allà els hi regalam les invitacions i per anar a veure Níker Jiménez, de Carmen Porter i Eduardo Inda, i ja vos puc dir que en un dia i mig s'han repetit 800 invitacions.
2: Sí. He de passar o arreglar?
0: Bé, ho podem arreglar.
1: Junta Bastida, de Codi Vermell, moltes de gràcies.
0: Gràcies.
1: Senyors, senyors, informatiu i tornant tot dur. Fins ara.
3: IB3 Ràdio, formació.
4: Sí,
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
4: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
4: Quan?
5: Si ja t'enyoràvem, fa estona que hauries de ser aquí.
4: Ja,

0: Ja me toca. Ja estan equipats també els primers de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
0: I prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Els caps de setmana, viu la gran vida.
1: Les 10 i 19 minuts, com sempre, la gran vida tenim en compte les nostres illes germanes, Eivissa, Formentera i Menorca. Avui anem a fer una passejada per Menorca, Anna Clara i mami, que per ser molt parlarat de...
2: Juan sí, mi? Fa una xerrada amb dos directors de documentals menorquins, són a Marta Timoner i en Santi Torrado, que han fet dos documentals, Històries d'anada i tornada i Carboners de Menorca. És una xerrada amb ells amb motiu de la Menorca Doc Fest.
3: Bon dia. Dia 24 de setembre comença una nova edició del Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca, que ja en tenim moltes ganes. I aquest dimarts hi ha la presentació de dos documentals fets a Menorca, a la sala Albert Camí de Sant Lluís, dos documentals molt especials que us volem presentar fets a Menorca. Bé, un fet entre Menorca i Argentina. Santi Torrado, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt content d'estar aquí.
3: El documental Històries d'anada i tornada que explora la migració menorquina cap a la província de Còrdoba.
4: Correcte. És un documental que vam rodar tot aquest any i part de l'anterior i que ja ha estat estrenat a Argentina al mes de juny, si no m'equivoc, i que ara, com comença aquest festival, hem trobat que era interessant programar-lo i donar-li espai en el marc del Festival de Fotografia i de curts.
3: Per tant, s'estrena aquí a Menorca.
4: Correcte. És l'estrena. A la sala Albert Camí, el dia dimarts, a les 7:30. I la veritat és que estem molt contents. Esperem que sigui una bona oportunitat també per connectar amb el públic i xerrar un poc d'aquest fenomen que és la migració de tanta actualitat.
3: Fenomen de la migració que en xerrarem dimarts i també xerrarem d'un ofici antic, estimat, els carboners a Menorca, perquè també es projecta el documental Carboners a Menorca, un ofici que no s'apaga, d'en Magda Timoner i n'Esther Sánchez, i ens acompanya també en Magda Timoner. Com estàs?
5: Bon Hola, dia. Hola, Clara. Molt bé, i
3: benvinguda.
5: Tu?
3: Benvinguda.
5: Gràcies.
3: Bueno, vosaltres ja heu estrenat el documental de Carboners.
5: Exacte, nosaltres ja vam estrenar el passat mes de març i el documental, de fet, ja s'ha pogut veure a diferents pobles de Menorca, però estem encantadíssimes de que es pugui revisitar dins del marc del Menorca Doc Fest, per descomptat.
3: En Menorca Doc Fest, amb una nova edició.
5: I poder estrenar amb en Santiago Torrado, que és un periodista en el que respecto moltíssim i admir, me sembla meravellosíssim.
4: Sí, sí, és molt divertit també, perquè sempre hi ha projectes en comú i xerrades en comú, i estrenar junts és un plaer, totalment.
5: És molt guai.
3: Bueno, aquest festival que, evidentment, posa en valor tots els projectes documentals que es fan a Menorca, directors com Valtros, com Nester, que avui no pot estar amb naltros perquè té molta feina, però que també hi serà dimarts a la presentació.
5: Exacte.
3: Que es puguin dos documentals en el dia que es presenta tota la programació. Per tant, estem en un bon moment de directors, de periodistes, de documentalistes, de fotògrafs, que també ens deixen aquestes realitats, tant de Menorca com d'altres indrets, perquè deixen aquests documents tan fantàstics com els vostres.
4: Sí, jo crec que, a més, encara que tenen temàtiques diferents, el nucli de la possibilitat de produir coses a Menorca i de projectar-les a Menorca i de programar-les a Menorca i oferir també aquestes produccions al públic de Menorca, però també de les altres illes, és una possibilitat que no es dona tan sovint, lamentablement, però que definitivament ens permet xerrar de les coses un poc que ens interessen, tenint en compte que aquesta idea dels oficis que ja no estan presents o que cada vegada menys, i també la dimensió de la migració, que és la temàtica del meu documental. Jo crec que, encara que són diferents, són temàtiques que d'alguna manera es toquen i que tenen molta arrel a Menorca.
3: Magda, conta'ns del vostre documental, on Esther i tu sou les directores, que us va traure d'aquest ofici de ratllar dels carboners a Menorca. Com comença tot aquest viatge d'aquest documental que veurem dimarts?
5: Bé, jo crec que una de les claus que marca la importància de fer aquest documental, de deixar-ne un testimoni, precisament, és que és un ofici en perill d'extinció, no? Que diguem, en Vicent i en Sabat són les últimes persones que estan realitzant carbó vegetal de manera totalment artesanal, no només a Balears, sinó que ja podríem dir que són pràcticament els últims dins de l'estat espanyol. I bueno, i deixar-ne, com dic, testimoni de com es fa una sitja de carbó i de com viu i de com vivien els carboners aleshores, perquè hem aprofitat també la vinentesa per poder parlar amb un antic carboner que en el moment de l'entrevista tenia 103 anys. Doncs és importantíssim, no? Posar en valor com cuidar Menorca també a través d'aquests oficis, és a dir, tenir present que els nostres boscos, la nostra natura, també depèn de com la treballam, no? I bueno, és un documental curtet, per mos va costar molt arribar a l'essència del documental i deixar-lo en només 35 minuts i escaig, perquè realment hi havia molts de fils dels quals estirar, parlar de relleu generacional, parlar de sacrificis que s'han de fer en segons quines feines, parlar del contacte amb la terra, parlar de no parlar, és a dir, de mantenir els silencis, que això és importantíssim, i en aquest documental ha estat molt difícil, gairebé impossible, perquè hi havia tant de material que ha costat molt tenir moments contemplatius, però sí, al final volíem que Menorca i el nostre paisatge fossin protagonistes també, no?, del documental.
6: En els oficis de carboners, bé, com l'ofici, per exemple, de trencadors, amb les canteres que tenim.
5: Exacte,
6: a Menorca, tenim l'ofici de carboner, que són parts essencials de la identitat menorquina. En aquests moments queda quants en queden? Ja queda una sitja que és la que està en marxa encara, però es fa de maneres ocasionals, no?
5: Què vols dir? La sitja de carbó?
6: De carbó, sí. O l'ofici de carboner, en queda, si no tinc mal entès.
5: Queden ells, en Vicenç ells? I en Sobes. Sí. I, de fet, en Vicenç ja s'ha retirat, o sigui que és en Sobes, bàsicament...
6: Que encara fa aquest carbó. Exacte. Tradicional, però, a més, ho fa amb una funció molt diferent, perquè no es compra el carbó com es comprava antes.
5: No, clar, el carbó abans tenia un ús, clar, aquesta és una de les històries que explicam en el documental, no?, que s'arribava a desbotar, desgasbotar, va destrossar tota la tradició que es duia amb aquest ofici, no?, perquè ja va deixar d'haver-hi demanda, va deixar d'haver necessitat de carbó vegetal, i ara en fan un ús només recreatiu, pràcticament per barbacoes i restaurants.
6: Clar, aquesta demanda, aquesta és quan canvia, no?, quan deixa de ser una necessitat i es converteix en un restaurant que vol oferir una carn amb una barbacoa, amb un carbó natural, o unes persones que ho vulguin per ús domèstic, no?
5: Exacte, sí. I aquestes... i aquests oficis, precisament, i això lliga molt, com deia en Santi, amb el seu documental, per sort o per desgràcia, també, si ara mateix mirau la gent que està fent paret seca a la carretera general, la gran majoria d'ells, si no direm un 90%, però podem picar fort, perquè arribarà probablement en el 90%, són immigrants, no? Uh-huh. I també probablement algun araber, hi haurà més d'un artesà que també és immigrant, a Menorca ara, i per tant també això me fa plantejar la pregunta, no?, de fins a quin punt els menorquins també mos identificam amb aquests oficis que eren tan nostres, i per què aquest relleu no ha aconseguit permear, no?, a les noves generacions, aquesta cosa de que se millora emocional o professional sempre la cercam com a fora, no?, quan tal vegada també hi hauria altres maneres de revisar oficis que són aquí i que ara, per sort, mantenen molts immigrants, però que tal vegada, podríem xerrar de sa feina a les Salines, de sa feina al camp, no?, que, de sa feina, els missatges, fins i tot, n'hi ha molts que són immigrants, per sort, com dic.
6: Aquestes històries d'anada i tornada, no?, que explores en el teu documental, Santi.
4: Sí, definitivament aquí. Específicament en la qüestió dels oficis, tens tots aquests exemples que diu una Magda, però també tens una reflexió possible, que és el que intentem fer en aquest documental que hem fet en col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació, que és repensar la idea de la identitat. Tenir un moment per fer una reflexió sobre si som el que som només perquè hem mantingut tancades les nostres fronteres, hem mantingut tancades les nostres costums i els nostres oficis, o si som el producte d'un procés més compartit, més col·lectiu, més llarg, i que està necessàriament transit per la dinàmica migratòria, no? Uh-huh. I per això també hem agafat aquest tros d'història. Com deia na Magda, ha estat molt difícil decidir què queda dins i què queda fora, no? 35 minuts és poc temps per tantes històries i per tant de temps, però jo crec que hem pogut agafar un tros significatiu dels processos migratoris, especialment dels processos migratoris menorquins. No? Moltes vegades pensam en la migració com un fenomen de fora, i aquí hem volgut donar-li la volta i xerrar específicament, almenys al principi, del fenomen migratori des de Menorca.
6: Que en els documentals s'explora la migració menorquina cap a la província de Còrdoba entre els finals del segle XIX i principis del segle XX. Van ser milers de persones procedents principalment de Ciutadella i de Ferreries que es van establir en aquesta regió argentina. I el camí invers, que és el que explora també el documental, quan centenars d'argentins arriben a Menorca a començament del segle XXI.
4: Efectivament. I aquí hi ha una part de la meva pròpia història, naturalment, perquè jo vaig néixer a l'Argentina, m'he criat aquí. Els meus pares van ser part de la primera junta directiva de l'Associació Argentins a Menorca, que va ser una iniciativa que cercava articular cultures, no? Articular els nostres costums de sobreconeguts. Amb el teixit social i amb els costums d'aquí de Menorca. I va ser, jo crec que sobretot de l'any 2002 fins a l'any 2006, un moment molt virtuós per aquesta iniciativa, perquè efectivament es van aconseguir allò del que es parla tantes vegades, no? Que és la convivència, la tolerància i el respecte entre cultures, i que ara, lamentablement, estem veient arreu de tot l'Estat com és cada vegada més difícil i com és un desafiament també fer aquesta reflexió.
6: Aquestes reflexions és conèixer el passat per entendre el present i per mirar el futur, i tot el passat que també torna són documents vius i són persones que expliquen la seva història per tal de poder situar-nos, de ser més comprensius, en depèn de quines polítiques migratòries que estem avui en dia patint en diferents punts. I a més també aquest passat, en el cas dels oficis, són documents vius d'una història que, per exemple, Magda, els nostres fills potser ja no coneixen, perquè queda només una persona que fa de carboner en aquests moments a Menorca. Sabem el relleu generacional en certs oficis, el complicat que és, més quan és un ofici que ja el producte no és de vital importància o de vital necessitat, podríem dir.
5: Sí, en aquest sentit és superimportant la feinada que fan des del Parc Natural de Selvofera d'Esgrau amb tot l'equip educatiu d'Ivanat, que bueno, sinó que proposen en Vicent i en Sabas de fer una sitja oberta en el públic, perquè ells treballen normalment les sitges a un altre lloc, en un altre espai. I el nostre rodatge, precisament, amb Néstor, vam voler captar aquest moment, no?, en què es fan activitats educatives al voltant de la sitja i de la feina d'escarbó durant el procés de creació d'escarbó. És a dir, mentre els escarboners estan fent feina, hi ha visites escolars, hi ha visites també amb adults i amb gent gran per obrir aquest ofici en el públic i perquè se'n quedi constància, i fan com petites pràctiques amb sitges escolars, sobretot. I bueno, és una altra manera d'apropar-se en aquest material, perquè tothom es pensa, com tantes altres coses, no?, que el carbó es va anar al súper a comprar una caixa de cartró i que ja ve empaquetat i ja està, no?
6: Però doncs, no és així,
5: és interessant veure que són trossos de llenya, no?, trossos d'oastre, de pi, que han ficat dins una sitja, i que al cap d'una setmana traurem una altra cosa, i que és màgia, pràcticament, no?
6: Clar, aquest procés, com és tot el procés de fer carbó, perquè relleguem també de tota la gestió de la marina, dels boscos. Clar, antigament hi havia aquests oficis on hi havia moltes persones que s'hi dedicaven, i ells mateixos eren els que conservaven aquesta gestió, aquesta bona gestió, feien la gestió de la marina, llevaven la llenya que estava seca, o quan hi havia qualque temporal feien net la marina, perquè feien aquesta mateixa gestió de tot el que mos dona els boscos. Avui en dia això ja ho fan uns unes altres persones, es fa des d'un altre punt, des de l'administració competent, i aquestes marines, aquestes síquies que es feien a Escarbó antigament, clar, això eren processos que fins i tot quedaven a dormir allà, vull dir, era una manera de viure l'ofici de carboner.
5: Sí, totalment. Durant 8 dies no pots deixar la sitja tota sola, vull dir, això ho hem viscut també amb en Vicent, que realment hi ha un moment de documental en què ell ho comenta, no? He deixat les càmeres aquí fent de carboneres i jo he aprofitat per anar a cercar-me un coc, un panet o una pizza, no me'n record què era, però no pots deixar ni un segon, perquè si es fa un forat perds tot el carbó, no? Uh-huh. Llavors, sí, era una manera de viure i és cert que cuidaven els boscos, per descomptat, però la demanda era tal que també hi va haver un moment en què hi va haver perill de deforestació.
6: Imagina't.
5: És a dir, si tu veus una fotografia aèria dels mitjans dels anys 50 i la compares amb avui, realment al·lucines, perquè els boscos estaven bastant desolats a Menorca.
6: Santi, en Vicent, en Seba són alguns dels protagonistes de Carboners, de Namagda i Nester. En el cas d'Històries d'anada i tornada, quins són algun dels teus protagonistes d'aquestes històries de Còrdoba, on el col·lectiu va ser tan gran que fins i tot es va fundar la Protectora Menorquina l'any 1908, aquesta entitat que responia a les aspiracions d'aquest grup d'immigrants originaris de Ciutadella que es van establir i que encara hi ha molta petjada en allà.
4: No, absolutament. De fet, un dels protagonistes, com deies, és en Faustino Mercadal, l'actual president de la Protectora Menorquina. Ell és una persona que està molt vinculada a la protecció i a la difusió de la memòria dels menorquins migrants a Còrdoba i a Menorca també. Ha vingut de viatge diverses vegades. I ell contava també en aquest documental que la importància del contingent migrant que va anar-hi des de Menorca a Còrdoba es pot notar en la quantitat de gent que va anar-hi, i també perquè la Protectora Menorquina és la casa balear més antiga de totes les que hi ha en el món. Sabem que hi ha un col·lectiu important de migrants a la Florida, a Venezuela, Uruguai i altres indrets del món, però definitivament a Còrdoba, dins de la província de Còrdoba, també San Pedro, Villamaria i Còrdoba capital, pues es van establir un bon número de menorquins. I sobretot arreu d'aquestes trajectòries de vida i les històries dels pares i avis d'aquests integrants que són actualment part de la Junta Directiva de la Menorquina, pues hem pogut reconstruir un poc totes aquestes històries.
6: Idò, aquestes històries que les podrem gaudir dimarts aquí ve, dia 15 de setembre, a la sala Albert Camí de Sant Lluís. A partir de les 7:30 hi haurà la roda de premsa de presentació de tots els actes i de totes les estrenes del Menorca Doc Fest, i a les 8 es podrà gaudir d'aquest cinema amb la projecció especial de dos documentals menorquins, Carboners a Menorca, un ofici que no s'acaba, de Namagda Timoner i Nester Sánchez, i Històries d'anada i tornada, dirigit per en Santi Torrado. Moltes gràcies a tots dos, i bé, recordar que s'havia de fer avui, però que hi ha hagut aquest canvi, per tant, aquesta projecció no serà finalment avui vespre, sinó que serà dimarts. Que sigui un èxit.
5: Moltes gràcies, moltes ganes de veure el docu, Santi.
4: Sí.
6: No l'heu vist un de l'altre?
4: Jo he vist Carboners, he tingut el plaer i m'ha encantat, així estic un poc empagaït també de compartir escenari amb aquesta...
6: Que va.
4: Sí.
6: Bueno, Santi, que és la teva estrena en aquest
4: també,
6: cas,
4: també,
6: així que... Clar, per això no n'ha vist una màquina, no l'han vist a Còrdoba, així que bé, estarem en allà i que gaudiu moltíssim. Feliç estrena i feliç gràcies. Nova projecció.
4: Gràcies.
0: Els caps de setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
7: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu t'he dit vel,
9: pinta,
10: mur,
9: cornada.
10: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: A Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.
1: Ara ja manquen 20 minuts per arribar a les 11 des de matí. Recordar, o millor dit, comptar amb els nostres oients que a les 11 i 10 avui és entre tu i jo tenim la parella de l'any.
2: Sí, poden dir qui són ja o no, però...
1: Sí.
2: Idò, molt bé. Idò, tindrem avui l'entre tu i jo, en Sílvia Pol i en
1: Bernat Company,
2: que són director i subdirector d'informatius, responsables d'Informatiu Migdia.
1: I nou presentadors de l'Informatiu Migdia.
2: Sí.
1: Fan un tàndem preciós.
2: Preciós.
1: I mos contaran moltes de coses avui.
2: I parlarem de feina, però també parlarem de la seva vida, perquè en Bernat Company té una part de música, de com a músic, que, per tant, una cosa molt... una rota molt agradable amb ells.
1: No, de tota forma, no defugim de l'actualitat, i és que durant molts anys, quan parlaven de l'arribada de migrants en Pastera a Espanya, miraven sobretot cap a les Illes Canàries. Si ho diré? Ui, què me passa a la llengua?
2: No ho sé, però no passa res. O sigui, això, se té llengua a la trava, i què hem de fer?
1: Però això acaba de canviar. Per primera vegada, Balears ha superat a Canàries en nombre de persones arribades de manera irregular per via marítima.
2: Sí, entre l'1 de gener i el 15 de setembre han arribat a les nostres costes, atenció, 5.627 persones en 303 embarcacions.
1: Tornem a repetir aquesta xifra, 5.627 persones.
2: I en el mateix període, a Canàries, n'han arribat 5.592. Per tant, hi ha una diferència mínima, però que ja estan arribant més persones aquí a les Balears que a les Canàries.
1: Aquesta mateixa setmana hem viscut una altra jornada especialment intensa. 261 persones arribades a Balears en només 24 hores.
2: Sí, el govern balear fa temps que adverteix que la ruta migratòria cap a les nostres illes ja no és un fenomen puntual i reclamen al govern central d'Espanya més coordinació, més mitjans i una resposta específica.
1: Per això avui volem entendre què està passant a Balears. Per això, Juanmi...
2: Sí, volem parlar amb Manuel Pavón, que és director general d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament del Govern Balear.
1: Manuel Pavón, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Primero de todo, ¿cómo estás hoy en pleno domingo?
12: Bueno, trabajando, nosotros, afortunadamente o desgraciadamente, no hemos ido de vacaciones, pero bueno, con expectantes con lo que está pasando, con la situación migratoria que todos sabemos lo que está pasando actualmente.
1: De todas formas, antes de hablar de esta nueva ruta migratoria de Baleares que ya supera a la de Canarias, quiero preguntarte por lo que pasó hace unos días, unas semanas, cuando Pedro Sánchez parece que se le coló un papelito donde decía que Baleares tenía cosas que contarnos. ¿Cómo lo habéis vivido desde el gobierno balear?
12: Pues expectantes, y lo cierto es que nos sorprendió. Las declaraciones que hizo el señor Pedro Sánchez en el Congreso, pues nos sorprendieron en primer lugar a nosotros. De hecho, unos días antes de esas declaraciones, el propio presidente del gobierno se reunió con nuestra presidenta del Gobierno Balear, la señora Marga Provenç, y le manifestó en esa reunión que la ruta entre Argelia y las Islas Baleares iba a defender, y sorprendentemente luego escuchamos las declaraciones que todos vimos, diciendo que los informes que eran en principio referentes a Ceuta, no se referían a Ceuta, sino a la ruta de inmigración irregular entre la península y Baleares. Y sorprendidos porque una vez más nos han vuelto a mentir y bueno, sorprendidos.
1: ¿Pensáis pedir algún tipo de explicación?
12: No, ya la hemos pedido tanto al señor Pedro Sánchez como al señor Marlaska, como aquí al delegado de gobierno, que, bueno, ni está ni se le espera.
1: Ahora te lo voy a decir, cric, cric, no nada.
12: Así es tocar puertas y, bueno, puertas que no se abren, que no te atienden, y es desesperante ya la situación. Lo mismo que está pasando en Ceuta, pues nos está pasando aquí en las Islas Baleares, como bien habéis hecho en el preámbulo. Llevamos avisando de lo que iba a pasar hace años, llevamos no solamente nosotros, sino los expertos en inmigración, que son policías y guardias civiles, llevan avisando hace años de lo que iba a pasar, que íbamos a superar a Canarias en datos, y desgraciadamente en este último informe quincenal de inmigración irregular emitido por el Ministerio del Interior, pues hemos visto que hemos superado por primera vez en la historia a las Islas Canarias.
1: ¿Por qué Baleares? ¿Qué ha hecho esta ruta que se haya consolidado?
12: Pues no nos olvidemos que detrás de la desesperación humana, y no nos olvidemos lo primero que lo que más nos preocupa a este gobierno de las Islas Baleares, es que cada día sí, día también estamos encontrando cuerpos fallecidos en nuestras costas, el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio. Pues no nos olvidemos que detrás de toda esta desesperación humana hay delincuencia organizada, personas que se nutren, que ganan dinero con la desesperación de estas personas, y estudian, es como una empresa. Al final entran por el sitio más fácil, por el eslabón más débil, que se suele decir en criminología, y actualmente el eslabón más débil en cuanto a la inmigración irregular, tanto en España como en Europa, son las Islas Baleares, desafortunadamente para nuestros ciudadanos.
2: Manuel, d'on surten principalment aquestes embarcacions que estan arribant a Mallorca, Eivissa i Formentera?
12: Actualmente están saliendo de Argelia, de varias costas de Argelia. De hecho, están controladas la policía, Guardia Civil y CNI, como pasó en Ceuta. Yo no me creo que CNI, por ejemplo, no avisara lo que pasaba en Ceuta, porque tenemos de los mejores servicios de inteligencia, y tanto el CNI como la Policía Nacional como la Guardia Civil saben de dónde salen, saben cuándo llegan, y hay información suficiente para paliar la situación. Y salen del norte de la costa de Argelia, que apenas está a 4 o 5 horas de nuestras costas de Formentera, en este caso, que, como digo, es el eslabón más débil en nuestras islas, es Formentera. Y no es casualidad que la gran mayoría de las pateras lleguen a Formentera. No es casualidad, ¿sabe? Que con Formentera contamos con pocos servicios, tanto de policía, de Guardia Civil en este caso, porque Policía Nacional ahí no tiene competencia, que prácticamente eso es un trasvase hacia España y, por ende, hacia Europa.
2: Has dit 4 o 5 hores de travessia? Més o manca.
12: Así es, de hecho, Policía Nacional y Guardia Civil han detectado que no solamente se vienen actualmente con la típica patera que vemos todos en las imágenes, sino que están utilizando las lanchas que se utilizan para el tráfico de drogas, para hacer pues pases, permítame la expresión, entre Argelia y Ibiza. Y muchas de las, han dicho ustedes antes, 5.627 personas en el último informe quincenal del Ministerio del Interior, pero esos datos estoy convencido que nos acusan de la realidad. Seguramente haya pateras que no se hayan detectado.
1: Manuel, ¿y se van por qué una persona tria aquesta ruta? ¿Por qué intenta arribar a Formentera o Mallorca y no a un altre punt de la costa espanyola?
12: Porque lo he comentado anteriormente, actualmente el eslabón más débil somos las Islas Baleares, de lo mismo cruzar el Mediterráneo que cruzar el Atlántico, en el caso de las Islas Canarias. Saben que contamos con pocos medios que las fuerzas y cuerpos de seguridad y pocos recursos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, que de hecho la propia policía y la propia Guardia Civil vienen recursos.
2: Ay, está bien por dentro, sí, ya está.
12: Sí, sí. Sí, tanto la policía y la Guardia Civil llevan denunciando años llevan denunciando la situación que tienen de falta de personal, de falta de recursos materiales, y al final la delincuencia organizada se vale de esto. Somos ahora mismo la ruta más débil, donde menos se está controlando, y es lo más fácil para ellos entrar, desgraciadamente para nosotros, para nuestra comunidad autónoma, lo más fácil para el crimen organizado es entrar por las Islas Baleares.
2: Darrere d'aquestes travessies hi ha xarxes organitzades, seria la qüestió, i què sabem de les persones que cobren per posar aquests migrants dins una embarcació? Tenim informació?
12: Permítame que sea un poco comedido en este aspecto, sabéis de dónde vengo, claro, sí. Que hay información para que no se haga una idea, la gente que nos escucha, cada persona está pagando entre 4 y 10.000 euros. Entre 4 y 10.000 euros. Imagínense, el año pasado vinieron a las Islas Baleares 7.321 personas, multipliquémoslo por 4.000 euros. Es el negocio redondo para el crimen organizado. Primero, hay que combatir las bandas organizadas, detener a estas personas y, segundo, hay que hacer políticas internacionales porque estas personas, estos delincuentes, permitan la presión, se están aprovechando de la desesperación humana. Y estamos viendo que lo que nos desespera, ¿no?, a nuestro gobierno, que día sí, día también nos estamos encontrando cadáveres en estas costas.
1: Tremendo, tremendo. Esta semana, sin ir más lejos, han llegado 261 personas en tan solo 24 horas. Cuando se produce una jornada así, ¿qué pasa? ¿Se activa algún tipo de protocolo de dispositivo especial?
12: No lo digo yo, lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que están desbordadas. No tienen personal suficiente para atender esta oleada de pateras. Y lo vienen denunciando cada vez que vienen unas oleadas de estas características, que no tienen recursos suficientes para atenderlas. De hecho, se dejan de atender otros servicios para atender a las personas que llegan en patera. O sea que estamos totalmente desbordados. Llevamos denunciándolo hace años, desde el gobierno de las Islas Baleares, llevamos denunciando la situación desde hace años. Desgraciadamente no tenemos competencias, porque la competencia en extranjería y en inmigración irregular es de competencia del Estado, pero tenemos la obligación, como representantes políticos, de explicar a la gente lo que está pasando, la dejadez del gobierno de España. Y sí que se puede solucionar.
2: Por lo tanto,
12: igual que lo ha solucionado sí. Italia, igual que lo está solucionando Grecia, igual que lo están solucionando muchísimos países a nivel de Europa. Lo que pasa es que primero tenemos que contar con Europa, ir alineados de Europa y no darle la espalda como está haciendo este gobierno. Políticas internacionales, que desgraciadamente con el señor Sánchez, Marlaska y compañía, pues poco o ningún caso le hacen tanto Marruecos como Argelia. Reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad y principalmente canviar la ley d'estranger.
2: Mm-hmm. A resposta d'aquesta pregunta que anàvem a fer després, no?, d'aquesta situació, que si, per exemple, demà, en lloc d'arribar a 261 persones, arribassin 500, no hi podrien donar resposta i, sobretot, tindríem problemes de serveis policials, sanitaris i d'acollida. Tot això quedaria desbordat?
1: Seria una invasió, també, eh?
12: De hecho, ¿qué ha pasado? Si miran ustedes la hemeroteca, ha pasado que en apenas 72 horas han llegado 600 personas en oleadas anteriores. O sea, ¿qué ha pasado? Y lo han denunciado la propia policía y la Guardia Civil, que se han visto saturados. Y desgraciadamente nosotros, como gobierno balear, yo siempre considero que la lealtad institucional tiene que ser el pilar básico de las políticas. Yo, como bien sabéis, no vengo de este mundo y me está sorprendiendo que no tenemos información. No tenemos información. Yo como director general de inmigración no sé ni cuánta gente viene, ni de qué origen viene, ni qué nacionalidad. No sé ni tan siquiera si se quedan en las Islas Baleares o se van. No tenemos ningún tipo de información. Siempre hemos tendido la mano al gobierno nacional, pero no lo han cogido. Y desgraciadamente pues no nos vemos en otra situación que tener que denunciar lo que está pasando y espero que la tendencia pues cambie lo más, en breve que cambie, porque si no... Pues bueno, nuestra ciudadanía o nuestras ciudades, nuestros pueblos, pues van a cambiar como se está viendo.
2: Clar, és una situació estructural. Ens hem de preparar perquè cada any arribin milers de persones per aquesta via. Té solució? Bé, solució pot tenir, però creus que és un tema estructural en aquests moments, que s'han de canviar moltes coses?
12: Sí, evidentemente que cambian muchas cosas. Lo primero, las políticas internacionales... Yo siempre lo digo, no hay que mentir a la población. De hecho, hace poco vi una publicación de la señora Aina Calvo en el año 2020 que negaba que la ruta entre las Argelias y las Baleares fuera una nueva vía de entrada de inmigración irregular, cuando había informes más que... no se puede imaginar usted los informes que habían alertando de la situación que iba a pasar hace 6 años, que estábamos hablando que hace 6 años a lo mejor ya a nivel cada año llegaban unas 2.000 personas. Y los datos, como siempre digo, dato mata relato. En el año 2016 llegaron apenas una veintena de personas a nuestras costas de manera irregular. En el año 2026, 10 años después, este año yo creo que superaremos las 8.000 personas. La tendencia evidentemente está cambiando. No es fácil, no lo voy a negar, no es fácil paliar la situación después de 8 años de dejadez. Pero sí que es solución, igual que en otros países, pues es hacer lo que están implementar las políticas que están haciendo otros países. No negar la situación, lo primero, no negar la situación y ponerse a trabajar. No engañar a la gente.
2: Hi ha una cosa que la gent se demana, no? Molta gent que mos escolta ara, que està berenant i que se prepara per anar d'excursió, per, jo què sé, avui tindran un dinar. Aquestes persones que arriben, habitualment a les Balears, queden aquí o moltes vegades són traslladades a la península? Què passa amb ells?
12: Pues muy buena pregunta. ¿Usted lo sabe?
2: Jo, de moment, no. De moment, no.
1: Pues, o sea, vosotros pues no tenéis... O sea, Manuel, a vosotros no os dan ningún tipo de información.
12: Es lo que he dicho anteriormente. No tenemos ningún tipo de información. Me parece vergonzoso, permítame la palabra, que desde el Gobierno Nacional, en este caso el delegado de Gobierno, que bueno, que mi opinión personal, discúlpenme, es una marioneta del señor Sánchez, pues que no nos dé ningún tipo de información. Y nosotros, como he dicho, siempre estamos abriendo los brazos, teniendo la mano, y no tenemos ningún tipo de información. Y luego no nos olvidemos que la integración, la competencia de integración social, es competencia de mi dirección general. O sea, que nosotros tenemos que trabajar en la integración de las personas migrantes recién llegadas, y los menores no acompañados, no nos olvidemos que también son competencia de la comunidad autónoma. Por cierto, permítame que denuncie la situación que están sufriendo nuestros servicios públicos en cuanto a los menores no acompañados. Estamos en torno a 900 menores no acompañados que estamos atendiendo. ¿Ustedes saben cuánto supone esto para las arcas de nuestra comunidad autónoma? Son millones de euros. ¿Y quién paga la fiesta? Perdóname la expresión. ¿Quién paga esto?
1: Tremendo.
12: ¿Quién lo paga?
1: Todos.
12: ¿Quién lo paga?
1: Todos.
12: Usted ha respondido. Me parece que, bueno, me voy a guardar la expresión que tengo, pero bueno, me parece que hay que ser serios, hay que...

0: TV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs
6: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: Au, idò, tercera hora d'aquest programa. Ja sabeu que cada dissabte són dues horetes de 9 a 11, però avui diumenge és fins les 12. Us hem explicat moltíssimes coses, i és que ja sabeu que el mes de setembre és un mes on iniciem projectes, no? Hi ha gent que no s'apunta al gimnàs i d'hora mes de setembre s'apunta. I també tenim l'inici del curs escolar, tenim, han tingut l'inici el DFP, ja els hi queda poc, que ja tocava. I també tenim inici de política, no? Inici del curs de política, i la veritat és que n'han xerrat molt durant aquest cap de setmana. Però ara el que volen fer és tenir aquesta horeta més relaxada. Ja sabeu que a la tercera hora de diumenge tenim una horeta per entrevistar a qualcú. En aquest cas seran dos els protagonistes, que ja se tenc aquí a l'estudi, en nosaltres. I abans de res, sí que vull recordar que serà demà quan s'iniciarà aquesta nova etapa de la Roda del Temps, que presenta na Laura Arias. I la veritat que és un concurs molt esperat i que podreu veure ja a partir de demà a IB3 Televisió. També tindreu, i això s'estrena des d'avui, El meu poble és el millor, conduït per els Rabassons, que serien el tricicle a la mallorquina nostra que tenim... Que...